0: en tot el territori valencià, avui, 15 d'agost, sabeu quantes festes hi ha? És a dir, hi ha molts pobles que celebren durant aquests dies les festes patronals. I aleshores anem a parlar de dos pobles. Primer anem a, ens n'anem cap a Paiporta i anem a parlar de les festes patronals, festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta. I anem a parlar amb Puri Jimeno Robles, que és la presidenta de la Unió Musical de Paiporta. Que diguem que este any la Unió Musical de Paiporta és l'encarregada de posar música, perquè què seria d'unes festes sense música? No serien res. Que avorrició o que avorriment. Bé, doncs anem a parlar amb Puri, que la tinc a l'altra part del fil telefònic, i que ella ens explicarà tot el que es fa en les festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta, actes com, per exemple, la dansa de Sant Roc, el correfoc, la festa del meloner, la cavalcada, la processó de Sant Roc, la crema del gos, i concerts i revelles i nits de festa. Bon dia, Puri.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Encantada d'escoltar-te altra vegada. Vau estar així farà mes i mig, una coseta així. I aleshores, jo el que vull saber és com es celebra Paiporta. Què és esta festa de Sant Roc i el Gos?
1: Tu has dit que els pobles estan de festa, festes patronals,
0: sí.
1: I nosaltres tenim la festa en honor, diguem, a Sant Roc i el Gos.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha una llegenda, no?, de Sant Roc. Sant Roc cuidava els malalts,
0: sí.
1: I se va empestar, va estar infectat,
0: sí.
1: I les nafres, les ferides que li van eixir, el gos les llepava i les va curar. A partir d'ahir el gos, sí, i el gos sembla que li portava un tros de pa cada dia, i quan es va curar, el gos el va acompanyar tota la vida. Aleshores, això és la referència que es fa de Sant Roc
0: i el gos.
1: Sí.
0: Ja ho sabem, ja sabem una coseta més d'esta història. Però tu com portes les festes? Estàs cansadeta?
1: Ui, sí, sí. Ja són molts dies.
0: Ja són molts dies
1: i molts actes. Sí.
0: Correcte. Este any, l'encarregada de posar ixa música, diguem la banda sonora, no?, és la Unió Musical de Paiporta.
1: Sí, sí.
0: I durant... portareu alguns dies, però, per exemple, quins actes ja s'han fet? També feu entrada de moros, crec.
1: Sí, sí. Mira, començarem nosaltres, perquè cada any ho fa una de les bandes, amb el concert de Sant Roc. Des de l'any passat l'Ajuntament l'ha avançat i ja el van fer el dia 7.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí, sí,
1: a més d'això és que n'hi ha moltíssima música, participem en processons, en ofrena, o sigui que s'escolta música de processó, pasdobles,
0: sí,
1: música de moros i cristians...
0: De tot.
1: De tot, una miqueta de tot.
0: De tot. I quins actes, per exemple, avui, que és 15, avui quins actes es fan? Una processó? Què és el que es fa?
1: Avui, el dia 15, mira, queda per fer el concurs del guisar de Sant Roc.
0: Oh, que bo!
1: Sí, sí, sí, és un plat tradicional que ha passat de, bueno, al llarg de la història, diguem, i
0: sí, sí, sí, sí.
1: Es cuina a carrer, sí. Participa la gent que vol del poble, i després d'això està la missa, i en honor a la Mare de Déu, d'agost,
0: sí, sí.
1: I després se fa la processó, cap a la vespre a la nit, i l'entra la murta.
0: Explica un poquet, deixa guisadet, que tu has dit, que es fa de pollastre, coni, creïlles...
1: Sí, sí, sí.
0: Creïlles i...
1: És un pla de car, sobretot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que porta conill, pollastre i mandonguilles.
0: Que bo, que bo. A veure, Puri, i explica'm què és la dansa de Sant Roc. N'hi ha un ball típic?
1: Sí, són balls tradicionals del folclore local. I no res, ixen al carrer els dansaires, els balladors, els més vestits tradicionals valencians.
0: Sí.
1: I normalment ho fa un grup de danses d'ací de la població.
0: I què és la crema del gos? Que cremeu igual que les falles, igual que una falla, cremeu el gos?
1: Sí, sí. Ja he explicat la relació del gos i Sant Roc.
0: Sí, sí.
1: Aleshores ja l'últim dia,
0: sí,
1: que és el dia 17...
0: Que és el 17, sí.
1: Sí, els festers del gos doncs fan com una processó, però és una processó lúdica, diríem.
0: Sí.
1: Val? Aleshores van acompanyats de les planyívoles, es diu, que són les dones que van plorant, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Al gos... I jo crec que significa que, bueno, en cremar-lo s'ha

0: S'acaba la festa. Fins l'any que ve.
1: Sí.
0: Fins l'any que ve. Explica una última coseta. És a dir, tu estàs, diguem, més festers de Sant Roc, no? Aleshores, ahir en Paiporta suposo que n'hi haurà enfilalls o comparses, perquè s'heu fet entrada de moros. N'hi ha, diguem, la part de moros i cristians, i a banda estan els festers de Sant Roc.
1: Sí.
0: Que cada any seran gent diferent, suposo.
1: Bueno, igual que les comparses o les altres associacions.
0: Mm. És a dir, que les comparses normalment és la mateixa gent que està, i els festers de Sant Roc, n'hi ha uns festers que sempre són els festers de Sant Roc. No canvien cada any. T'ho dic perquè, per exemple, en el meu poble cada any són uns festers.
1: Ja, pues la veritat és que ahí no vull dir més perquè no me vull equivocar.
0: Val, heu tinc clar. Bueno, de tota manera, Puri, la música sempre està ahí. Esta vesprada fareu una processó, suposo que demà també hi haurà processó, ofrenes i coses, sí. I molts actes d'estos, no?
1: Clar, avui és dia 15, demà 16, que és el dia de Sant Roc.
0: Ah.
1: Demà és el dia important, diguem.
0: Sí.
1: I es fa missa, es fa la benedicció dels pans i el repartiment també, la cavalcada i després la processó de Sant Roc.
0: I no teniu tesa de no podeu velar molt perquè tingueu que matinejar, suposo.
1: Més que res és per la nit, de quan els actes que tenen que veure amb la...
0: I les festes són les que m'agraden. I les festes són les que m'agraden. Dormir del matí, pel matí, i després festa.
1: Festa.
0: Així és. Doncs, està ben escoltant de fons, no sé si ho hauràs escoltat, està ben escoltant de fons l'himne a l'escola musical de la Unió Musical de Paiporta, i donar-te les gràcies, Puri, que acabeu les festes el millor que pugueu, que disfruteu, que gaudiu, que fa bon temps, que...
1: Sí, massa calor.
0: és el que toca.
1: Sí.
0: Puri, moltíssimes gràcies per atendre's.
1: Vinga, vosaltres.
0: Un abraç, vinga.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: I no ens n'anem molt lluny de Paiporta. Ens n'anem a Bétera. Amb el pasodoble de Xàbia. Un pasdoble que s'interpreta tant en moros, com en falles, com en fogueres. És un pasdoble molt conegut. I anem a parlar de la festa de les alfàbegues, que és una tradició molt important de Bétera, que se celebra cada 15 d'agost en honor a la Mare de Déu d'Agost. És una de les festes més conegudes de la Comunitat Valenciana. El més característic de la festa són les alfàbegues, gegants, que es cultiven durant mesos i poden arribar a superar els 2 metres d'altura. L'acte principal és la roda de les alfàbegues, en què aquestes plantes són portades pels carrers del poble fins a l'església. Aquesta tradició té més de 400 segles, ai, 400, 400 anys, 4 segles d'història. Les festes patronals de Bétera es remunten almenys al segle XV i han evolucionat fins a convertir-se en una celebració única coneguda arreu pel cultiu de les enormes alfàbegues. I per explicar això tinc a Víctor Gámez, que és el director de l'Escola de l'Associació del Centre Artístic Musical de Bétera, perquè la banda de Bétera està present en aquestes festes. Bon dia, Víctor.
1: Hola, molt bon dia, Imma.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que m'expliques aquesta festa, perquè la veritat que m'agrada, m'agrada. Avui és un dia important a Bétera, molt important. 15 d'agost és un dia molt important.
1: Pues sí, molt important. Així estem de festa, és la festa més important.
0: Correcte.
1: La festa de les alfàbegues, l'ofrena a la Verge de l'Assumpció.
0: Sí.
1: I estem tots de festa. I com en tota festa no podia faltar la música.
0: Mai falta la música. La música és el principal. Aleshores, és matinet, perquè encara és matinet, encara no són ni les 9 del matí, però a partir d'ara, jo sé que per atendre's pues t'has apartat un poquetet, perquè comença la festa ja, però jo crec que la festa la vau començar a nit, a la vespre o a la matinada, perquè tingueu, diguem, les albaes. Comenceu en cantant albaes i, per exemple, escoltem alguna albà.
1: Sí, sí.
0: Espera que ara l'escoltem.

0: Qué bonito, qué bonito. El chique de Vétera es el que está cantando. Mira, a mí me encantaría que per la zona on jo visc, que ja és el sur de València, tinguérem més tradició del baix, no en tinguem tanta. És algo que tire de menys, perquè sí, lo que és al voltant de València, inclusive la Ribera, la Safor, tingueu tradició, n'hi ha zona que teniu molta tradició de cantar este cant d'estil, este cant tan important. I la veritat que començar una festa cantant al baix és molt bonic. Quan comenceu? En el vespre, quan soleu començar esta ronda, diguem?
1: La ronda tradicional per a donar pas a lo que és la festa el dia 15, comencem a les 12 de la nit. I, bueno, com bons veterans i que ens agraden les tradicions, ahí estem, en la nit del Baix, que
0: sí,
1: diguem,
0: clar,
1: la nit del Baix, obriguent este bonic dia.
0: Aleshores, la festa s'obre així i avui comença el que és la festa de les alfàbegues. I, per exemple, quin és el primer acte que feu avui?
1: Pues, nosaltres ja portem un rato en busca de les obreres fadrines.
0: Ah, explica'm això. És a dir, jo sé que n'hi ha majorals, cositers i obreres. Explica'm això, pues, què és.
1: Pues és tot una parafernàlia, podem dir aixina, però que està molt encarada.
0: Una tradició, anem a dir, una tradició.
1: Correcte, sí, però tot està encarat a esta, al final, que és l'objectiu, és l'ofrena, oferir aquestes plantes, aquestes alfàbegues, a la Verge. Llavors, comencem a les 8 del matí, prontet,
0: ja porteu.
1: En tot el que seria la comissió dels majorals, que són els... Digam, els majorals sempre ha sigut els més antes arriesgat a les quintes, no? De la gent jove a la quinta.
0: I aleshores, pots dir normalment quina quinta és, sobre quina edat tenen? És a dir, perquè tot serà més o més per l'estil.
1: Antigament era, pues, sempre quan seria el servei militar, aquesta quinta que complia els 18 anys, però
0: ara ja ha canviat.
1: A falta d'això, pues, bueno, al final són grups d'amics que se junten. I, bueno, n'hi ha llistes d'espera d'ací 15 o 20 anys, ja.
0: M'ho pense.
1: Que se van apuntant.
0: Sí, sí.
1: Pues este grup, i després tenim quatre reines de festa que se podien conèixer aixina, que nosaltres diguem obreres. Dos obreres fadrines i dos obreres casades. Les obreres fadrines són les diguem, els protagonistes en aquesta ronda, junt a les alfàbegues, i tot va al voltant de, pues, bueno, a les 8 del matí, junt a la corporació municipal i el majoral, pues, haurem vist en busca de les obreres. Les dues obreres, després anirem estarem a punt d'arribar a lo que és l'hort, que diguem, que és el corral on se cultiven les alfàbegues des de aproximadament el mes de febrer, març, vale, que tot és un procés molt elaborat per a aconseguir el que tenim, que és un rècord Guinness en les alfàbegues.
0: És veritat, és veritat.
1: I ahí estem, enmig d'esta ronda, a esperar a que els tratges d'obrera isquen totes engaladornades i les dues obreres, i anirem a l'hort.
0: Ah, i quin paper tenen els cositers?
1: Els cositers són les persones que han seleccionat cada obrera fadrina, familiars, amics, veïns, tota la gent que té al costat, que són, podem dominar-los com portadors de les alfàbegues.
0: És que acompanyen.
1: Tenen que ajudar a portar aquestes enormes alfàbegues fins a l'església.
0: Pesa molt.
1: Pesen molt. Estem parlant de la última alfàbega que se va ficar. Ja no se porta de forma a l'alça, sinó que se

0: està en rodes, estem parlant de més d'una tonella.
1: Vale. Aleshores, tot això sempre va acompanyat de la banda del Centre Musical de Bétera, d'Artístic Musical de Bétera. I este pas doble és un pas doble de Miguel Villar.
0: Sí.
1: Pas doble Bétera. Bétera. Soleu interpretar-lo?
0: Sí. Sí, sí, no és un passo doble per a tocar per el carrer,
1: sí.
0: Però en tots els actes més festius, quan són els primers acordes ja del passo de Bétera, saben de què estem parlant en el poble de Bétera.
1: Clar que sí. A veure, ara se n'aneu a replegar, diríem, a les... Espera, que m'he senyalat el nom.
0: A les obreres.
1: A les obreres, correcte, a les obreres. Després suposo que n'hi haurà una missa i n'hi haurà una ofrena. I per la vesprada, quins actes n'hi ha? Una processó?
0: Sí. Això continua. Després de l'ofrena, que arriben totes les alfàbregues a l'església, per la vesprada, un poquet de descans, el dia tradicional de dinar en les famílies,
1: sí.
0: I després, per la vesprada, pues, va la processó a la Verge, igualment, i que acaba aquesta processó acompanyada per la banda de música,
1: sí.
0: I acaba la processó amb el tradicional cuet de luxe que dona pas a la nit de cuets, a la corda i la nit de cuets.
1: És a dir, és pràcticament un dia molt intens.
0: Molt intens.
1: Després sí, continua.
0: Musicalment també.
1: Diguem que camineu prou, perquè Bétera ja és grandeta i camineu prou. A veure, però tot es fa en un dia? És a dir, demà, dia 16, ja no n'hi ha festa?
0: Sí, perquè coincidís que el dia 16 és Sant Roc, i Sant Roc és el patró de Bétera. I el dia 16, pues sí. Bueno, pues si té que veure també música, pues ja, de fet, és el famós que comentàvem del camp d'estil, el retaule de Bétera.
1: Sí.
0: I és al llarg de tot el dia. Són 12 hores de passejos, de casa en casa, d'institució en institució.
1: Sí.
0: Bueno, cantant, traguent les rises, sí. i explors tot, perquè este cant mai se sorprèn, no?
1: És veritat.
0: I són moltes hores durant el dia, junt a la festa, pues el retaule de Bétera.
1: Sí, mira, acabem de parlar en la presidenta de la Unió Musical de Paiporto, perquè en Paiporto són festes i demà també celebren el dia Son Rock. És a dir, que n'hi ha molts pobles que avui i demà i durant aquests dies estan de festa. Jo, Víctor, vull agrair-te per atendre's en un dia tan especial com és avui, que teniu avui a Bétera, i que t'has apartat un poquet de la banda. Quin instrument toques? És per preguntar.
0: El trombó.
1: Vale.
0: El trombó.
1: Aleshores t'has apartat un poquet de la banda i es has atès. Moltes gràcies, Víctor. I
0: a vosaltres.
1: I estem escoltant ja l'himne de Bétera per acomiadar-te. Moltes gràcies, Víctor. Una abraçada.
0: Esteu convidats quan vulgueu.
1: Ale, va, d'ací vaig cap allí. Vinga, adéu.
0: Vinga, adéu.

Estem escoltant l'himne de Bétera del compositor Manuel Palau i Boix, amb lletra de Francesc Peris, interpretat per la banda sinfònica i el cor del Centre Artístic Musical de Bétera. Doncs, escoltant este himne i aquesta es dia gran a Bétera, i també a Paiporto, com heu vist, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

I si abans he dit que Temps de Festes és una secció que m'encantava, esta que entrem ara, Arrels Musicals, és una altra que m'encanta, perquè així tinc no tota la família, però quasi tota la família. Perquè avui sabeu que es celebra el Mà a Mà a Bunyol. I farà qüestió de, no sé si va ser quasi ja fa 2 mesos, perquè el temps passa molt ràpid, va vindre un director, Salvador Sebastià, en companyia del president de l'Artística de Bunyol i el director Josep Gil. I aleshores ell ja es va contar en eixe dia que anava a dirigir el concert del Mà a Mà que es fa avui a Bunyol. I aleshores tinc així a Salvador Sebastià, tinc a una filla i tinc a la dona, a la mare de la filla, clar. Aleshores jo, abans de presentar-vos, vaig a dir que Salvador Sebastià és un director d'orquestra, compositor, clarinetista i professor nascut a Borriana. Té al seu abast, no sé quantes titulacions superiors de música,

0: Música. Llarg dirigint nombroses bandes i orquestes tant a Espanya com a l'estranger. Va ser director titular de la Banda Municipal de Música de Palma entre el 2013 i 2016 i també ha estat de director de la Banda i Orquestra de la Santa Cecília de Cullera. Actualment és professor d'orquestra al Conservatori Professional Francesc Peña-Roja de la Vall d'Uxó i director artístic de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. I a més, com he dit abans, és l'encarregada de dirigir Will Artística en el Mà a Mà. Bé, acompanyat de la seva dona, Txelo Sapiña García, que és professora de txelo i treballa en el Conservatori Professional de Castelló, i també ve acompanyat de Noa Sebastià, que és la seva filla. Ai, no, sí, Noa, no m'ha enganyat, eh? La seva filla, que també és violoncel·lista. Aleshores, bon dia, Salvador.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Txelo.
2: Molt bon dia.
0: I molt bon dia, Noa.
2: Bon dia.
0: Ens falta una. Sí? Una que justament treballa així a la casa i no la tinguem. Justament. Bé, Salvador, com portes els nervis?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Bueno, això ja ho sabem. Això ja ho sabem, que 15 d'agost, què vols? Què vols que faci? Esperem que no faci ninguna trona.
1: Sí, sí.
0: I ximpum. No, ha comportat un pare. És tranquil·let abans d'un concert?
2: Buf! Està nerviós, però bé.
0: Es pot aguantar, no?
2: Sí.
0: Bé, tinc així estrès per a parlar del concert que vas a fer en res ahir a Bunyol. Però abans d'entrar en el tema del concert i del repertori, jo vull que primer parlem de tu. Aniré per ordre. Primer començaré en ell, després començaré en Txelo, parlarem en Txelo, i després en Noa, ¿vale? Aleshores, Salvador, tu quan i on comences a estudiar música?
1: Jo començo en Borriana. Soc nascut a Borriana i res, com molta gent, pues, me ve un poc l'afició de mon pare. Mon pare era clarinet.
0: Músic de la banda.
1: Sí, amateur. Uh-huh. I ses coses que també tenen les bandes de que barregen tot tipus de generacions, uh-huh, gent major i gent menuda. Entonces, entre que me llamava l'atenció i després era una forma d'eixir per la nit i no, que ma mare no me diga...
0: Eres festeret?
1: No.
0: És festeret?
1: No. Però ixa cosa de per l'ànim, pues puc estar hasta molt tard.
0: Ah, vale.
1: I conviure en gent més major i això.
0: Sí, va ser.
1: Això, com tots, un poc inconscientment.
0: Sí, sí. Aleshores comences en l'instrument de ton pare, no? El clarinet.
1: Sí. Bueno, com molta gent, evidentment, te llama el saxo i la trompeta, però bueno, allò que diuen antes, no? En el clarinet, que és mentira, però que en el clarinet després podràs passar al saxo i tal, i això, i bueno, a la banda feia falta clarinets.
0: A mi mai m'ha llamat ni la trompeta ni el trombó, i seguís igual.
1: Ai, pues
0: sense
1: que bé,
0: ni
1: bé.
0: La trompa ni res de... A mi, et dic la veritat, jo vaig començar el saxo perquè mon pare tocava el saxo a la banda.
1: Mira.
0: I després me vaig passar a la flauta, perquè crec que la teua filla que falta toca la flauta.
1: És flautista.
0: Mm-hmm. Aleshores, vaig començar així, però mai he tingut això. Així com tinc, per exemple, la teva dona que és xelista. Això és un cuque que tinc ahir.
2: La corda.
0: Sí, que sí que el tinc en els instruments de metall, no?
1: És un poc les orquestes de ball, no? Pues que les trompetes i els saxos.
0: Serà perquè tocaria el saxo i diré, a mi no em fa falta. Bé, aleshores, comences a estudiar música i d'ahir te'n vas al Conservatori Superior de València, perquè abans anàvem tots a València.
1: No.
0: Ah, no?
1: Nosaltres hi havia un conservatori professional de la Diputació de Castelló.
0: Anda.
1: I era com una espècie de concertat o algo així, però estava molt bé perquè pràcticament tot el professorat era membres de la Banda Municipal de Castelló, membres en actiu i tal. I ahí va ser un poc on vaig començar un poc a veure pues, com era, no?, lo de la carrera musical
0: i tot això.
1: Sí. Perquè jo vivia, som d'un poble, la província de València, de Castelló, no té tanta tradició com València, entonces no teníem, la meua generació no teníem dins de la banda professionals a on vòremos o seguir un camí.
0: Érem tots de Borriana van tindre, sí, per allà pel mes de juny, a la flautista Eugènia.
1: Clar, tota aquesta generació és la generació...
0: Jo estudiava en ella.
1: Ella és Santiago Pla, solista de l'Orquestra València. Correcte. Tots estos som una generació, algú ha hagut, no? Un concertí més alt, un violinista que va estar en Alemanya, però que nosaltres visquem en els nostres ulls, vam ser els primers en estudiar.
0: Sí. Aleshores, després d'allí sí que vas al superior i comença a estudiar direcció, comença a estudiar composició. Què es va cridar més l'atenció? Què es va atraure més? La composició o la direcció? La o dirigint? Vas a...
1: No, la composició.
0: Ah, sí?
1: Tu imagina't que normalment t'inicies com a instrumentista, no?
0: Sí.
1: Jo tocava la banda municipal de Castelló i tal, i lo de la direcció va ser per accident. Pues el mestre que estava va provar unes oposicions i de repente van dir, pues demà n'hi ha assaig, què fem? I posa't tu ahí dalt. I com tots, la suite en la... I me recordé que Julio Gómez, que al compàs número 20, jo me perdia. I dic, xiquet, ja mos veurem el pròxim dia i tal. I quan me diuen, ah, pues això del palet, tu París, què tal?
0: El Malva.
1: I jo lo de la composició, no? L'estudi, la vida monacal, tot això m'agradava molt. I, però bueno, la vida m'ha portat a compaginar-ho, les
0: compaginar tot. És a dir, primer va ser la direcció. Aleshores anem a escoltar un preludi que és este que escoltem ara i parlem d'ell.

0: Salvador, quin és este preludi per un aniversari? Perquè jo suposo que serà algo especial, però no sé si és l'aniversari de Noa, de Iria, de Chelo, no sé.
1: Pues, pues això, jo tenia 25 anys, 26, i és el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
0: Bodes de plata, no?
1: Sí, sí, sí, les bodes de plata, i la veritat és que pues això, me va sorgir la idea de fer-los este regal. Jo havia fet alguna composició abans, un homenatge, el meu primer, però esta obra ja va ser un poc més dins, fora del context, te recordes un poc la línia que hi ha en la democràcia, bueno, talents i tot lo del retrobem i buscar,
0: sí,
1: un
0: clar,
1: poc les
0: clar,
1: essències
0: que
1: i tal, pues n'hi ha una línia que té o a París i molta gent deuríem també retomar-la com l'Arrels que acabem d'escoltar.
0: Correcte,
1: no?
0: Com l'Arrels.
1: Però en aquella època...
0: I l'ha ficat Arrels perquè sos Arrels musicals, en el teu cas,
1: genial.
0: Però l'Arrels de...
1: Però diguem que esta obra ja era més música pura, no? Volia fer algo amb música pura i va ser això. Pues dos motius, un motiu molt masculí, molt rítmic, i un altre molt melodiós, que pues, l'home i la dona que se conjunten fins al final.
0: Sí. Però que bonic, no? Els teus pares.
1: Sí.
0: Diria, mi este xiquet fa estes coses. Perquè jo m'ho veu 25
1: anys. Tu imagina't, pues, qualsevol pare que té una afició i que després el fill pues, queda...
0: Clar que sí.
1: L'agrada això com el seu ofici.
0: Aleshores, tu saps quantes obres tens compostes? Alguna vegada les has comptat?
1: Sí, unes 35, perquè sempre n'hi ha alguna que segons el dia la fica com a 0, o pues 0 o pues 1.
0: M'ho pense.
1: Sí,
0: i...
1: Sí.
0: I esta era una de les primeres que vas fer?
1: Sí, primer, als 13 vaig fer un paso doble, una marxa processó, sí, la quarta o la quinta hora seria. Sí.
0: En qui vas estudiar composició a València? En Blanquer? En
1: Blanquer el
0: en Blanes? Perquè en aquesta època estava en ell.
1: Blanes me va obrir molt el món. En ell vaig fer harmonia, però ell era molt diferent la seva harmonia.
0: Sí.
1: I al principi va ser molt dur, però molt bé, molt bonic. Realment composició vaig estudiar en el primer curs en Blanquer,
0: sí.
1: I després en el segon en Ferrer Ferran.
0: Ah,
1: vale?
0: Ferrer,
1: tot el
0: ja
1: que
0: està. És que va ser... Ell va ser molt, molt ràpid. Tu saps a mi què em donava? Cor.
1: Cor?
0: Conjunt coral, que
1: què
0: es deia.
1: Ferrer?
0: Sí.
1: Ai,
0: conjunt coral.
1: Que era de llenguatge. Bueno, jo el tenia com a pianista...
0: Sí,
1: pianista acompanyant.
0: Mm-hmm.
1: I ell agrada molt les falles. Hi havia un artista faller, Pepet en Burriana, i vos sempre fèiem com un duo de clarinet-piano i a canvi mirava ella antes de muntar les falles i tal. Sí, sí.
0: A mi em va donar allà en la plaça Sant Esteve, donaven, no sé si anava dissabtes, crec que era dissabtes, perquè aleshores feien dissabte, i a mi em donava conjunt coral, que es diu...
1: Pues quan feia segona composició li vaig presentar este, el preludi.
0: Ah.
1: I molt bé, i sobretot el que és la instrumentació per a banda, va obrir ahí un cofre de tresors, de molts

0: trucos i moltes coses. I després, tercer i quart, vaig ser malaurat, Ramon Ramos, vaig estar amb
1: sí,
0: Ramon Ramos.
1: Sí, en Ramon. Dos, sí. Però arriba un moment que es presentes a un premi d'un concurs de directors d'orquestra Ciutat d'Elx.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: L'any 98, ja ha plogut, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: L'any 98, això es va obrir el camí de la direcció?
0: Sí, bueno, jo, a veure, jo és que, clar, des dels 14 anys portava dirigint, però un poc, a la meva forma i tal.
1: Sí, sí.
0: I bé, es va presentar el, pues això, el fer este curs-concurs i la veritat és que va estar molt, molt bé. La veritat va ser una experiència amb Manuel Hernández Silva.
1: Sí.
0: I que, a més, per exemple, desconeixia un poc el món de la conducció operística i ell em va obrir ahir molt el món, que em va ajudar moltíssim després per anar a l'Acadèmia Quitxana.
1: Quan, correcte.
0: Quan vaig arribar allí, molts conceptes, o sea, uf, respires molt i tu saps com a instrumentista quan algú te vol contar una cosa, però tu ja el teu mestre
1: ja
0: de xicoteta ja t'ha dit això.
1: Tu vols saber que jo ja fa 30 anys, almenys, que no hauré vist a Manuel...
0: A Manuel Hernández?
1: Sí, 30 anys.
0: Ja veus.
1: És que me l'has fet recordar. Saps?
0: Sí, sí.
1: El vaig conèixer en Carcaixent. Estaven de Carcaixent el vaig conèixer. No, i ja no sé res més.
0: Mm.
1: Aleshores, com tu has dit, te'n vas a Siena.
0: Sí, sí.
1: Te'n vas a Siena. Això, com va ser això? Com va ser? És a dir, com va ser aquesta oportunitat de poder anar-te'n a Itàlia? Doncs
0: pues mira, imagina't, en aquella època... Començava un poc la internet, però el que fes és... jo, per exemple, pues, he anat a Txèquia, a curset i tal, enviaves un VHS...
1: Sí.
0: I segons ells creien, o sigui, tu ni interactuaves per internet,
1: nada.
0: Te classificaven en un tipus de curs un altre, però el de l'Acadèmia Quitxana, pues, tota base de documents i tal i això... I, bueno, jo en aquest moment havia fet ja proves per a la xoc orquesta, per a que sí, per a que allà... Total, que me seleccionen per anar allí. Te tinc a dir que quan me parleu, no, de pressió, de band, de certaments i tal, la màxima pressió que he sofrit jo és l'Acadèmia Quitxana. Acadèmia Quitxana, tu vas allí, fas unes proves per actiu, però totes les dies entres en el Teatre Rinnovati,
1: sí,
0: i tens a tots els oients en els palcos. I tu eres actiu mentre ho facis bé.
1: I o sigui, te'n vas fora.
0: Qualsevol dia te diuen gràcies, senyore, baixes i puja un altre. O sigui, molt cruel.
1: Hòstia, pareix que siga això de lo que fan en la tele, Masterchef, que se'n van
0: igual,
1: cap
0: a un... Igual, molt fort, molt fort, molt fort. Però, bueno, saber gestionar tota aquesta pressió i tot això...
1: I com era Julia? Julián Gelmetti.
0: Doncs pues mira... Un poc lo que te di abans. Ell era un poc, nos transmetia l'escola de Franco Ferrara, ¿vale? Que va ser un mític de la direcció, que per uns problemes fixis,
1: sí,
0: va tindre que deixar de dirigir en directe, mm, però totes les pel·lícules de Fellini i tot això ho gravava ell. I, però jo havia estudiat així en José Collado.
1: José María.
0: I ell, un poc, ja saps, en la seua sí, locura, sí, sí, sí, sí, hiper surrealista i tal, però em va transmetre tot allò. Entonces, òbviament, John Luigi Gelmetti era un artista, de, per exemple, per fer Rossini en òpera i tal, però a mi me sonava tot això.
1: Tu saps, estàs transportant-me mentre parles, perquè és veritat, Txelo, jo suposo que a tu també el passarà, que n'hi ha coses que te van dient professors, gent, músics, el millor de la banda, gent que tu estàs, que te parlen de coses, que després vas a un lloc i te ho fan dir, ostres, això jo ja sé algo, no? Bé, anem a canviar de peça i anem a escoltar ja, perquè has parlat d'òpera, i anem a escoltar a Puccini.

0: Quina orquestra està, està tocant, Manu?
1: L'Orquestra de València.
0: Esta és l'Orquestra de València. Mm. Quan la vas dirigir? Això? O ja fa temps?
1: Això va ser en el 2015, crec.

0: sona molt bé, saps?
1: Sí,
0: tenia
1: sí,
0: que
1: sí.
0: ser l'Orquestra de València. Quina va ser la primera agrupació que es vas posar al capdavant? Perquè te dic agrupació, perquè moltes vegades me diuen no, no va ser banda, va ser cor. Te dic agrupació. Quina va ser la primera?
1: Banda, va ser la banda del meu poble.
0: La de Borriana?
1: Sí.
0: Van estar allà al capdavant.
1: Sí.
0: I d'allí vas passar per bandes i arriba i te'n vas a Mallorca. O va ser primer la Santa Cecília?
1: Sí, jo realment he estat 10 anys en el meu poble.
0: Sí.
1: I d'ahir la federació de la comarca de la Plana Baixa em suggerís fer una orquestra. I del 97 al 2000 vaig fer una orquestra. I en el 2000, a finals del 2000, em criden per a fer unes proves a Santa Cecília. I allí és on vaig estar 13 anys.
0: Allí va ser abans?
1: Sí. I en el 2013 va ser quan eixen les proves per a directora a Palma.
0: 13 anys a Santa Cecília ja són anys.
1: Això diuen. Passa molt a pressa, eh? Bueno, padella no.
0: Tu què dius,
1: Xelo? Els que conviuen...
0: Suposa que es deu conèixer allí.
2: A mi no em va fer cas, perquè jo haguera volgut que haver acabat abans l'etapa
0: de Santa Cecília,
2: sí. Sí, jo he estat molt feliç perquè va treballar moltíssim, però crec que els músics, en tots els directors, n'hi ha un límit.
0: Sí.
2: O sigui, són etapes.
0: Jo també ho penso.
2: I no sé, o és que ara, abans, estaven tota la vida els directors en les
0: bandes. N'hi ha director que pot passar-se 25 i 30 anys.
2: I no passava res, però ara també n'hi ha molt de professional i no sé, pareix que la gent necessita canviar.
0: Sí.
2: No sempre...
0: Bueno, però 13 anys són anys i d'ahir te'n vas a Mallorca. Com vas ser deixar tapar del 13 al 16 a Mallorca?
1: Va, apassionant, va estar genial, perquè és una banda que mediàticament tampoc crec que siga de les més que més se publiciten i tal, i tampoc viuen en un context que podries dir, bueno, a París ser que n'hi hagi una endogàmia o alguna cosa, però tenen un nivellàs impressionant, i era una cucaeta treballar en aquesta banda. Però bueno, van ser un espai, a veure, haurà pogut ser 6 anys o
0: un poc més, el problema és
1: que bueno, la meva situació tampoc, per lo que diu el Xelo, no volia que fora tota la vida. Entonces, clar, jo a l'anar allí vaig perdre la plaça definitiva en conservatori,
0: sí.
1: I era molt especular. La meva vida tenia que estar així. Era molt de sacrifici perquè ella se va quedar en Noa, menudeta, i en la major en casa, i jo anava i tornava totes les setmanes, però bueno, al final era molt, molt complicat.
0: Però seguint, jo crec que la banda municipal de Mallorca ha anat en evolució molt, i actualment és una molt bona banda.
1: És molt bona banda, cert.
0: Correcte. Bueno, són coses que passen en la vida, no? De que té que anar-se en un, després estan... I aixes coses que n'hi ha que coordinar-se la família, no? Seguim en la teua faceta de compositor i anem a escoltar una peça que s'anomena Bodega. Ara me diràs quina bodega, eh?

0: Este començament que té així tan místic, un poquet de suspense, no? Esta bodega, conta un poc la història de la bodega, quan la vas compondre, quina bodega és?
1: Pues mira, és molta, són coses de casualitat. Vaig fer en Harmony Ensemble,
0: sí,
1: de Pasqual

0: Cabanes, vaig fer un concert en l'Espai Contemporani, en València. Mm-hmm. I en això que un músic d'allí estava en la banda sinfònica de La Rioja i diu, Salva, mos agradaria que vingueres i tal, i fer una obra i tal. I conforme arribi al cotxe, jo dic, ostres, allí, bodegues. I clar, bodega, si le lleves la O, si bemol, re, mi, sol, la. I ho tinc clar. I entonces, bueno, pues vaig veure un poc lo que són els monasteris, els eremites, estos, i tot este mesticisme, les coves i tot això. I res, pues vaig fer com una obra en el qual, pues des d'aquest misticisme, després passàvem un poc a la recollida del raïm i tot el procés del vi, fins a que pues ja és un fet social al final.
1: A mi jo me quedé flipada. La veritat que jo admire els compositors. Es admire molt compositores perquè tenen que tindre ixa coseta, no?, de creativitat. I de vegades me diuen, mira, em vaig ir en el cotxe, no sé què vaig veure, i tu ara vas dir, mira, la ve, sí. I aleshores, pam, se dona la llum, és a dir, clar, ja el tinc.
0: Tu imagina Morricone, quan li diuen la missió, lleig el guió i diu, així n'hi ha una música d'aquella època, és impossible que faci alguna cosa. No ho puc fer. Li penja el telèfon i per el passadís de sa casa fa narirarorà, i se'n va corrents i diu, que ja la faig, que la faig, que la faig, ja, que ell diu, ai, pues vale. Diu, i de repente comença a vindre la música, vols? Això és meravellós.
1: Sí, per a mi sí, i a més, igual em passa en els compositors que en els escriptors, perquè n'hi ha tanta literatura, no?, que de vegades es poses a llegir i dius, això com li s'ha ocorrit a una persona, no? Per a mi és màgic. Bé, seguim escoltant, ara tornem a l'orquestra i anem a escoltar a Tchaikovsky.

0: Ah, que cosa més bonica. Jo no puc parar de merejar-me, és a dir, jo sent aquestes coses i... També és l'Orquestra de València, suposo.
1: Sí.
0: L'Orquestra de València. Eugène Onegin.
1: La polonesa.
0: La polonesa, correcte. Esta vesprada és el concert. Què vas a dirigir esta vesprada?
1: Pues esta vesprada vaig a fer... Bueno, el títol es diu Entre dos aguas. I bueno, literalment Entre dos aguas...
0: Entre dos aguas també és un tema del Golinien.
1: És de...
0: Paco de Lucía.
1: De Paco de Lucía, efectivament, sí. És un poc buscat ahí, perquè de repent la gent Entre dos aguas, la gent llatina mos ve ahí. Però ràpidament, el que faig és Entre dos aguas, és literalment Entre dos aguas perquè comencen el pasodoble Soñat el mar.
0: Ah, que bonic.
1: I d'ahir me'n vaig a la meva primera sinfonia, La leyenda de la Malinche. Que
0: no se'n vagin, que d'ací no res estem parlant de la leyenda.
1: Pues La leyenda de la Malinche, diguem, l'oceà Atlàntic, no?
0: Sí, anem
1: cap a Amèrica. Després tornem a Mallorca, de Baltasar Samper. I d'ahir mon anem a Itàlia, en Alfredo Casella, en el final i epílogo de la segona sinfonia.
0: Ah, està ben buscat el títol, Està molt ben buscat el títol. Doncs serà esta vesprada. Crec que actueu els primers.
1: Enguany, sí.
0: Perquè és cada vegada...
1: Exacte,
0: l'harmònica crec que són els segons que actuen. I molt bé, segur que anirà molt bé. Anireu les dos o les tres? No ho saps encara.
2: Jo segur.
0: Clar que sí. Doncs anem a tu, Txelo. Txelo, tu vés de família de tradició musical.
2: Sí.
0: Tens ahí tu germà,
2: A veure, jo soc la menuda de tres germans. Aleshores, el meu germà major estava en la directiva de Santa Cecília de Cullera. El meu germà segon era músic amateur, tocava la tuba. I el meu germà davant de mi, que ens duem 6 anys, Javier Sapiña, que és contrabaixista solista de l'Orquestra de València. Aleshores, sempre he tingut...
0: Sempre música.
2: Sí, sempre música al rededor. I jo volia tocar la viola perquè en els anys 80 el mestre Lluís San Jaime ja va crear l'orquestra allí a Cullera.
0: Sí.
2: Però com la viola no eixia a la banda, que estaven els meus germans... i el violoncel podia estar en les dues agrupacions, doncs vaig elegir el violoncel.
0: Doncs mira, estàs dient-me una cosa superbonica, que volgueres agafar la viola. Tu saps que no s'agafa tant? En els conservatoris, tu treballes en conservatori.
2: Sí, sí.
0: Sabes, Sebastià també treballa en conservatori i és un instrument que sempre tinguem que anar...
2: Però
0: que l'agafen
2: per desconeixement.
0: Clar, per ignorància, per ignorància, simplement. És així. Aleshores, comences a estudiar cello i treballes, enguany estàs en el de Tàrrega, és a dir, en Castelló de la Plana, de professora.
2: Sí, enguany he estat allí gaudint molt, de xiquets.
0: I si tingueres que dir una qualitat del teu home, quina seria? La millor qualitat que té?
2: Molt perfeccionista en la seva professió. Si vols que el posa un exemple...
0: Sí, clar, a mi m'encanten aquestes cosetes.
2: Ell ja en té posat... l'anar a dirigir un certamen a la plaça de Bous abans d'estar en el parc de la meva filla major.
0: Ui, això te ho recordaràs!
2: Sí, és molt... molt... Ell si dona la seva paraula...
0: No falla.
2: No. Per passar...
0: I com vas portar... Espera't. Com va ser aquest dia? Tu dius que el moment més complicat va ser en Itàlia, que eixa pressió, però com es porta la pressió d'estar la teva dona en part?
1: Sí, teu compte, de Berlanga. Mira, trenca aulles. Bueno, anem a l'Hospital d'Alzira. I jo tenia la prova, el concert ese que sempre se fa de prova uns dies abans. Més o menys està allí prou estable i jo me'n tinc que anar a l'ensaio, al concert. Me'n vaig al concert, arribo allí, veig que no estaven ni les cadires ni res, no sé què, comença a parlar en tots i organitzem. En això que se fa l'hora d'eixir a dirigir i conforme isc a dirigir, me posi a dirigir i veig que un trompeta em feia... I jo dic, no sé què d'això. no m'havia canviat la camisa i portava les ulleres penjades ahí. O sea, un despropòsit. Ni estava en el parc ni estava en el concert.
2: Però és que després ja va fer el concert, va arribar, perquè això es va allargar mogolló.
0: I era la primera?
2: Sí, la primera. I va ser en Alzira. I era el 4 de juliol, que feia en l'hospital feia molt de fred. I ell venia amb els seus pantalons curtets, unes bermudes, i clar, com feia tan de fred i s'allargava tant, entrar dins del paritori en els pantalons de músic.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I jo feia, és que hasta sí no me puc llevar el treball de damunt.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, anem a escoltar una peça que ho diu tot. Escoltem.

0: N'hi ha algo més bonic que la paraula amor? No n'hi ha res més bonic. Aleshores, esteu ahí tocant els dos?
1: Sí, sí, sí.
0: Això, sí. On, quin concert era este?
2: Això és una encerrona.
1: Pues mira, bueno, a voltes me passen les coses per històries. Mira, en Borriana n'hi ha una casa de la cultura.
0: Sí.
1: I fa moltíssims anys... bueno, era una casa de l'antiga secretària de Juan March. I allò estava en ruïnes. I un home se va empenyant i allò tenia que ser una casa de cultura, i per ser casa de cultura se tenia que comprar un piano i donar classes de piano. I, bueno, van comprar un player espectacular, que ara i això ja no s'ha vent. I total, que això està en ruïnes, bueno, s'arregla tot això, i des de la Caixa Rural em diuen un dia, bueno, alguna cosa tindrien que fer en tu, m'agradarien parlar i tal i això. Total, que un dia vaig a fer una masterclass allí i de casualitat, entre dins, com tot molt romàntic, entre llençols i de tot...

0: de
1: continua
0: octubre.
1: Fent-se?
0: Sí, sí, tots els anys, d'octubre a desembre. I el primer any van convidar el primer dia a la senyora, a la pianista, que sí, va comprar ese piano. Ella està molt, molt major, però encara és activa per YouTube. S'ha creat un canal de YouTube i ella grava. Ostres. I tal. Entonces, vam realçar a ella, li vam fer un homenatge, però al final del concert, perquè tot el món pogués escoltar físicament ese piano, pues vam fer esa xicoteta.
1: Que bonic. No direu que no s'ho hem emocionat, perquè
2: sí,
1: perquè
2: sí, no m'ho esperava, no m'ho esperava.
1: La teua filla està fent ahí cares, està ahí fent cares, però bueno, heu tocat moltes vegades junts?
2: A veure, jo...
1: Home, ell dirigint,
2: clar,
1: i tu tocant,
2: sí. Clar, jo en Santa Cecília sí que he pogut gaudir d'ell moltes vegades, però... Sí.
0: En casa.
2: Però en casa, en Nadal, fem la felicitació de Nadal.
1: Ah, que
2: bé.
1: Sí. Que xulo, que bonic. Bé, està així al costat, que no està dient ni una paraula. És Noa. Però abans de que parle, jo crec que millor és que l'escolteu tocar.

0: Estàs ahí? Vaig a dir-te una coseta. Estàs ahí molt tranquil·leta? Molt tranquil·leta, només tinc este fragment, després escoltarem una altra cosa, però estàs molt tranquil·leta, però tens temperament.
1: Gràcies.
0: Tu què dius, cello?
2: Sí, sí.
0: A veure, per a tocar el cello així?
2: Sí, sí, sí.
0: En ixe geni,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la professora sempre diu que té que ser directora.
0: Ah, també?
2: Sí.
0: Noa, quan comences i on comences a estudiar música?
1: Pues jo, des de molt xicoteta, 2-3 anys, veia els meus pares, tota la meva família, la meva germana, entonces jo sabia que algo tenia que tocar. I no res, pues tenia ma mare que tocava el cello, la meva germana la flauta, però no sé, me va agradar el cello i vaig dir...
0: Ah, és que el cello és mucho cello, eh? I en quina banda vas començar? O no estaves lligant a ninguna? Perquè vosaltres visqueu a Borriana?
3: Sí, sí. Lo que pasa es que les dos, antes de inscriure-les en el Xusgat, les van fer sòcies de Santa Cecília. Sí,
0: ah,
3: no,
0: sí, era el Cullera, pacte. De Cullera.
2: Sí, si jo anava a Borriana, algo tenia que quedar en Cullera.
0: I encara aneu les dos allí a assajar en la Santa Cecília, de
2: sí,
0: Cullera?
2: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
2: No sempre. No,
0: però quan es pot, es va. Quan es pot, no? I l'altra, que també toca la flauta, també va allí?
2: No, ara com ha acabat periodisme...
1: Però sí que va estar anant.
3: Sí, sí,
2: sí, sí que va estar anant. Sí,
3: en la banda juvenil i tot, sí, sí, sí.
0: No, saps per què te vull preguntar lo de la banda? Perquè sé, crec que estudies en la Vall d'Uxó. I com en la Vall d'Uxó n'hi ha tantes bandes.
1: Ja, sí,
0: jo,
1: sí.
0: Jo dic, a veure de quina de totes és.
3: Sí, no, a veure, ella en Borriana fa alguna col·laboració, quan la criden també,
0: sí,
3: en
0: sí.
3: l'orquestra i això, però bueno.
0: A veure, ara em ve, espera, que ara em ve a mi així... és que igual m'equivoqui i clave la pata. No sé si està en Borriana la directora Norma
3: Comés.
0: Norma Comés, que ja fa temps que està
2: allà. Companya meua del Conservatori.
0: Correcte, companya teua del Conservatori. Sí, sí, ara com ho has dit, estava pensant, dic, Borriana, està Norma,
3: sí,
0: és de veres. L'única dona de la Comunitat Valenciana que et porta dos bandes.
3: Ah, mira.
0: Sí, sí, és veritat, és l'única gran persona. Noa, aleshores treballes en el... treballes. Estàs estudiant en el Conservatori de la Vall, però... Quin curs estàs fent?
1: Quart. L'any que ve faig... en setembre faig quinde professional.
0: I toques així? Ja.
1: Sí.
0: Mare de Dios. Doncs anem a escoltar a mare... i filla tocar el cello.

0: Molt normal.
1: Perquè tenim el mateix caràcter, sempre volem tindre la raó les dues. Entonces...
0: I li sembles molt, eh? Ja veureu les fotos després, però sí, sí, sí, sí, té molta semblança.
1: Però després, tocant, pues, ho disfrute molt. Sí, m'agrada.
0: Toqueu els quatre en Nadal tots
2: sí,
0: junts?
2: Sí, sí, sí, sí, ell
3: com ens fa un traje a medida.
2: Sí, sí, sí,
3: com
2: sí,
3: és compositor, tenim eixa avantatge.
0: Sí, sí.
3: I elles demanen una peça i ell l'arregla i...
1: De Nadal.
0: Clar, clar.
3: Sí, normalment.
0: De Nadal, de Nadal, de Nadal. I quina qualitat diries de ton pare? Que és la que més t'agrada?
1: De mon pare?
0: Clar, que de ton pare. De ta mare també te la preguntaré, però una qualitat, el que més t'agrada de ton pare.
1: Però tocant, tipo...
0: No, com a pare, és a dir... Com a...
1: Ah, que tot el que vol ho fa. Sempre que...
0: Si se li fica algo ahí en el cap...
1: Sí, sí, sí, heu a fer.
0: Heu, té que fer.
1: Sí.
0: Vot capudet. Digue.
2: No, aprofita que te cridaré no, perquè pocs elogis me diu, eh?
0: I de ta mare?
1: De ma mare.
0: Va, digues la veritat.
1: A veure, no sé...
0: Que toca molt bé, per exemple.
1: Sí, toca molt bé, toca molt bé. No sé...
3: En 13 anys és difícil de reconèixer algo dels pares.
0: Que sempre estan ahí.
1: Sí.
0: I que vos acompanyen amunt i avall, no? De taxistes.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: És així, és així. Doncs ara vos vaig a fer pensar un poc més... I recordeu-se d'algun concert que per a vosaltres va ser molt especial. Molt especial. Que estaguereu, eh? Que estaguereu, per exemple, que estaguera ton pare dirigint, o tocant, i estàveu els dos tocant. Perquè el que han sentit abans crec que també és en el mateix joc, allí en Borriana, el que elles estan
2: sí,
0: tocant.
2: Sí, exacte.
0: És això, en el mateix joc. Aleshores, un certamen, per exemple, que anareu i guanyareu, en Salvador, jo que sé, algun... Tu en tens algun especial?
2: Jo tinc el 2002. El 2002 que em va pillar en plena oposició.
0: Sí.
2: I ese mateix dissabte jo tenia una de les
0: proves. La primera vegada que feien oposicions.
2: Exactament. No, no
0: podia. Tu saps que estava jo acabada de tindre les meves filles. Me sona.
2: Pues t'imagina't, Txelo donant-me sobres de vitamines i tot, perquè, clar, jo estava ensaiant per la nit Santa Cecília,
0: sí,
2: però estava fent les proves del conservatori.
0: Sí.
2: I recordo ese dissabte fer la prova de vesprà a les 4.
0: Sí.
2: I després anar a la plaça de Bous, fer el certamen, i era tot molt, molt surrealista, o sigui, era tot molt... molt i sí,
0: de vegades no penses, jo com vaig fer això?
2: Sí, sí, sí, sí. La
0: veritat d'on treus que... l'energia per a fer això?
2: Sí.
0: No? Jo ho pense moltes vegades en coses, no?
3: Si ja és estressant.
0: A bo passat, eh?
2: Sí,
0: passat.
2: Sí.
3: Si ja és estressant fer una oposició, imagina't presentar-te a un certamen en tants músics i fer una oposició i guanyar les dues coses.
2: Però gràcies a ella, perquè per lo nerviosa sí, que la veus tu a ella... ahí te transmetia una tranquil·litat.
0: Qui dels dos, perquè això a mi m'agrada, qui dels dos dona més pau?
1: Ell.
0: Veus una qualitat que té?
1: Sí.
0: Que això és important. Però ahí te va donar ella.
2: Ella. Ell, en situacions
0: m'has fet recordar aquestes oposicions. És que m'has fet recordar.
2: És del 2012.
0: Clar que m'has recordat. I és veritat. Ara estic recordant que diuen Salvador té certament.
2: Sí.
0: Algo d'això. Em sona ara a mi. Recorda d'això.
3: De fet, el tribunal li va dir que tenia que estar en la plaça de Bous a la mateixa hora.
0: Arrea.
2: Sí.
3: Pues així torero.
0: Arrea. Aleshores, aquest concert per a tu va ser especial, diguem. Del 2002, o en tens algun altre?
3: Sí, és que ne va fer diversos.
0: Segur. És així. Tu en tens algun especial, Noa, que estàs ahí calladeta?
2: Ella no. Sí.
0: Dime.
1: Vaig tocar uno en l'orquestra de Santa Cecília, però va ser en 2020, no sé. Sí.
2: Oh, ah, bueno, com a solista.
0: Quina edat tenies? Sí. Quina edat tenies? 2020? Si té 13 anys, has dit?
1: Sí. No, no tinc 13, tinc 14.
0: 14. Da igual.
3: Va fer-ne 15.
0: Espera, estirem ara 6 anys en arrere, tindries 9 anys.
1: No, pues entonces no. Als 11. En 2022, 23...
2: 9 o 10 anys tenia.
0: 9 o 10 anys tindria. Què vas tocar? Què vas tocar?
2: Ostres. Romberg. Sí. Vas tocar Romberg en orquestra. Sí.
0: Allí en la Santa Cecília de Cullera.
2: Sí, però calla. El primer certamen d'estos de Cullera que va tocar en la banda, mos feia passar el YouTube de la banda totes les dies, o sigui, lo de la banda tira molt. O no, te va agradar. No, i se potencia el sonor.
1: A mi sempre m'encanta la banda.
0: Quin és el potencial que té Noa? Què és la qualitat que té Noa?
2: L'energia i després la capacitat de concentració. Quan se fica a tocar damunt de l'escenari, la mirada li canvia. O sigui, ella entra dins d'un túnel i
0: això, eixa cosa és molt important.
2: I quan s'alça és com si haver estat en un altre lloc. S'alça i aplaudís. Què feu ahí? I això és
0: això molt... no ho pergues mai. No. Mira com te dic. No se perd. Vale. S'entra ahí i no se perd mai. És així. Tu què creus, Txelo?
3: Sí, guanya molt. La part mental, els músics no la treballem tant i el nàixer en ella és un avantatge.
0: Doncs, abans d'anar al suggeriment de la setmana, que vas a dir-lo tu també, Salvador, quina és la qualitat millor que té la teva dona? Va. Perquè anem a posar una obra d'una compositora, que és esta que escoltem. Quina és la seva millor qualitat?
2: La passada.
0: La paciència.
2: Tu pensa que...
0: És el millor que n'hi ha, la paciència.
2: Quan teix una idea o te poses a estudiar, te passes... Mira, jo porto esta setmana, per exemple, pues en el certamen. Ella no pregunta, Salva, hem trencat un poc les rutines o deixir a passeig, a veritat.
0: Sí.
2: Entonces això te...
0: Mon pare deia, la paciència és la mare de la ciència. I és deberes!
3: A veure, jo l'admire moltíssim com a professional. Aleshores, com... El que fa a mi també és la meva professió, això ho entens millor.
0: Clar que sí, que s'entén millor. Bé, no se n'aneu, perquè anem a parlar d'una obra que es diu La llegenda de la Malinche, que ara escoltarem. I diguem el suggeriment de la setmana.

0: Com és tocar en ta mare? Es rectifica molt?
1: A veure, en classe, ai, en casa sempre ens estem enfadant.
0: Això és normal. Mira, jo vaig a dir-te-ho, això és

0: I seguim així, en fent banda, i anem a l'última part del programa, que és el suggeriment de la setmana, i anem a suggerir una obra de Salvador Sebastià. Estic així, continuen així en el programa, Txelo, la seva dona, continua la seva filla Noa, i la peça que escoltem ja, que l'escoltem ja de fons, l'entrada és... buah! És tremenda. La llegenda de la Malinche. Salvador, esta vesprada la dirigisses.
1: Sí, sí, sí.
0: I com va sorgir esta idea de compondre una llegenda que ve de Mèxic?
1: Sí, bueno, la veritat és que me va sorprendre molt, o sea, sempre m'ha agradat molt la història, entonces sabia que tota esta situació èpica de la conquesta de per part dels espanyols va ser tot gràcies pues, que els azteques tenien, no?, opressos a les més tribus, i gràcies a esta dona pues, en poqueta gent, o sea, l'admiració que com en poqueta gent i pues, desgraciadament pues, els virus que se transmitia per l'aire i tal, i això va fer que quatre matats en quatre cavalls pues, arribaren hasta la capital de Mèxic, i això pues, bueno, va ser una obra en càrrec per a la Diputació quan aquestes obres que se feien per a totes les províncies, per a la segona secció. Sí. I això, pues, que va ser també, mira, acabada de néixer Iria, pues ahí no sé com en un ordenador portàtil la vaig fer, i bé, i...
0: Però la vas fer per a la Diputació de Castelló?
1: No, la van fer, però era l'obra obligada de segona secció per a totes les províncies.
0: El de l'autonòmic, que
1: anàvem a tots els llocs.
0: Sí, sí, sí.
1: I la veritat és que per cert, esta vesprà estrenarem l'edició de Tot per l'aire per a banda sinfònica.
0: És a dir, que si els nostres oients, ja que estàs dient, la volen aconseguir en Tot per l'aire, Sergio,
1: en Tot
0: la
1: per l'aire, hi ha una edició molt, molt, molt bona, molt bona, la veritat. Estic molt, molt content.
0: I com va sorgir esta història? La coneixies? O t'havies llegit un llibre? O
1: sí, sí,
0: com va
1: la
0: ser
1: coneixia.
0: Això?
1: Lo que passa és que és igual com el títol del llibre. La llegenda simplement és una cosa molt, molt innocent, no?, de que pareixien com unes sirenes en un lago i que se van escapar i tal, però bueno, agarrava això com a títol de tota la sinfonia com a excusa de fer, pues, des de que arriba Hernán Cortés, explota els barcos perquè ningú se tirara arrere,
0: sí,
1: encontren a Fray Jerónimo d'Aguilar, per això n'hi ha també com un cant aixina renaixentista i tal, i res, pues això, en uns leitmotivs i tot, pues arribem a...
0: És una obra totalment descriptiva.
1: Sí, sí, sí, sí. Que una de les primeres obres, tinc que dir, meues en les quals vaig ficar tècniques esteses, que en el 2004 jo te dic que era super, super raro, super raro, i avui en dia la veritat és... I sense, el llenguatge és neomodal, però en aquell moment n'hi havia coses que eren molt senzilles de fer, però la gent... dins de la banda no volien fer, o sea, tots heu fet, però dins de la banda...
0: És que jo tens que transportar 2004, has dit?
1: Clar, golpejar la canya dels clarinets, tocar en la boquilla, fer slaps en la boquilla de les trompetes, tot això que...
0: Pues, que ara se fa, però sí, en aquella època sí. Series un innovador i dirien...
1: Sí, sí, sí.
0: Què vols, Salvador?
1: Bueno, sí, sí. Però bueno, m'alegre moltíssim que ara ja... I tot això està superat.
0: Quina... De tot l'obra, quin és el fragment de l'obra que per a tu és especial o més emotiu? De tota l'obra. Perquè la Malinche és un personatge que en Mèxic uns l'adoren, però altres diuen que va ser traïdora.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I això, plasmar-ho també és complicat.
1: Sí, la veritat és que és un poc complex. O sigui... ells no se poden llevar de la tradició de tot el barroc que hem deixat allí, igual que nosaltres no podem desvincular-nos de l'imperi romà.
0: Clar.
1: Tots tenen raó i tots tenen això d'això. Jo ahir sí que vaig fer un poc l'estudi de la música precolombina, no? Tota la música d'ells, perquè ells, la seva música era instruments de vent, feix de funk, i era tot una mitologia, i percussió tot molt, molt, molt a l'aire lliure. I si me, tornant a la teua pregunta, si hi ha un moment cap al final de l'obra,
0: sí,
1: on des d'una colina visualitzen la capital azteca, que bueno, allò era admirable, o sigui, uns, aquelles avenides que tenien i tal, i entonces ahí se mezcla tot, se mezclen tots els temes, tots els temes, i ahí és un moment preparador de la baixa espectacular.
0: Tot el que esteu escoltant, ho podreu escoltar esta vesprada en el Mà a Mà a Bunyol, i Salvador Sebastià serà l'encarregat de dirigir l'artística de Bunyol. I estem escoltant esta peça. El nivell que té és de molta exigència.
1: Sí,
0: és un nivell ja...
1: Te'l demanen ells. Te'l demanen ells. O sigui, ja des de mesos enrere estan super, super enxufats. És un poble que viu les dues societats viuen molt, molt fortament la música. Jo, per mi, que la música lliu vertebra tot, al voltant de les dues societats. I el mano a mano, pues, per a d'ells, és un vincle de fraternitat de tot el poble i clar, pues, volem fer-ho bé.
0: No l'havies dirigit mai?
1: Sí, el
0: nen. Ah, sí?
1: 2019.
0: En el 2019,
1: sí, sí, en el 2019 vaig tindre l'oportunitat de dirigir-los. Sí.
0: Sí, sí.
1: Ahí va ser un poc l'inici de la meva relació. Sí. Després me van demanar un encàrrec i vaig fer una obreta per al teatre, per a l'aniversari del teatre.
0: I te porten molta feina ser directora artística i inartística.
1: Bueno, ara començarem un poc ahí, sí, sí, sí, sí.
0: La teva dona diu que sí, eh?
1: Sí.
0: Doncs estem escoltant La Leyenda de la Malinche, que la podreu escoltar esta vesprada a Bunyol, en el Mà a Mà, que és esta vesprada mateix. No sé a quina hora comença, però suposo que serà a les 8 de la vesprada. Jo tinc que estar, eh?
1: Després de sopar.
0: Ah, és més tard.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs està.

0: vesprada es vegem.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo vos tinc que donar les gràcies de vindre els tres. La veritat, així m'ho he passat un ratet. Intente que siga agradable.
2: No, no, hem estat
0: una experiència agradable. Bueno, esta vesprada es vegem, que vagi tot bé i gràcies per haver vingut. Sí, sí, estem escoltant la llegenda de la Malinche del compositor i director Salvador Sebastià, que, com ja sabeu, ha tingut el plaer de que està encara així en l'estudi, ell i la seva família. Doncs, escoltant esta obra, posarem el punt i final del programa d'avui dissabte, dia de l'Assumpció, dia on són en molts pobles on festa. Així que gaudiu del dia de les festes, de la música, que gaudiu del sol, que gaudiu de la vida que ja és. Que me'n vaig, que jo esta nit estaré ahir en Bunyol, però demà a les 7 del matí torne a estar així. Així que passeu molt bon dia i fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de Fora de Cobertura en estiu.
4: Ja tenim l'estudi número 1 de Punt Ràdio, els senyors Jajajers, Jorge i Alexis. Fort aplaudiment per ells.
5: Bravo.
4: Aplaudiment molt gran per ells, que són gent molt bona, molt bonica.
5: Vamos allà.
4: De categoria.
6: És el més guai, els Jajajers. Sí, sí,
4: sí. Tot Alexis, Jorge és un poquet, no sé.
6: Sí, jo sóc un poquet
4: avorrit,
6: però bueno.
4: I vos dic una cosa, ahir som passant de categoria en la gala dels IZ Awards que vareu presentar vosaltres.
6: Awards.
4: Awards.
6: Awards.
4: Perdona, Jorge. Awards.
6: N'hi ha que parlar bé.
7: Bueno, va estar molt bé, sí. Molt de glamour, no?
4: Sí.
7: Estàveu vosaltres per ahir, de fet, ahir, donant-li més glamour encara.
4: Per aportar-lo, sí.
6: La gent vestida de gala, nosaltres en pajarita. Va estar bé. Allí en el Umbracle.
4: Una roxa per ahir.
7: Correcte.
4: Com en grans ocasions.
7: Com en grans ocasions.
4: I veus a tota aquesta gent que veus per ahir quan estàs passant d'Instagram abans de dormir, que dius...
7: Efectivament.
4: M'estic en desom, però estic així passant un reel més.
7: Estava inclús Nicky Jam. Bueno, era el doble de Nicky Jam.
5: Era el doble.
7: Però era clavat, o sigui...
4: Sí, no, totalment. Bueno, actuació musical, sí, això va ser un jaleo de por.
7: Va estar molt guai.
6: Sí, s'ho van passar bé.
7: Sí, que és l'important sempre, passar-ho bé.
4: Però que entre tots els influencers que hi havia per ahir, pues bueno, la presentació va córrer a càrrec vostre.
7: Correcte, sí, sí, sí.
6: Sí, perquè nosaltres fem de tot. Nosaltres presentem, dinamicem, fem col·laboracions, o el que vulgueu, no?
4: Recaos, també, no?
7: Tarro, bé, clar.
6: Venim a la ràdio, fem recaos, jo què sé, si n'hi ha alguna dona al poble que té problemes per anar a pel pa,
4: pues jajajers,
6: lo que siga.
4: Fa ser regalo d'anar a pel pa i ja està. Paelles, no? Feu paelles?
6: Fem paelles.
7: I sobretot Jorge, sí. Jo, lo de cuinar... Jo criticar, sí. Cuinar paella ja...
6: Alexis les menja, jo li dic, a veure, prova de sal. Això és molt important.
4: Clar. Tu eres el que està al costat, no?
7: Jo, sí, correcte. Sóc el cunyat i ixe pesat que diu...
4: El que es preocupa de que no li falte...
7: Correcte.
4: En l'altra mà res al cuiner.
7: Ah, bueno, el subministrador també. Sí,
4: és fonamental.
7: No,
4: jo vull trencar una llança pel rol del subministrador, efectivament.
7: No, és la figura més important, sense dubte.
4: Sí, perquè si no, el cuiner, si li és mal, no té que tirar-li la culpa, tampoc.
7: Correcte.
6: Completament. El cuiner no n'hi ha que deixar-lo a soles mai. Té que haver aquesta persona que puga abastir el cuiner del quinte de cervesa, d'una casalla, i a més saber mesurar, és a dir, que tampoc es bufe.
4: Sempre sense alcohol, pressupost, sense alcohol.
7: Sí, casalla sense alcohol.
4: Saludem als xiquets que ens estan escoltant des de casa.
7: Sempre controlant, i sí, millor si és aigua, però sí.
4: Anem a parlar d'altra cosa, val? Lo que siga sense chorizo, la paella, val?
7: Sempre sense chorizo.
6: Lo que siga, però sobretot sense chorizo.
4: Heu fet del claim no more chorizo in the paella, heu fet del claim un art.
7: Estem pensant, no sé si dir-ho, que no ho han registrat, igual hem de registrar-ho,
4: No,
7: de
4: fet, home, digues.
6: Ja fa temps van veure camisetes...
7: En Amazon, sí, no more chorizo in the paella.
6: Era tal qual el no more chorizo, doncs mira, clar, no tenim.
7: Clar.
6: I ara ho estàs desvelant.
7: Ja, doncs mira, ara ja sí que hem d'anar.
5: Ara ja
7: hem d'anar.
4: Molt bé, si algú està en casa pensant de registrar-ho, que tinga el detall de parlar amb ells i ficar-lo al 50%.
7: Almenys.
4: El detall, no sé, el detall. Bueno, però vosaltres, a banda de fer humor i de fer... bueno, les vostres redes socials tiren fum, evidentment, amb més de 100.000 seguidors. Bueno, en Instagram podríem parlar també de TikTok i d'altres redes socials. Però, a banda d'això, pues, també feu música, etcètera.
6: No? Sí, també, mira, és de veres, també fem música.
7: Ara que qualsevol cosa que digues, t'anem a dir que sí.
6: No mos donis idees, no, és de veres que nosaltres hem fet cançonetes.
7: Hem fet cançons, sí.
6: I estàvem pensant ara, justament abans d'entrar en directe, tenim que fer una cançó del No More Chorizo.
7: Estem preparant una cançó que va ser un hit tecno sobre No More Chorizo. Això estem desvelant-lo així, fora de cobertura, en primícia. En primícia total, sí.
4: No en exclusiva, perquè que això mereix que tots els mitjans es facin eco.
7: Correcte,
4: però en primícia.
7: Sí, sí, va, no, anem a fer una cançó.
4: Per ahir, però també ho han donat una tonaeta abans. No?
6: Sí,
7: sí. Correcte.
6: Fer la versió de Annie Lennox. No more chorizo. Podria ser.
8: Tin, tin, tin.
6: Perquè és de veres... Mola. És de veres que l'Alicia ha dit que l'estem preparant, però de moment és només una idea.
7: No, però anem a fer-ho, anem a fer-ho. I sí, sí, el que comentaves, que a banda de les xarxes, contingut de les xarxes, també tenim un show de teatre, que el 24 d'octubre, este divendres que ve, anem a fer un poquet de promo, si mos permetixes.
4: No, no, ah, no. Ah, bueno, pues s'han portat per això, home.
7: Ah, bueno,
4: per això.
7: Ah, bueno, que bona gent, que bona gent. Doncs pues sí, divendres que ve, 24 d'octubre, anem a fer un show al Teatre de la Placeta, a les 10 de la nit. Un show molt divertit,
6: nostre,
7: molt...
6: El nostre show Disfrutopia és la tercera vegada ja que anem al teatre, que està molt bé el teatre.
7: És un molt bon teatre i un molt bon show, que anem a dir nosaltres, sí.
6: Que claro, que no, però això s'ho passa
4: sobretot la part d'Alexis, no?
7: Sobretot la part d'Alexis.
6: Sobretot la seva. La gent s'ho passa bé, això podem dir-ho.
7: S'ho passa bé i sí. Bueno, i estem repetint, o sigui que la gent li agrada.
6: S'ho passen bé o són tots uns farsans que després venen a dir-nos està molt bé, m'ho passa molt bé. Pues, jo què sé.
4: I quan es giren dieu hipòcrites.
6: No, però sí. Fa la sensació.
7: Bueno, la sensació que això passa bé.
4: L'humor com a forma de viure i com a teràpia és
6: una meravella.
7: Sí, sí, nosaltres ho estem aplicant a la vida, sí. Claro. El ser idiotes en la vida.
6: El no prendre les coses massa seriosament, això és, no? Això és. I bueno, sí, l'humor, la veritat és que t'apanya un... I a més, també mos ho diuen els fans, els seguidors, no? El acabar veient algo, no? Un dia d'estos que tens... Qui no li ha passat, no? Vore un TikTok d'un gatet que te fa riure i dius, mira, estava mal i ara de repente ja me trobo un poquet millor.
4: És cert.
6: I nosaltres, pues bueno, fem humor pues, de lo que podem, de lo que sabem, i jo crec que ahí també aportem algo bonico, Alexis?
7: Ai, que bé que me parles, teu.
4: Vas veure l'altre dia un reel vostre que era... hi havia un italià que agarrava i buidava una botella de sangria.
7: Ah, correcte, sí. Bueno, sí, els italians de Lionfield, que això són superfamosos allà en Itàlia,
6: sí,
7: mos van replicar, nosaltres vam fer una... Bueno, és que, clar, ve de... mos va arribar una paella feta per uns italians, un guanyador de Masterchef Itàlia va fer una paella que diga la vera paella valenciana, i li tirava, bueno, sí, chorizo, marisc, de tot.
6: Sí, sí.
7: Nosaltres vam fer la reacció, i vam fer la vera pizza italiana, que li van tirar, evidentment, pinya per la pell. Sí,
6: sí. I al final,
4: vale, això...
6: I al final li tirem inclús coets i la rebentem i de tot.
4: Fem una mascleta i... Nutella. Però...
6: De tot. I ese vídeo, bueno, trenquem espaguetis, van fer...
4: Tot.
6: I li va arribar, i, bueno, se va viralitzar el vídeo, li va arribar...
7: A ells, als italians estos.
6: I, clar, a ells els va arribar... I després, continua contant tot tu.
7: Sí, esta reacció va arribar a altres italians, no al guanyador de Masterchef Italia, sinó a altres italians que són superfamosos allí.
6: Són ells, de fet, els que...
7: Els inspiradors nostres.
6: De fer aquesta reacció a la gastronomia que se suposa que trenca, en el seu cas, els cànons italians, pues nosaltres li vam pegar la volta. Mira, estos són italians, pues mos acabeu de tocar una cosa com és la paella, pues anem a fer aquesta resposta, no?
7: Total, que ells mos van respondre tirant sangria, que ja veus, o sigui, sangria... Què van fer? Congelar la sangria.
4: Sí,
7: que dius,
4: però vaig entendre que ho fem com responem a una ofensa, en una ofensa major, no?
7: Sí, però que...
4: Sí,
7: congelant la sangria.
4: Me va pareixer absurd. Sí,
7: ahí, mal.
6: Esa és la resposta, no, Alexis? No,
7: I nosaltres li van tornar a respondre... agafant un espresso italià
6: i tirant-li sucre. Polades de sucre.
4: Sí, però polades de sucre, però en una tranquil·litat.
7: Sí,
4: De fet, ahí estava davant, ahí tenint davant l'espresso, i menjant-lo un poquet en tota la parsimònia i tranquil·litat del món,
7: sí, sí.
4: I en acabant un sobret de sucre.
7: També en el got, sí.
4: Tranquil·lament tirant-lo i en acabant pues, un altre, però en tota la tranquil·litat.
7: Sí, sí, sí.
4: Resultat, 30 quilos de sucre en una tasseta d'espresso.
7: Bueno, mos ho va cobrar. Vam anar a un xino a fer el cafè i li van demanar tants... El sobre de sucre que mos ho va cobrar.
6: El cafè te costa ara, no sé què mos diria, 6 euros.
7: Va dir, més els sobres de sucre, pues sí, claro. Ixa és la intrahistòria. De... Estem esperant a veure si mos contesten una altra vegada els italians i podem ahí continuar.
4: Per favor, contesteu.
7: Sí.
4: Per favor, italians, contesteu.
6: I entrem en un bucle infinit que és molt divertit. No? Sí.
4: De veritat, que això, clar, és que així ja pareix que sigui una sèrie de capítols que estem ja esperant.
7: Sí, no?
4: Esperant el pròxim. Mare meva, hi ha algun tema que digueu, així no entrem?
7: Bueno...
6: Home, intentem no clavar-nos en política. Sí. Intentem, que tampoc tenim nosaltres línies roxes, no?
7: Però... No tenim, però és veritat que no mos dona... No, no, home, no mos avellix, però no mos ahí.
4: O sigui, tot en humor... A veure, tot en humor se pot... Ahir, per exemple...
6: Sí. Tot, sí, claro.
4: Quan
7: dels sobres.
4: Sí, lo de sobres. Sí. Va ser genial.
6: Claro. Bueno, sí que és de veres que en shows sí que... Perquè,
7: en shows molt guanyem més.
6: Però, claro, no estem pensant com que siga política, estem parlant d'actualitat, jo què sé.
7: Sí.
4: La broma de sobres ahir, per a qui estigui dient què passa en els sobres, no? Segur que hi ha algú per ahí. Bueno, pues tenien que obrir els sobres dels guanyadors.

0: dels, dels IZ Awards.
1: Awards.
0: Ho ha dit bé, Jorge?
1: Molt bé, sí, estem millorant.
0: Molt bé. I això diu Alexis, bueno, hem estat formant-nos, no? En el...
2: Exacte, perquè teníem que obrir 20 sobres de 20 guanyadors, entonces si van dir això, que hem estat tota la setmana formant-nos amb el millor.
1: Amb un influencer valencià.
2: Amb el que més sap d'això, Ábalos.
1: Un tal Ábalos. Sí, bueno, sí,
2: i va estar bé.
1: Són conyetes així que mos surten en el moment. No, això està en el guió.
2: Sí, no, està en el guió, sí.
0: I això està en el guió?
2: Estava en el guió.
0: Està preparat?
2: Està sí. Preparat.
0: No, era molt bona, eh? Va quedar
2: sí.
0: Molt...
2: Sí, sí. Va quedar natural. Molt bé.
0: Ara que sap que està i preparat ja no, però ara... Ara ja l'han destapat. No, no, pues ara bueno. Faltaria més, però bueno, que com dic, tot en humor, al final ningú té que prendre les coses com a...
1: No, totalment d'acord.
2: Fonamental, fonamental.
1: Sí, l'humor té que ser cap a tots els costats, nosaltres pensem, però ja t'he dit que... Mos sentim còmodes en l'humor blanc, però sí que és de veres, fem molt d'humor, d'identitat, de gastronomia en les xarxes, és de veres que quan és show en directe la cosa canvia un poc. S'ha de ser un poquet més àcid.
0: Sí, deixant lloc també a la improvisació.
1: Sí, sí, bueno. Cada vegada més.
0: Si el de la fila 3 porta un gorro que tal, i se pilla, no?
2: I se pilla, segurament. I si hi ha algun madrileño, també pilla.
1: Sí, si hi ha algú que vol... No, d'estos que...
2: Però amb carinyo, amb carinyo.
1: Que es comencen a cridar coses i a dir, pues dius, vine cap així, què vols, boicote? Echar-me's al show, pues fes-lo tu. Vols tu tindre protagonisme?
2: No, per explicar un poc més del show, ara que dius lo de la improvisació, sí que és veritat que nosaltres fem una cosa en el show que és que deixem uns cartonets en les butaques dels espectadors. Quan arriben tenen un cartonet i un boli i ahí poden posar les coses que li donen ràbia. ¿Vale? Perquè nosaltres al final mos van fer un poc més famosos, ja ho eren, però va esclatar tot amb el tema del cartó del No More Chorizo, i això ho hem portat al teatre i la gent posa ahí les coses que li donen ràbia i després mos les ensenyen
1: i les comentem.
2: Les comentem i ahí... I això s'està... al final s'està... Està fent-se amb el show, això, perquè en principi hi havia més guió, però ens hem donat compte que això la gent se diverteix molt.
1: Sí, que la gent sí, participa, vol participar molt, i al final pues, jo crec que ara ja quasi la meitat del show és aquesta participació de la gent, que al final això no tenim més remei que sigui improvisat.
2: I just esta setmana hem començat altre show que es diu La Crema, que és un show un poc més xicoter, no porten la xaranga, no són teatres, és en un... en una sala on se pot sopar i tal.
1: És en el cim de Benimaclet.
2: Exacte.
1: I això sí que és tot improvisat.
2: Tot improvisat.
1: És tot cartons... Tot ixe concepte...
2: De desfogar-mos.
1: Dels cartons. I ho vam fer per primera vegada l'altre dia, el dimecres, i va funcionar molt
0: sí.
1: Bé.
0: I si vos trobem en un show de... No sé, en un teatre que tots són pan sin sal, què fem?
2: Bueno, això passa. Pot passar.
1: Normalment en la placeta no, la placeta ve molt bona gent.
2: Sí.
1: Però... Per això...
0: El que vaig a la placeta és bona gent.
2: Correcte,
0: que,
2: segur.
0: Que sàpiga tot el món que si algú no té clar si tal i se vol manifestar i proclamar com a bona gent ha d'anar a la placeta.
2: A bona jajajers, correcte.
1: A més, la placeta, si vens en temps, pues allí n'hi ha... te donen
2: cerveseta,
1: roses, com si anaves al cine, però en el teatre. Està guai. No, no, però sí que mos ha passat, en sobretot en...
0: Molesta prou, no? Lo de el que està mitjant roses, vos claveu en ell, no?
1: No, nosaltres és que fem un poquet del teatre, és un poquet dels...
2: Hi ha molt de soroll, hi ha una xaranga, en directe, o sigui que imagina't, sí.
1: Té un poquet de burrera i...
2: Repartint casalla...
0: Sense alcohol,
2: sempre, perdó, sí.
1: Ahí portem la sense alcohol, sí. No, de fet, és de veres que nosaltres fem allà un tutorial... Bueno, tindria que desvelar-ho.
2: No, pots contar, però poquet, crea hype, crea hype.
1: No, no dic res.
2: Expectació.
1: No sé si el divendres el farem, però bueno, ja ho dic ja, no?
0: Sí. Ara ja que t'has mullat...
1: Claro, nosaltres fem el tutorial de la casa ja, pues la botella no porta casa ja.
2: Porta aigua.
1: Por esa aigua.
0: Home,
2: perquè si no, clar, és important.
0: Espere. Quin és el moment més surrealista que heu viscut en l'escenari?
1: Bona pregunta, no ho sé.
2: Ostres, és la primera vegada que mos pregunten això.
1: Ah, no, sí que te sé dir. Bueno, podria ser el de la Pobla.
0: Heu viscut algun moment normal en l'escenari, volia dir?
2: No, però sí, per exemple, jo me'n recordo en un show un andalús... Sí, bueno, que te recordes que no va donar molt de xoc i tal.
1: No, però jo te vaig a dir...
2: Igual anava un poc bufat.
1: El que sí, claro, que el vam... Això que el puig...
2: El van butxar...
1: Això que el puges sí. I aquí donava molt de xoc i si el show dura 80 minuts, pues va ser quasi 2 hores per culpa d'este home, però també va ser culpa nostra perquè nosaltres, pues, com ens donava molt de xoc...
2: Sí, la gent s'estava riguent molt i tal.
1: La gent se ria, tu quan veus que la gent se riu dius, bueno, pues jo tiré per ahí. Al final, això és en directe, però dius, lo que te respon el públic, pues tu vas per ahí. Però no sé si te'n recordes, en la Pobla,
3: sí,
1: van haver dos que també estaven de la casella sense alcohol.
3: Sí.
1: Estaven, que van pujar en un moment donat i ja van dir, bueno, és que no pareu, pujeu així. Van pujar a quina mala hora.
3: Sí.
1: A quina mala hora, perquè això era ja ingovernable. I nosaltres què vam fer? Bueno, és que no mos feu cas. O sigui, ho feu en el show, mos van baixar de l'escenari i ells van continuar. Pues nosaltres no vam acabar mai, ells ja estaven ahí fent el seu show, la gent...
2: Per aclarir que no som uns... que som professionals, i per aclarir això, el tema és, va ser un dels primers shows.
1: Ah, som professionals, nosaltres?
2: Bueno, professionals no sé. Del mamarratxeo. Vam anar a un show en una... Era un...
1: Una urbanització
2: de xalets.
1: Que la Pobla té com 14 urbanitzacions, doncs una d'eixes.
2: Que res, que el show, bueno, vam fer tot el show, va vindre gent que sí que estava connectada, però altra gent que estava veient i tal, i al final del show,
1: no, però
2: com estava
1: dos.
2: Fent molt de soroll, sí,
1: eren dos.
2: Com van fer molt de soroll, es van pujar i tal, i ja era el final, i bueno, i se van fer amb l'escenari.
1: La realitat és que el final nostre no el van fer, perquè el van fer ells, que
2: el closing va ser d'ells.
1: Que van estar mitja hora ahí i ja van dir, bueno, no sé, nosaltres no ens n'anem, no sé.
2: Però bueno, coses que passen.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Unes pindolentes d'història de València mos va regalar Òscar Rueda. Veritat, Òscar?
1: Efectivament, com cada diumenge.
0: I anem a parlar d'un personatge tan important com Lluís de Santàngel.
1: Home, tan important com a que si ell no haguera participat en el que ara anem a contar, pues, bueno, la història de la humanitat hauria sigut contada d'una altra manera.
0: Quasi res porta al diari, atenció, eh?
1: És una afirmació rotunda.
0: Sí. Jo crec que no som conscients de lo que tants valencians han marcat la història del món.
1: Sí, sí. Està mal que nosaltres ho digam, no?
0: Però és la veritat. Sí, vull dir, sí, sí. Històricament, el Regne de València va ser una potència mundial en moltes coses i, bueno, per a mostrar un botó.
1: Lluís de Santàngel. Lluís de Santàngel neix que en la ciutat de València, cap a 1435. Hi ha algun dubte, han hagut altres teories que diuen que si no era València, ja sabeu que en aquestes coses pues, sempre té que aparèixer el debat. Ell mateixa ho diu en un dels seus escrits, que era natural de la ciutat de València, per tant no tenim que dubtar de la seva paraula. I ja venia de bona família. Son pare ja era una persona molt potenta dins del Regne de València. Hem de pensar que en el segle XV, com tu has dit, el Regne de València és una potència mercantil, domina el comerç en la mar Mediterrània. La ciutat de València, cap a final del segle XV, se converteix en la ciutat amb més població de tota la península ibèrica, vora 75.000 habitants. I en aquest context, Lluís de Santàngel, pues, ja des de jovenet, pues, seguint els passos de son pare, se dedica a fer aquest tipus de negocis. Ell primer se dedica a la importació de cereals, que és una activitat comercial molt, molt important, i va escalant socialment fins que el rei Joan II, en 1475, el nomena receptor de rendes del patrimoni real. Ell se dedica a controlar, a gestionar el comerç en els genovesos, i ahí ja ve pues, un primer detall interessant a tindre en compte. I ja en Fernando el Catòlic, en 1479, el nomenen, li donen una alcaldia de la Seca, que és la Casa de la Moneda de València. València cunyava la seva pròpia moneda i ell, d'alguna manera, és, a partir d'aquest moment, el responsable de gestionar aquesta producció. És com si el nomenaren ara el president del Banc d'Espanya o del Banc Central Europeu. I només dos anys més tard el nomenen escrivà de ració. És la persona, anem a dir, el tesorer del rei, el que controla el patrimoni real, el que entra, el que eix, dins de lo que se meneja en la casa real. Ell, a més, tenia tres negocis, portava l'arrendament de les salines de la Mata, al sud del Regne de València, que eren propietat de la corona, però que d'alguna manera pues, donaven un rendiment i ell estava ahí clavat, i també comerciaven el sucre, se dedicava a la sal i al sucre, que eren dos matèries de principal importància en aquell moment.
0: Fonamentalment, si me permets, la sal, de la que es deia que no es podia negar a ningú, ni aigua ni sal.
1: El sucre ja era més prescindible, no?
0: Però
1: en Ganeixina no se sap molt. Ara, evidentment, no, en València no mos sona que se cultiva el canyamel, que és la canya de sucre, d'on se trea el sucre. N'hi ha altres llocs del món on se du a terme aquest cultiu, però en aquella època era un dels cultius més importants en el Regne de València. I, bon, en aquest context, pues, coneix a Cristòfol Colón. Cristòfol Colón,

0: Hi ha moltes teories, no parlarem sobre ell en este moment, però des de 1486, com a mínim, Sant Àngel i Colón tenen certa amistat. Tenen contacte, Colón és una persona que també se maneja molt per tota Europa, està implicat en tot el tema del comerç marítim, i aplega Giner de 1492, quan Colón intenta convèncer als reis catòlics del seu projecte. Ell diu que la Terra és redona, que se pot aplegar a les Índies al revés de com se solia aplegar habitualment.
1: Estem locos o com estem, no?
0: Exactament. I els reis catòlics pues, no li compren l'invent. I ell pues, li conta a Sant Àngel que està pensant en anar-se'n a parlar amb el rei de França, a veure si són els francesos, és que li paguen l'expedició. Sant Àngel s'alarma, té plena confiança en el que li planteja Colón i va a parlar amb la reina Isabel per a que se repensara la decisió. I, és més, ell s'ofereix a finançar íntegrament el projecte perquè, entre altres problemes, pues, no hi havia diners. En aquell moment, Castella estava acabant de conquistar el regne de Granada, tenia molts gastos, Aragó tenia la seva marxa pròpia, la corona d'Aragó, en la que estava el regne de València, total, que al final convenç a la reina Isabel i Lluís de Sant Àngel aportarà de la seva fortuna personal 1.140.000 maravedins per a pagar l'expedició de les tres carabeles de la Santa Maria, la Pinta i la Niña, que descobrirà l'Amèrica.
1: Òscar, en euros.
0: Ja sabia jo que m'anaves a fer la pregunta. Ah, bueno, hi ha molt de dubte.
1: Podríem treure una equivalència?
0: En l'equivalència. Si investiguem una miqueta, hi ha equivalències de lo més diverses. Una de les que més m'ha convençut, encara que no del tot, era fent una equivalència en el que se podia comprar en un maravedí en el segle XV. I segons aquesta equivalència, un maravedí...
1: Tenint en compte que ha pujat l'IPC...
0: Exacte. Què valia comprar, jo què sé...
1: Miqueta,
0: mig quilo de taronges, no?, en el segle XV. Pues, diuen que un maravedí serien 20 cèntims. En el qual tampoc és tant, perquè eixirien a uns 300.000 euros aproximadament, que són pocs diners. Però, si els maravedins es transformem a ducats, que serien 17.000 ducats, i això sí que tenia una equivalència més clara en l'or, perquè el ducat era una moneda que pesava uns grams d'or, serien 3.136.000 euros, que això ja pot quadrar una miqueta més. Encara que no són molts diners pel que se gasten ara en certes coses.
1: Anem a veure, quan dura el viatge?
0: Pues dura prou, com a que torna en 1493.
1: Tots aquests jornals...
0: Exacte.
1: Durant tant de temps, jo crec que 3 milions no fas el viatge.
0: Bueno, en aquella època la mà d'obra era molt barata.
1: Sabore, sí. Però, clar...
0: No hi havia salari mínim interprofessional...
1: L'equivalència mundial tenien que treure-la de tota manera. Que si se n'anaren a un resort, pues és distint, perquè va el todo incluido, no? La pulsa
0: mental. Sí, correcte.
1: Però no és el cas, no?
0: No va ser el cas. Però, bueno, la qüestió és que el 12 d'octubre de 1492, Colón xafa terra que posteriorment se diria americana, perquè en aquella època ell estava convençut que estava plegant a les Índies. Torna Cristòfol Colón... I el primer que fa és escriure, de fet, les comença a escriure quan va en la seva caravela, una carta a Lluís de Sant Àngel. I el que es diu, encara que també hi ha polèmica en aquest tema, és que el primer que li conta el que ha vist en aquesta expedició és a Lluís de Sant Àngel. Després li ho contarà també als reis, li ho comentarà a altres persones. I aquesta carta, o una còpia pràcticament original d'aquesta carta, se conserva en l'arxiu de Simancas i és el primer testimoni d'aquest viatge de Cristòfol Colón. Li poguen tornar els diners a l'any següent en rendes castellanes, el gratificaren, el nomenaren conseller real. Tingué alguns problemetes, perquè no ho havíem dit, però ell era de família de judeus conversos, el seu iaio era judeu, se convertia al cristianisme, però això ja sabeu pues, que en aquella època estava prou mal vist. El denuncià a la Inquisició en 1497, però com és de pensar, el rei el defengué i, a més, pues, bueno, determinaren que se li donaria un privilegi que determinava el seu estatut de purea de sang, perquè l'Inquisició ja no el poguera furgar més en temes de la seva ascendència.
1: De veritat.
0: Que... Així ja funcionava l'assumpte. La qüestió és que Lluís de Sant Àngel queda per a la història, morí en 1498 en Alcalá de Henares, i a partir d'ahí, curiosament, aquest descobriment d'Amèrica per als valencians no mos acaba de caure massa bé, perquè el que feu és bascular el comerç internacional de la mar Mediterrània a l'oceà Atlàntic i Amèrica. En el qual València es comença a partir d'aquest moment una lenta decadència, perquè...

0: Isabel la Catòlica, que se guarda molt de deixar clar que la conquista d'Amèrica era per a Castella, monopolitzar el comerç en Amèrica a través de Sevilla. En la qual, si bé els valencians tingueren certa participació en Amèrica, i parlarem, pues, potser en algun programa posterior d'algun altre valencià que destaca en aquest procés de conquista, de descobriment i de conquista d'Amèrica, però va ser un valencià el que propicià que d'alguna manera així, pues, als mercaders se'ls acabara una miqueta la faena, perquè hi havia altres rutes comercials més interessants i que donaven més rèdit. Però la història queda que Lluís de Sant'Àngel és qui va finançar aquesta expedició i que, a més, que aquesta expedició se farà en nom de la reina de Castella, d'Isabel de Castella, en la qual cosa, pues, bueno, ha determinat, pues, que, entre altres coses, en la major part de lo que avui és Amèrica, el castellà siga la llengua més estesa.
1: De la valenciana de Cristóbal Colom ja parlarem.
0: Parlarem un altre dia.
1: En altre moment.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: Pena.
1: Un gusto.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Moment, esteu preparats per a un rànquing? Mm-hmm. Sí? Home, esteu preparats?
3: Sí.
0: Fernando, estàs preparat per a un rànquing?
4: Seguro?
5: Sí, sí.
0: Hem venit a jugar, no?
5: Sí, sí, vinga.
0: Molt bé, rànquing en Fora de Cobertura.

Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
4: A la mar, senyores...
5: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Sonem l'espai musical sense pauses de la ràdio d'A Punt.

distància. Cadascú amb la seva mort i existència. Entre l'herba està tota la pedra, caos. He nascut sense cap pàgina en blanc esclau. Estes versos són la punta de llança. Del foc naix la cendra i del pou l'esperança. T'ensenyaren a guardar distància. Que l'amor ve d'alguna carència. Un dit a l'escola on niu de competència. Les xiques, els xics, els valents i els dolents. Aquell pistot era diferent. Cada habitació un refugi a la pena, finestra, albereda i una guerrillera, l'angoixa vestida de seda. La gent plora, vol el seu salari. El veí s'ha comprat un Ferrari, cari. No crec que en la sort hi passi el rosari, que en

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som

0: cantar perquè no li ha donat la gana a l'àrbitre del Sevilla Rayo, no espera altra cosa. Bona nit a tots i a totes. Així estem en el 90 minuts, que es diu aixina dure 100 o dure 50, en el punt a punt en els nostres convidats d'avui. No res, és dir hola, publicitat, saludem els convidats i comencem. A saco.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A punt ràdio. De tu a tu.
1: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu. En A punt ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A punt ràdio.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. I encara que estem en ple mes d'agost i fa molta calor, nosaltres, com cada cap de setmana, estem així per intentar que comenceu millor el dia, encara que és matinet. Però si eixiu a passejar, es poseu Fent Banda i escolteu música molt bona. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música, tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals? En esta jornada es

de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora renaixentista francesa Loisette Compère en 1518. Segles més tard, en 1938 moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll i una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el 16 d'agost reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixement, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el nostre programa d'avui també volem retre homenatge al mestre tinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que començaré el programa escoltant el concert, escoltareu el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I el concert que aneu a escoltar està íntegrament format per obres del mestre José María Ferrero Pastor. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar a Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem en el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, un altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu, seguirem amb el rebost de la banda i parlarem de la societat musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem fent banda i vinga, aneu despertant-se.

Com he dit abans, el concert que aneu a escoltar són tot obres del mestre José María Ferrer. La primera peça que aneu a escoltar és un pasdoble anomenat Reina de Fiestas. Després es va ficar Reina de Fiestas 1960. Este pasdoble va ser compost l'any 1960 i dedicat a Maria Amor Tortosa, que va ser la primera regina de festes de la història de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La importància d'esta composició va molt més enllà de la seva qualitat musical. Durant més de 30 anys, des de 1960 fins 1991, el pasdoble va ser la música, el pasdoble que s'escoltava, que acompanyava oficialment les regines de festes i les seues corts d'honor en els principals actes festers, especialment en les desfilades i entrades. D'esta manera, l'obra es va convertir en una autèntica banda sonora d'una etapa molt significativa de la festa ontinyentina. Musicalment, es tracta d'un pasdoble elegant, solemne i alhora brillant, escrit per realçar la majestuositat i el protocol que envolta la figura de la regina de festes. Doncs anem a escoltar Reina de Fiestas 1960.

Este pas doble que acabem d'escoltar és una mostra del talent que tenia el mestre Ferrero per a crear melodies memorables i de força, de gran força emotiva. Característiques que també podem trobar en altres pas dobles seus, com per exemple Daniel Juan, El Nostre o Brises del Clariano. Acabem d'escoltar el pas doble Reina de Fiestas 1960. I continuem escoltant la primera marxa cristiana que va compondre el mestre Ferrero, Bonus Christianus, composta l'any 1966. Està dedicada a Antonio Cambra, destacat fester ontinyentí i president de la Societat de Festers d'Ontinyent entre 1961 i 1963. La peça va obtindre el segon premi en el tercer Festival de Música Festera d'Alcoi. Després del certamen, Ferrero la va revisar i va adaptar per a fer-la més adequada a la desfilada, fent que este fet va contribuir decisivament al seu èxit posterior. La importància de Bonus Christianus radica en que és considerada una de les marxes cristianes que van ajudar a consolidar este gènere musical durant la dècada dels 60. Diversos estudis sobre la música festera la situen entre les obres pioneres que van definir el model de marxa cristiana moderna, juntament amb composicions d'altres autors de referència. Doncs anem a escoltar esta primera marxa cristiana, Bonus Christianus.

Des del punt de vista musical, Bonus Christianus destaca pel seu caràcter èpic i solemne. Ferrero incorpora un protagonisme especial dels metalls, especialment les trompes, instrument que hi tocava, i utilitza fanfàrries que evoquen l'ambient cavalleresc i heroic propi de les comparses cristianes. I continuem este concert, però ara anem a escoltar una marxa mora, la seua primera marxa mora, Mozàrab o Mozàrabe Revert. La marxa mora Mozàrabe Revert és una de les primeres composicions festeres de José María Ferrero Pastor. Va ser escrita l'any 1951, quan el mestre ontinyentí encara es trobava en els inicis de la seua trajectòria creativa. I forma part del grup d'obres que van contribuir a definir el seu estil personal dins de la música de moros i cristians. El títol fa referència a la família Revert, un cognom molt vinculat a Ontinyent i al món fester local. Com moltes de les primeres marxes de Ferrero, l'obra està concebuda per a la desfilada mora i ja deixa entreveure alguns dels trets que més tard caracteritzen composicions de major projecció com, per exemple, Marrakech, el Càbila o la universal marxa Chimo. Una instrumentació cuidada, un paper destacat dels metalls i una marcada evocació oriental. Així que anem a escoltar ja la primera marxa mora del mestre José María Ferrero, Mozárabe Revert.

La veritat, vos he de dir que jo desconeixia aquesta marxa Moro i m'ha agradat. Tot i que no ha assolit la popularitat d'altres títols del seu catàleg, Mozárabe Revert té un gran valor històric perquè permet conèixer l'evolució musical del compositor i entendre els seus primers passos en la renovació de la marxa Moro. I seguim este concert i anem a escoltar un altre pas doble del mestre, l'últim que va compondre, Maria Ortega. El pas doble Maria Ortega va ser la última composició escrita l'any 1987, el mateix any de la seva mort, i està dedicada a Maria Ortega, fallera major infantil de la falla Menéndez Pelayo a l'Avinguda Catalunya, ací a València. Doncs anem a escoltar este pas doble Faller, Maria Ortega.

Escoltant este pas doble, Maria Ortega, jo crec que heu escoltat el caràcter del pas doble faller. Un bon pas doble i molt poc interpretat. Així que heu escoltat un pas doble que podeu utilitzar-lo en qualsevol concert. I continuem este concert i anem a escoltar l'última marxa cristiana del mestre Ferrero, Ilicitana. La marxa cristiana Ilicitana és una de les últimes grans aportacions de José María Ferrero Pastor al repertori fester i va ser composta l'any 1984 i està considerada una de les seues marxes cristianes més inspirades, conjuntament o juntament amb Bonus Cristianos i l'altra més coneguda, Apòstol Poeta Rafael d'Ullos. El títol fa referència a la ciutat d'Elx, Ilici, en època romana, d'on deriva el gentilici il·licità. I l'obra ha mantingut una estreta vinculació amb les festes de moros i cristians de la ciutat d'Elx. De fet, durant diversos anys ha sigut interpretada en actes destacats de les festes il·licitanes, convertint-se en una peça molt estimada dins del seu patrimoni. Des del punt de vista musical, Ilicitana representa l'etapa de plena maduresa creativa del mestre Ferrero. La marxa destaca per la seva gran riquesa melòdica, pels seus passatges corals i per un caràcter solemne i emotiu que busca més elegància i més grandiositat. Doncs anem a escoltar la marxa cristiana Ilicitana.

Estic escoltant totes aquestes marxes i em transporten als meus anys d'infantesa, puguem dir, perquè tindria 10 o 11 anys quan ja estava tocant les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Bé, acabem d'escoltar la marxa cristiana il·licitana i alguns especialistes en música festera la consideren una obra de gran creativitat, capaç de transmetre noblesa i sentiment al pas de les esquadres cristianes. I continuem ara aquest homenatge del mestre Ferrero, al mestre Ferrero, amb la marxa Mora Reims a Gamir, una composició escrita l'any 1985 i dedicada a Antonio García Miralles, en aquell temps president de les Corts Valencianes i fester de la comparsa Moros Blavells de Castalla. L'obra va néixer en el marc del segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent en setembre de 1985. Un esdeveniment de gran transcendència en què el mateix José María Ferrero va exercir com a vicepresident. Admirador declarat de la música del mestre, Antonio García Miralles va rebre esta dedicatòria tan singular fins i tot en el títol de la peça, ja que en àrab, Rais significa cap o qui mana, mentre que Agamir està format per les primeres síl·labes del seu nom i cognom, Antonio García Miralles. Estrenada el 12 de setembre de 1985 per la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent, durant el concert celebrat en el mateix congrés, Rais Agamir destaca per un llenguatge musical innovador, les seues harmonies de caràcter modal i l'ús d'una escala pentatònica al llarg de la primera part creen una atmosfera d'una gran personalitat. A més, una sorprendent modulació aporta un efecte espectacular tant per a l'oient com per a l'esquadra que desfila al ritme d'esta marxa mora. Doncs anem a escoltar ja Reims a Gamir.

personalment crec que és una marxa prou desconeguda i que seria important tornar a posar-la en els faristols, no? Acabem d'escoltar la marxa mora de les últimes, o la última, del mestre Ferrero, Reis a Gamir. I continuem este homenatge, però canviem de gènere i anem a escoltar una obra seua, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del mestre Adam Ferrero. Per a esta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i convivien amb la població musulmana. Segons explicava el mateix compositor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i, finalment, una gran reexposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa mora. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció, com a homenatge al centenari del seu naixement. Doncs anem a escoltar Fantasia Muladiana.

Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet, este passat certament provincial de València. I acabem el concert d'avui escoltant la seva marxa més universal, la marxa mora Chimo, composta l'any 1964. Va ser dedicada a Joaquín Sanz Aura, Chimo, membre de la comparsa Càbiles d'Ontinyent, i va ser estrenada el 27 d'agost d'aquell mateix any, 1964. L'èxit de la composició va ser immediat i amb el pas dels anys s'ha convertit en l'autèntic himne de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. De fet, esta és la peça que tradicionalment dona inici als actes festers més importants de la ciutat i és considerada una de les marxes mores més interpretades de tot el món fester. Des del punt de vista musical, Chimo va suposar una autèntica revolució. El mestre Ferrero va aconseguir crear una obra amb una gran capacitat evocadora, combinant melodies d'inspiració oriental, una instrumentació brillant i una estructura que transmet majestuositat, misteri i emoció. Molts estudiosos consideren que esta marxa va marcar un abans i un després en l'evolució del gènere. Escoltem ja la marxa Moro Chimo, interpretada per la seva banda, la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent.

0: La importància de Ximo transcendeix Ontinyent. Ha sigut interpretada per bandes de tot el territori valencià i fins i tot ha rebut reconeixements fora d'Espanya. Avui és una de les obres més representatives de la música festera valenciana i està considerada una peça imprescindible del patrimoni musical dels moros i cristians. Doncs, fins així el concert d'avui que hem dedicat al mestre José María Ferrero. I ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A. Ràdio.
5: A. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
6: De tu a tu.
7: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
8: Villarreal i Llevant comencen la Lliga al punt a punt. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els partits de la primera jornada de Lliga que juguen Racing de Santander i Villarreal a El Sardinero i Espanyol Llevant a Cornellà. A més, raspall des de Castelló de la Ribera i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els debuts del Llevant i el Villarreal a la Lliga del punt a punt.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
4: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda.

Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música? Tant pels naixements com per les defuncions.

0: pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora, del compositor, millor dir, renaixentista francès Loïchette Couper, en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll, una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el segle d'agost, el 16 d'agost, reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixentista, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el programa d'avui també volem retre homenatge al mestre ontinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que després d'escoltar el concert de Wii, que hem fet un homenatge al mestre Ferrero, seguim en la secció Wii en qui parlem, i en res parlarem amb Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, peça que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, l'altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu seguirem en el rebost de la banda i parlarem de la Societat Cultural Musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així, en fent banda, disfrutant de la vida.
1: El nostre so en fent banda.

0: Coincidint amb el centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor, la seva filla, Pilar Ferrero Silvaje, serà l'encarregada de dirigir este dijous que ve l'obra més emblemàtica de son pare, la Marxa Moro Chimo. Es tracta d'un gest carregat de simbolisme i sentiment. Chimo no és només una marxa moro, és una peça que identifica Ontinyent, la seva festa i diverses generacions de festers. Que siga precisament la filla del compositor qui alce la batuta per a dirigir-la en este any tan especial representa un pont entre el llegat del mestre Ferrero i el futur de la seva música. I la tenim així, i anem a parlar en ella. També he de dir que és una gran pianista i és la directora del Conservatori Professional Melchor Gómez d'Ontinyent. Pilar, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé, tu com van les vacances?
1: Pues molt bé, estupendament.
0: Ja ho crec que sí. I com portes el tema de dirigir Chimo, que ja és d'ací 4 dies?
1: Sí, sí, bueno, pues nada, y ahí sí, que esperan que arribi el moment, es molta il·lusió, clar.
0: L'has dirigit alguna vegada? Has agafat la batuta per a dirigir-lo en algun moment?
1: No, Chimo no.
0: Altres sí.
1: Ni Chimo ni ninguna banda. A veure, agrupacions grans jo no n'he dirigit. Vaja, jo agrupacions grans no n'he dirigit. He dirigit els meus alumnes quan ha sigut necessari.
0: Sí, en alguna agrupació.
1: Menuda, però jo no m'he posat davant de... I des de luego de casi mis músics, des de luego que no.
0: ja ho crec que sí. Molt emotiu serà. Però dis-me una coseta, ara que no s'escolta ningú. Carlos... t'ha dit alguna coseta? És a dir, fes això,
1: sí,
0: fes allà.
1: Claro que sí, claro que m'ha donat alguns

0: consells, òbviament. Òbviament, a veure, una marxa mora té un ritme constant.
1: Clar.
0: Tècnicament,
1: clar.
0: No és que siga complicat, però sí que han hagut alguna consulta. Jo vull ser que esperen això o això, per si acaso me fan cas, si és una altra.
1: Clar.
0: Bueno, pues això ho fes en el gesto i si no ho fes ballana, claro, claro.
1: Clar que sí, tens que fer, clar que sí. L'ha dirigit el teu home, Carlos, l'ha dirigit sí. també Daniel, el teu sí, germà, sí. i quedaves sí. tu?
0: Quedava jo, bueno,
1: tens dos germans pues... més, perquè tens dos germans,
0: sí, dos germans més. Sí.
1: Però diguem que quedava la xiqueta de la casa.
0: Bueno, claro, també és l'altre dels dos germans. Un no és músic, no sé, sí. però és músic, i l'altre no és músic.
1: Sí.
0: I Dani, en quatre ocasions, i Carlos, també en una, fa molts anys, en el 94.
1: Correcte. Què significa, Pilar, per a tu i per a la teva família? I per a ta mare? Ta mare com està?
0: Ma mare està pues, tremendament emocionada amb la idea i contenta i feliç i, ja, i la família sí. pues, també. I jo no te vull ni contar. Vull dir, jo he viscut aquest acte tots els anys. Crec que no me n'he perdut cap.
1: Ai, clar.
0: Crec que no me n'he perdut cap com a espectadora, com a festera espectadora. Que soc.
1: Sí.
0: Ho he viscut molt de prop, molt, molt.
1: I què significa per la teva família que este any, quan va ser commemorat, anomenat este any l'any del centenari del naixement de ton pare?
0: Pues l'any està sent tremendament emotiu
1: sí.
0: i estem molt, molt contents de la implicació de moltíssimes associacions, inclús no sols d'Ontinyent, vull dir, moltíssima gent s'ha adherit a l'homenatge, s'ha arrimat al personatge del mestre Ferrero,
1: sí.
0: a les generacions de xiquets que, bueno, sabien que el mestre Ferrero, pues, com a molt, és un parc que n'hi ha en Ontinyent, no?
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: claro, tornar a posar cara i tornar a posar, saps? Donar-li una imatge a esta persona que claro, ja va faltar fa no sé, 40 anys. I claro, pues, ha sigut molt, molt bonic. S'han fet moltíssimes coses i estem verdaderament agraïts
1: ja
0: a tots
1: que sí.
0: aquells que estan fent pues, que este any siga tan, tan especial.
1: No sé si sabeu, la família, però estan fent-se concerts, homenatge a ton pare, durant tot l'any, de totes les societats, és a dir, d'ahir del voltant d'Ontinyent, d'altres jocs, més juntament, sí. estan fent-se concerts, homenatge a ton pare. O si no, alguna sí, sí. peça per a fer este homenatge.
0: Exacte.
1: I és així.
0: Sí, quan es va fer el 50 aniversari de la composició de la Marxa Marochimo l'any 2014, que és quan sí. es va declarar himne de les festes d'Ontinyent,
1: sí.
0: es va fer també una espècie de crida de Chimo pel món.
1: Sí.
0: I es va convidar a qualsevol societat musical de tot arreu que volguera pues, que fes una interpretació de Chimo i arribaven els vídeos i tot això va ser sí, superbonic.
1: Sí.
0: I enguany sí. la crida s'ha fet amb el Paso Doble Daniel Juan.
1: Sí.
0: Però hi ha societats musicals que estan interpretant Daniel Juan i mos arriba i hi ha altres que no, que estan fent un programa sencer, o fan altres dos obres, o Daniel Juan i altra cosa, a part que Chimo també s'interpreta en moltíssimes localitats. Per tant, està molt present, des de luego, en tot l'entorn d'Ontinyent i tot l'entorn dels pobles festers de moros i cristians, sobretot, clar.
1: Jo vaig a dir-te que jo ja l'he interpretat, jo ja l'he tocat en la flauta, Daniel Juan, que és este pas doble que ara escoltarem.

0: Pilar, he de dir que és un pas doble que a mi és un dels que sempre estan ahí i, és un dels que m'agraden, Daniel Juan. En el meu poble la van tocar en el concert el dia, crec que va ser el 10 de juliol. Van fer un concert i tocaven Daniel Juan, també. A veure, dins de l'àmbit, Pilar, dins de l'àmbit familiar, quin és el record que es ve ara al cap de ton pare? Àmbit familiar.
1: En l'aspecte del pas doble Daniel Juan?
0: No, en aspecte familiar, teu. Un record que es vinga a ton pare. De les primeres classes que es donava, de com era. Quin record?
1: Jo recordé a... com tinc la vida tan vinculada al conservatori...
0: Sí.
1: Pues molts dels records que tinc estan relacionats. Me venen molt

0: coses al cap quan estic al conservatori, quan yeah. prenc alguna decisió, quan passa alguna cosa i dic, mon pare ja va pelear en això, sí. o quan tinc que donar classes i el record de les seues classes de teoria, sí. saps? Quan en un mateix picoteig, un professor mos donava la teoria i un altre mos donava el solfeo, i ell donava la teoria musical igual que el padre Pere Jorge. El record sí. de... Quan jo venia de l'escola, pujant-me al cotxe, anant a la caseta i després anant al conservatori junts i aquell dia me tocava classe.
1: Sí.
0: Vull dir, moltes coses. I la seua sensibilitat sí. cap a la música i aquests moments d'estar en casa i dir, me'n vaig al piano, no me molesteu. I papà va estar en el piano i el sentia dir, bueno, estan les seues coses, no?
1: Vale.
0: I quan estava en les seues coses no hi havia que dir-li res per si a cas. La idea que tenia se li anava.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí, sí.
0: Pues
1: sí,
0: és un pare, entonces pues, són moltes clar coses. Clar que sí, clar que sí.
1: I damunt arribes al conservatori i està allí la seva foto.
0: Sí, clar. Clar
1: i segurament jo li diria, bon dia, pare. Segur. Que alguna vegada me li diria, estic quasi pare. Bé, sí. Pilar, com era familiarment? Com era ton pare? Era carinyós? Era... Com era? Com era en la família? No musicalment, musicalment parlarem ara. Però com era a casa?
0: Pues en la família era... A veure, era una persona sensible, era una persona directa quan tenia que dir-te les coses, era una persona recta. He de dir que no era, per la seva gran activitat musical i social,
1: sí.
0: no era una persona extremadament familiar, tant d'estos pares que arriba el diumenge i agarren els xiquets i s'emporten per aquí, per allà. No, ell tenia...
1: Feina.
0: Tenia molt en la seva vida la banda, la... Saps?
1: Sí, però...
0: Que sempre li agradava molt la natura, anar sí. a la serra, el passejar per allí, per la muntanya, estar en la caseta, en això, era... Anava molt pues, no sé, un poc al seu aire.
1: Sí, sí, sí. Però
0: he de dir... A nivell familiar...
1: Sí, he de dir-te, Pilar, que així ha... era així. Abans, jo recordo mon pare, i també era un poc així, és a dir, que anàvem més a la d'ell.
0: Sí, sí, era així. A més, jo que sé, jo tinc tres germans majors, sí. entonces, ja saps, entonces estem parlant, i jo, quan mon pare mor, jo tinc 17 anys, encara no compleix els 18, estem parlant dels 70, dels 80, o sea, la meva vida en ell és la dècada dels 70
1: clar.
0: i el 80, està que ell falta en el 87, pues la xiqueta era més a la mare.
1: Sí, sí, sí. sí
0: i el xicón
1: sí, sí,
0: era sí, més sí, sí. la relació en el pare.
1: Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Era aixina, lo qual no lleva que recorde quan jo vaig a començar a tocar el piano que, pues, que jo sé que ell estava molt orgullós.
1: I, sí.
0: I te ho feia saber, te ho feia saber a la seva manera.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: Te ho feien saber a la seva manera.
1: Sí,
0: és però era molt social, era una persona molt social.
1: Ja ho crec que sí, molt fester. Fester sí. també era, fester també era. A veure, quan es vas enterar, Pilar, o quan es vas assabentar de la importància del que havia fet ton pare, del músic que era ton pare, de l'obra que havia deixat ton pare? Perquè no siguin conscients, és el pare està en casa, però arriba un punt, perquè va faltar, tu eres molt jove, quan arriba a ser conscient de tot el que ell havia fet, perquè ell és un dels, diguem, promotors, el que va començar a crear el conservatori, per exemple, que enguany compli 50 anys, no? Quan sí, es vas sí. donar compte d'aixa magnitud de ton pare?
0: Pues, a veure, com a nivell musical i artístic, jo, a mi ja me va impactar molt, per exemple, l'any 85, dos anys antes de morir, quan es celebra el segon congrés de sí. la Festa de Moros i Cristians de Gantinyet.
1: Sí, sí, sí.
0: I ell promou la composició de música sinfònico-festera inspirada en la Festa de Moros i Cristians.
1: Sí.
0: Perquè ell ja havia fet el primer poema sinfònic l'any 72, els Moros Cristians de Gantinyet.
1: Sí.
0: I ell sempre insistent en la idea de dignificar la música festera, de pujar-la sí. un escaló més amunt. Pues en el congrés ell ja va promoure això i compositors com Luis Blanes, Bernardo Adam,
1: sí.
0: Rafael Talens van composar una obra explícitament per al concert, va haver un concert extraordinari i es va fer una gravació, recordo que el concert era per la banda municipal de València i ahí jo que jo era jove però jo diria, carai, mon pare, no sé, jo ja sí. anava posant-lo i dir, què ves això que fa, no? I després tot un poc al cap dels anys.
1: Sí.
0: Progressivament, quan dius, pues, mon pare s'ha mort, però la seva música continua tocant-se.
1: Està viu, està sempre anys, està viu.
0: I venen els homenatges, i la música, perquè no n'hi ha res més significatiu per a un compositor que encara que ell se n'hagi anat, que la gent vulga continuar escoltant la seva música. I així és com vas donant a poc a poc compte de dir, així està un llegat molt important, i això se queda, això se queda.
1: Ja, ja ho crec.
0: Ha calat en el sentiment de les persones, sobretot en moltes d'entinyents, i això va quedar per a sempre, carai, no? Com ha sigut mon pare capaç de fer una música que ha transmès tant i que ha arribat al cor de tanta gent. I això te vas donant compte al pas dels anys, dels anys, dels anys.
1: Sí. Pilar, tu comences a estudiar piano, però vaig a fer-te una pregunteta. Tu comences a estudiar piano o comences a estudiar un altre instrument? A tu no cridava l'atenció d'anar darrere la banda de la Unió Artística Musical, que és la banda de ton pare, i de la tua família?
0: Sí,
1: és a dir,
0: tu
1: això no cridava l'atenció?
0: Jo quan era xicoteta, en principi no em cridava l'atenció res, no sé com dir. Hi ha una inèrcia, tens 8 anys o això, i tots toquen, i l'etiqueta, i tal. Tu una volta ho vam comentar, no sé, me van donar la flauta, i,
1: sí.
0: Però vaig estar un any i allò va ser, no era per mi, l'instrument. I ja t'he dit, i la vaig deixar, i no va haver ningú drama. O sigui, mon pare ho tenia claríssim, i això t'ha d'agradar. No passa res, no t'agrada la flauta, no passa res. I ahir s'acabó la flauta i la música. Als 2-3 anys vaig dir, és que vull estudiar piano, vaig a començar a provar el piano,
1: sí.
0: I vaig dir, això sí que m'agrada. I a partir d'ahir, pues, de fil.
1: Vas començar a estudiar, estudiaves primer ahir en Ontinyent, i després vas passar a València.
0: A València.
1: I des de...
0: Al Conservatori de València.
1: Correcte, al Conservatori de València. I des de quan estàs treballant en el Conservatori d'Ontinyent? En quin any arribes tu al Conservatori d'Ontinyent?
0: Jo comencé en el Conservatori d'Ontinyent després de tindre el títol de piano, i estem parlant de pues principis dels 90, 93, 94, i perquè el Conservatori entonces era municipal. Estic un parell d'anys, crec que és, i després passé a Conservatoris de la Generalitat i estic 5 anys fora d'Ontinyent treballant en València, en Torrents i en Cullera. I després ja vaig demanar trasllat a Ontinyent, i des del 99 estic en Ontinyent, sense menjar-me d'ací.
1: L'any que jo vaig arribar allí, el 99. Imagina.
0: Des del 99, estic ininterrompudament ja en...
1: Jo ininterrompudament no, però des del 99. Pilar, i de directora?
0: De directora porte 11 cursos.
1: 11 ja? Molta
0: sí,
1: feina.
0: Havia sigut cap d'estudis, també vaig ser secretària. Al poc d'estar, saps què passa? Ser d'Ontinyent, tindre així la plaça...
1: Sí.
0: I el vincle que jo tenia en el conservatori, que m'havia criat així...
1: Correcte.
0: N'hi havia que tirar una mà, i si era per ell, si te ho demanaven, doncs vaig anar. Entonces, vaig formar part de les directives dels meus companys directors anteriors. I quan va arribar el moment que es va donar la circumstància que ho requeria, doncs vaig passar a la direcció.
1: Mira, estem escoltant, ara pujaré en la veu, però estem escoltant una peça per a dos pianos de Schumann, Opus 44. Allegro brillante. És una peça que vau interpretar a quatre mans: Pilar Sánchez, Rosa Campos i Miguel Ángel... Bueno, tu i Miguel Ángel Suau. Farà 2 anys.
0: Sí,
1: en aquests concerts...
0: Sí, concert de professor. Un arranjament per a dos pianos de...
1: Sí,
0: de,
1: que això és un,
0: de,
1: per a un quintet.
0: Però això és del quinte de Schumann, sí.
1: Correcte. Anem a escoltar-lo un poquitiu, este arranjament per a quatre mans.

Estudies piano i estàs farà de directora farà 11 anys. I enguany heu celebrat el 50 aniversari de la creació, diguem, del conservatori. Jo sé que en aquests moments tu eres molt, molt menuda, però ton pare va lluitar molt per a que haguera una escola, més o menys d'uns estudis oficials, per a no tindre que anar-se'n a València,

0: que estiguera en un tenyent. Tu te'n recordes, encara que tindria 7, 8, 9, 10 anys, d'eixes ganes que tenia ton pare de fer un conservatori?
1: Sí, sí, bueno, a veure, me'n recordo ja un poquitiu més endavant, vale? Però sí que després pues, m'han contat i ma mare m'ha contat com va ser tot allò, com... A veure, ell era discípul del padre Pérez Jorge, ¿vale? Sí. Que era un franciscà de Llíria que va estar així en Ontinyent, i era un musicòleg, compositor grandíssim, de veritat, un especialista en música gregoriana, una persona molt culta i un gran músic. I bueno, a principis de 70, ¿vale? La normativa d'entonces, per la llei del 66, les normatives que la del 69, podien crear-se centres reconeguts. Entonces va ser una reunió en València, ¿veu? Per donar l'oportunitat a crear centres reconeguts que es podia examinar fins al grau elemental en els pobles de València que, en fin, que estaven interessats. I sí, allà sí, que va anar José María a enterar-se. I entonces, a partir d'ahí, Amando Blanquer era entonces director del Conservatori de València i el fa la reunió, ho explica i tal i qual. Entonces José María li planteja això al padre Pérez i els dos comencen a espentar i diuen, això té que poder ser fer en un diner. I ja comencen a parlar en l'Ajuntament, en fi, fan totes les gestions fins que en el 75-76 s'obri el centre reconegut d'estudis elementals Josep Melchor Gómez.
0: Sí.
1: El centre reconegut després passa al Conservatori Municipal i després és absorbit per la Generalitat Valenciana, però òbviament tot això ell no ho va viure, i va morir en el 87, sí, i ell ni siquiera va arribar a viure que va passar a ser conservatori municipal. Però estava tan orgullós,
0: ja,
1: perquè tindre professors dels diferents instruments, que això en la banda era, pues, mira, el mestre, el músic més major ensenyava i poc més. I veure que venien tanta, que al nostre d'una sentència en client, en lo mal comunica que està la Vall d'Albaida, que sí, venia tanta gent també dels pobles del voltant,
0: sí,
1: i per ell era un orgull tremendo.
0: Era un visionari, és a dir, ja tenia visions de futur, però jo tinc que recalcar una cosa d'ell. Era un lluitador, ell ha deixat un llegat en la música de Moros i Cristians, però ell ha deixat un llegat en el conservatori, és a dir, ell en companyia del pare Pérez, és a dir, ells han creat que gràcies a ells estigui al conservatori. N'hi hagi un conservatori professional públic a Ontinyent. I això...
1: No sabem el que haguera pogut ser, no? Si
0: no,
1: de repente,
0: no, però sí.
1: Haver res en Ontinyent, però sí que és cert que ha sigut una evolució.
0: Clar que sí.
1: S'ha partit d'això, d'una llavoreta, anar fent-se gran. Per què es fa municipal? Pues perquè realment l'Ajuntament veu que ahir hi ha un centre reconegut que va creixent, que això requereix que l'administració ho recolze, també perquè entra la LOCSE,
0: sí,
1: i els centres reconeguts ja apareixien. Tens un volum ahir de 300 alumnes i l'Ajuntament tenia que fer-se l'ànimo o això no es tancava.
0: Sí.
1: Però, clar, havia vist que havien passat 15-17 anys i que això no podia tirar darrere. Entonces, una cosa porto a l'altra. I després el mateix, no? El pas de l'Ajuntament a la, sí, Generalitat, el mateix. I avui dia es trobem en el punt en el que es trobem. És un centre tremendament consolidat, en una zona que no tenia alumnat de més de 30 poblacions.
0: Correcte.
1: Val? Perquè al voltant nostre, pues, en proximitat de la Generalitat Valenciana, no n'hi ha. Entonces, sí, pense que està molt ben situat i continua donant molt de servei.
0: Clar que sí, molt ben situat, un bon conservatori i que fa falta, és imprescindible, fa falta. Estem escoltant, te tocarà a tu acompanyar. La que escoltem tocar el saxo no eres tu, perquè tu no t'ha pegat per instruments de vent.
1: No, però... no, ja t'he dit que era prou mala.
0: Però, a banda de tot el que ha deixat ton pare, he deixat un llegat a la família. Perquè continua la família, tots els teus germans, ell, ton pare ja venia de família de músics, ton pare era trompista, crec que t'abuelo també.
1: Abuelo, sí.
0: T'abuelo també, i després tots vosaltres, i esta és la teua filla, la que està, sí, sonant. I tu acompanyes, no?
1: Sí, jo l'acompanye.
0: Escoltem un poquetet.

0: Bravo. Vaig a dir-te una cosa. Jo, quan vos sent tocar pare, filla, filla, mare, a mi se me fan les des llargues perquè jo i jo no ho puc fer. Però bé, diguem que també té un llegat de continuació, perquè estem escoltant la teva filla, el teu nebot és un oboista important, tens un nebot, tens el teu germà, és a dir, que la saga, diguem, continua de músics.
1: Sí, bueno, con tantíssimes famílies de músics valencians, madre mía, està sí, la bueno, terra però... plena. Pues la nostra és una més, sí, efectivament, efectivament. El mestre Ferrero dels fills, pues, de 4, 3 són músics, 2, sí. 6 són músics que s'han dedicat professionalment, sí. I del mestre Ferrero té 6 nets, els 6 són músics,
0: sí.
1: Dels quals, pues, ara 3 tenen la carrera superior i un no es dedica professionalment, però els altres dos, un ja sí, que és José, com vas dir, el oboe i corno, sí. I la meva filla, que bueno, és més jove, però està tractant també de buscar-se un lloc en el món de la música.
0: Clar, que és un poc complicat per a la joventut en aquests moments, però ahí està, sí, ja hem parlat amb ella i està ahí. Pilar,
1: sí,
0: encara no he parlat de quin dia es celebra avui. Avui estem a setge i avui és un diumenge que crec que fan el pregó, però expliquen què és això de l'esmorzar de la llàgrima, perquè jo crec que en res començareu l'esmorzar de la llàgrima. Què és això?
1: L'esmorzar de la llàgrima és el que dona el començament a la setmana gran de les festes. Es fa el diumenge, bueno, tal dia com avui. I el diumenge que per la nit serà el pregó de les festes, i és un esmorzar que es fa en la societat de festers, on l'argument principal és recordar als festers que han faltat en l'any, als festers difunts. És molt emotiu, se fa l'esmorzar i després, pues, hi ha uns parlaments, pues, es fa un poc un in memoriam.
0: Sí, sí,
1: i després,
0: sí.
1: Pues, es donen també unes insignies als trons, als carrers. És la bancalla de...
0: Sí.
1: I durant
0: el dia es fa algo més o ja després passem al pregó? Perquè
1: nit el pregó.
0: A la nit qui és el pregoner? És que no ho sé.
1: El pregoner enguany és Ramon Esteve, arquitecte.
0: Sí. Arquitecte.
1: Sí.
0: I quines són els actes més importants de les festes que tots tindrien que anar a veure? És a dir, a partir d'avui comencen actes, però realment fins el dijous, que és l'entrada de bandes, és el dia del músic, és on tu dirigiràs Ximo, a partir d'ahí, quins són els actes que una persona no s'ha de perdre? Anar a un tenyent a veure les festes.
1: Pues una persona que vulgui veure coses emblemàtiques de les festes d'un tenyent, el dijous, per supost, el que és l'entrada de bandes i l'acte de Ximo és tremendament significatiu i emblemàtic d'un tenyent. Les entrades són molt espectaculars, que són el divendres, la Cristiana i la Mora, i després el dissabte tenim la Baixa del Cristo, perquè el patró del poble està en una ermita, en l'ermita de Santa Anna, i el dissabte de les festes la baixen en processó, sí, al poble, i està després 2 setmanes en el poble, en la església de Sant Carlos, i després el tornen a pujar a l'ermita. L'acte de la Baixa és ben bonic.
0: L'acte de la Baixa... Sí que recorde, però el que estàs diguem-me ara, és a dir, després de 2 setmanes, a les 15 dies, torna el Crist...
1: Fan la puja,
0: el Crist a l'ermita, és a dir, a final...
1: És una processó, sí, però ja, no sé, com una romeria, la gent va de particular...
0: Sí, sí, sí.
1: Però sí, el Crist està 2 setmanes en el poble i el pugen als 2 diumenges de les festes.
0: Correcte. Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent l'any passat van ser declarades d'interès turístic nacional. Ton pare era un gran fester. El teu germà no ho sabia fins l'any passat, eh? Dani també. Els altres no ho sé. Però tu mai t'ha pegat per estar en una fila, en una comparsa?

0: Pues no, perquè per estar en una comparsa el primer que tinc és com bo i els teus amics.
1: Clar.
0: I jo soc de la generació que els xiquets de jovens no podíem ir a les festes.
1: És veritat.
0: Era una festa masculina.
1: Sí.
0: I les xiques, pues, algunes eren, existia lo de la reina de festes i la corte,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: va acabar
1: sí,
0: a principis sí, del 90 o per sí. ahir. No recordo exactament l'any, i després ja van a començar
1: 91.
0: A eixir les dones.
1: 91, es va
0: 91,
1: acabar.
0: Exacte, a principis dels 90. I després van a començar a eixir les dones a festes, òbviament, i però, claro, si tu no tens una quadrilla que llama, que s'apunte, i t'apunteu totes les amigues, doncs pues han passat els anys i no m'hi apuntava ningú a fila. Ara, en ma casa, els meus fills estan apuntats i pues estem en un entorn totalment fester. Però jo és que sempre he dit que soc festera espectadora. I jo disfrute molt veient els actes, les que s'assenten a l'entrada i sí. hasta que no s'acaba només de la caïda, perquè m'encanta,
1: sí,
0: m'encanta
1: sí, sí,
0: veure-ho. I algun any, quan la família meva, pràcticament quasi tots estan en la comparsa de Saurites,
1: sí.
0: mon pare va ser fundador de Saurites, i tinguem molts Saurites en casa. I algun any, per exemple, en la capitania de 2019, vaig eixir en una esquadra només per l'entrada, no?
1: Sí,
0: vaig eixir. Jo ho vaig disfrutar com no tingués idea, però per altra part em sabia mal perquè diria, carai, que estigui així, no la puc veure.
1: Ah, sí? Pues,
0: a mi m'agrada veure l'espectacle.
1: A mi no m'agrada gent, perdó per dir això per la ràdio, però m'agrada més tocar o eixir a desfilar. Em passa sí. això? I veure l'entrada, que és molt bonica, i la tenient és preciosa, sí. però m'agrada més el contrari, imagina't.
0: Clar, però bueno, veus, jo, per exemple, ho disfrute moltíssim. Què sí, seria sí. dels festers, quan a voltes...
1: És de veres,
0: pues,
1: si no...
0: molt tard, i els últims diuen, ai, no n'hi havia molta gent en les grades, el festers també això no li agrada.
1: Sí.
0: Necessita tindre públic, però pues jo s'ho dices, de les del públic.
1: Això està molt bé, perquè si no n'hi ha... No. Clar que sí, clar que sí. A veure, abans d'anar-se'n, actualment, quin paper consideres que ha tingut el mestre José María Ferrero en l'evolució de la música festera valenciana? Tu creus que tenim que cuidar molt més el seu llegat? Perquè, com tu has dit abans, sí que ells coneixen perquè n'hi ha un parc del mestre Ferrero. Però s'ha de conèixer més l'obra d'ell, s'ha de conèixer més qui va ser el mestre Ferrero. Jo, personalment, crec que és una persona que crec que la coneix, que és prou coneguda, però igual, perquè jo sóc d'una altra generació, no és així. És a dir,
0: mira,
1: què consideres?
0: Mon pare, en la dècada dels 70, va començar a utilitzar altres sistemes harmònics en les seues peces i evolucionar compositivament.
1: Mm-hmm.
0: Estava molt orgullós d'aquest treball
1: sí.
0: i d'aquestes marxes d'aquesta dècada. De Mulavies, de Obana, ¿vale? Però ell sabia que això anava a ser molt difícil col·locar-li-ho al fester.
1: Sí.
0: Que el fester, quan volia desfilar, demanava el mateix, mm-hmm. i no demanava aquest tipus de música.
1: Sí. Sí, sí,
0: i sabia
1: sí.
0: que per un costat estava Chimo, o estava el Cávila, o estava sí. una música
1: d'un
0: equip que havia composat mm-hmm. sí, que havia composat en la dècada dels 60,
1: mm-hmm.
0: i després estava aquesta música que ell havia evolucionat. Tratava de donar-li una dignitat molt gran a la música festera.
1: Sí.
0: I volia no quedar-se anclat, i volia evolucionar, com t'he dit, no?
1: Sí, sí,
0: entonces,
1: sí.
0: Jo convido a qui vulgui conèixer la seva música, que no se queden en aquesta música, en la música de la dècada dels 60, sinó que escoltin música de quan ell era més adult i quan ell va evolucionar més en la
1: Correct.
0: Música festera. I escoltaran un mestre Ferrero que potser se sorprèn.
1: Sorprèn. Sí, mira, abans de parlar amb tu, a les 7 del matí, jo som molt matinera, estem a les 7 del matí, i comencem a escoltar un concert. Sempre de 7 a 8, la gent va despertant-se. Avui el concert era tot íntegro d'obres de ton pare, començant per Reina de Fiestas i acabant en Chimo. I per el camí sempre he ficat la primera, per exemple, el Bonus Cristianos, que va ser la primera marxa cristiana que va compondre, sí. i la última, que és Ilicitana, o per exemple, Maria Ortega, que va ser l'últim pas doble. o el Raix Agamir, que va ser l'última marxa moro en l'any, crec que era, va ser l'última marxa moro.
0: Sí, per al Congrés també, l'any 85.
1: Correcte, i en aquest Congrés també hem escoltat la fantasia muladiana, que tu estaves abans parlant un poc d'eixe concert que va vindre la banda municipal de València, i és així, en l'any 85, i que este any ha sigut interpretat esta obra, la fantasia muladiana, obligada, que estem escoltant-la, en el certamen provincial.
0: De la Diputació, sí.
1: Sí, en el certamen provincial hi va ser obligada, que és esta que escoltem, perquè no és coneguda. Escoltem-la un poquitiu abans d'anar-se'n.

0: Els nostres oients, he de dir que este concert, que és molt xulo, tot d'obres compostes per el mestre José María Ferrero, el poden escoltar quan acabi el programa. Després busquen en internet, punxen Fent Banda i el primer que apareix és este concert. Esta peça és la fantasia muladiana, que la història que n'hi ha dels muladins, que jo desconeixia, és sorprenent. I ahí podem conèixer un altre mestre Ferrero. És així?
1: Sí.
0: És així. Bé, jo donar-te les gràcies, Pilar, per atendre'ns. Que disfrutes el màxim el dijous dirigint una obra, una peça universal, com és Chimo, de ton pare. Que això és un plus a nivell personal. I crec que vas a gaudir i crec que està ben merescut que tu dirigisques esta marxa amb ara Chimo. Gràcies, Pilar. Disfruta.
1: Moltes gràcies, Dima. Estic verdaderament orgullosa de ser filla del mestre Ferrero i d'estar el dijous allà davant per a poder
0: marcar
1: el compàs i que allò vaig avant. Estic molt, molt, molt orgullosa i molt emocionada.
0: I jo us veuré i segur...
1: Al màxim.
0: Si ja estic emocionada, perquè ja tinc els ulls plorosos, quan el veig ja, encara més. Així que...
1: Madre mía, a veure si ho aguante.
0: Gràcies, bueno, Pilar. Un abraç ben fort.
1: Moltes gràcies, Dima.
0: Un abraç. Vinga, adéu.
1: Adéu.

0: Esta és la sintonia del suggeriment de la setmana. Acabem de parlar amb la filla del mestre José María Ferrero, Pilar Ferrero. És un programa que gran part d'este programa està dedicat a la figura del mestre José María Ferrero. I ara anem a parlar en l'altre fill, en un dels altres fills, que és Daniel Ferrero. Daniel Ferrero és un compositor, director d'orquestra i de banda i professor de trompa. És considerat una de les figures més destacades de la música per a banda i de la música de moros i cristians de la Comunitat Valenciana. La seva faceta com a compositor és igualment destacada. És autor d'un extens catàleg d'obres que inclouen música sinfònica, música coral, música de cambra i especialment música festera. Ha compost nombroses marxes mores i cristianes, pasdobles, que formen part del repertori habitual de les bandes de música i de les festes de moros i cristians. Entre les seues composicions més conegudes es troben, per exemple, Cisco, Embajador Moro, un Tinianum, fa 150 anys, el Campanar de la Vila, Fantasia, Marín, per a marimba i Sinfonieta. Però no anem a parlar de ninguna d'estes. Anem a parlar d'un pas doble que porta per nom La Morera. I anem a parlar en ell perquè el tinguem així. Bon dia, Dani.
1: Bon dia, Ima.
0: Dani, encantada de parlar amb tu. Bueno, avui és un dia especial. Jo crec que estaràs a punt d'anar-te'n a l'esmorzar que es diu de la llàgrima.
1: Pues sí, és un dia d'esos que donar... és el dia, diguem, d'eixida de la Setmana Gran de les Festes de Moros i Cristians.
0: Sí.
1: I res, avui és primer, abans de l'esmorzar hi ha una missa.
0: Sí.
1: Pels difunts, i després ja és l'esmorzar i per la nit el pregó. I a partir d'ahir ja, com se sol dir, a foc seguit.
0: Correcte, a foc seguit. Acabem de parlar de tot, germana Pilar, perquè és l'encarregada de dirigir Ximo. Tu crec que ja l'has dirigit dos vegades, pot ser?
1: Sí.
0: Dos vegades. I este any...
1: Tres vegades.
0: Sí. Bueno, però la teva germana suposa que serà... Bueno, acabem de parlar i és emotiu... Però este any és especial, és molt especial, perquè celebreu el centenari del naixement de ton pare. I això és un any que, durant tot este any, està, per exemple, està interpretant-se el pas doble Daniel Juan, que no eres tu. Daniel Juan, moltes bandes estan interpretant-lo. Com en altre any va ser sí, Ximo.
1: Exacte. La veritat és que quan es va celebrar el 50è de la marxa Moro Ximo, es va fer una campanya...
0: Sí.
1: Una campanya arreu de tot el món en el que sí, les bandes que volguessin participar i interpretar el Marxa Moro Ximo,
0: sí.
1: Pues que ho feren i d'alguna forma que es passarà en el programa d'Ixe Concert i per tindre un registre de totes les bandes que van participar, no? I bueno, la veritat és que van participar de molts països, saps? Va estar molt curiós. I enguany, per motiu del centenari s'ha creat una comissió, no?
0: Sí.
1: I la comissió va pensar, bueno, per què no fem algo paregut, però en comptes de Ximo, que és el més conegut de mon pare, pues fora el Paso Doble de Daniel Juan. Un Paso Doble preciós, molt
0: preciós.
1: I que volien i també donar-lo més a conèixer si cal.
0: Clar, és conegut.
1: I bueno, pues ahí estem, quan s'acaba l'any, pues ja...
0: Bueno, ja parlarem amb vosaltres, per a veure aquesta informació. Jo, en Benigànim, el van tocar el dia 10 de juliol. El vam interpretar.

0: Daniel, jo tinc que donar-te l'enhorabona perquè la veritat que és un pas doble que sempre que l'escolte de seguida el cos reacciona i diu, uah, que cosa més, més bonica. Este pas doble el vas compondre crec que en el 2007 o abans?
1: Sí, mira, la xicoteta història que té el pas doble és que jo entré en novembre-desembre de 2005 a fer-me càrrec de la direcció artística de la Societat Unió Musical d'Abric.
0: Sí.
1: I si any ja, en el 2005, la banda va participar en el certamen de València en primera secció.
0: Sí.
1: I el president pues, tenia la intenció de que cada dos anys anàrem al certamen perquè això era bo per a la banda, per als músics, per a la seguida un poquet que ell creia que era important per a la banda. Bueno, la qüestió que en el 2007 es va apuntar a la primera secció.
0: Esta és la versió del 2007, que és la plaça de Bous.
1: Correcte. Entonces, arriba el 2007 i se ha celebrat el centenari, la banda de Santa Cecília de Cullera.
0: Sí.
1: I la qüestió és que en sessió d'honor només es va apuntar la banda de Cullera. I no hi havia bandes per a fer aquesta sessió. I el mateix dia del sorteig, allà en l'Ajuntament de València, van preguntar si alguna banda volia pujar a sessió d'honor perquè es poguera fer, perquè si no, no es feia, no? El president em va quedar per telèfon perquè jo estava a la classe del conservatori i diu, Dani, passa això, què fem? I jo vaig dir, Quique, cagaren tots els xiquets i tots pa camunt i a tocar. I van pujar a la secció d'honor. I, claro, en la plaça de Bous, secció d'honor, jo tinc que fer un passo doble perquè aquest dia serà molt xulo, segur.
0: Sí.
1: I efectivament, van anar moltíssima gent del poble per a veure i si dia el certament. Vas pensar un poquetet en la plaça de Bous, un xicotet solo de trompeta, perquè, clar, en la plaça de Bous fiquen un xicotet solo i en seguida la gent arranca, no sé. Em vaig esperar un poquetet d'això. La meva arrel festera, pues, evidentment, que està.
0: Home, clar.
1: Jo crec que va ser un pas doble molt bonic,
0: sí.
1: Que agrada molt a la gent d'allí de la banda i del poble. I després l'altra anècdota està en el títol, perquè jo vaig fer un pas doble i, claro, no sabia què ficar.
0: Hauries pogut ficar, per exemple, perquè és el poble dels panquemaus, de les mones, no? Però no, mones, tenen una altra història, que és la morera. Explica això, explica.
1: No, la morera simplement és perquè un dia sopant i el passador ja estava fet i dic, mira, això ja està fet, però jo no sé què ficar-li tal. I sopant, no parlava de música, i dic, mira, en l'escut del poble hi ha una morera. I ja està. I entonces, pues, mira, li fiquem la morera. I ja està.
0: Jo buscant informació, vaig trobar que era perquè antigament els cucs estos de seda, que se feien molts cucs de seda allí en Alberic, i hi havia gent que se dedicava, no sé si això o algo, i que havia moreres per això. No ho sé, si és veritat o és mentira, eh? Això és el que... Però, bueno...
1: La història no la sé. Jo lo que sí que sé és que l'escut del poble...
0: Porta una morera. Porta la morera, porta que això morera. És veritat. Porta una morera. Doncs, i aquest pas doble que hem escoltat i tornarem ara a escoltar-lo, ara escoltarem després la versió del 2011 que el vas tornar a interpretar, perquè sí que estàs complint de cada dos anys anar a certament. Enguany no has anat, l'any passat sí que vas anar, no sé si l'any que ve aniràs o no aniràs, però...
1: Pues mira, l'any que ve, home, la veritat és que no sé el que farem, ¿vale? Això sempre depèn dels músics, però també t'he de dir que si no anem a certament alguna cosa es farà, perquè l'any que ve celebra el 175 aniversari de la societat.
0: Ah, segur que feu alguna
1: cosa. I entonces alguna cosa farem, segur, jo què sé. Si no es va certament, algo es farà.
0: Segur.
1: Home, la banda del Veriga històricament ha sigut prou certamenera. De fet, és una de les bandes que va participar en el primer certament internacional de València, que entonces era certament de la FIRA, en el 1886, que no estem parlant de poca cosa.
0: Correcte. Dis-ho ben fort, perquè això s'ha de dir... Que de vegades es pensem altres coses i n'hi ha societats musicals que ahí queda eso. abans d'anar-se'n, Dani, on podem trobar este pas doble que ara la gent el tornarà a escoltar, que és un pas doble que per a qualsevol concert es pot muntar, que tenen que fer, jo que sé, una entrada de bandes, és un pas doble, diguem, en solera? Este pas doble, on el podem trobar?
1: Pues és molt fàcil, i a més gratuït.
0: Imagineu-se.
1: Jo...
0: Gratis.
1: Tot el que faig ho fico a la meva web i la gent que tinga a bé interpretar-ho se'l descarrega i ja està. La meva web, que és danielferrerosalvaje.com, ahí està tot el que jo he fet i gratuïtament la gent se'l descarrega i de lo que tinc àudios, n'hi ha àudio i de lo que no, però bueno, ahí està tot el meu i que tinga bé tocar-ho, pues que molt agraït.
0: Clar que sí. Doncs ja no es molestem més, Dani. De quina comparsa eres? Perquè tu sí que eres fester.
1: Jo soc saudita i, a més, fundador.
0: Que ton pare també era, crec, no?
1: Exacte. Quan es va fundar la comparsa saudita, és a dir, que ell la va fundar, a tots els fills me'l va apuntar i dels fundadors que queden la comparsa encara sigui jo.
0: Ah, no. Pues, que passeu molt bones festes.
1: Moltes gràcies, Imma.
0: Que es vegin per allí per festes, que disfruteu. I estem escoltant La Morera. Gràcies, Dani. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

I escoltant este pas doble tan bonic del mestre Daniel Ferrero, fill del mestre José María Ferrero, interpretat per la Unió Musical d'Alberic i dirigida pel mateix autor, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
3: Són les 9.
4: A Punt. Notícies.
5: Chicos, qué locura, locura.
3: Les tempestes d'ahir dissabte deixen registres inusuals a l'Alt Palància. 186 litres per metre quadrat a Begís i 142 a Toràs. La intensitat de la pluja ha causat despreniments a la CB-236 entre aquestes dues poblacions i desperfectes a Toràs. Carlos del Río és l'alcalde.
6: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament, pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
3: S'han registrat, a més, ràfegues de vent de 101 km hora, unes tempestes que també han arribat a altres punts. A Villena, per exemple, el vent va bufar a 95 km hora, a més de 70 a Aielo de Malferit, i a Beniarrés, la pluja, acompanyada de granís, ha descarregat 32 litres en mitja hora. A València, un llamp ha danyat l'església de Sant Felip Neri. No s'han de lamentar, en tot cas, danys personals. Per contra, a Pontevedra, a causa de les pluges, han mort dos dones de 60 i 80 anys per un torrent de fang que baixava de la muntanya i que s'han dut per davant cotxes i part del mobiliari urbà fins a arrossegar a aquestes víctimes davant de sa casa. Venen més tempestes, així que anem al detall. Joan Carles Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Efectivament, avui les tempestes les esperem esta vesprada cap a l'interior i al nord de Castelló. A la resta, una situació més tranquil·la que la que vàrem tindre ahir de vesprada, en tempestes que localment van ser molt fortes, torrencialitat com la que va afectar principalment la zona interior de l'Alt Palància, entre Toràs, Begís i la zona de Teresa. Pel que fa al matí d'avui, temperatures un poc més baixes que des de la matinada passada, valors un poc més agradables en molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les d'ahir cap al sud d'Alacant, on van superar els 38-39 graus. Avui esperem màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent en general bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar de manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment avui un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les comarques centrals, de nou encara amb tempestes, esta vesprada

0: en els dos països el passat mes de juny. I dia gran ahir a Elx, en què la Basílica de Santa Maria va acollir la segona jornada del Misteri, la festa en què s'escenifica l'enterrament i l'assumpció de la Mare de Déu. Una cita ineludible per a molts il·licitans i il·licitanes.
1: El més emocionant, perquè la festa és la passió feta realitat de l'amor d'un poble a la Mare de Déu.
2: És que te motive més el veure l'oripell caent del cel.
3: Per les generacions que venen darrere, que ho tinguin ahí, que ho mantinguin.
0: I este és l'ambient del moment, d'ixe moment de la coronació de la Mare de Déu sota la pluja d'or que envolta tots els personatges, l'apoteosi d'este drama sacre amb prop de 5 segles d'història. I a Bunyol, la rivalitat entre les dues bandes de música del poble va ser anit la protagonista en una nova edició del clàssic Mahamá, entre Los Litros i Los Feos, que són els noms amb els que es coneixen les societats musicals, l'artística i l'harmònica. El concert que va omplir l'Auditori Municipal va estar presentat per la periodista d'esta casa, Rosa Romero, i va comptar amb la participació de més de 300 músics. En els esports, ahir va començar la temporada 2026-27 de futbol en primera divisió. Es van jugar 2 partits amb estos marcadors, a la vez 3 Getafe 0, Sevilla 2, Rayo 1. Quant als nostres, avui a les 5 de la vesprada, estrena d'Iñigo Pérez a la banqueta del Villarreal al camp del Racing de Santander, i a més a les 7 el Llevant de Luis Castro visita l'Espanyol. En pàgina poliesportiva, l'equip espanyol de gimnàstica rítmica es va proclamar ahir campió del món en el concurs complet a Frankfurt i a més ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles formen part de l'equip i s'han penjat l'or. Bé, esto de les 9 i 5, tornem a les 10 fins ara.
4: Som a punt.
5: Què fas este cate?
6: Tu què creus? Festa.
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Estem a la secció El rebost de la banda i anem a parlar d'una societat musical de la comarca de l'Alcoià, exactament del poble de Penàguila, que també comencen les festes, perquè a la Comunitat Valenciana, en els mesos de juliol, agost i setembre, buf, déu-n'hi-do, com diuen els catalans, quantes festes hi ha. Doncs tinc que ser a tres membres de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que és una de les institucions musicals més emblemàtiques de la comarca de l'Alcoià. Fundada entre els anys 1860 i 1870, compta amb una llarga trajectòria dedicada a la promoció de la música i a la difusió del patrimoni cultural del municipi. Al llarg de la seva història, la banda ha aconseguit importants reconeixements. Entre ells destaca el primer premi obtingut al certamen de música festera Divi l'any 1961, un guardó que va consolidar el seu prestigi dins del panorama bandístic valencià. És molt important l'escola de música, ja que garanteix la formació de les noves generacions de músics. Jo tinc així a Juan Blanes García, que és tresorer i arxiver. Bon dia.
1: Bon dia.

0: El paper d'arxiver és importantíssim, eh?
1: Sí, sí, ho és, ho és.
0: I quanta paciència tens que tindre?
1: Uf, i damunt la gent... Sí, sí.
0: Perquè tots els assajos, ara el director meu dirà, és que no tinc este paper. Eh? Encara que n'hi ha noves tecnologies i envien per les plataformes els papers, però és un lío. També tinc a Àlex Blanes Díaz, que és el president. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Encantada que esteu així. La veritat és que Penàguila és un poble molt bonic, que jo crec que la gent tindria que anar allà a veure, eh?
2: Doncs la veritat que sí, un poble de muntanya, molt d'encant, i esteu tots convidats a vindre quan vulgueu, clar que sí.
0: I tinc també el director de la banda, David Castelló. Silvestre, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
0: Ara em contaràs com tu es partixes, perquè esta setmana que ve també són... Avui és l'esmorzar de la llàgrima, i tu eres de la comparsa Llauradors, crec, d'Ontinyent.
3: Així n'és.
0: I esta setmana comencen també les festes d'Ontinyent.
3: Sí.
0: A veure com tu es divideixes.
3: És complicat perquè, clar, cauen les dues festes ahir, però bueno, m'ho he pogut partir per poder estar quan toca.
0: També ha vingut un bon amic, encara que diu, jo no vull parlar, que és fill de Juan Calatayud de Bocaire, autor de Febrer, que la veritat que feia't ell que no el veia, és alumne, va ser. I és Juan Calatayud Bas, que ha vingut a acompanyar-nos. Bon dia, Juan.
4: Bon dia, Imma.
0: Com està ton pare?
4: Molt bé.
0: M'alegre.
4: Allí continua, a la banda.
0: Molt bé, això està molt bé. Tu toques allí en la banda?
4: En la d'Ontinyent.
0: Tu en la d'Ontinyent, en la Unió?
4: Sí.
0: Acabem de parlar en Pilar
4: i en Daniel.
0: Perquè Pilar és la que dirigis Ximo. Mhm. Uh-huh. Encara que un pardalet, tu vas dirigir també Xàbia.
3: Sí.
0: A Xàbia. Ara el mes de juliol vas dirigir.
3: Sí.
0: Passat. Quin dia? El dia passat?
3: El dia 19.
0: Doncs anem a parlar de la Societat Musical Cultural de Penàguila. Que comenceu... A veure, vosaltres teniu les festes partides.
1: Efectivament.
0: En el mes de juliol... Tenim unes festes i a partir d'ara, vostè m'assetja, no sé quan comença, un nom que es diu La Huita.
2: Sí, bueno, les festes joves són el primer cap de setmana d'agost.
0: Sí.
2: Que, com el nom indica, les organitzen els joves del poble, entre 16 i 18 anys.
0: Sí.
2: I en les quals la banda està molt implicada perquè tenim que tocar en ells, fer acompanyaments, fem la professora... I ara comença, com bé has dit, la Setmana de la Huita, que és una setmana en la que cada dia hi ha una foguera en el poble, un grup, una colla, un grup d'amics,
0: sí.
2: Una de les quals és de la banda de Penàguila, que és també el dia que aprofitem per a fer el concert d'estiu en el poble.
0: És a dir, estàs a punt de fer un concert, David?
3: Sí.
0: Quin dia?
3: Sempre el fem el dimecres de la setmana de festes. En este cas cau el dia de neu.
0: El dia de neu. I què soleu tocar?
3: Depèn, han hagut anys que hem fet música festera, depèn de com tinguem un poc l'agenda de l'any,
0: sí,
3: perquè
0: sí, sí.
3: Si tenim molts compromisos i tal, doncs hem aprofitat per fer música festera. Enguany, per exemple, hem dit que anem a canviar el xip i hem triat aquest tipus de repertori més bé sinfònic.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Com què?
3: Farem en la primera part música valenciana, el Paso Doble i Acca de José Rafael, i després
0: sí.
3: Farem una obra que ens agrada molt, que és Cançons de Mare, de Talents, i la segona part farem música més llatina, farem Cordilleres de los Andes, de Kiss Black, i després el Danzón número 2, d'Arturo Márquez.
0: Doncs jo crec que vos agradarà el repertori que està ficant.
2: Repertori molt xulo i exigent, també.
0: Clar que sí. Exigent, sobretot el Danzón i les Cançons de Mare.
3: Sí, que pareix fàcil, però té...
0: No, les Cançons de Mare... Les Cançons de Mare... Tècnicament dirigint, té les seves històries,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: Té les seves històries. Doncs comenceu fent el concert. I tu has explicat... que la Huita cada dia feu una foguera. Una foguera és que feu una foguera tal qual, foguera
2: sí,
0: de foc.
2: Literalment, una foguera en la plaça del poble.
0: I cada dia està organitzat per diguem, una associació o una agrupació o
2: sí,
0: una penya.
2: Sí, un grup d'amics, una colla d'amics. I normalment fan cadascú fa alguna cosa. Un bingo musical, fa un resopó i el dia de la banda doncs nosaltres fem el concert.
0: A veure, en quants habitants té Penàguila?
2: Penàguila, durant l'any, viuran 200 persones.
0: Sí.
2: En estiu sí que és veritat que ve tot el món i a lo millor som 600, 700...

0: 800 persones.
1: Sí. Aleshores, aquests pobles tenen un encant molt gran, sobretot d'acollidors, i de que entre tots, és que es conegueu tots i feu la festa, és a dir, és una cosa... A mi m'encanten les festes dels pobles més menuts, perquè esteu més, jo què sé, més lligats, entre es conegueu tots i esteu...
0: Sí, a veure, allí la majoria estem units per la sang, la majoria som sí. família... I...
1: Sí, perquè el primer que pregunta si éreu cosins, perquè Blanes i Blanes. Sí. També és veritat que en la zona de l'Alcoyà hi ha molts Blanes.
0: Hi ha molts Blanes, sí, sí. No, però nosaltres allí sí que és de veres que també et cries tota la vida en la mateixa gent, entonces vas sí. creixent en ells. I, per exemple, en relació a això que dius, tenim la setmana després de la vuita, la setmana que ve tenim el dia de les paelles, que és com el dia en el que s'acaba tot.
1: Menor.
0: Sí, perquè ahí en el carrer de en el carrer principal del poble
1: sí.
0: es posen l'ajuntament posa taules i cada grup d'amics fa la seva paella i és un dia en el que tot el poble s'ajunta, en el qual sí que ahí es veu la unió
1: i tu estaves comentant-nos que el primer cap de setmana és la festa dels jovens, que uh-huh. suposo que serà per quintes, no? Serà no
0: sí,
1: sé si s'organitzeu per quintes, ni els festers que aneu que allí realment la banda sí que representa molt, perquè tenen que anar a Pérez, tenen que portar-los a missa...
0: Sí, aquests dies és un no parar. Sí, sí.
1: Clar, tenen que anar a les processons. I aquesta setmana que va començar, la banda també està tan present?
0: No, ara en les festes majors, la setmana de la vuita acaba sí. en les festes majors, que són les festes de moros i cristians de Penàguila, uh-huh. i en aquestes festes sí que és veritat que la banda no té... No participa tant, perquè... molts músics també participen de la festa
1: clar que sí,
0: i
1: clar que
0: no
1: sí.
0: volem sols tocar.
1: Participa tot en el concert que feu, que la gent
0: correcte.
1: Va allí. Suposo que el fareu en la plaça.
2: Sí, antigament es feia en la iglesia, mm-hmm. perquè no disposem d'auditori, l'únic lloc que hi ha, diguem, on puga sí. haver un escenari i públic és en la iglesia, però des de l'any del Covid el vam fer a la plaça. I crec que és un cert tant per el lloc, que cap més gent
1: sí.
2: i la plaça pues, també té el seu encant.
1: Serà acollidora, igual.
2: Sí, és una plaça així més tanqueta, és just enfront de l'església.
1: Sí.
2: I vaja, jo pense que ha sigut un cert el tornar a fer-lo a la plaça.
1: Ja ho crec que sí. Doncs anem a escoltar un pas doble que porta de nom el nom del poble. Penàguila.

0: Pena Águila. Pas doble de quin compositor?
1: De José Sapena Matarredona.
0: Que era un músic d'allí?
1: Un músic d'allí de Pena Águila, que va desenvolupar la seva carrera professional en Andalusia, però bueno, sempre va tindre present el seu poble i li va dedicar...
0: Té sarsueles i tot? Té sarsueles i tot. Estes coses n'hi ha que guardar-les, n'hi ha que cuidar-les, i així està el paper de Juan... d'arxiver, perquè trobar totes aquestes cosetes, no? Un pas doble que tindrà els seus anys.
2: Sí, tenim un arxiu molt gran, per sort, que comptem amb moltes marxes, molts pasodobles, i moltes voltes n'hi ha d'aquestes que costen de trobar, que dius, tenim la sort de comptar en...
0: I tu estàs passant tot això, perquè en les bandes que tenen anys, com és la vostra, n'hi han moltes obres que no estan en l'ordenador, la gran part. Aleshores, tu estàs també canviant això, passant-ho...
2: Per exemple, justament esta, de Pena Águila, David la va passar a ordenador.
1: Sí, jo la vaig transcriure en... Pues, mira, vaig agafar el Covid i vaig dir, mira, ara que tinc uns dies així de confinament...
0: Però aquesta feina és molt important, perquè suposa que estaria manuscrita...
1: Sí, estava manuscrita i, bueno, vaig dir, aprofita i la passe a l'ordinador i, mira, vaig fer un regalet en ese paso doble.
0: I, diguem, la vas rescatar, encara que soleu tocar este pas doble, no?
1: Sí, sí.
2: En el pregó de festes del poble sempre tenim que tocar Pena Águila.
0: Això està bé, perquè això és el que caracteritza la insígnia d'una banda. Feu també moros i cristians. És un poble menut, però...
3: Sí, és menut, però la festa...
0: Però filaes n'hi ha, no?
3: Sí, sí, sis filaes. Este any hi ha una nova i ja en som sis. Que va ser un poble xicotet, no està...
0: I feu l'entrada, és a dir, l'entrada serà igual este cap de setmana?
3: Sí, correcte, el diumenge, i peguem la volta al poble, sí, sí.
0: Ara ve la pregunta, i què fa David Castelló?
1: Jo vaig al concert. Jo faig el concert, que és el dimecres de la setmana de festes.
0: I després ja te'n vas a les festes del teu poble.
1: I aquest dia són les paelles de la meva comparsa, de Llauradors, que des que estic en Pena Águila, doncs aquest dia no estic, però la resta ja en queda no en tinguent, sí.
0: Sí, perquè justament coincidixen.
1: Sí, sí.
0: És que normal que no coincidixen. I aquest cap de setmana coincidixen en molts pobles. En el meu poble
1: també. Sí, sí.
0: En el meu poble, en la Pobla, és a dir, és que n'hi ha molts pobles. Xixona.
1: Xixona també, sí.
0: Xixona crec que també són les festes. Sí, doncs anem a començar a veure del principi. Quan es va formar, quan es va fundar la Societat Cultural de Pena Águila?
3: De forma oficial, en el 1910, però sí que és de veres que hi ha registres de prous anys antes, del 1868. Ja tenim registres de que la banda anava a tocar a les festes de Sant Gregori, en la Torre. A partir del 1910 sí que ja es oficialitza i ha tingut continuïtat fins ara. La mateixa banda mai ha parat. Entonces, en el 2010 vam celebrar el centenari, que la banda va ser festera major del poble, i ara ja són, doncs, 115 anys d'història oficial.
0: Que ja són anys, eh? Estàvem parlant fora de micros, que és molt complicat en pobles menuts.
3: Sí.
0: És molt complicat, però vosaltres, imagineu quants anys ja porteu. Seu més que centenària.
3: Sí.
0: I això no és fàcil, perquè sabeu que els pobles menuts, molta gent se'n va viure igual al Coll o a Cosentaina, que està propet, o a pobles més grans, no?
3: Sí, això és una cosa que jo crec que en els anys ha anat canviant molt, perquè quan la banda es va fundar i va començar... Bueno, hasta no fa molts anys, la gent sí que és de veres que vivia molt més en el poble de lo que viu ara. Entonces la gent estava allí i el millor que podia fer era baixar a la banda a assajar o anar a tocar. És de veres que després la gent, pues, per faena, per estudis, va començar a marxar a viure, pues, o a València o al Coll o al voltant, i entonces ahí ja es comença a complicar un poc més tot el tema de baixar a assajar. Sí que és de veres que la banda ara en som uns 40 músics.
0: Sí.
3: I al final cadascú té la seva situació personal i és un dels reptes que tenim en una banda com la nostra, que és d'un poble xicotet, que és veure com ho podem fer o quina és la millor manera per fer-ho fàcil per a tots.
0: Clar, per a que tornin a casa, per a que seguisquen en la banda.
3: Correcte. I per a que vinga gent nova.
0: Clar,
3: perquè la gent, com viuen fora durant l'any, també és complicat començar, perquè durant l'estiu sí que està tot el món allí en el poble, però durant l'any es fa complicat.
0: És veritat, això, el que estàs dient és una realitat, i quan arriba l'hivern costa més que vagin.
3: Costa més. Tot i això, tenim que dir que tenim la sort de que nosaltres assagem cada setmana,
0: sí,
3: que durant l'any tenim compromisos també. La veritat és que per ser una banda d'un poble xicotet,
0: sí,
3: tenim molta feina, no parem
0: teniu
3: de tocar.
0: Teniu feina perquè aneu prou a tocar.
3: Sí, sí.
0: David, des de quan estàs ahí al capdavant?
1: Des del 2018, ja porté 8 anys.
0: 8 anys!
1: Sí, és la primera banda, bueno, vaig començar en la banda jove d'Ontinyent,
0: però
1: als mesos vaig començar en Penàguila, que és la primera banda gran. Bueno,
0: i si jo te faig la pregunta, però és que pensa darrere 8 anys, eh? I 8 anys ha plogut. Què va ser el primer que vas pensar, la primera vegada que vas anar allí? Quina és la qualitat que més valores de la banda de Penàguila?
1: La que més caracteritza la banda de Penàguila és el mèrit que té que vaig anar a assajar, perquè com estàvem comentant, molts dels músics no viuen a Penàguila, és el que estàvem dient, viuen a Alcoi, a Cocentaina, inclús més lluny, i fan l'esforç de vindre a assajar. Arriba el cap de setmana, doncs, veuen a la família o tornen al poble i venen a assajar, i vamos, el fet de que es desplacen per a seguir actius en la banda crec que té molt de mèrit.
0: I tindre uns 40 músics ja és, perquè el poble, si durant l'any són 200, una coseta així, i després ja són músics.
1: Sí, la veritat és que té, sí, perquè per lo que és el poble té un número de músics molt, molt important, sí.
0: És a dir, pràcticament qualsevol persona estudia música allí?
3: Antes, segur, avui en dia és el que intentem, però sí, i a més també va molt per famílies, que va passant de generació en generació. I això també és lo bonico, perquè una altra de les coses que ens caracteritza és que molts som família, i els que no també formem com una...
0: És una banda jove en quant a edat. En quant a edat, no de que ja sigueu centenàries, sinó en quant que els músics que n'hi ha allí, una mitjana, diguem, jove.
1: Ara mateix sí.
3: Sí, prou jove. De fet, tenim dos grups d'edat prou diferenciats. Tenim la gent que ja ha format la família, que du tota la vida en la banda, que tenen...
0: Els veterans,
3: correcte, els que duen tota la vida allí, que tenen doncs, més de 45-50 anys.
0: Sí.
3: I després estem els més joves,
0: sí,
3: que tenim menys de 30, i és un grup també prou gran, que els de l'edat de Juan, ahir van entrar uns quants, i això la veritat que li ha donat molta vida a la banda.
0: Però entre uns i l'altres s'acopleu molt bé.
3: Correcte, sí.
0: Clar que s'acopleu molt bé. I anem a escoltar una marxa mora que també porta pel nom Penàguila, que és esta que escoltem ara.

0: Que bonica és. Penagui la Mora. Hem escoltat el pas doble, era Penagui la Mora. David, és del mateix autor?
1: Sí, és del mateix autor, de José Sapena, i la veritat que és una joia, va ser un descobriment que poder tindre este tipus de repertori a Penàguila. No és una marxa mora a l'ús, que de fet l'autor crec que la etiqueta com a estampa lírica, i podem escoltar ahí el solo de oboe que té, sí, que és tan característic, sí. I bueno, que té aquestes reminiscències àrabs, no? I sí. La veritat que és una peça molt, molt única.
0: Mira el que ho dius, David, la veritat que jo, escoltant-la en casa, vaig pensar, és una marxa mora? És una espècie de fantasia? És...
1: Sí, no? Podria haver d'ahí també.
0: Sí, sí, sí, sí. Però enguany crec que en l'entrada de Mora n'hi ha una fila...
2: Correcte, este any una fila del poble, una fila Mora, la traurà, que crec que és la primera volta. No, no l'entrem molt pel carrer, i la veritat que mira, mos la van demanar, li van demanar a Juan que du el tema de l'arxiu, i este any eixirà pel carrer.
0: Com la vau descobrir? Perquè això és buscant Penagui la Mora. I va aparèixer.
2: Ahí estava, en l'arxiu.
0: Estava ahí. Això què serà? Anem a treure-li... Doncs mira, tenim ahí dos... Quantes? N'hi ha 5 filaes, i què sou? Dos mores i tres cristianes?
2: Sí,
0: o algun...
2: este any hi ha una nova.
0: Tres i tres. Pràcticament tot el poble.
2: Pràcticament.
0: Convide la gent per a que vagi a veure-los el dissabte.
2: El diumenge.
0: El diumenge. Perquè algú té que anar a veure-ho, eh?
2: Home, clar. Vingau.
0: Clar que sí. Vosaltres sou tots de filar?
2: Sí, som de filar. Sí.
0: Ja que estem parlant de filaes, esteu molt lligats a una filà alcoyana, Alcodianos. Encara aneu allí a tocar?
2: Clar que sí. De fet, este any, bueno, l'any passat, mos van fer Alcodianos d'honor,
0: sí,
2: en una junta que es va celebrar, i va ser per unanimitat, a nosaltres i a la de Goià.
0: Sí.
2: I la veritat que per a nosaltres és un plaer i un honor formar part d'eixa família. Duem molts anys anant a tocar allí, com a banda oficial, però des d'antes de ser banda oficial ja anàvem a tocar a soparets.
0: Sí, i crec que també feu algun concert que altre heu fet allí en la comparsa, que no sé si heu tocat esta marxa del mestre Francisco Valor.

0: Fill del 5. Està al Moro del 5, fill del 5. És un barranc, no?
1: El 5 sí,
0: és un barranc. És un barranc. Del mestre Francisco Valor. Aneu més de 50 anys, possiblement, a esta Alcodianos, a la fila?
2: Sí, van començar a anar tocant als soparets i al final, a partir de l'any 1994, van començar com a banda oficial de la fila.
0: Sí, sí.
2: Que, de fet, fa uns anys David va dirigir el concert del 25 aniversari. I este any, com em comentava, que m'ho han fet Alcodianos d'Honor, també vam celebrar un concert i vam fer un acte. Duem molt... Bueno, Juan i jo duem tota la vida anant a tocar allí.
0: Ja que has dit tota la vida, vosaltres en recordeu el primer dia que vau eixir a la banda? Vosaltres tingueu que recordar-se perquè sou joves. Se recordeu quina és la primera vegada que vau anar a assajar?
2: Jo me'n recordo la primera vegada que vaig baixar a assajar perquè teníem el mestre Carchano.
0: Sí.
2: I vaig baixar jo soles en ell i em va dir, a veure què saps fer. I ahir vaig estar un rato en ell, va estar ensenyant-me i ahir va ser quan vaig començar, que jo tindria 10 anys.
0: Què toques tu?
2: El clarinet.
0: El clarinet. I Juan?
3: Jo el tenor.
0: El tenor.
3: Sí, jo a Carchano no vaig arribar a conèixer-lo.
0: Abans de David, quins altres recordeu?
3: Francisco Valor.
0: Ah, ell va estar allí?
3: Sí.
4: Primer Francisco Carchano va estar quasi 40 anys.
2: Sí, va estar molts anys.
0: És que abans donava molt, posaven tots allí en rastrera, vosaltres això no ho ha conegut, tots en fila com el metge, i un darrere l'altre, i donava igual que tocava la trompeta, que el trombó, que la tuba, que la flauta, tot ho sabia fer. És així.
2: Doncs Carchano va estar mitja vida allí,
4: sí, amb vosaltres. Quasi 40 anys, i després va estar Francisco Valor 7 o 8 anys,
0: sí.
4: I ja pues, jo em porto 8 més, també.
0: I se'n recordeu quina va ser la primera peça que vau tocar?
3: Jo en conjunta, perquè antes sí que teníem tema d'escoleta i tal, Daniel Juan.
0: Daniel Juan, sí. Que enguany és la peça que n'hi ha una campanya per a que interpreten les bandes i a final d'any se sabrà quantes bandes, tant siguen d'ací, de la Comunitat Valenciana, com a nivell estatal, inclusive internacional, quantes vegades s'interpreta Daniel Juan. Vosaltres ja l'heu fet, l'heu ficat en algun concert?
4: No, vam fer un concert fa poc, el concert d'intercanvi que vam fer en els companys de la banda del Deliri de Gorga, i sí que vam fer un xicotet homenatge al mestre Ferrero,
0: però
4: vam interpretar Ilicitana i Recuerdo el Pasado.
0: Ah, això de Recuerdo el Pasado sí que no sé. Ahí me pilles.
4: Perquè no és tan coneguda.
0: Ahí me pilles.
4: I és un pasodoble molt xulo, també.
0: Sí, jo crec que sí. Doncs estem parlant de la Societat Musical Cultural de Penàguila, que han vingut fins ací, que van a començar unes festes. Estem escoltant Fill del 5 del mestre Francisco Valor, i per una societat és importantíssim l'escola de música. Sí. Com porteu el tema de l'escola de música? Perquè, clar, com molta gent no viu en el poble, baixa la natalitat, n'hi ha més xiquets i xiquetes...
2: Sí que és de veres que va un poc per èpoques, perquè com et comentava antes, de la generació de Juan en van entrar 10 o així, i això li va donar una vida molt gran a la banda. De fet, tenien un conjunt de jove de la banda. Ara sí que és de veres que el tema de l'escoleta està més parat i tenim alumnes que no tenen per què començar des de xicotets, que també hi ha gent major que s'interessa per la música i a lo millor comencen...
0: Sí, això sol passar ara últimament. Molta gent més gran que té aquesta inquietud d'ensenyar-se música.
2: Nosaltres tenim 3 alumnes majors ara que estan en l'escoleta i un parell més de xiquets, però que el que vull dir és que no hi ha edat per això. Entonces, també...
0: Tu vols fer una crida, no?
2: Clar,
0: una crida
2: sí,
0: al poble
2: sí.
0: o als voltants, els pobles dels voltants, que també són menuts,
2: sí, sí.
0: Que igual no tenen banda, encara que en la Comunitat Valenciana n'hi ha més bandes que pobles, però fer aquesta crida, no? De que...
2: Sí, bueno, nosaltres en la banda de Penàguila, de fet, tenim gent que no és de Penàguila i ve a tocar amb nosaltres. I són uns més de la banda i ja del poble també. Tenim gent de Ibi, d'Alcoi, este any una xica de l'Orxa també, que toca la trompa. nosaltres no, tenim les portes obertes per a tots.
4: Sí, clar, sempre hem portat gent de fora, ha hagut gent en Benifallim, per exemple, que sí. No n'hi ha banda, ha hagut gent que ha vingut a l'escola de música, de Benillova també, del col·legi, dels pobles del voltant sempre hem tingut ahí vincle i han vingut gent d'altres pobles i bueno, crec que això és algo d'agrair també, no? Que confien clar, en nosaltres sí. I que vinguin.
0: I a més que té que tindre aquesta continuïtat, de fet, sigui una banda més que centenària per a tindre aquesta continuïtat de la banda, de la societat musical. David, durant l'any, durant tot l'any, quantes activitats fas? És a dir, quants concerts fas ahir?
4: Concerts fixes fem. Durant la primera meitat de l'any normalment fem l'intercanvi. Bueno, depèn de com quadre en la banda en el que el fem, però sí que solen fer l'intercanvi de societats musicals en alguna banda de la zona. Després, el concert més important de l'any és el de festes, el que farem el proper dimecres. I això és el que tot el poble està esperant. I després, a desembre, solem fer un concert de Santa Cecília i Nadal. Fem ahir a final d'any i si altre concert.
0: És a dir, aixòs tres, quatre
4: aixòs concerts
0: tres
4: concerts fixes. I després, normalment, algun any també tenim algun concert al Coi amb els Alcorianos sí. o en alguna de les filades que anem també pues, tenim algun tipus
0: Soleu de... Soleu així prou a tocar a Moros?
4: Molt.
0: Bueno, perquè això sona...
2: Sí, sí. I nosaltres som banda oficial dels Alcodianos en Alcoi, dels Contestanos en Cocentaina,
0: sí, sí.
2: Que també van ser les festes
0: ara fa poc.
2: També anem al Jaume I en el Campello, com a bandes oficials, però anem a tocar ara en setembre, que com has dit, és que estos mesos és un no parar, és com una tenim. Castalla, sí. Ibi, Mutxamel, no parem.
0: Així és, està ple de festes. És que així siguin festereig. Sí, i si no estiguera la música, malament.
4: Exacte.
0: Sí, no la música, bé, heu fet molts concerts i heu gravat un CD, perquè, bueno, no sé si n'heu gravat més, però n'hi ha un CD que heu gravat de danses de Penàguila. Esta dansa que aneu a escoltar, que crec que es diu Les Encarades, igual m'equivoque, saps?

0: Danses de Penàguila. Primera dansa. Les encarades. Com sorgís una idea de fer un CD en danses del poble? És a dir, suposa que vau recopilar aquestes danses perquè tindreu un grup de danses important,
1: sí,
0: al poble.
1: En Penàguila hi ha un grup de danses...

0: Correcte. I un membre de la banda, Pau Blanes, va ser l'encarregat de fer d'escriure-les, uh-huh. I després van gravar este CD. Sí, sí.
1: Este quan fa que l'heu gravat? Ja, estava abans de David?
2: Sí, sí.
1: Era abans de David.
2: Sí, això ja té anys.
1: És a dir, que ja fa més de 8 i 9 anys.
2: Uh-huh. Però bueno...
1: Seguís en el grup de danses allí...
0: Correcte, sí. Es toquen, de fet, ara, esta setmana de la vuitada, també, la nit de la nostra foguera, es toquen en la plaça del poble les danses i tot el poble les balla. Perquè el grup de danses de Penàguila, bueno, ara no sé, molta gent seran ara, però sí que és de veres que les danses, tot el poble, o molta gent del poble, les sap ballar. I quan venen festes i la banda les toca en la plaça, tots s'ajunten ahir a ballar-les.
1: Doncs vos vaig a dir una coseta. Això és un tresor, eh? Perquè no tots els pobles tenen això. Serà un poble menut, però tots els pobles no tenen eixa arrel, diguem, valenciana, eixa arrel de les danses, perquè en molts pobles estan tornant a formar grups de danses i s'aprèn molt, perquè aprenen tots els balls de tots els pobles. Jo estic parlant amb gent, igual que sigui de la part de Castelló, jo dic d'on soc, i s'han posat a cantar la Jota de Benigani. I això, una cosa que agrada, la veritat, i conèixer aquestes danses per a que no es perga aquest repertori.
0: Sort, en Penàguila sí que és de veres que el grup de danses és prou actiu, es manegen prou i, de fet, els vam acompanyar en l'aplec de danses que vam fer este any, que va ser en Beneixama,
1: sí.
0: Fa un parell o tres de mesos. I sí, la veritat és que Mari Carmen...
1: Acompanyeu la banda, està unida més o menys al grup de danses, perquè normalment sí. Això estarà adaptat de comencem sempre al tabal. Una cosa que m'ha cridat l'atenció és que per entrar n'hi ha quatre platillades.
0: Cosa característica de la banda de Penàguila.
2: Sí, això és una característica de la banda de Penàguila.
1: És a dir, quatre són també per entrar a les marxes mores i també per a les marxes cristianes, quan esteu desfilant?
2: Quan toquem moros també, quatre platillades.
0: Ho expliquem sempre als que venen de fora, perquè és de veres que és un tema que a molts els hi pilla per sorpresa. No, la veritat que no sé d'on ve això.
3: Hi ha alguna banda que també ho fa,
1: sí, sí que ho fan, sí, sí que ho fan. Alguna,
3: sí, però...
1: alguna, poques.
3: La majoria en fan tres.
1: Tres. Jo m'he quedat, m'ha quedat l'atenció perquè en feu quatre i dic, igual en les danses són quatre.
0: No, en tot. No. Les marxes també.
2: Sí, és característic de la banda de Penàguila, sí.
1: Està bé.
0: No, però comentant això de que dius de que les danses és més característic dels tabals i... en l'aplec era l'únic grup que anava en una banda.
1: Clar, perquè normalment és la dolçaina, el tabal...
0: Eren tot dolçaines. Però també crec que queda xulo i es veu la unió de que hi ha entre el grup de danses, la banda, i que representem al final al poble de Penàguila.
1: Clar que sí. Doncs seguim escoltant la segona dansa, que suposa que té que veure algo en el ball, perquè es diu punta i taló, i punta i taló és quan comences a aprendre a ballar danses, sempre està la punta i el taló. Punta i taló.

0: Uau, no em picaràs pollastret. És que m'heu fet recordar, quan escolta això, pues, ma mare que cantava aquestes cançons, aquestes danses, que van de poble en poble i en tots està ahí. Alça l'aleta, polleta, no em picaràs pollastret.
1: Sí.
0: I mira, estic avorrona i tot. Seguim escoltant aquestes danses i és molt... La feina, que no sé qui la va fer, la feina de fer aquesta transcripció de dolçaina, tabal, sempre està el tabal, marcant, passar-ho a banda. I estaves, diguem-ne, que vau anar a Beneixama i jo supose que seria... Allí seria algo novedós, perquè anirien tots en dolçaines i tabals.
1: Sí,
0: menys,
1: correcte.
0: Menys penàguela. Eren... I voler això, aquesta unió, no? Això sí, enfortís un poble.
1: Hi havia, no sé si eren 12 grups de danses. Bueno, les danses les va transcriure Pablo Blanes, que és saxofonista, company, encara toca amb nosaltres en la banda.

0: banda.
1: Hi ha alguna altra cogna que no siga Blanes allí?
0: Alguna hi ha, però...
2: Blanes, Picó i Gisbert, són els tres. Si no tenis els tres, no hauràs de pena.
0: Sí, la veritat que quedava xulo veure a la banda allí, perquè era una cosa diferent i també sona, no estem tan acostumats a lo millor a sentir les danses tocades per una banda i també sona bé.
1: Sí,
2: va fer una tasca ja musicològica molt important perquè al final va transcriure aquestes danses i també va lligar a la banda al grup de danses i per a nosaltres és com un acte més de la programació de l'any, l'aplec de danses.
1: I a més, pugueu marcar referent de dir, oh, això pot funcionar. Igual n'hi ha per ahir ja que està pensant, anem a pensar... Bueno, tu em vas deixar, vas a dirigir Cançons de Mare. I Cançons de Mare són cançons infantils i alguna dansa que el mestre va transcriure o va adaptar a banda. Àlex, quin és el problema? Quin és el punt, diguem, més complicat actualment que té la societat musical cultural? Quin és el repte? Millor dit, és el repte. Quin és aquest repte més?
0: El repte jo crec que és mantindre lo que ha fet que la banda de Penàguila siga lo que és i lo que ha sigut tots estos anys. Nosaltres al final som una banda més que centenària per la continuïtat que hi ha hagut, perquè anaven entrant nous músics, per la complicitat, pel bon rotllo, perquè anem a tocar per ahí i quan estem en els Alcodianos o en els Contestanos on siga, som uno més d'allí també.
1: Clar que sí.
0: I això jo crec que és una cosa molt important i que fa que la gent quan anem a tocar en ells, doncs que s'enquen a gust en nosaltres, igual que nosaltres en ells.
1: Clar que sí. I què és la societat musical per al poble de Penàguila?
0: Bueno, jo crec que és una forma de representar al poble quan anem a tocar per allí, quan no estem, bueno, dins del poble també, perquè toquem molt en Penàguila, però també és una forma de representar al poble en Alcoi, en Cocentaina, allà on anem. Entonces, per a nosaltres també això jo crec que és un motiu també d'orgull dir que som de la banda de Penàguila i que estem representant també al nostre poble.
1: I què significa la banda de Penàguila per a vosaltres? Per a Juan, per a Àlex, per a David també?
0: Mira, jo vaig començar en la banda pels meus tios, per Àngel i Miguel i Tonó.
1: És a dir, ves de tradició musical.
0: Sí, uno tocava el clarinet, l'altre el saxo, i el dilema, jo sóc de Sabadell, jo estudiava en el conservatori, i quan tenia que triar l'instrument vaig parlar en els dos, i el dilema era veure si triava el clarinet o el saxo, i era per ells. I jo els veia tota la vida, i a mi ells em van ensenyar lo important que era la banda, lo important que és complir, perquè al final la banda és una cosa que la fas voluntàriament, ningú està obligat a anar.
1: Correcte.
0: Però sí que requereix un mínim de compromís, perquè com comentàvem, anem a assajar cada setmana, tenim molts actes
1: i això, compromís.
0: Sí, i veure això dels meus tios a mi em va donar eixe amor per la banda i la tinc en gran estima.
1: I ahí està.
3: Sí, nosaltres tenim la sort de ser un grupet de joves, entonces cada volta que anem a tocar per allí estàs en el teu grup d'amics, t'ho passes genial, no és gens que costes.
0: No és una obligació.
3: No, efectivament, tens ganes d'anar.
1: Correcte. I què espera tu, a banda de ser una feina, que està clar, que el director està fent una feina, però arriba un moment que ja no és feina.
2: No, per a mi la banda de Penàguila, a banda de ser una feina com a director, és un grup d'amics, perquè jo porté 8 anys allí, jo vaig començar molt jove, amb 23 anys allí. Sí. I era un xavalet encara. I bueno, i m'han criat i m'han acollit.
1: Així barba i tot.
2: Sí, sí. Com uno més, i vamos. I em queda també en una frase que... l'eslògan que van triar per al centenari. 100 anys fent banda, 100 anys fent poble.
1: Correcte.
2: Penàguila, la banda i el poble és tot uno i el tracten com uno més, tant de la
1: bonica
2: banda com
1: frase.
2: Del poble.
1: Doncs jo vos tinc que donar les gràcies. També tinc un altre Juan ahí, que no sé si eres fester o enteniant o no, eres de Llauraors també, com ell.
4: Amic d'ells.
1: Amic d'ells. Doncs gràcies als quatre per haver vingut. Hem passat un bon ratet, hem conegut el poble de Penàguila, la banda de Penàguila, les danses de Penàguila, i acabem escoltant una altra dansa, l'última, el bui-bui. Bullint estem de calor.

0: qui no escolta el pas doble, Xàbia, i sap que estem en festes? Perquè és un pas doble molt interpretat en qualsevol festes, en qualsevol festa de qualsevol poble. I és el que obre la secció Temps de Festes, perquè el que anem a parlar són de les festes del poble de Vallada. Ahir ja vam parlar d'alguna festivitat d'altres pobles, com per exemple Bétera, i ara anem a parlar de les festes de Vallada. Les festes patronals són el moment més esperat de l'any per als veïns i veïnes de Vallada. Durant uns dies el poble deixa enrere la rutina per omplir-se de tradició, devoció, música i alegria. Aquestes celebracions, que combinen actes religiosos, culturals i festius, constitueixen una part fonamental de la identitat valladina i reuneixen tant la població, tota la població local, com a nombrosos visitants que van a festes. Generalment, se celebren durant la segona quinzena del mes d'agost, és a dir, a partir del 18 fins al 28 més o menys d'agost. I estan dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Mare de Déu de Gràcia i Sant Bartomeu. Però anem a parlar de el paper que té la música en aquestes festes de Vallada, i per això tenim a l'altra part del fil telefònic al director de la Societat Unió Protectora Musical de Vallada, que és Toni Peris. Toni, bon dia.
1: Bon dia, Imma. Què tal estàs?
0: Com va l'estiu?
1: Molt bé. Molta calor, no?
0: Sí que em fa, sempre fa calor, fa calor. A mi m'agrada la calor, ja t'he dit. Però sí, sí, sí, és temps de calor i temps de festes. I ahir en Vallada comenceu ja les festes, perquè ho estem a setge, crec que comencen el dimarts, el dia 18, i crec que comencen en un concert. És possible que siga així?
1: Sí, comencem en un concert el dia 18, és un parell de dies, a les 11 de la nit, en la plaça La Pau, on farem un concert dedicat a la música pop, música rock en espanyol, i serà un concert
0: molt xulo,
1: un concert d'espectacle molt, molt xulo.
0: Sí, a veure, els concerts que apeteixen en estiu, perquè en estiu anem a la fresca, a prendre una cerveseta, un gelaet, un llimonet, no? Però el que apeteix és sentar-se i escoltar un concert així. Perquè és
1: un concert fresquet.
0: Fresquet, clar que sí. Perquè, clar, jo què sé, igual no apeteix tant al carrer escoltar, que igual sí, eh? Igual sí, Mahler o Sostakovich o alguna altra peça. Que igual
1: sí, a mi m'apetiria igual, però sí, al ser també just abans de l'inici de les festes, pues, és com ficar el poble en ambient i la gent que s'ho passa bé i això.
0: I serà, suposo, que un concert que el poble anirà a veure, el que serà tradició anar a veure, i aquest concert que arranca les festes.
1: Sí, sí, sí, la plaça de la Pau està a rebentar. Va moltíssima gent a veure aquest concert. Jo crec que és el concert sempre...
0: Doncs ja...
1: Sí. De més gent.
0: Ja saben, qui visquem proper d'allí de Vallada, allí en la costera, que a partir de les 11 has dit, no? En la plaça del poble.
1: Sí, sí, a les 11 de la nit.
0: A les 11 es fa...
1: La plaça de la Pau.
0: Ah, la plaça de la Pau. Que no és la plaça Major, és una altra plaça que tindrà més bona sonoritat.
1: És més gran, té tipus com un amfiteatre, així natural. Sí, sí, sí. És un lloc molt agradable.
0: I, Toni, jo vull que m'expliquis una cosa. Aquestes festes patronals no tenen res a veure en les festes de moros i cristians, perquè ahir se fan moros i cristians, però crec que els moros i cristians són a setembre.
1: Exacte, així és. Així és.
0: És a dir, ara són les festes patronals, no sé si serà això que fan dia dels fadrins, dia de les fadrines, és que en cada poble és un...
1: Mira, doncs, fem el dia 18 el concert, i el dia d'anar fem la presentació de la Regina i l'acord d'honor, i ahir també participa la banda, i quan acaba... l'acte, la banda toca en directe, després de la presentació toca l'himne de ballar.
0: Ah, l'himne de ballar. Este himne, sí, espera, Toni, este himne que escoltem ara, este himne.

0: Jo t'he dit el vals perquè n'hi ha pobles que toquen l'himne i després se van a ballar un vals per arrencar les festes. Però bé,
1: este és l'himne. Toquem l'himne, exacte, de Rafa Mujol, toquem l'himne de Pallà i després l'himne de la Comunitat Valenciana.
0: I una pregunta, aneu també a replegar totes les festeres? Perquè molts pobles van una per una a casa a replegar les festeres i moltes vegades és un acte un poc pesat per a la banda perquè tenen que caminar molt, no ho sé.
1: Sí que anem a replegar a les festeres. Sí, sí. Però bueno, normalment se fa tot molt ràpid.
0: Clar. Feu festivitat a Sant Bartomeu, sí, a la Mare Déu de Gràcia, al dia del Santíssim Crist, i sí, en tots els dies, tots els dies, i això tenen... Quins actes tenen? Processó segur que en tenen.
1: Processos tenim el dia 24 de Sant Bartomeu, sí, el dia 25, el dia 26, que són les processons de l'ermita, uh-huh, que a veure, que són precioses, ¿vale? Perquè l'ermita està a la part d'alt del poble, entonces primer pugem, baixem les imatges i el dia següent les tornem. I el dia 27 tenim el dia de difunts, també. Vull dir, la banda és que no para.
0: És a dir, són 10 dies, crec que des del 18 al 28, més o menys, són 10 dies i pràcticament...
1: Sí, la banda ha participat pràcticament en tot.
0: Després n'hi ha nits de paelles, també, que ahir suposo que ja no, perquè és diferent.
1: La nit de paelles, ahir la banda no participa, però per exemple, el dia anterior, dos dies anteriors, en el dia 20, sí, en el sopar de gala, el dia del següent de la presentació, la banda també participa.
0: És a dir, t'es feina, perquè no sé quan seran les festes d'ahir del teu poble, de Catarroja, però que ahir n'hi ha 10 dies...
1: En Catarroja són en Sant Miquel.
0: Ah, en setembre, terra. I què és això de la... Dia del Santíssim Crist, processó de la Pujà?
1: Ah, doncs el dia de la Pujà és quan portem la imatge a la volta a l'ermita, perquè l'ermita
0: serà... Sí. I de tots els actes i això que tu has dit, n'hi ha algun que a tu és el que, quan vas arribar a Vallada, que ja fa 4 o 5 anys, es va agradar més?
1: A mi les processons a l'ermita m'agraden molt.
0: Ah, sí?
1: M'agraden molt.
0: És a dir, convides a la gent que vagin a veure-les?
1: Sí, sí. Sí, el 25 i el 26.
0: Correcte.
1: A més, és que Vallada... Tu coneixes el poble, sí, és d'un carrer estret.
0: Sí.
1: Entonces, què passa? Que la banda, si van 80, 90 pel carrer, és que sona molt bé.
0: No, això és veritat. Bé, el que passa que com és estret, no sé a quan desformareu, no? Però 5. Aleshores, té que sonar la banda, segur que sonarà molt bé, perquè això el que fa és que el so soni molt bé, la banda. Bé, doncs ja han conegut un poquetet més les festes d'un altre poble, en este cas ens han anat a la costera a conèixer les festes patronals, que són del 18 al 28, que el 18, és a dir, després demà, poden anar a escoltar a les 11 de la nit en la plaça de la Pau, has dit?
1: Sí.
0: El concert, i que tota la gent està convidada a les festes de Vallada. Moltes gràcies, Toni.
1: Moltes gràcies.
0: Per atendre's, que passes unes bones festes i que es vegin pronte, Toni. Una abraçada.
1: Moltes gràcies, Imma. Un fort abraç.
0: Vinga.

Esteu escoltant una marxa cristiana del compositor contestà Francisco Valor, interpretada per la Societat Musical Cultural de Penàguila, que acaben d'entrevistar. I escoltant esta marxa...

mitja, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem parlat, de, sobretot, gran part del programa del mestre José María Ferrero. Hem parlat amb dos fills, amb Pilar i Daniel Ferrero. També hem conegut a la Societat Musical Cultural de Penàguila i les seues festes. I hem acabat fet un recorregut per festes patronals, per exemple, les de Vallada. Sens dubte ha sigut un programa ben complet. Abans d'acomiadar-nos, vos recorde que l'equip tècnic ha estat Sofia Álvarez, en àudios i producció Lorena Alegre i a les xarxes socials Marc Santana. Que gaudiu molt de les festes de cada un del seu poble. Que gaudiu del dia, de la vida i sobretot de la música que sempre està present diàriament. Fins la setmana que ve. Vos esperem. Adeu.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
2: Chicos, qué locura. Cura.
0: Les tempestes d'ahir dissabte deixen registres inusuals a l'Alt Palància. 186 litres per metre quadrat a Begís i 142 a Toràs. La intensitat de la pluja ha causat despreniments a la CB-236 entre aquestes dues poblacions i desperfectes a Toràs. Carlos del Río és l'alcalde.
3: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, ha acumulat un metro d'aigua.
0: Ràfegues de vent de 101 km hora a esta zona, a Villena de 95 km per hora, 70 a Lleó de Malferit i a Beniarrés la pluja, acompanyada de granís, ha descarregat 32 litres en només mitja hora. A València, un llamp ha danyat l'església de Sant Felip Neri. I a banda, el Medusa Festival, el festival de música electrònica que reunís desenes de milers de persones a la platja de Cullera, va haver de suspendre els primers concerts de vesprada per esta tempesta, però va reprendre la programació a partir de les 8. Ibai Cereijo és el portaveu del festival.
4: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
0: En tot cas, no s'han de lamentar danys personals. Per contra, a Pontevedra i a causa de les pluges han mort dos dones de 60 i 80 anys per un torrent de fang que baixava de la muntanya i que es va endur també per davant cotxes, part del mobiliari urbà, fins a arrossegar, com diem, a aquestes dues víctimes davant de sa casa. Bé, venen més tempestes, així que anem al detall. Joan Carles Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia. Efectivament, avui les tempestes les esperem esta vesprada cap a l'interior i al nord de Castelló. A la resta, una situació més tranquil·la que la que vàrem tindre ahir de vesprada en tempestes que localment van ser molt fortes, torrencialitat com la que va afectar principalment la zona interior de l'Alt Palància, entre Toràs, Begís i la zona de Teresa. Pel que fa al matí d'avui, temperatures un poc més baixes que des de la matinada passada, valors un poc més agradables en molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les d'ahir cap al sud d'Alacant, on van superar els 38-39 graus. Avui esperen màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent en general bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar demà.

manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment, avui, un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les

0: protagonista en esta nova edició d'este clàssic, entre los litros i los feos, que són els noms que corresponen a les societats musicals de l'artística i l'harmònica. El concert va omplir l'Auditori Municipal, el va presentar la periodista d'esta casa, Rosa Romero, i va comptar amb la participació de més de 300 músics. I en els esports, ahir va començar la temporada 2026-27 de futbol en primera divisió. Es van jugar dos partits amb estos marcadors finals. Alavés 3, Getafe 0, Sevilla 2, Rayo 1. I quant als nostres, avui a les 5 de la vesprada estrena d'Íñigo Pérez en la banqueta del Villarreal al camp del Racing de Santander. I a les 7, el Llevant de Luis Castro visita l'Espanyol. En pàgina poliesportiva, l'equip espanyol de gimnàstica rítmica es va proclamar ahir campió del món en el concurs complet a Frankfurt i a més ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Les valencianes, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, formen part de l'equip i s'han penjat l'or. És tot, les 10 i 4 i 5 minuts pràcticament, tornem a les 11, fins ara.
1: Som a punt. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
5: De tu a tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
7: Damas y caballers, Dani Meroño, nostre convidat especial. Periodista, narrador, presentador deportiu, una de les veus més reconegudes del nostre panorama deportiu. Ell és Dani Meroño i tenim la sort de tindre'l en l'estudi número 1 de Punt Ràdio.
8: Sí, senyor. Vinga, ahí. Sí, senyor.
9: Quina rebuda. Espectacular.
7: Quina cosa. Mare meva. Per cert, Ximo, al control tècnic i publicitari, i sus aplaudiments de més, ha sigut ell aplaudint molta pressa. No parega això que ha sigut en llanda. Dani, de quant te ve la passió pel deport?
9: De sempre. Jo soc d'aixos xiques que volien ser futbolistes, se van quedar pel camí, i després ja em vaig fer periodista i fins ara.
7: Bueno, fins ara en la banda.
9: En la banda, sí, en la banda, sí. Hemos començat un projecte molt xulo, així a punt, a la casa, i estem totes les nits de 11:30 a 12:30. De dilluns a divendres estic jo, els dissabtes i els diumenges està el company Sergi Escrivà fent com un minut a minut. No sé si en recordo el minut a minut.
10: Home, sí,
9: el veieu,
10: sí,
9: o no?
10: Home, sí, clar, sí, que sí.
9: Pues és més o menys el mateix, no? Aleshores, jo crec que està molt xulo i jo crec que és un programa diferent, desenfadat, una tertúlia canyera i en gent jove, també.
7: I precisament parlàvem d'això, off the record, no? Fora de micros, parlàvem de quin equip t'has buscat per a la banda.
9: Sí, perquè
7: la banda, clar, té un doble xoc de paraula, no? La banda.
9: Són bandarres, són canalles. He triat Xenxove, és una barreja entre Xenxove, personatges i periodistes que són que tenen un recorregut important, no? És a dir, per exemple, tenim

0: a Caps de Sports, de la cadena SER, de Onda Cero, de Superdeporte, però també tenim personatges com Manolo Mas, per exemple.
1: Mare meva.
0: Que tots coneixeu a Manolo
1: Amagueu
0: Mas, no?
1: Les carteres.
0: De fet, va succeir una cosa molt curiosa, i és que nosaltres anem a Publi i jo sempre els dic, cuidao, que quan falten un minutet 30 segons ja obrim els micros i tal. Manolo va caure en totes les publis, en tots els vídeos, sempre parlant, tio, sempre parlant.
2: Un gran, Manolo Mas és un gran.
0: Sí, dos, tres vegades. I tenim molta gent també, Xenxove, perquè és de veres que moltes vegades quan fan programes esportius no hi ha Xenxove als programes i hem fet una barreja d'experiència, de gent que ha acabat la carrera, de gent que està es començant també, i que tenen moltes ganes, perquè nosaltres el que volem és gent desenfadada, amb ganes de parlar, amb il·lusió, i sobretot que tinguin ganes d'aportar així a la casa.
2: Parlant de grans trajectòries, tu te'n recordes de la primera volta que te posaves darrere d'un micro?
0: Sí, me'n recorde.
2: O davant, perquè darrere pues, no...
0: No, davant, sí, me'n recorde. Bueno, sense contar a la universitat, al CEU, va ser amb un altre històric que va estar amb Julio Insa, que és Toni Hernández, que va deixar-me fer un partit del València i jo estava tremolant.
2: Va deixar-te.
0: Sí, va dir-me, te toca fer el València. I vaig això, començar a tremolar perquè,
2: això no
0: clar...
2: Això no deixar-te, això és altra cosa.
0: No, no? Perquè és que el narrador principal no podia fer el partit i va dir-me, tu saps? I jo, vinga, anem cap allà. I jo tremolant fent el partit a Mestalla, que no sabia ni què fer.
2: I així
0: però
2: estem, no?
0: Vaig ser-me bé. Així estem. Sí. Vaig ser. Jo crec que no ho vaig fer tan malament com pensava i vaig fer molts més partits i així estem fent un poc el canalla per les nits.
2: Quants anys fa d'això?
0: Jo crec que més de 20 anys ja. Més de 20 anys. Encara que el meu look siga així modern i tal, ja tinc 40 anys, quasi. Enguany faig 40, així que ja fa 20 anys llargs.
2: Portes bé, bandido, portes bé.
0: Sí, bueno.
2: Quines veus te marcaren en la teua joventut?
0: Bueno, la meva joventut sempre m'ha agradat molt. Jo sempre he sigut un fan de Carlos Martínez, no? El narrador del Canal Plus, que ara està a Movistar. Sempre m'ha agradat molt. Sempre m'ha agradat molt la seva forma de fer els partits. Després també, així a València, vaig créixer amb Julio Insa, que tots el coneixeu.
2: Coincidirem allà.
0: Sí, de fet, coincidirem. I de fet, després, molts anys després, vaig treballar quasi 10 anys amb ell. I també va ser un exemple en moltes coses, no? En com fer espectacle, show, passió pel València, club de futbol i demés. I després també, evidentment, grans referents, no? De la comunicació hacia el nostre país, com José María García, José Ramón de la Morena, és a dir, gent que per la nit ha sigut molt, molt important. Però també he de dir que, més enllà de referents esportius, a mi també m'agraden els programes del cor i m'agraden els programes d'entreteniment i m'agraden... És a dir, per exemple, una de les coses que jo, a la banda, tracte de fer és un programa més que d'esport també, d'entreteniment, Donís. És a dir, estar fent el programa i si la conversa va per un altre lloc, pues anem per un altre lloc i no passa res.
2: Que fluixca, no?
0: Que fluïsca, exacte. És a dir, com si fora, no com si fora el Sálvame o el Tómbola, però quasi. Perquè jo he crescut amb el Tómbola i he crescut amb el Sálvame. I a mi m'agraden aquests problemes. I quan jo vaig proposar, no, a esta casa aquesta forma de fer el programa, es va agradar molt. I jo crec que és una forma diferent, no, d'enfocar, no, l'esport, perquè sí que és de veres que així a esta casa... els informatius estan molt consolidats, els esports, els informatius també, però és que no volem encorsetar-nos en ixe focus, en ixa forma de fer televisió, que és estar sempre mirant les quotes, mirant dos minutets per a l'Elx, dos minutets per al Villarreal. No, si hem de parlar tot el programa del Villarreal, parlarem del Villarreal. Si hem de parlar del València. Sempre de l'Elx, de l'Elx. Si hem de parlar del Castelló o de l'Alboraia, de l'Alboraia. No passa absolutament res.
2: Marca Dani Meroño.
0: Exacte.
2: No? És la marca
0: Dani Meroño. Fer entreteniment, passar-ho bé, perquè la gent quan arriba a casa és com el cap de setmana, com este programa. Quan la gent arriba a casa vol riure, si vol estar tranquil i vol passar-ho bé, és a dir, no vol problemes.
2: Vol desconnectar un poc.
0: Exacte, no vol problemes, no vol que sí, que moltes vegades si el seu equip perd, sí que de veres que està fotut i que...

0: i que no té ganes de res, però...
1: Tu eres d'ixos? Eres dels que...
0: Abans més cara.
1: Un mal resultat, me passa igual.
0: Abans més cara. Perquè, ai, perdó, perquè sí que és de veres que abans, quan era més aficionat, quan perdia el teu equip, pues, estaves fastidiat. Però ara ja és que ho veig més com treball.
1: Te puc preguntar de quin equip eres o te poso en un compromís ara mateixa?
0: Jo crec que pot ser que sigues l'única persona que no ho sap al món. Jo soc del València mort. Jo soc del València mort i la gent ho sap.
1: Jo sabia, però
0: sí que de veres que no sóc anti res, és a dir, molta gent des del València però antinista o no li agrada el Villarreal o l'Elx. A mi m'agraden tots els valencians.
1: No, bueno, jo si m'agrada que perquè algun equip no és d'ací, no és de la nostra terra.
0: No, jo
1: anem a deixar hoy.
0: Jo sóc més antimadridista i antibarcelonista que de qualsevol altre, però sí que de veres que jo sóc del València, mai ho he amagat i crec que també perquè molts periodistes diuen no, és que jo no vull dir de quin equip soc perquè si després no, és que no passa res perquè jo crec que és normalitzar una situació i ja està. Sí que entenc que molta gent té por per el que diran i tal, però jo crec que tampoc, si tu fas el teu treball amb professionalitat no passa absolutament res.
1: Jo soc del València, mon pare em va fer del València, jo li ho agraïsc i sempre en el record, per supost. Però jo celebro els gols del Llevant, celebro els gols del Villarreal, celebro els gols de l'Elx i del Castelló o de qualsevol equip valencià, encara que no sigui en primera. Jo els celebro tots i no entenc moltes voltes aquestes rivalitats insanes.
0: Sí que és de veres que a mi m'agrada que hi hagi ixe pique, no? Que moltes vegades entre equips...
1: De manera sana.
0: Sí, entre el València, sí. El Llevant, el València-Villarreal, quin està millor ara, tal... Però ja clar, quan fas...
1: Te claves en el teu amic un poc, no sé què...
0: Exacte,
1: ja,
0: quan ja voles fer mal i quan ja és una situació ja incòmoda, jo crec que no és bona, no? No és bona per a ningú.
1: I fixa't que estem nosaltres com per a...
0: No estem per a parlar, però sí que és de veres que a mi m'agrada que el Llevant estiga a primera i que l'Elx puja ara l'any passat també a primera edició, perquè jo crec que és positiu per a València, però ja per una cosa de logística, és a dir, si tu has d'anar a veure un partit del teu equip, jo... És més fàcil anar al Ciutat de València o al Martínez Valero que anar-te'n a Madrid o a Barcelona o a qualsevol lloc que estiga més lluny.
1: Dani, has narrat i has presentat, comentat partits de molt diferents nivells. Quin t'ha posat dels pèls de punta?
0: Uf, n'hi ha molts partits. L'any passat, quan vaig fer... Fixa't, és un que va ocórrer fa poc de temps, que és l'any passat, un partit que el València jugava a la vida, estava narrant a Movistar, Real Madrid-València Club de Futbol, i va guanyar el València 1-2. L'últim minut va marcar Hugo Duro de cap, un partit espectacular, i no és que em marcara, però sí és dels més recents emocionants, però el més emocionant que jo he narrat com a periodista és la final de Copa del Centenari, València Futbol Club Barcelona al camp del Betis, al Benito Villamarín, que va ser una final que jo anava amb la il·lusió de disfrutar-la i de passar-ho bé.
1: Perquè no de guanyar.
0: No, perquè és que jugaves contra el Barça de Messi i el Barça de Messi era campió de Lliga, tal.
1: I tu estaves en un mal moment.
0: Clar, i el València anava en esa... Estava en Marcelino i tal, i anava a esa il·lusió de fer un bon partit i a veure si sona la flauta, no? I va guanyar el València. I va guanyar el València i va fer un partidàs i va ser la Copa del Centenari, l'últim títol del València Club de Futbol, i va ser el primer i únic títol que he narrat com a periodista i per a mi va ser un moment molt emocionant. I després també, pues, els partits de Champions, perquè fer el València a la Champions és increïble, no? Anar a Stamford Bridge, a Londres, anar-te'n també a Rússia, anar-te'n també a Itàlia, al camp de la Juve, és a dir, són camps que és que és increïble i dir, estic així amb el meu equip, el que m'agrada, de la meva vida, fent el que m'agrada, que
1: són
0: un privilegiat. Sí, totalment. Aleshores, jo crec que són moments, no?, puntuals, sí que de veres que ara és més complicat, no?, perquè el València no està bé, però afortunadament amb el Villarreal en guany estem vivint també una situació pareguda, no?, en la Champions, i jo crec que és positiu.
1: I ho disfrutem molt, a més. Contra el Barça jo crec que pararem ahir de fer bons partits.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Contra el Madrid, en canvi, farem el partit del centenari de Mestalla. Va ser un partit que ens va salvar la temporada.
0: Sí.
1: I això que has comentat de l'1-2 també va ser un partit que ens salva la temporada contra el Madrid.
0: Exacte.
1: És la cara i la creu, no? El Madrid i el Barça, en aquest cas.
0: Sí, perquè el València Club de Futbol sí que és de veres que hem patit dos temporades, no?, molt complicades de baixar o no a segona, i en

0: un entorno profesional, ¿no? Y sobre todo también preparar las preguntas que te pueden hacer, ¿no? Te van a preguntar seguro por tus puestos anteriores, te van a preguntar por qué motivo te fuiste y te van a preguntar por cuánto quieres ganar, ¿no? O cuáles son tus expectativas salariales. Aquí va a depender ya de si tienes mucha experiencia o bastante y quieres posicionarte a nivel económico. Y si son tus primeros empleos, probablemente una respuesta adecuada sea pues que quiero ganar lo que esté establecido según convenio, ¿no? Que es una respuesta que puede ser válida también para las empresas.
1: Estás escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: El nostre consell d'experts, que anava jo en... ja, clar, que anem contra Rionge, i tenim el consell d'experts preparat per a fer de les seues en Dani Meroño. Estàs preparat per a replegar el guant del consell d'experts?
3: Sí, estic preparat.
2: Pot passar qualsevol cosa, eh?
3: Vinga.
2: Em sotmets a qualsevol pregunta.
3: Anem cap avant.
2: Qualsevol temàtica.
3: Vinga.
2: Índole o intenció.
3: Dona igual.
2: Vinga, primera pregunta del consell d'experts.
4: Hola, Dani Meroño. Alguna volta has tingut que dir a un convidat... ¿Por qué no te callas?
3: Sí. Anímateis a Manolo Mas. ¿Por qué no te calles? Estaba parlant a la publi durante els vídeos, mentre jo estava presentant. Anímateis. ¿Por qué no te calles, Manolo Mas? Porque es que nos calla ni vais del agua. Traigua.
2: Un abrazo, Manolo, de esto sí.
3: Sí.
2: Continuem.
5: Hola, Dani. Estic fart de veure el València Pedre. ¿Anem a tindre fitxatges d'hivern o què?
3: Jo espero que sí, jo també estic fart. De fet, vull jugar i estic ja fastidiat perquè sempre em posen lo pitjor, no?
2: Lo de l'Oviedo...
3: Sí,
6: quin desastre.
3: Quin fàstic. Sí, jo crec que fitxaran. És que han de fitxar perquè si no l'equip se'n va... No sé si a segona, però sí que no anirà a Europa.
2: Bueno, anem a la segona pregunta.
5: Hola, Dani. Tu, quan jugaves futbol en l'escola... ¿Eres des bons o eres un paquet?
3: Uau. Al principi era un paquet, però paquet, eh? Des roïns. Però després sí que de veres que vaig agafant confiança i tal, i jugava a futbol ja, me'n vaig al Torre Levant, al Tavernet Blanc, que és tal, vaig jugar fins als 18-19 anys, vaig estar jugant a futbol, però sí que de veres que quan vaig començar va ser... Bastant paquet, sí.
2: A veure, per què vos penseu que el programa es diu La Banda? Perquè sempre... Clar, perquè estava en La Banda.
3: Sí. No, jo era central, era defensa central, i després vaig ser lateral dret. A La Banda, també.
2: No, en La Banda era...
6: En La Banda Calfant.
3: No, La Banda Calfant. Sí, La Banqueta. En La Banda a la Banqueta.
6: Sí, eso no, ¿no?
3: A La Banqueta. A La Banqueta.
2: Sí, bueno, qualsevol cosa. Segona pregunta. Sí.
5: Hola, Dani. Els que estan dins de la tele... ¿Qué fan de la publicitat?
2: Ni un Manolo más parlar.
3: Ni ha de tot. L'altre dia he de dir que estàvem durant el programa fent un debat i tal, es va calfar i calentar tant la cosa que durant la publi quasi es donen, quasi se peguen, sí, pues. Quasi se peguen. Dos convidats. La segona setmana de programa, dos convidats, no sé si pegar-se, però sí...
6: Que
3: tingueren que donar un poquet de pausa a la cosa, perquè sí que de veres que el debat era tan calent. Un pensava que el València no sé què, un altre que tu has dit, que jo he dit, que no sé què, i durant la pausa vaig anar-me a la publi i vaig dir, xics, tranquils.
2: Els dos eren de València?
3: Sí, un era de la cadena SER i un altre de Superdeporte. I és que es coneixien i tot, i es lleven bé, però es va calentar tant la cosa que durant la publi tingueren que calmar-se,
6: calmar, no?
3: Sí, perquè la cosa estava que si dura un minut més el programa abans d'anar-nos a la publi, jo crec que...
2: Ah, que no...
6: Que cau alguna llestra.
2: Que no va ser ni en la publi, va ser...
3: Que no, sí, abans de la publi i...
6: I en la publi continuar,
3: en la publi continuar, i tu por qué has dicho esto, i tu eres no sé què, i tu quién eres para llamarme esto, fenómeno, tu a mí no me hablas así.
2: Fenómeno.
3: Sí.
2: Fenómeno.
3: Sí. El clip es va a fer viral, perquè és que jo ja veia que la cosa estava... Calenta, estava efervescent, i sí que és de veres que vaig anar-me a publi, companys, anem a publi i tal, perquè la cosa s'animava.
2: Que fuerte. Que mos queda una pregunta encara.
3: Vinga.
2: I tenim a Carolina.
7: Hola, Dani. ¿Tú vas a la tele a parlar perquè en casa no te deixen?
3: En casa, Maria no en dissa. I això que Maria també és periodista esportiva, que Donís la coneix.
2: Efectivament, li manem un beset a Maria.
3: Un beset. I no en dissa parlar de futbol, perquè com estic tot el dia parlant de futbol, diu, si vols parlar de futbol, a la tele o a la ràdio. Així no, així no es parla de futbol. I el meu... Jo tinc dos xics, no? Dos fills. Un de 8 anys i un altre de 3 anys. I als dos els agrada molt el futbol. I...
2: Home, no podia ser d'altra forma.
3: I clar, Maria està patint perquè sempre em diu, és que... per la teua culpa tot el dia així futbol, a la tele, a la ràdio, a la consola, anem ara... De fet, ara aniran a jugar un partit, que juguen a Torrent. I sí que de ver és que sí, que per a parlar de futbol tinc que anar-me a la tele, perquè si no a casa no en deixen.
1: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Ai, que romàntics mos estem posant en esta música de BSO de tota la vida, no? Manolo Andrés Sarapico, com estàs?
7: Això és una meravilla. Molt bé, molt bé. Moltes
2: gràcies. No te sent molt. Espera un momentet.
7: Hola, què tal? Ara sí, que estic molt bé. I en esta musiqueta estic
2: molt
7: entonat.
2: Molt bé. Manolo Andrés Sarapico es suma a esta segona hora en l'equip de Fora de Cobertura. També Dani Gallego, com estàs, Dani?
8: Molt bon dia, molt content d'estar així.
2: Molt bon dia, amic, i molt bon dia, amic Miguel Ángel Bertomeu.
9: Què tal? Buenos días a todos.
2: Molt bon dia. I que, per cert, que m'acabes de contar una cosa així fora de micros molt
9: una
2: curiosa.
9: Anècdota.
2: En acabant. Perquè ara parlem de cine.
9: Sí.
7: Anem a parlar d'intel·ligència artificial, no de cine. T'has enganyat.
2: D'intel·ligència artificial en el cine.
7: Ah, bueno, pot ser. Sí. Pot ser això. Tu saps qui és... Bueno, sabeu qui és Tilly Norwood?
9: Ni idea.
7: Una gran actriu, no? Uh-huh. Coneguda? Tilly Norwood.
9: Tilly Norwood.
2: L'has pendent d'alguna volta?
7: Tilly Norwood.
9: De moment no, que jo recorde no.
7: Vaig a dir-ho bé en pronunciació bé. Tilly Norwood.
6: És igual.
7: Tilly
6: Norwood. La veritat.
7: Tilly Norwood. No, no vos sona.
6: Però jo no soc massa...
2: Dixo en dinosaurio.
7: A veure...
9: Ah, vale. Està por ahí.
2: No, per aquí parla de dinosaurio, que també sabia.
7: Pues això, Tilly Norwood és una de les majors estrelles del firmament del Hollywood... del segle XXII, quasi. Pues estic parlant d'una cosa que ha passat ara a final de setembre, començaments d'octubre, que ha revolucionat, ha sigut un revulsiu per a tota la indústria cinematogràfica. I això és... vos vaig la pel·lícula de la pel·lícula de los hechos. Mm. ¿Vale? Pues resulta que en un encontre de la indústria cinematogràfica en Zúrich, bueno, pues se ha presentat a Tilly Norwood com una actriu en ciernes i que molts agents de representació cinematogràfica estan interessats en ella, però per lo menos és el que diu la seua creadora, i és que és una actriu feta per intel·ligència artificial. I se va presentar, que això és una conya, això pareix més valencià i més fallero que vamos, que tot, se va presentar en un curtet d'uns... no arribava al minut, d'una... una ficció d'una sitcom que fingia... l'argument és que anaven a fer una sitcom tota feta en intel·ligència artificial. I eren els actors... interpretant esa sitcom. I l'actriu estrella era Tilly Norwood.
2: Molt bé, quan dius una sitcom... A veure, jo ho sé, però els demés estan així, claro que no ho saben molt bé.
7: No, una sitcom no.
2: No tinc ni idea.
7: Sitcom, comèdia de situació.
2: Ah, sí, bueno, a veure.
7: Una comèdia de situació, la comèdia de situació de tota la vida, de mitja hora, a l'americana... Això és una sitcom.
2: Me ho has aclarit prou, la
7: ¿vale?
2: veritat. Sí.
7: Bueno, pues, clar, això no se sap si lo de... que està buscant gent o que s'han interessat en ella... Tot este discurs que se va fer en este encontre en Zúrich de la indústria, si és una butat, si és... bueno, si és un... Anem a veure què és el que passa, però sí que és veritat que ha escarotat el galliner. Això s'ha revolucionat.
2: Tenia que arribar. Jo crec que la IA ja havia arribat al cine, però no d'esta manera.
7: La IA està en el cine constantment. Bueno, de fet, vos puc recordar una polèmica de l'última edició dels Oscars en The Brutalist, en la pel·lícula, una de les pel·lícules nominades, The Brutalist. N'hi ha un moment en el que els personatges parlen en un altre idioma o tenen un accent en un altre idioma i se va tractar per intel·ligència artificial i va alçar una gran polèmica perquè van dir, bueno, és treball actoral o no és treball actoral, per a valorar Adrien Brody, que era el protagonista, que hi havia un moment que, bueno, n'hi ha moments que en què ell és un personatge, és húngaro i i se accent i se, i se, pues, se va tractar en intel·ligència artificial, i això va alçar un poquet la polèmica en lo que, en lo que el treball actoral o lo que a veure, al final podem entrar a valorar si això només és tirar-li sal i pebre a una interpretació, jo crec que no desmereix, però bueno, doctores tiene la iglesia.

0: y cadascú té la seva opinió, ¿no?, en este
1: en
0: tema.
1: En Indiana Jones creo que la utilizaron también, ¿no? Y en Star Wars sacaron a Princesa Leia también.
0: Se utiliza la inteligencia artificial se utiliza desde
2: tiempos inmemoriales.
0: Desde tiempos inmemoriales, desde que existe. O sea, totes les noves tecnologies, en quan ix una nova tecnologia, s'estudia la seva aplicació al cine perquè és, bueno, pues és un entreteniment de masses i és interessant poder desenrotllar més aquesta tecnologia per arribar a una perfecció millor. En Indiana Jones se va utilitzar per a que la cara de Harrison Ford dels 80 anys que té se n'anara cap als seus 40 o els seus 30 anys. I així anar tot. Clar, però això és un efecte especial. Estem parlant de que se crea una actriu per mig dels motors d'intel·ligència artificial. És que és molt de ciència-ficció, és que és com si fora Blade Runner, és que estem parlant d'una persona que no existís, però que, entre cometes, sí que existís, perquè aquest model d'intel·ligència artificial ha deprès dels models reals dels actors i les actrius, ha agarrat els seus trets més característics a l'hora d'interpretar, si tanca un ull, si tal. I tot això s'ha barrejat, s'ha fet una amalgama, i d'aquesta amalgama ha eixit Tilly Norwood. Clar, uns dels primers que s'han clamat en peu de guerra ha sigut SAG-AFTRA, que és Palabro, SAG-AFTRA. Sindicat d'actors. El sindicat d'actors.
3: Jo pensava que era un altre actor.
4: Solo ell.
0: És el sindicat.
4: El cosí de Zac Efron.
1: Exacte.
4: Igual era...
0: Bueno, és el SAG-AFTRA, que és el sindicat d'actors que representa a 160.000 professionals.
3: Collo, sí que dona així la indústria.
0: Sí. Bueno, és que ahí englobes actors, actrius, puppeteers, los que mouen els titelles, ¿no? Bueno, els porritos, ¿no? El tal. Bueno, pues ells han dit que... Això no... Han dit una obvietat, diu... No és un actor. Diu, no, clar, no clar que no és un actor. Clar,
3: han dictaminat que no és
0: un actor. No és un actor.
1: Yo tengo entendido que quieren que sea la próxima Natalie Portman o Scarlett Johansson, ¿no? Los creadores.
0: Ixa és la provocació. Ixa és la provocació que tenen és que diuen que Tilly té el potencial per a ser la pròxima Scarlett Johansson o, exacte, i Natalie Portman, que són les dues actrius que van citar. Però això lo que és de moment és un sentit, no? Però i també n'hi ha hagut, per exemple, Whoopi Goldberg i ara no me'n recorde, una actriu que està ara, que precisament este fi de setmana s'estrena una pel·lícula seua, que ara no me'n recorde. Bueno, actrius importants han dit que això és una barbaritat. Això és un barbarisme. Això no pot ser, però bueno, la polèmica està servida. De fet, des de que se va anunciar, és la portada de tots els mitjos de comunicació especialitzats.
4: La IA en el cine, en Manuel Andrés Tarapico.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Ahí tenim, perquè el senyor Dani Gallego s'ha passat per ací, però, bueno, no m'heu dit res, mira, no m'heu dit res, eh? En casa tampoc ningú m'ha dit res, en les cases de cada un, però és que estic tot el rato, sí, ensenyant el moño al micro, i és que m'ha tallat el moño el campió del món.
1: Ah, sí?
0: Claro que sí, m'ha tallat el moño campió del món. Dani Gallego, senyor! Dani Gallego, sí, senyor.
2: Sí, gràcies, molt bon dia.
0: No, gràcies, molt content, per cert.
2: Sí? Dani, ah, m'alegra sí, moltíssim. Sí, m'alegra moltíssim.
0: Molt content, molt pagat.
2: Molt guai.
0: Observa la màgia de mi melena. Se'n recordeu dir, no?
2: Sí, recordeu, sí, sí, el vídeo viral.
0: Del reel este de observa la màgia de mi melena. Pues bueno, pues, així no me sent, Dani.
2: Home, en bona planta és molt fàcil, eh? Això és clar.
0: Gràcies.
2: Bueno, pues així estem. Comencem el primer dia d'una nova secció en aquest programa.
0: Efectivament.
2: Que és per a mi un honor començar a parlar de perruqueria i d'estilisme també en la ràdio d'Apunt, que jo penso que tenim que tindre el nostre lloquet, i així anem molt, molt content de començar aquesta nova temporada amb tu. I res, anem a començar a parlar avui en un poquet, estos dies, estarem generalment una vegada al mes, parlarem de perruqueria, parlarem d'estilisme, de tendències, també anem a parlar molt de consells de perruqueria. Moltes vegades tenim dubtes de coses que són del dia a dia, no? Que millor, per exemple, coses que tots els dies els clients ens pregunten en la perruqueria, per exemple, és bo rentar-se el moño tots els dies? O si me talla el moño

0: No m'hi gira més llarg. Aquestes coses així, no? Jo anem a contar curiositats durant aquest any, una vegada al mes, parlarem de perruqueria, que espero que sigui interessant. Donis.
1: Cavaller, pues comença vostè com vulga.
0: Pues avui anem a començar parlant un poquet, que ja que tenim molt de contingut retrasat, que comencem un poquet ja en l'any encetat, anem a parlar un poquet d'actualitat el primer, d'acord? Fa pres de dos setmanetes es va celebrar el campionat del món de perruqueria. Anem a començar parlant un poquet d'actualitat primer, ja que competir en el món de perruqueria, jo penso que com en qualsevol servei és superimportant, perquè realment la competició et va diferenciar de la resta de la teva competència, ja sigui la sèrie o el treball que estàs fent, no? Llavors, en perruqueria, estem ara en un molt bon moment de la perruqueria espanyola i, de fet, així no ho ha demostrat en l'últim campionat del món de perruqueria que es va celebrar a París, en el qualsevol l'equip espanyol de perruqueria va aconseguir el tercer classificat, és a dir, l'equip espanyol va quedar bronze en el campionat del món.
1: A veure, que
0: qualsevol...
1: ni tan mal, senyor? Ni tan mal. No, un aplaudiment per l'equip espanyol, que sí, senyor.
0: En el qual, de l'equip espanyol, hi ha dos que són valencians, sí? O sigui que qualsevol està molt bé, que és Pere, que és un xic de Vall d'Uixó, i Paco Xàfer, que és un xic de Guadassuar, així que no està gens malament, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: A més, Paco Xàfer va aconseguir el campionat d'Europa, és a dir, va quedar campió d'Europa de perruqueria masculina, així que estem triomfant en els campionats internacionals.
1: Com el tenis, que és l'individual i el dobles, no?
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Després, més notícies d'actualitat. Avui, esta nit, tenim així en València el galardón Revelación. Este és un premi que premia la perruqueria de col·leccions o la perruqueria més d'editorial. Així que esta nit estarem allí celebrant-ho en València també. A més, és un premi nacional, que jo penso que és important que també tindré cabuda en això. I res, que si avui estic així, esta nit estarem en galardón Revelación, demà me'n vaig a París, Donis, perquè vaig estar finalista en el trofeu...
1: Vas a París?
0: Cute Couture Friends de Trophy.
2: Com
0: a París?
1: Sí.
0: O a Si Res porta el diari.
1: I se l'organitza el nom que ha dit antes Manolo.
2: Sí, el Handel, joder. Sagaftra.
0: Aixina, que sí, ara estem així, però demà a les 6 del matí estic a l'aeroport agafat de l'avió, que si anem a París. Estem finalistes 5 perruquers de tot el món. I res, anem a veure si podem tindre sort i podem parlar la pròxima vegada d'un premi. No està malament,
1: clar que no, home, faltaria més. Enhorabona.
0: Gràcies. Per a finalitzar l'actualitat, el dia 17, 18 i 19 d'octubre tenim en Madrid Salon Look per a tots els perruquers i estilistes que ens estiguin escoltant. Sabeu que és la Fèria Nacional de Perruqueria en la que tots els anys es concentren tots els expositors, perruquers, per a intercanviar, per a parlar sobre tendències, per parlar un poquet sobre què és el que està fent ara mateix la perruqueria. I també celebraran els Premis Fígaro. No sabeu que els Premis Fígaro són com si foren els Premis Goya de la perruqueria, el qual jo vaig tindre l'ocasió de guanyar ja també el 2020, i aquest any estic una vegada finalista una altra vegada, i sinó que també estarem allí preparant passarel·la, preparant models, i a veure què és el que ocorreix allí.
1: Hombre, atenció, perquè tenim l'estudi ara mateixa al finalista dels Premis Goya de peluqueria, però és que a lo millor ja no tenim el finalista la setmana que ve, tenim el guanyador, i tampoc m'estanyaria res. Hombre, campió del món, senyors, que es diu pronte.
0: Anem a treballar fort, que la veritat és que la peruqueria espanyola, com estem dient ara, està super, super bé.
1: I la valenciana
0: a tope de gama. La veritat és que sí. Així que molt contents. A veure què passa.
1: Que bé. Bueno, que no m'ho diré res del moño. Que, no sé.
3: És que... sí. Pues bé, bé.
4: Jo t'he visto con más luz.
3: Bé,
2: sí. Lo malo del... Yo li vaig a traure una cosa a Roïna. La cara en la que la acompanyo.
3: Però a lo poc que has dormit avui, estàs bé.
1: Gràcies, Òscar.
2: No te diré ara que estàs acostat.
1: Gràcies, Òscar. Manolo, ja parlarem. Bueno, un aplaudiment per a Manolo, que és l'últim dia que ve.
2: Gràcies, Manolo.
0: Gràcies. Bueno, i així acabem la part de la banda d'actualitat de perruqueria i anem a parlar un poquet del peluconsell. Este va ser una de les àrees que anem a tindre dins de la secció, que anem a parlar un poquet, jo penso que a lo que la gent, el que ens està escoltant, li pot interessar un poquet més, no? Ara mateix estem arribant a la tardor, i en la tardor sabem que comencen alguns problemes en el moño, per exemple, la caiguda del moño, no? Sempre, igual que la caiguda de la fulla dels arbres, també comença la caiguda del moño de les persones, així que tranquil·litat tot el món, és una cosa normal. De fet, tots els dies, de manera general, poden caure entre 50 i 150 pèls de manera normal, sense que siga una caiguda exagerada. Així que, si veiem un poquet de moño en l'almohada o en la dutxa, és una cosa normal, perquè estem ara mateixa en un moment de canvi, ¿vale? Sí que és de veres que si, per exemple, utilitzem un bon xampú, utilitzem un bon producte per a tractar de millorar o de que, igual que cau, comence una altra vegada a eixir, molt millor. Així que és un bon moment per a reforçar un poquet la salut del nostre moño, ¿vale? De fet, ara també és un molt bon moment espera començar

0: ara deixar-se el moño llarg, ja que hem passat ja l'estiu, hem passat el moment de calor, el moment de suor, i ara és el moment de, tal volta, si vols canviar de moño, tota la gent que ens estigui escoltant, pues, volíem millor fer un estil un poc més llarguer, que de fet...
1: Manolo se volia deixar llarg.
2: Pues, no, ho estava pensant.
1: Se volia deixar llarg.
2: Ho estava pensant, ho estava pensant. I lo de l'almohada, lo de veure pèls en l'almohada, a mi no m'ha passat. No. No m'ha passat.
3: Això,
2: no,
0: no. Bueno, bueno, això és molt bona senyal. Encara així, si la gent que mos estigui escoltant, que tinga el moño que tinga, vol fer un canvi, vol fer... Pues ara mateix és un bon moment per a deixar el moño llarg, pensant també que esta, és un moño que està en tendència, que està de moda, el moño un poquet més llarguet. I les xiques també és un bon moment per a començar a fer-se el serrell, el flequillo que diuen en castellà, sí. Perquè generalment en estiu és un moment que no mola, per què? Perquè suem. Clar, quan tu durs el flequillo d'Aitana, no? que se fiquen tots en situació, el flequillo d'Otona i estàs suaeta, com és una cosa que és normal en l'estiu, pues, l'efecte no és igual de guai. Tens que estar sempre rentant-te-lo un poc més, sí. Per la grasseta de la front i això. Ara que comença ja un poc la fresqueta, és un bon moment per a fer-ho. A més, el serrell és una cosa que és super, super rejuvenidora, és a dir, que te fa una cara molt més juvenil, així que per les xiques que mos estiguen escoltant, pense que és un bon moment.
1: Dani Gallego, moltíssimes gràcies, cavaller.
0: Ha sigut un plaer, espero que vos hagi agradat i parlem molt prontet de perruqueria.
1: Mos ha encantat, molta sort i enhorabona.
0: Un plaer, gràcies.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: No preguntes, no preguntes.
1: Pues mire, pues mira, yo soy del Real Madrid.
2: ¿Qué?
0: Madre mía.
1: De Levante, a ver, y el Levante, ¿eh?
3: Arréglalo, Pedro, arréglalo.
1: Uf, uf, uf. De Levante también, ¿eh?
2: Sí, llevando el B. Pero...
1: Y del Albacete.
2: Ah. Quina combinació, ¿eh? Sí. I tries sí. una cançó valencianista, bueno, la mosca de... Che, Che.
1: Che, ya, sí, bueno, eso es J, el ranking, eso es J.
3: Ah, la culpa es mía, la culpa es mía.
1: No, no, no, está bien, a mí me gusta esa canción.
0: Sí, ah, pero Pedro volvió a la de Cibeles, ¿no?
1: En el campo del Albacete, del Levante y del Madrid. ¿Ah, sí? Por eso yo te quiero dar...
0: Tírale, Pedrito, tírale, tírale.
2: Ahí, ahí, ahí.
1: Le hago de corazón.
2: ¡Grande!
1: Los hinchas,
0: ahí a mitad de la derecha.
3: Sí, no, sí, sí, especialidad. Sí, sí.
0: Gracias, Pedro Antonio Borja, gracias.
1: De res, bueno.
0: Adeu, amic.
1: Un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Vale, adeu.
0: Vale, adeu, adeu.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: Normalitat a les carreteres a aquestes hores, segons confirma la DGT, en este últim dia de l'operació especial de trànsit del 15 d'agost. A partir d'esta vesprada s'espera més densitat de trànsit, així que n'estarem pendents. Per cert, que segons dades de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, 225 conductors passaren a disposició judicial el passat mes de juliol com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària i, entre estos, 225, 116 ho van ser per conduir sota els efectes de l'alcohol, 4 de drogues, en 98 casos conduïen sense permís o llicència i d'estos la majoria per perdre tots els punts, 33 d'ells per no haver arribat mai a traure-se'l. I en esta radiografia d'infraccions també consten 5 conductors detinguts per conducció temerària, un per excés de velocitat i un altre per abandonar el lloc d'un accident. Fem ara un repàs dels desperfectes i els registres, alguns prou significatius que deixen les pluges d'ahir. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís arreplegà 186 litres per metre quadrat, 142 toràs. Hi hagué despreniments, de fet, sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
6: I enseguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
4: A Beniarrés, la piscina municipal està tancada pels efectes de la tempesta i el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. Ibai Cereijo és el portaveu del festival.
7: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
4: I la Fúmiga no va poder actuar a Xàtiva pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna el dia 22 i qui no pugui anar aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. En tot cas, el pitjor balanç d'aquestes tempestes que afectaren també part de la península és el de 2 dones que moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Més assumptes, a Osca, el foc de les penyes de Riglos ha cremat ja 16.000 hectàrees, continua avançant. La Generalitat Valenciana ha enviat 2 mitjans aeris i una unitat helitransportada en resposta a la crida del govern d'Aragó, que també ha demanat ajuda a França. I en l'incendi de Niebla, a Huelva, 54 dels veïns desallotjats han pogut tornar a dormir a casa, se sumen als 114 que ja tornaren divendres. Per primera vegada en 9 dies, el foc frena el seu avanç i ja està perimetrat. Ha cremat 38.000 hectàrees. I als esports estem pendents de l'europeu d'atletisme i de la prova de la marató. Raül Pina, hola, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Sònia. La finesa Alicia Bainio acaba de proclamar-se campiona d'Europa de la marató amb un temps de 2 hores, 22 minuts i 26 segons. Record dels campionats. Vindice, l'hongaresa i Donnelly, la britànica, han completat el podi. L'espanyola Carolina Robles ha acabat al lloc 8 a 5 minuts i 41 segons de la guanyadora. A més, un apunt de gimnàstica rítmica, les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que ahir aconseguiran en l'or en el concurs complet de Frankfurt, arriben a València a les 2:15 de la vesprada. Així que estarem atents a escoltar les seues primeres paraules després d'este gran èxit. I cal recordar que el conjunt espanyol ha aconseguit el segon or mundial de la seva història, 35 anys després del primer conquistat a Atenes, en este cas al 91.
4: Venen més tempestes avui i estem davant d'una...

0: molts punts del litoral i sobretot de l'interior. Avui, pel que fa a les temperatures màximes, no seran tan altes com les d'ahir cap al sud d'Alacant, on van superar-se els 38-39 graus. Avui esperen màximes en general entre els 30 i els 35. Amb el vent, en general, bufarà fluix, la mar més tranquil·la, excepte en les zones de tempesta del nord de Castelló, on les ratxes de vent podrien ser fortes i també localment anar acompanyades de granís. Tornem a insistir, estem parlant de l'interior i del nord de Castelló, on tenim avisos esta vesprada a nivell groc i taronja. Pel que fa a la resta de la setmana que ve, tot apunta que iniciarem la setmana amb un horatge més estable, assolellat i amb unes temperatures que tornaran a pujar de manera notable entre el dimarts i el dimecres, a l'espera de més tempestes i de baixada de temperatures la part final de la setmana que ve. Però de moment avui un dia més tranquil, principalment cap al sud i cap a les comarques centrals, de nou encara amb tempestes, esta vesprada cap a l'interior i el nord de Castelló.
1: És tot, les 11:05. Tornem a les 12.
2: Som a punt.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
8: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu. Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
9: Hi ha actrius que no només interpreten personatges, sinó que acaben formant part de la vida de la gent. Carme Juan és una d'elles. Des del teatre fins a la televisió, passant per la música i la docència, ha construït una carrera sòlida, plena de sensibilitat, talent i molt, molt de treball. Avui tenim la sort de conversar en una de les grans referències de l'escena valenciana. Un fort aplaudiment per a Carme Juan.
10: Bravo, sí, bravo.
11: Senyor. Sí, senyor.
12: Gràcies.
9: Com estàs, Carme?
12: Que bonic, com ho has fet, Donís.
9: Benvinguda fora de cobertura a aquest estudi, a aquesta casa. A més, és per ta
12: casa, casa nostra.
9: De viure, eh? De viure,
12: i tant, i tant.
9: De viure, sí.
12: Home, des de 9 anys que vaig entrar en aquesta casa, imagina.
9: Què te pareix?
12: Això, jo vaig néixer així i me moriré així.
9: Però és que s'han recordat de la babalà. S'han recordat de la babalà.
13: És que,
9: a veure...
12: De 9 anyets que tenia, era una criatura. Mai Déu, senyor, si ha plogut.
9: T'anava a dir, és que hem crescut en tu, però és que tu també en aquell moment estaves...
12: Exacte.
9: És que, mare meva, Carme.
12: Sí, sí. Jo me'n recordo que era una època en la que veia Son Goku, no?, que eren els dibuixos
9: hombre,
12: per excel·lència.
9: Hombre.
12: I jo recordo que entonces fui a la mili, mira si són vells, entonces fui a la mili i la gent que estava fent la mili veia Son Goku.
9: Ostres,
12: i clar, eren gent que eren de la meva edat. És que és curiós, no? Vull dir que me veien gent de la meva pròpia edat perquè veien Son Goku.
9: Te conté que l'altre dia estava en una plataforma de cine de qual no vaig dir el nom, i entrant en Netflix vaig veure... va veure que estava Bola de Drac per ahí i dije, vaig a posar-ho. I això va ser l'altre dia, eh? Sí, sí. Bueno, és que... per evitar dir noms, eh? De
10: sí, sí,
9: vale.
12: Exacte.
9: Però bueno, que sí, que ahí estaven Choni Potitiriti i veies que Carmen era la reina de les Fraes

0: I encara m'emociona, perquè és tan típic que te troben, ai, se poden fer una foto blanca i te diuen blanca i tal. Això estàs acostumat, estem acostumats els actors, no? A que ens coneguin per això, per l'alqueria. Quan de moment algú t'arriba i te diu, ai, tu eres Poti, no? Uau! T'emociones, no? Dius, que no és que no t'emociones quan te reconeixen per blanca, evidentment, no? Però quan dius, uau, este me veia en el 92, saps? El que vull dir.
1: És real, de los reales.
2: Que no és que me va voler...
0: T'emociona.
2: Que no és que me va voler després a ir i després a ir avui, se'n recorda. No, és que se'n recorda, o sigui, me t'he gravat en la ment, me t'he gravat a foc.
0: I encara passa, eh? És increïble.
2: No ho crec.
0: Ahir estaven cotes, per exemple, i me van reconèixer per pot, i jo tota emocionat, sí.
2: Mare, va, per a mi, jo crec que la cria blanca ha marcat una època, però aquella la va balar?
0: Aquella va marcar una època. Jo recorde que vam anar al Festival de Cannes, vull dir, és que érem novetat, érem els primers programes infantils que utilitzaven croma per a treballar, i vam desbancar al Club Super 3 de TV3, els vam desbancar perquè vam ser els primers en fer un disc en música pròpia.
2: Bravo, bravo!
3: Sí, senyor.
0: I vam anar al Festival de Cannes aquell any, sí.
1: Bona, que bona.
0: Com el millor infantil nacional de l'estat espanyol. Sí.
2: Des d'aquell moment no has parat.
0: No he parat.
2: Teatre, també.
0: Molt de
2: veritat.
0: Teatre, sí.
2: Ara mateix està fent tres obres,
0: ara
2: no?, simultàniament.
0: Ara estic fent tres cosetes en este moment. Mira, una cosa que és molt xula, que la gent quan ho veu diu, això tenien que ficar en tots els instituts, que se diu La decisió de Lola. És un monòleg, o sigui, que és baratet, que estic jo soles, per l'amor de Déu, ahir, que no sàpiga la gent. No, però és molt xulo perquè tracta la violència de gènere, però des del punt de vista de la comèdia, que això és el més complicat, no? Estar rient tot el temps, escoltant els animals que diu esta dona, que són tots aquests ficacis que pense de lo que li faria al marit, saps? Perquè evidentment, li pega i la maltracta, no? Però ho conta d'una manera tan sala i tan divertida que aconseguissis riure't molt sobre un tema complicat
2: i
0: acabes pensant molt sobre aquest tema, i per tant jo crec que és un logro i obra de teatre espectacular, que això, que tindria que fores en tots els instituts. És una obra de José Barleta que agrada tant que s'està fent, no se pot imaginar, per tota Europa, eh? Fixa't que no està ni tan coneguda sin Espanya, en el Mundió de Madrid igual sí que el coneixen evidentment més, no? Este dramaturg, però no el coneixem tant, en canvi te'n vas fora i La decisió de Lola se fa en, no se podeu ni imaginar, en Noruega, en Brussel·les, en... brutal, brutal. I això és una. Una altra és una que també va sobre violència de gènere, que és una lectura dramatitzada que es diu Passos lleugers. Se porta fent fa molts anys per tota Espanya i per tota Europa.
2: Més sobrietat, no?
0: Claro, perquè aquestes són històries reals totes, tretes de... Sí, i són molt duretes. Són tan dures que la pròpia autora va demanar que se fes sempre lectura dramatitzada, perquè si això ho fiqués en acció, això és inaguantable.
2: Pot ser molt dur.
0: És inaguantable, sí. Esta és una cosa més seriosa, això ja és...
2: Sí, clar.
0: I després estic encara fent Maleïdes Dames, Dames Maldites en castellà. La decisió de Lola també la faig en castellà, eh? Totes, i Passos lleugers, les tres, se fan en valencià i en castellà. Mm. I és, bueno, això és brutal, perquè són tres personatges de novel·la, o sea, no són reals, són de ficció ja, però són tres novel·les que són brutals, que són La regenta, Madame Bovary i Anna Karenina, tres totxos que són aixina, dic, la gent del... No, mossèn, no mos veu, mossèn ja va.
2: Sí,
0: però són tres totxos d'estos gordos.
2: Però de quatre dies de llibre,
0: de quatre dies, exacte. I pues són les històries de les tres... Conta és per tres actrius i un actor que mos fa de personatges de totes, conta les tres novel·les en una horeta i quart. Xa, com ho veus això? Una mona.
1: Sí,
0: no? I està molt xulo de veres, està molt xulo. Com vas veient quins punts tenen en comú les tres, no? I com van contant, pues, parlen del marit, parlen dels amants, parlen dels fills, i com cada una fa la versió sobre que li ha passat a ella, i te vas entrant de la història de les tres. És xulíssima.
2: Quanta versatilitat en una dona.
0: Imagina't. Jo sóc la regenta.
2: Sí, no, però no t'ho dic només per... O sigui, no t'ho dic només per les tres obres que estàs fent, que també cada una és un palo diferent.
0: Exacte.
2: Imagina't. Però és que d'ahir és que parlàvem del babalà, parlàvem bueno, de la cria blanca. Què te queda per fer, Carmen?
0: Ui, moltes coses.
2: Sí,
0: calla.
2: Moltes coses, però els palos els has tocat tots ja.
0: Bueno, per exemple, jo me porte tota la vida preparant, sabeu que sóc cantant tots, evidentment, no? Vos comptats en el parapapà. però porte tota la vida preparant-me per a fer musical, per suposat he fet musical, he sigut la cotorra del mercat, així, vull dir, he fet moltes coses de musical. Però sempre musicals més xicotets, d'ambient més... mitjanets, podríem dir, no? Sempre en València i en valencià. I jo un musical així, una xica, el Rei León en la Gran Via de Madrid, en el Paral·lel en Barcelona, això no ho he fet mai, veus? Per això, de què te queda per fer? Mira, una cosa per la que m'importe preparar tota la vida i no he tingut aquest colpe de sort.
2: Busca
0: no?
2: Qui és el director del Rei León.
0: Això, vinga.
2: Nala, te va bé? Nala?
0: Bueno, jo crec que a aquesta altura seria l'abuela de Nala, però bé. Jo sempre dic, xica, jo no tinc pressa. Jo no tinc pressa, que com esta carrera val pa tota la vida, no? Tu pots ser actriu tota la vida. Jo dic, quan les de la meva generació estiguin, xica, totes un poquet pa callar, perquè jo pense mantindrem bé tota la vida, eh? Quan estiguen totes aixina que no s'enclarissin. O inclús en l'altre món, Glòria, estiguen totes i jo faré de la senyora Pot. No passa res.
2: Vale, pues que el director ho sàpia...
0: Que me tinguen en compte, sí, pa senyora Pot, en uns anyets.
2: Que el director del Rei León i de tots... Bueno, de, que el director de la Gran Via...
0: Això, muy bien.
2: Ja està. N'hi ha un director de la Gran Via en general? No,
0: segur, no ho sabem, si no sé...
2: Pues mira, pues hi ha una vacant, Carmen, enhorabona.
0: Sí, eres vinga, la va. T'imagines la... que ara aquí diuen volem a esta xica. Que l'hem sentit en el programa de Donis.
2: Adolfo Pasqual, de Control Tànic i Publicitari, si crida el director de la Gran Via... de Madrid, pues el passes en directe. La Boques, ahí directament. Carmen Juan, en quin moment decidís que vols ser cantant o que vols ser actriu?
0: Pues Carmen Juan no ho arriba a decidir perquè ho ha sigut sempre. Jo no he passat el procés de tindre que decidir ser una cosa.
2: Però, a veure, tu, sí que arribaria el moment en què tu tenies il·lusió per anaves fent-ho i de repente dius, mira, ara vaig a treballar d'això i a més me paguen, no?
0: Jo tinc... la noció de quan era molt xicoteta que veia les pel·lícules de Rocío Dúrcal i de Marisol, que jo volia ser artista. Jo no entenia la diferència entre actriu, cantant, jo era
2: artista. Mama, quiero ser artista.
0: Mama, quiero ser artista. Jo això ho tenia sempre clar. I jo veia, que això te vas fent gran i vas estudiant, que això pareixia que no s'estudiava o que era una cosa que, no, que te tocava ni que...
2: Després s'han donat compte que sí,
0: De fet, de les primeres promocions, la segona promoció de... que això és carrer, que vaig estudiar el dramàtic, no? Però vull dir que fixa't i tot que... els anys de l'institut i això és que encara no era carrera professional, claro. Que jo soc de la primera. Per tant, es començava a veure, ai, quina ràbia, no? Que això no es pot com estudiar, pensava jo en aquell moment. Però ho tenia tan clar que jo anava fent i vaig arribar a fer el que jo li dic, la carrera peatge, saps? Això que els pares te diuen, bueno, els pares, en el meu cas, ma mare, que mon pare va morir molt jove, però amb un professor de matemàtiques, saps? Són d'estes que una xiqueta d'un poble de Castelló que diu que vol ser artista, calla, no? Entonces, ma mare era lo suficientment moderna.
2: Doblement complicat, no?
0: Exacte. I ma mare era lo suficientment moderna, no? Pues, també per la seva època havia estudiat i era mestra, vull dir que totes en un poble de Castelló era molt difícil estudiar. Aleshores era el suficientment llesta, no? I moderna com per a saber que no m'ho podia prohibir o que... Però no m'ho prohibia, però me feia fer les coses d'una manera que no hi havia manera de que jo ho poguera fer. Sabeu el que vull dir? Era de, bueno, però primer tindràs que fer selectivitat. Mireu si sóc velleta, que no seria, com se diu ara, la Pau.
3: Era
0: com
3: Pau?
0: No sé
3: com era guerra, entonces.
2: Així mos ha pillat algun també.
0: Sí? Vale. Doncs pues media, primera selectivitat. I jo, ja, mare, però és que les proves d'accés... Ah, no, tu primera selectivitat. I després, si això te va bé, ja faràs... Entonces m'anava fent coses perquè jo vaig acabar fent treball social. Per què? No ho sé, perquè era una carrera que jo vaig veure de 3 anys, perquè no siga molt llarga, que en aquella època eren de 3 o de 5. Dic una de 3, per jo acabar pronta, perquè jo, mira si tenia clar jo l'objectiu, no? I perquè no me digueren res, me la vaig traure a curs per any, en les pràctiques fetes en tot amunt, me les vaig demanar a 5 burxassot, perquè l'any que feia segon de treball social me van agafar per la babalà.
2: Ole.
0: Ma mare, un disgust. Ara ja no acabaràs la carrera.
3: Ara què?
0: No acabaràs la carrera. Que ara no. Que no, jo tinc els collons quadrats. Ai, això no se pot dir a estes hores.
4: Si ho dius en valencià, no passa.
0: Això, no?
3: El botons.
0: Pues collons quadrats, vaig a tornar a dir, no? No, i jo me vaig traure les pràctiques i tot la carrera i, claro, conforme la vaig acabar, que damunt, com estava treballant ja, me la pagava jo i me pagava jo l'estància en València. I sense preguntar res vaig empalmar en el dramàtic.
2: Què te va a dir?
0: Què me vas a dir? Si m'ho estic pagant jo estic fent
3: no
0: tot.
3: Ahir estic estudiant.
0: Claro.
2: En aquell moment...
0: No sé per què vos contava això, però ja... No, te...
2: Sí, perquè pel moment...
0: Menuda xapa vos he pegat.
2: No,
0: sí?
2: Te deia pel moment en què decidires que volies estar...
0: Ah, clar, és que ho tenia tota... tan clar que jo no recordo
2: venia
0: un moment de dir és que vull estudiar això i no me dice... No, sempre puc fer això i era de... Ja trobaré la manera. Me van ficant ahí inconvenients, però jo ja trobaré la manera. Ho tenia claríssim.
2: Des d'aquell moment has treballat en produccions molt volgudes per la gent,
0: sí.
2: I precisament n'hem nomenat dos, uh-huh. Dos d'elles. Però de tot això que has fet, com tu afrontes el... Carmen, que anem a fer La cria blanca.
0: Uau. I... Ah, jo va ser molt potent. L'Alqueria Blanca, a veure, jo he passat un càsting com tots, eh? A mi ja

0: En la vida, eh? No vaig a dir ara que tinc, però en la vida m'han cridat i m'han dit: vols fer això perquè eres Carme Juan? Mentida. En Dames Malditas, Maleides Dames, lo que vos acabé de dir, sí. La primera vegada en la meva vida que me quirden por ser jo. Dic, xica! ¡Chica! Que per ser jo me quirden pa una cosa, no?
1: Te vas a dir que sí. No, però aquí està el guió. No, sí.
0: Té igual. Sí. No sé m'has quitat aposta. Però pa totes les altres coses, jo he passat el meu càsting i tot. I l'alqueria era una cosa que des del primer moment que veies de que anava, era, pensa, l'època... És que vam estrenar en el 2007, eh? Vull dir, estava ja en vigor... Cuéntame i aquestes coses, i s'estilava molt com la memòria històrica de jo què sé, sí, de com vivien els nostres iaios i
1: però
0: tal, no?
1: La Cria Blanca no estava a l'ombra de ninguna altra sèrie, eh?
0: No, que això, que tu llegies ja el guió fent els càstings i dius, esto promete, perquè era un moment en què s'estilava molt això, que encara està en vigor, eh? Saps el que vull dir? El com vivien els nostres iaios, com vivien... I ja ho veies que dius, uah, que guai, no? Que guai això. I clar, el dia que m'han cridat i m'han dit que m'agarraren, vos juré que va ser un... No sé, era com que tenies aquest pressentiment de que això anava a ser gran. I ho va ser.
1: Va marcar un abans i un després? O...
0: Totalment. Mira, els actors valencians, com així... Clar, la televisió valenciana va arribar molt més tard. I la gent d'Andalusia o això, que encara va arribar més tard que així i tal... Estaven molt més acostumats que nosaltres, precisament perquè és la mateixa llengua. Nosaltres com així teníem feina en valencià, però vull dir que de tot l'estat estàvem molt acostumats a anar a Madrid. Enteneu el que vull dir? Aleshores, els valencians ens havien convertit com els actors que no sabien fer tele ni cine. De com te diria jo, de mal nom o de... Això que te claven una penyora, no? Teníem el Sant Benito...
1: L'estigma, no?
0: Teníem l'estigma, exacte, això és la paraula que buscava. Els actors valencians teníem l'estigma que no sabíem treballar davant de la càmera, que no era veritat. Després descobrien que n'hi havia mogolló d'actors que eren valencians, i el que passava és que no sabien que eren valencians. Però tenies un estigma, cada vegada que anaves a un càsting, era com, uf, el valenciano, es donava pere a vore-mos. Era com, que dien que eren molt teatrals i tal, i no era cert, ja ho dic, era un estigma que ens havien clavat. I l'alqueria ens va llevar este estigma. Tu no saps, pa un actor que és anar i saber que te veuen en Perea, a de moment anar a un càsting que te diguen, disculpa, estàs en l'esqueria? Des de què temporada llevas? Què personatge haces? Sabien a vegades estàs personatges qui eren.
1: Que bo.
0: O sigui, perquè era com dir, uau, així hi ha qualitat, no? Clar, això era com que el star system que no existia en la Comunitat Valenciana ens el va donar l'Alqueria Blanca.
1: Probablement la producció, no sé si després del Babalà, pensaves que anaves a tindre un altre boom com aquell que tingueres, perquè també va ser un boom.
0: Exacte. Jo el boom del Babalà va ser brutal, o sigui, entrar en Beneguanx a la cadena i fer l'infantil, que era en aquella època les audiències eren una altra cosa, clar. Allò va ser brutal. I després vaig tindre com el boom del teatre, que vaig estrenar en la millor companyia de València fent Joan el Cendrós. I després vaig empalmar en Besos, també de la mateixa companyia. O sigui, era com que anava entrant per la porta gran a tots els llocs, no? Per la porta gran a la televisió, després per la porta gran al teatre. I per la porta gran a la ficció, quan vaig entrar en l'alqueria, no? Era de, uau, què està passant així?
1: Però és que, a més, que tenim que tindre sintonia de capçalera i sí, han de fer una cançó. I això com naix que,
0: doncs mira,
1: que tu li poses la veu a la cançó que estem escoltant.
0: Exacte. Pues això és una història també molt xula, perquè portàvem 15 dies, xiquets, 15 dies gravant-la. Encara no sabíem ni que anava a tindre èxit, ni sabíem res. I jo vaig composar esta cançó és meua. Però no és que la vaig composar lletra i música a la nada, era... jo vaig composar una cançó de Dolçaina i Tabal. I el pa-pa-pa-pa-pa no el feia jo, era la Dolçaina.
1: Ahí va.
0: I ni tan sols me la imaginava cantada per mi, i aquestes coses que, saps? Me la imaginava cantada per un Pep Jiménez el Botifarra, perquè mantingueu. Jo m'imaginava un senyor en el tabal cantant lo rotllo al bar i que en el moment del pa-pa-pa-pa ho feia la Dolçaina. Jo vaig composar esta cançó. Ens agradava tant que jo la cantava als companys, perquè els meus companys que me coneixien sabien que cantava, pues no, jo festes en la guitarreta. I a més, cantava molts anys en orquesta, tu saps, Donis?
1: Sí, sí, sí.
0: I me diuen, és que Carme ha fet una cançó, i cada vegada que venia un productor de l'Alqueria Blanca, mireu la cançó que ha fet Carmen. Ah, sí, molt bonica. Ni punyetero cas a la cançoneta.
1: I al final?
0: Ni punyetero cas. Al final, les tres primeres temporades, però la gent ja no se'n recorda. Era una altra musiqueta. Què feia?
2: Ostres,
0: pa, no. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,

0: Se'n recorden?
1: Claro,
0: la meva cançó ho ha superat.
1: La meva cançó ho ha superat, però va estar 3 temporades, 3 anys sencers, que era una altra música quan la cançó existia. Des de 15 dies que estàvem rodant-la, i això és la història, no?, de la cançó, que és molt xula. I de sobte veuen que trac un disc de cançons meues, que se diu Ocupas mi pensamiento, i que el productor era Nacho Mañó, que és un dels components de Presuntos Implicados.
0: Casi res porta diari.
1: I llavors era de, a veure com era la cançoneta de Carme Juárez.
2: Anda!
1: Quan van veure que, ai, pues esta chica igual era algo, no?, en el món de la música. Aleshores...
0: Algo tendrà l'agua cuando la bendicen,
1: i
0: no?
1: I aleshores és quan van començar a posar la cançó, que dient que era molt estrident Pa Dolça Nit Abal, Nacho Mañó me va fer els arranjaments i els va passar a pas doble, i se va quedar això, i vaig discutir en ell.
0: ¿En Nacho? ¿En Nacho?
1: En Nacho, perquè jo no vull fer pa, que esto acabarà siendo la. Que és el que ha passat ara quan estàveu fent la secció d'abans, no? I ell me dia, però si és maravilloso, me dia Nacho, si seria maravilloso que se acabara convirtiendo en el la valenciano, tenia tota la raó del món. I jo dic, però pa, i mira, vaig renyir en ell, no t'ho pots imaginar. I ell me dia, tu imagínate que eres una senyora d'esa època que vas limpiando por casa el polvo i vas tarareando, no? Pa, i mira, se te veu gràcia al parapapà, que ara se la sap tot Cristo.
0: Carme Juan, el nostre consell d'experts de fora de cobertura, vols ser el partícip d'esta entrevista?
1: Ah, vinga, vore.
0: I no els mires, que no són estos tres.
1: Ai, xica, no, ja estava jo, dic, a vore, que ataquen.
3: Experts de veritat.
0: Ells són els col·laboradors habituals, però el consell d'experts és una altra estància, un altre nivell i una altra... Sí, estàs disposta a replegar el guant? Podem preguntar qualsevol cosa.
1: Sí, vinga, adelante.
0: Primera pregunta del consell d'experts de fora de cobertura per a Carme Juan.
4: Bon dia, Carme. Què vol dir para de papa?
1: M'encanta esta pregunta. No me l'havien fet mai. Li he de dir a este investigador o com...
0: Investigadora,
1: molt bonica, ella, m'encanta la seva veu, que és molt original i molt creativa, perquè m'ha fet una pregunta que no m'havien fet mai.
0: Que bueno.
1: Però mira, sense saber que m'anaves a preguntar això, sense saber que ho havia contestat un poquet, no? Bueno. Era el so d'una dolçaina que jo m'imaginava sonant, que va taralitzant una dona que va netejant per casa, una dona dels anys 60. Això és el que significa para papà, és de alegria fins i tot netejant per casa. Mos agrada això?
0: Està molt bé, està molt bé. Crec que haurà quedat convençuda. Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Carme Juan.
5: Hola, Carme. És molt emocionant viure en l'Alqueria Blanca?
1: Pues m'agrada... Costa, quines preguntes més intel·ligents que fan. Mira, és molt, molt emocionant. És que ho has descrit superbé. I, a més, vaig a dir-te una cosa. Amic, amiga, qui és este xic?
0: Amiguet.
1: Un amiguet, hola, amiguet. A mi m'ha donat la meua professió coses que no m'ha pogut donar la vida. La vida meua privada, vull dir, no? I, clar, el estar fent durant 20 anys un personatge, tu arribes a viure 2 vides. I no ho dic com de manera imaginària, de veritat la vius. Una altra cosa és que siga realitat. Enteneu la diferència?
0: Sí, clar que sí.
1: Vull dir, jo sóc blanca i he viscut unes coses brutals. I això, jo ho he viscut. Són reals les coses que jo he viscut. Jo he viscut sentiments en el meu fill Nelo Gómez. Per això dic, la vida no m'ha deixat ser mare, que ho he intentat i no m'ha deixat. Però jo tinc un sentiment de maternitat cap a Nelo. És que he viscut com ha perdut parelles, com ha perdut son pare, jo l'he consolat, com hem discutit perquè jo tenia una parella que ell no volia. Mira, ho conto i m'emociona perquè ja no l'ho comença el buicó com si fos fill meu de veres. Hem arribat fins i tot a guanyar un programa de la Casa de Apunt, ell i jo, per a promocionar programes que anem gent coneguda de la casa, buscaven mares i fills. I sempre era un de l'Alqueria en sa mare o en son pare, no? I dient, és que us faria gràcia que anaràs tu, però clar, ni tinc ja mare, ni tinc fills. I com sóc molt de la casa, ens hauria agradat que... Dic, porteu-me Nelo Gómez, que guanyarem. Les dic jo, de conya. De conya? Pensava jo. Ai, tu aniries a Nelo Gómez? Dic, sí, mos volem. I me fa consultes en la vida normal, com si fora sa mare, vos ho jure. M'ha arribat a preguntar si comprava o llogava. Vull dir, te preguntes d'aquest estil, eh? I dic, anem. Que vam guanyar el programa Nelo Gómez i jo. Que mos coneixíem millor que els pares i mare. Això dic jo, que... Claro, quan fas un personatge tan sans i tu vius això i tu les experiències les vius realment i tens els sentiments i passen per tu. I això és meravellós, això és meravellós. Lo que no és veritat, això des de luego que no, però sí és real.
0: Absolutament. I molt emocional la resposta és sí. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
6: Hola, Carmen. En la cançó de l'Alqueria li posaré stand de parava papa perquè no tenies cap lletra.
1: Bueno, això sense voler ho he contestat abans, però...

0: Però mira, vaig a dir-vos una curiositat, no? Jo venia un dia... Jo havia un dia dormint en la caseta, i si anava a l'estiu, seria un dia com avui, més o menys, no? Perquè era juliol, estava en la caseta en Onda, i dormint me ressonava la musiqueta, nanana, i me vaig alçar taralejant. I anant, precisament, venint a València, no me'n recordo ni a què, a comprar alguna cosa o això, me venia la lletra, i me venia, i parava el cotxe, i me ho escrivia, m'ho apuntava per no oblidar-me. I quan ja torni a casa, tenia la cançó sencera. Era com, jo sempre dia, és com si algú m'haguera dictat la cançó. Dic, la musa d'algú important s'ha escapat i m'ha vingut amb acudit a mi. Saps?
1: O sigui, la cançó de la Queria Blanca la vares escriure de camí d'on de València i tornar...
0: Mitjansomia una nit i...
1: Anar esperant i escrivint el que te venia al cap. Que sí. Bona.
0: I arriba i dic, mireu, és que me vaig ir tan redoneta i tan de colp i tan... És que alguna cosa tens que retocar després quan ho arregles, no?
1: Però
0: molt poc és realment que jo vaig arribar a casa, trec la guitarra, me fico a cantar-la en casa i dic, això deu ser alguna melodia que jo tinc en el cap. Dic, a què vos sona? Perquè jo dic, igual el meu cap m'està fent una mala passada, és una melodia que me sona d'algo. Dic, de veritat que no vos sona res? Dic, no, però quina barbaritat t'has fet, però que xulo que és això. I jo dic, ah, pues sí. Pues me ho he inventat jo, ha sigut així.
1: Pues, té cosetes, eh? La cançó té cosetes, eh?
0: Sí, sí.
1: Quarta pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Carme Juan.
2: Bon dia, Carme. On hi ha més líos? ¿En la Alquería Blanca o en Los Serrano?
0: Ui, mare meua. Pues no sé què dir-te.
1: Ahí,
0: eh? Estarem ahí. Però aquestes sèries que duren tant de temps i que tenen molts romansos per al mig... Jo ja ho dic en la cançó, eh? Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Vull dir que... Això ha passat
1: d'altra manera, en totes les cases cauen faves i en algunes acabassades, no?
0: Perfecte, Donís. Ben arreplegat.
1: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Carme Juan.
2: Bon dia, Carme. Què mola més? Ser actriu o cantant en l'Alqueria Blanca?
1: Què mola més?
0: Pues, ostres, és que és un conjunt de les dues coses. No?
1: Hi ha que triar,
0: que trie,
1: no?
0: És precís que trie. Però mira, vaig a contar, m'encanta, jo tinc anècdota per tot,
1: per favor, si cal,
0: jo sóc l'entrevistada ideal del món. Mira, clar, com, a mi m'han agafat per a ser la botiguera de l'Alqueria Blanca, jo no anava a ser cantant dins de l'Alqueria en un principi, clar, a partir de que fique la cançoneta i que t'ha dient, ui, esta xica va, pobre, si ho fa bé i tot, saps?
1: Hombre.
0: I arriba un moment, una temporada en la que es comencen a arribar guions a Iris Lezcano, que era la que feia la Nitín,
1: sí,
0: que era la primera novieta del meu Xavi, perquè això per la gent que seguís l'Alqueria en seguida ja s'han situat. De fet, a Xavi, a Nelo Gómez, li van dir que aprenguera a tocar la guitarra, ja que ella estava pobreta i aprenent per tocar. Perquè ixa trama de cantant era pa a Nitín. I de moment es diu un dia, Lezcano, no? Els diu, a vosaltres qui vos ha dit que jo sé cantar? Diu, jo a mi se me dona fatal. Diu, que estive en uns guions que me venen i a mi ningú m'ha preguntat. Diu, així, com a Nelo, ja em dic que aprenguera a tocar la guitarra. Diu, si la trama és una coseta xicoteta perquè s'acabi en guany, pues jo me puc currar una canseta o dos, però si això voleu que s'allargui tot el temps que dura el que dia, me deu senyor. I entonces van dir, oh, socorro, socorro, que fem en això. Pues li ho arreglarem a la mare, com que en el honor ja havia així tocat la guitarreta, i m'ho van arreglar a mi. Com Carme canta, que és la de la cançoneta, anem a ficar-li a ella. Vull dir que la trama de que acabarà sent cantant dins de l'Alqueria va vindre també de manera molt casual.
1: Vamos, que, o sigui que... no volíem posar
0: mira
1: la cançoneta
0: si
1: de capçalera...
0: I mira si l'entrepartí després.
1: Mare que va. Pues a veure,

0: no...
1: Escolta, de categoria.
2: Sí,
1: un aplaudiment
2: per
1: a ells,
2: per favor.
1: Sí, quines preguntes més intel·ligents. Gràcies.
2: De veritat que sí. Tenim, bueno, el contrapunt a les preguntes intel·ligents és el rànquing musical, ¿vale? Que
1: vale,
2: el fa este home. Així és que anem al rànquing musical de Fora de Cobertura per a Carme Juan.

0: Que bonica és esta cançó, eh?
1: Sí, senyor.
0: Que bonica, eh? D'un bon rotllo a les 11:36.
1: I, a més, que el color siga l'esperança.
0: Sempre, sempre, sempre.
2: És cierto.
0: Anem al número 1.
2: I nos vamos al 1, sí.
0: Ah, vale, pues el número la tendrás que endevinar, Carmen.
1: Ah, venga,
0: sí, per la trajectòria del rànquing, on diries que desemboca? La inèrcia on te porta?
1: No sé, a l'Alqueria Blanca podria ser.
0: Hem de dir que l'hem llevat del rànquing, per motius evidents, si no, era molt evident que era el número 1.
1: A veure, però si m'ho preguntaves era perquè diguera això.
0: Bueno, tenia que haver-te avisat, és de veres que tenia que haver-te avisat.
1: Vinga, va.
0: Però sí, l'hem llevat per motius evidents, perquè si ja hem dit que era superior a totes les anteriors en la primera hora, pues bueno.
1: A veure, sorpreneu-me, va.
0: Pista. El mateix color de l'Alqueria.
1: O sea, blanc també.
0: Sí.
1: Blanca. Blanca Navidad.
2: Ai, va.

0: veure.
1: Es...
2: Ah! Puede ser.
3: Esteu sí? flipant i les meves contestacions.
0: Has arribat molt fort ahir. Perquè la segon pista és que no la cantes en estiu en el postiguet. No la cantes en estiu en el postiguet.
3: Manta el coll i el cabasset.
0: Aguanta, o sea, mantens Blanca Navidad? La mantens o...?
3: No ho sé, la manta el coll i el cabasset diu algun color. Ara estic jo optant amb mi boig ja. No ho sé. A veure... No ho sé, va, amb Blanca Navidad, a veure què passa.
0: Mantens la querida... Blanca Navidad. Tenim pista musical, a veure si te fa canviar d'opinió, val?
3: No sé lo que es. Mira com me miren tots. És que no ho esteu veient, però estan tots passant su bomba. De veure que no tinc ni idea.
0: No, és que l'has encertat a la primera.
3: No me jodas,
0: Blanca
3: Navidad. Jo dic, que fort. Per això ho fet i s'acaba.
0: Claro, és que de repente jo dic, però no sé quins indicis l'han portat.
3: Ara se pensarà que estava preparat, clar.
0: No, que va, preparar res. No sé quins indicis l'han portat a pensar que la Blanca Navidad.
3: Perquè
0: som llesta. Ah, sí, però en ple estiu i de... Bueno.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat del fil telefònic tenim a un dels il·lusionistes més prestigiosos del món. Ha conquistat escenaris internacionals i ha guanyat campionats mundials de màgia. Continua sorprenent a moltíssimes persones en cada espectacle, però sobretot és una persona que ha convertit els somis d'un xiquet en una professió extraordinària. Un autèntic plaer donar-li la benvinguda a Fora de Cobertura al Mago Junque. Què tal, Junque, com estàs?
5: Hola, molt bon dia. Pues encantat d'acompanyar-vos en este matí.
0: Molt bon dia, benvingut a Fora de Cobertura a Punt Ràdio. I que pagats estem de poder-te veure tot el mes de juliol i agost en Peníscola.
5: Sí, no és molt... habitual que vaig a Peníscola tant de temps, sempre sol passar una setmana o dos, però aquest estiu fem el 10è aniversari i volia estar present a Peníscola i bueno, fer un espectacle nou, diferent, i que el públic pugui veure la màgia d'una forma diferent a la que està acostumat quan veu a la televisió o als espectacles que fem grans. És una màgia més de proximitat, on el públic pues, percibeix un altre estil de màgia, no? És més propera.
0: Estàvem parlant, Junque, d'intel·ligència artificial fa un momentet. No sé si la intel·ligència artificial ja s'està incorporant en els espectacles de màgia. La màgia és màgia, està clar, ahir no hi ha... és màgia. Però aquestes tecnologies també s'incorporen en l'actualitat?
5: Clar que sí, la màgia jo crec que sempre va un pas per davant del que és el ser humà en si, no? Perquè sempre el que nosaltres fem com a trampa, com a una cosa oculta, en el futur és una cosa habitual en el ser humà. Entonces la màgia sempre va un pas per davant en aquests temes. Quan la gent ja veu la intel·ligència artificial ja com a tal, nosaltres l'hem utilitzat abans fer creure al públic que és màgia, no? I actualment pues, l'utilitzem en el tema pues, de la creativitat. Clar, la intel·ligència artificial és una gran ajudant i si tu tens coneixements i ho apliques, pues, bueno, pues, el rendiment és molt més alt, no? Però després hi ha una part artística humana que té que estar damunt d'un escenari, que és una persona que comunica i transmetre la emoció de la màgia, que sempre sabem que la intel·ligència artificial no té ànima, no? I al final jo crec que el ser humà sí que té una capacitat d'emocionar i que el públic pues, que li arribi el que fas, no? I que s'emocioni d'alguna manera.
0: Això és imprescindible, és importantíssim. El Mago Junque estarà en Peníscola, però no en lloc qualsevol, no?
5: Bueno, no, és el Magic Museum. És un lloc molt especial perquè bueno, allí fem un recorregut per dins del museu i se compta pues, l'època dorada de la màgia, no? Que hi ha unes grans rivalitats, uns grans espectacles, i dins del museu hi ha peces espectaculars. Inclús tenim, jo diria que és la joia de la corona, que és un rellotge de Robert Houdin, un mago francès que és rellotger i és un rellotge misteri que marca les hores i és totalment transparent el vidre. Entonces, realment és molt assombrós. Però a banda d'això, pues, hi ha moltíssims efectes antics i el que se conta, que se conta d'una manera màgica i en alguns efectes de màgia. El recorregut és molt entretengut, dura uns 50 minuts, però per la nit i el museu se transforma en un teatre, en un xicot de teatre de 150 places i fem dues actuacions tots els dies. O sigui, passen 300 persones per al museu en l'espectacle. L'espectacle, aquest estiu vaig a fer-lo jo, a 3 anys pues, la feia Jorge Blas, Jandro, Murphy, grans mags, no? Està Juan Tamarit també en el museu. Vull dir, pues, que al final és un lloc on venen molts, molts mags, però aquest estiu, com el 10è aniversari, he volgut estar jo present. I tenim aquestes dues possibilitats, no? Una cosa seria el recorregut i per la nit pues, l'espectacle, on pues, la gent disfruta en família, tant els pares, els bares, els xiquets, els abuelos, tots junts pues, participen d'aquest espectacle, perquè Peníscola és un lloc molt bonic i, a banda que és molt bonic l'espai, hi ha molt de públic familiar. O sigui, les famílies venen en grup a passar uns dies i és molt agradable.
0: Peníscola és especial. A més, estàs en la millor terreta del món, que anem a dir. Però tu has actuat, sí. Tu has actuat per tot el món. Què t'ha sorprès més?
5: Pues bueno, a mi jo te diria que les coses que més m'han llamat l'atenció, te diria que Xina. Xina és el més èxit hem tingut, també ha sigut el país que més he treballat. Hem fet allí gires de quan hem anat hem fet 30 ciutats. O sigui que fem un recorregut molt gran, molta producció, anem en 5 trailers de material, comptant tècnica, pues, tot el que portem, no? I els gires són impressionants, no? A més, els xinos valoren molt la nostra posta en escena, perquè soc un bag molt nerviós, que actua molt ràpid, molt dinàmic, i ells són totalment el contrari. Són molt pausats, molt tranquil·lets, jo faig bromes, juguen els xiquets damunt de l'escenari i després fem coses molt espectaculars, no? I a Xina sempre ens ha agradat molt l'estil de màgia nostre i hi ha molta tradició de Xina de màgia, encara que la seva tradició de màgia pues, és un estil molt, molt diferent. I després altres països que m'han sorprès, bueno, als Estats Units agrada molt la màgia, a Venezuela vaig estar fa 30 anys, bueno, 25 anys fa que vaig estar a Venezuela, i bueno, allí la gent reaccionava molt bé i estan jo dins del país van pegar hasta un col d'estat, no? Contra tu que Hugo Chávez que estava governant. Va haver un col d'estat.
0: Gràcies, fort abraç.
5: Un abraç molt fort. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
4: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: D'estilisme capilar, però anem a jugar també, perquè tenim pelotrivial en Dani Gallego. Què tal, Dani, com estàs?
1: Molt bon dia, estic molt content i, a més, en aquestes temperatures que estàvem parlant ara mateixa, jo pense que el que podríem fer per allà encarar la repta final del programa és jugar un poquet, un xoc que sigui un poquet fresquet, que ens doni un poquet d'alegria, així que he preparat el pelotrivial.
0: Eixa paraula de fresquet més a pa glòria.
1: Home, jo pense que ara estem superbé. De fet, en les hores que estem entrant ja, està començant ja a pegar el sol fort, així que jo que pense que ara en esta època és ideal. A més, jo pense que ara que anem per aquests dies que millor tenim també alguns dies un poquet lliures, de vacances i tal, tornarem a parlar un poquet d'això, perquè jo pense que és una cosa xula per a poder jugar també en casa.
0: Per favor, comencem.
1: Pues anem a parlar de pelotrivial, i com parlem de pelotrivial, sabeu que tenim la secció de perruqueria en aquesta casa ja durant aquesta temporada, hem parlat de perruqueria i moltes coses, i anem a ficar-vos a prova, a tots els que esteu així i també als que esteu en casa.
3: Així que això sí que no m'ho esperava jo, el perro trivial.
1: A veure. Al igual que en el trivial general, tenim les diferents categories, com geografia, ciència, història...
3: Ai, són les mateixes?
1: Entreteniment... Les mateixes?
3: Vinga, pues... En canvi, estàs dissabt més flipa.
0: Anem a per sis formatgets.
3: Vinga, va.
1: Anem a per ells. Anem a començar per geografia. Primera pregunta. En quin país té origen la henna tradicional? ¿Sabes lo que es la henna?
3: Sí,
0: los tatuajes. Los tatuajes de que no son, ¿no?
1: Podría ser A, India. B, Suecia. C, Canadá. D, Brasil.
3: Yo creo que es la India, ¿no?
0: Yo diría India también,
2: ¿no?
6: Bueno, yo voy a decir de Marroc, India, pero diría, no la mencioné.
2: Diría India, pero bueno.
1: Marquem la India com a resposta correcta.
0: Marquem la India, por el consenso equip, ¿sí?
3: Yo per mi sí.
0: Sí.
1: Que esteu a casa també.
3: Unanimitat.
6: Ya verás.
1: La India.
0: Ah, la India.
1: Es correcto.
0: ¡Bravo! Sí,
1: grande. Continuem, de moment, el primer formatget és guanyat, superbé, anem superbé. Continuem en història, anem a veure con història.
3: M'encanta que som un grapall pel consens, som uns quants així.
2: Sempre difícil, en història.
0: A veure, sí, treballar en equip està, o sea, està molt bé i mola molt. Sí, lo complicat és convèncer els altres de que no tenen ni idea, però està... A mi m'agrada molt treballar en equip, però anem a veure.
1: Anem allà. Pregunta d'història. Quins són els colors que històricament han simbolitzat a la barberia? Opció A, roig i blanc. Opció B, roig, blanc i blau. Opció C, blanc i blau. Opció D, negre i blanc.
3: Roig, blanc i blau.
0: Sí, segur.
3: Això que fa la volteta esta...
2: El pirulí.
0: Marquem la B, marquem la B.
3: Sí. El alqueria tenia en perruqueria i tot va haver una temporada. Que...
1: I la resposta és incorrecta.
3: Ja sabia.
1: he de dir-vos que en aquesta pregunta ha anat
3: era una pregunta trampa. Mira com se riu.
1: Anat a pillar.
3: Era una pregunta bandido. Trampa.
1: Os vaig a contar una cosa i aprofite per a donar aquest tip. Mireu, els colors originals de la barberia sempre han sigut el roig i el blanc a soles. Uh-huh. Això venia del
0: segle... El blau
1: segle...
0: ha sigut

0: Nord-americà.
1: L'han afegit, l'han afegit, els americans, és que ho toquen tot.
2: Al segle XII, XIII, XIV, sabeu que els barbers, a més de afaitats, també feien xicotetes, coses de...
1: Te traien el quissal i te tallaven una cama.
2: I feien sangries, també. Clar. Entonces, en aquesta sangria el que feien és que l'efecte de la sang en la tovallola blanca, quan feien l'efecte de llevar-li la sang, feia aquest efecte com de pirulo en el roig i el blanc.
1: Ai, aquestes coses m'encanten, que me conteu aquestes cosetes.
2: Exacte. I el blau el varen ficar després els americans. Per atendre un poquet la seva bandera, el rotllo barbeixó...
1: Que... Ai, ja me cauen mal els americans, me cagin la mà, és que ho tenen que toquejar tot.
3: El que entrava blanc i així és roig. Sí,
2: bueno, així no són les coses i així no les contem.
1: Van a fer xir la sangre azul.
0: D'història anem mal, d'història.
2: Bueno, no, tenim més oportunitats si dona temps, i si no, per una altra vegada.
0: Vale,
2: anem a entreteniment, que jo pense que per així anirem un poquit millor. Anem a veure, però on comencem? Quina sèrie de televisió...
0: La querida blanca.
2: Quina sèrie de televisió va fer referència als estius agressius inspirats en l'època de la Segona Guerra Mundial? A. Compañeros. B. Juego de Tronos. C. Sensación de vivir. D. Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders. Home...
3: Sí?
2: Estem d'acord?
4: Peaky Blinders.
0: Estem d'acord en que les altres no, no?
3: Les altres,
2: sí. Compañeros en la Segona Guerra Mundial... No, no crec que... No.
0: Ni Sensació de vivir.
2: Són machos, però no tant.
0: Claro.
3: Juego de Tronos és l'invierno.
5: Juego de Tronos...
2: No. Marquem Peaky Blinders.
0: Sí. Peaky Blinders. Sí.
2: I la resposta és correcta. Yeah.
1: Lo que pasa que ha sigut una miqueta per descarta. Sí, sí. Però
0: també val, també val.
1: També val, no?
2: Esta era un poquet més fàcil.
3: Formatge pa tots.
0: Dos de tres, eh? Dos de tres.
2: Anem bé, anem bé. Anem prou bé. Anem a ciència i natura, d'acord? Sí. Este lloc és la categoria reina de la perruqueria, perquè evidentment és on més contingut podem tindre respecte a la perruqueria. Anem a una intermitja, val? No vaig a donar ni...
0: Televisió i entreteniment també,
2: Ni fàcil, també. Anem a una que no siga ni molt difícil ni molt fàcil, una intermitja, val? Quants cabells perd una persona aproximadament al dia?
0: I si és l'assar. Un 150.
1: No,
0: ho dic a Dani un dia, un 150.
2: Això està més bé perquè em sents. Anem a veure. Entre 5 i 10, l'opció A. Opció B, entre 20 i 30. Opció C, entre 50 i 100. Opció D, més de 300.
3: Qui no té no perd.
5: Ui.
1: Ara s'ha quedat Donis bloquejat.
5: A veure si va ser entre 50 i 100. A no ser que tingués alopècia.
0: Entre 50 i 100?
5: No ho sé.
3: I el que no té moño?
5: Més que més de 300 és molt, no?
1: Home, jo ja me quedaria calva, vull dir, com ne perga, més de 300 jo ja me quedaria calva.
0: Bueno, pues igual era 50 i 100.
1: És el que t'aproxima també el que tu portaves en el cap.
0: Igual, el que portava en el cap m'hauran caigut entre 50 i 100 de la que porta de programa.
1: Va, entre 50 i 100.
2: La marquem?
1: La marquem.
2: La resposta és correcta. De veres que moltíssima gent es sorprèn quan escolta aquest dato.
0: Bueno, i lo de 150...
2: Pot entrar. Entre 50 i 150.
3: Has comptat?
2: Pot entrar.
0: No ho saps
3: comptat?
2: No, però sí que és de veres que moltíssima gent es sorprèn en aquesta xifra, perquè pensa que a millor 100 o 150 pèls al dia és moltíssim, però tenir en compte que realment no se donen compte quan cau. A lo millor cau simplement caminant, simplement estan en el llit, simplement ficant-se ara, per exemple, els auriculars. Vull dir que poden caure de forma de manera genial.
0: No és que arribes i trobes la noteta en el 150, diu, tu 150, no.
2: A més, la mala notícia no és que caiguen 150, sinó és que no cresqueren una altra vegada 150 nous al dia. I seria un poc el problema, d'acord? Bueno, anem a esports?
1: Vinga, va.
0: Anem allà.
2: Tenim temps?
0: Sí.
2: Vinga, anem a veure.
3: La minya mal. Ah, no, perdó.
2: No. Anem a veure.
1: Els Williams m'agraden.
2: Una fàcil, va. Quin futbolista va convertir els seus canvis de pentinat en una marca personal?
0: Beckham.
2: A.
1: Guti.
2: Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. David Beckham. D. Ronaldinho.
0: Beckham.
2: I aquesta resposta, evidentment,
0: Beckham.
2: És correctíssima.
0: Bravo.
1: Està manant tots directes.
0: Home.
3: Ronaldo també, Nazario.
2: Està claríssim que
0: home, però no,
2: en el cine, en la perruqueria, jo penso que Brad Pitt és el referent, però dins del món del futbol, si n'hi ha una persona que ha tingut 1000 estils diferents, 1000 pentinats diferents i tots els quedaven al tio superbé, és David Beckham. No n'hi ha més, estem super a tope. I anem ja acabant l'enquesta i tenim una pelu pregunta d'or. Aquest és el que guanya sobre el que guanya, ¿vale? Per acabar.
0: Encara, vull dir, esta compensa la història.
1: Compensa la
0: història
1: d'abans,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Vinga, va.
2: Formatget d'or, ¿vale? És com l'última oportunitat.
0: El que marca guanya, no?
2: Exacte.
0: Vale.

0: I la pilota en galà. Anem a veure. Quants folículs capilar pot tindre aproximadament una persona al cap? Uf. En total.
1: Muchos.
0: Resposta A.
2: Depèn si està calb.
0: Bueno, bueno. Avui tenim... Generalment, l'estudi Carmi, perquè ho sàpiga, generalment, els invitats que solen tindre tenen un poquet menys...
2: No,
0: menys de moño que avui.
1: El domingo...
0: Avui estem al top. Opció A, 10.000 pèls. Opció B, 50.000. Opció C, 100.000. Opció D, 500.000.
1: No, jo aniria, jo diria 50 o 100.000.
2: Jo també
1: diria
2: 100.000.
1: 50 o 100.000.
3: Jo diria la C, jo crec que la C, no.
2: 100.000?
1: I aniria més a 100.000, sí?
4: Va, tio.
0: Ho tenim clar?
2: Formatget d'or? Estem d'acord o així?
1: Tenim consens.
0: Formatget d'or, aquest...
4: Donis es compte i fa trampa.
5: Que sé, sap.
0: Penseu-ho bé, perquè si encerteu aquesta, podeu donar com a guanyadors de la primera edició del Pelu Trivial d'aquesta
1: temporada de l'estiu 2023.
0: De fora de cobertura,
1: No, no, és que estava comptant en Ezeig, però se m'han acabat Ezeig.
0: 10.000, 50.000, 100.000 o 500.000?
1: Opció C, 100.000.
2: 100.000, estem d'acord.
1: Vinga.
0: I aquesta resposta és...
1: Que siga.
0: Correcte! Sí.
6: Bravo.
0: La veritat és
1: de
0: que
1: veritat,
0: sí, evidentment depèn. I sí que és de veres que molta gent, per exemple, ha afegit aquesta data de 100.000 monyos, no? 100.000 pèls, molta gent diu, és que a mi el monyo me creix molt o me creix poc. O pot també diferenciar-se per la quantitat de monyo que té, per la densitat i per el seu grossor. I això és el que pot diferenciar, que potser dona la sensació de tindre més o menys, però realment no és que tinguem més creixement o menys, sinó que depèn un poquet...
2: Ara els 150 que perdem donen menys pena.
0: Veus? De 150 al dia a 100.000, això no és res.
1: Clar, ara lo importante es observar la màgia de mi melena. Te'n recordeu d'ella?
3: Por favor.
0: Canvia la cosa.
1: Tenim notícies absurdes i surrealistes. J. González.
3: Así es, Donis, para terminar el programa de hoy. Voy con la primera.
1: Venga, dispara, ahora.
3: Y dice que en la tercera temporada de una mítica serie, uno de los actores lanza una pizza familiar al tejado de su casa en un arranque de furia. El problema es que la casa es utilizada para los exteriores y es propiedad de Real, donde vive una adorable anciana. Cientos de fans comenzaron a peregrinar hasta allí solo para imitar la escena y lanzar pizzas reales a su tejado.
1: Absurdes i surrealistes. Seran veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho.
2: Vale. Joder. O sea, tinc que dir si és veritat o és mentida.
1: Sí.
2: És que el que passa sona mentida, però és que me fa tanta risa que jo vull que siga veritat.
1: Veritat? Marquem mentira?
2: Veritat.
1: Veritat.
4: Rubén, sí, he vist la sèrie.
2: Me pareix tan ridícul que vull que siga veritat.
5: Jo no l'he vista, però crec que pot ser veritat.
1: Vinga, no, pleno, veritat.
3: És veritat, Rubén, que sèrie és?
4: Breaking Bad.
3: Sí, senyor.
1: Oh, correcte. Bravo, bravo.
2: És de veres. No me'n recordava de la sèrie.
1: Jo no tenia ni idea, me l'ha jugat.
5: Que pensava que ho dies de conya.
4: Agarrar en 60 pizzes, perquè diu, bueno, sí. Això li va costar molt i va el tio i ho fa la primera. Lo de tirar la pizza,
3: sí.
4: Al calar la pizza. Y le hice la primera.
1: Qué bueno.
4: Como a las 60.
3: Hay que decir que los dueños tuvieron que levantar una valla gigante para proteger su tejado. Sí, esto es así. Esta te voy a pedir que contestes la última, Carmen, porque hay que decir que unos ladrones asaltaron los platos de la mítica serie valenciana La Alquería Blanca en Buñol y se llevaron el corral de gallinas que usaba el personaje de Sento. Los guionistas tuvieron que reescribir a toda prisa tres capítulos para justificar la ausencia de estos animalitos mientras la policía autonómica buscaba a las aves por toda la comarca.
1: Va, pero si está descoordinado, eso es mentira, hombre.
2: Eso es mentira. Porque...
1: No.
2: Porque Sento no tengo un corral de gallinas en la vida. Sento el que tenía era una radio. Sento tenía una radio en el bar, eso sí.
3: Estabais pensando que era
1: mentira. No.
5: Era mentira, obviamente era mentira.
4: En los detalles, mentira.
3: ¿Da bueno, tiempo ya para otra?
1: No, pero fica el aplaudimiento que hubo adivinar. Bueno.
2: Claro.
1: Sí, bravo.
3: Bravo por vosotros.
1: Venga.
3: En la primera temporada de la serie de Los Simpson, Bart decapita la estatua del fundador de la ciudad, G.B. D. Springfield. En un pequeño pueblo de Arkansas, un joven imitó el capítulo cortándole la cabeza con una sierra radial a la estatua de bronce del alcalde local.
2: Per favor, será mentira, pero vaig a dir veritat. Me encantaría que fuera veritat.
1: Venga, veritat.
4: Ah, veritat.
5: Podría ser veritat.
1: Sí. ¿Tots veritat?
5: Sí.
3: ¿Todo es verdad?
2: Sí.
3: Pues esto es mentira. Esto es mentira.
2: Es que sabía que andaba a ser mentira, pero me fea tanta ilusión que por
1: bueno, pues rápidamente una, por si no te vinen. El que marca guaña, va. El que marca guaña.
3: A ver, Donis dice que un reconocido actor siempre quiso viajar al espacio exterior. Tras su muerte en 2005, su familia intentó mandar oficialmente parte de sus cenizas a la Estación Espacial Internacional, pero las autoridades pertinentes lo denegaron. ¿Cuál fue la solución? Un diseñador de videojuegos y turista espacial conspiró con el hijo del actor, puso una pequeña porción de sus cenizas de forma clandestina bajo el suelo del módulo Columbus, que permaneció allí oculta durante años.
2: ¡Guau! Es que sería maravilloso que fuera veritat.
4: Yo dije, es que es muy complicado. Se puede liar falso.
5: Yo creo que si cara ahí les entretes, yo creo que...
1: Va. Vaig a dir veritat. Vaig a dir veritat i si no ha passat encara, diré que és que encara no ha passat. Però no,
2: pues
1: no,
2: jo,
1: no
2: podré... jo estic en tu.
1: Ara,
2: és que m'agradaria tant que fora veritat.
0: Jo també vaig a dir veritat.
2: Vinga, va.
5: Fals.
2: Jo fals. Dos fals i tres veritat.
3: ¿Vale? Pues esto es verdad. Y fue el actor James Doohan que interpretó al entrañable ingeniero Scotty en la serie original de Star Trek.
1: Oh, ¡se n'anem! Gràcies, Jota González.
3: Gràcies, Denis.
1: Gràcies, Oscar Rueda.
5: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Dani Gallego.
0: Un plaer.
1: Pel trivial m'ha encantat, eh?
0: Alegre, molt. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Rueda Mallorca.
4: Te passa el cartell. El fiquem en les reds.
1: El que has fet en la IA. Sí, molt bé, gràcies. Carme, Juan, ha sigut un plaer tindre't en fora de cobertura.
2: Escolta, gràcies. Jo vull animar a la Xena que vinga a veure Besos, que estarem tot el mes d'octubre en el Talia, per favor, que és no. una gran obra de teatre que vam estrenar al 98. Aixina, que va, que s'animen a veure Besos de nou.
1: Ahí va.
6: És migdia.
7: A punt. Notícies.
6: Fem un repàs de les pluges d'ahir que han deixat registres significatius i alguns desperfectes. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís va replegar 186 litres per metre quadrat i Toràs 142. Hi hagué despreniment sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
8: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
6: La piscina municipal de Beniarrés està tancada pels efectes de la tempesta i el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. La Fúmiga no va poder actuar a Xàtiva pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna el dia 22 i qui no pugui anar-hi aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. El pitjor balanç, en tot cas, d'aquestes tempestes que afectaren també part de la península és el de 2 víctimes mortals. 2 dones de 60 i 80 anys moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Més assumptes. A Sodexera, les aigües fecals del barri de la Tejeria arriben al riu, molt concorregut ara a l'estiu.
9: Cuando cruzo por el puente del río, huele muy más por los desagües de las aguas fecales.
10: El aumento de mosquitos en los perros ha aumentado la leishmaniosis.
11: Aquest riu va parar cap a Gestalgar, Bugarra i Pedra.
6: El veïnat d'este barri demana una solució a l'Ajuntament. Rafa Rodrigo.
12: Hemos hecho varias reclamaciones, no hemos recibido respuestas más que largas una detrás de otras, pues ya no nos queda más remedio que acudir a las autoridades competentes, que en este caso pues sería el Seprona.
6: I des de l'Ajuntament asseguren que l'obra ja està aprovada i que serà una realitat al setembre. Tomàs Cervera, alcalde de Sodexera.
13: Este problema en concreto, hasta que no se acabó el puente, que fue en abril, no hemos podido abordarlo. Está adjudicado el proyecto y lo único que nos queda es ponernos en marcha, que seguramente será en setembre.
6: En qualsevol cas, la part on pren el bany la majoria de la gent queda aigües amunt d'este vessament i, per tant, queda fora de perill de vore's afectada per estos residus sense tractar. El nou reglament d'envasos i residus pretén reduir el plàstic un 15% abans del 2040. Es farà de manera progressiva. D'ací al 2030, per exemple, la reciclabilitat dels envasos haurà de ser del 70% i només es permetran safates de fruita i verdura a partir del quilo i mig, una normativa que iguala els països de la Unió Europea. Julián Tió és el portaveu d'Abacu.
14: Nos van a venir nuevos colores. En los contenedores se va a cambiar también cuáles son los elementos que se va a poder poner en cada contenedor, porque va a venir armonizado todo a nivel europeo.
6: Granada ha tornat a tremolar esta matinada amb vora 29 sismes. La població n'ha sentit la meitat. Els terratrèmols s'han registrat a la Vega de Granada, la mateixa zona que va patir el d'intensitat 5 dissabte. El més fort ha sigut de 3,1 de magnitud amb epicentre a Armilla. I a Hongria, 12 persones han mort quan l'autobús en què viatjaven ha volcat a l'autopista. 10 persones més han resultat ferides. Segons les primeres informacions, el conductor s'hauria adormit i està detingut. En l'autobús viatjaven 60 persones, la majoria

0: turistes polonesos. En els esports, en l'europeu d'atletisme de Birmingham, Espanya acaba de guanyar una altra medalla. Raúl Pina, bon dia.
1: Bon dia, Sònia. Bronze per a l'equip espanyol femení de marató, format per Carolina Robles, Fàtima Sara, Esther Navarrete i Meritxell Soler. És la sèptima medalla en l'europeu per a Espanya. Quant a la marató masculina, victòria per a Alemanya Petros, amb un temps de 2 hores, 9 minuts i 11 segons. Ha entrat en solitari a la meta. L'italià Riba ha sigut de segon i Ayale, l'israelià, l'israelià queda tercer. El primer espanyol en meta ha sigut Jorge González en la posició 14. Per equips, Espanya ha fregat la medalla al remat quarts.
0: Gràcies, Raúl. Esto des 2 i 4. Tornem a la 1.
2: Som a punt.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa.
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta.

0: per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Què fas este capte?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a... El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: Chiquilla!
8: Les cançons de la nostra vida.

Si voleu viatjar amb nosaltres, pugeu, que així, en les cançons de la nostra vida, ens agrada la música i la seva relació amb totes i tots nosaltres. Avui farem una ullada al passat, més passat, però des del present més present. Vos expliquem. Al capítol d'avui de la història de la música valenciana analitzarem com la música tradicional de les nostres comarques ha arribat fins als nostres dies i quins han sigut els responsables de renovar el seu discurs.

Societat Rural al Territori Valencià van crear repertoris multifuncionals de cançó popular i música instrumental que proporcionaven ferramentes d'expressió artística per al plaer, per a la festa, per a distints tipus de treball, per les devocions religioses, per a la mort, en definitiva, per a tot allò que vivien com a societat.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Durant segles i fins les primeries del segle XX, les poblacions de la

moltes societats del món occidental i al llarg de la història, els compositors de les músiques més qualificades com a cultes van anar separant-se del llenguatge musical popular tradicional i van anar construint un altre llenguatge sonor, un altre tipus de música, en definitiva. I a finals del segle XX sorgeix a gran part d'Europa un moviment regeneracionista que pretén recuperar el valor de la música tradicional, considerada fins aquell moment com una herència arcaica i antiga, carregada d'estereotips. A Itàlia, Gran Bretanya, França o a molts pobles de l'estat espanyol apareixen moviments i grups on es reivindica música, societat, territori i llengua. I eixe, precisament, és el propòsit principal d'una banda capital per a entendre este moviment i la música popular valenciana. Parlem d'Altai.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Era l'any 1975 i quatre joves, Manolo Lledó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicent Torrent, es van proposar convertir la música d'arrel en una indústria cultural possible, però això sí, sense perdre el carrer. I tant que ho van aconseguir. Ells no eixen del no res, sinó d'una xarxa prèvia de gent que ja investigava i tocava arrel.

Simultàniament, a Euskadi naix Oskorri, a Aragó, la Bullonera, a Galícia, Milladoiro, o a Castellà, Nuevo Mester de Juglaria, bandes que van en la mateixa línia estètica.

0: i per què el tall sonava diferent a tot el que havíem escoltat a les nostres comarques. Perquè ells tenien clar que havien de mirar al passat per a convertir eixe material en peces que funcionaren als discos i als escenaris, com la que tancava el seu primer disc anomenat Cançó Popular al País Valencià.
1: 1, 2, 3 i...

0: que vinga la llum va ser un crit democràtic en un moment històric complicat. I també va ser una reivindicació de la cultura i la identitat valenciana. Diuen que les autoritats locals, després d'escoltar allò de que al senyor alcalde li donen, els van multar amb 25.000 pessetes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
0: El tall combinava la dolçaina, el llaüt o la bandúrria amb el baix elèctric. I els seus textos reivindicatius ben pronte van enganxar a una joventut que tenia moltes ganes de posar banda sonora a un temps de recuperació de llibertat. En este primer treball ja presenten el seu corpus teòric. Cançons populars tradicionals, composicions pròpies o musicacions de poemes.

Tots em tirem pedraetes és un poema de Vicent Andrés Estellés i forma part d'aquell primer treball de 1975. El tall no és només una banda d'estudi per recuperar i gravar el nostre patrimoni musical, sinó que també són carrer, escena i militància cultural.

El Tai va posar en marxa un model de país cantat. Van demostrar que la música tradicional valenciana no era cosa del passat, sinó material modern, capaç de fer festa, fer memòria, fer pedagogia i fer emoció a parts iguals.

0: Vicent Torrent explica el procés de substitució lingüística a les nostres terres amb una història contada a l'estil trobadoresc dels clàssics valencians. Ell va contar que la cançó li va eixir d'una tirada, com una història que demanava ser contada. Tio Canya és una de les primeres cançons que converteix el conflicte lingüístic valencià en història popular cantable. A més, legitima una cançó d'arrel puga ser tan contemporània com qualsevol altra de pop. I en directe es va convertir en un verdader himne.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I esta cançó forma part de Deixeu que rode la roda, de 1976, segon disc de la banda. Un treball molt important dins de la seva carrera i on hi havia altres temes que van fer d'Altai un grup molt popular, com este que escoltem ara, Darrer diumenge d'octubre.

Darrer diumenge d'octubre parla de l'Aplec del Puig, una concentració polític-social del valencianisme que se celebra a esta població de l'Horta Nord des dels anys 60. I així és on volem arribar, perquè una de les claus de l'èxit de la renovació de la música tradicional va ser una societat valenciana que estrenava circuit cultural. Associacions, ateneus, universitats, grups veïnals i aplecs, tots ells van crear un mapa de concerts i de transmissió cultural.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Tot estava per fer en aquelles comarques valencianes de la transició democràtica. I la música tradicional renovada era una de les bandes sonores més importants. En 1978, el Tall publica dos discos, Posa vi, posa vi, posa vi, que és un recull de cançons populars de taverna, i quan el

Eixe mateix any, al tall es van presentar en directe a Alemanya i França, i un dels seus membres fundadors, Miquel Gil, abandona el grup per fer carrera en solitari. Una carrera que arranca en la banda Terminal Sur i que encara està vigent com a projecte propi.

A partir d'este moment, podríem dir que el tall està a l'alçada d'altres grups d'arrel internacional, com és el cas de la nova companyia di canto popolare de Nàpols, els músics del Nil d'Egipte o els saharauis Muluk el Hawa. Els anys 80 destaquen per l'impuls que van donar a la trobada de música del Mediterrani, una cita anual per a comprovar l'estat actual de les músiques dels països riberencs.

0: Fruit de so és el disc de 1982 que van editar amb la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, amb peces com este bolero de l'Alcúdia. I així fins a 2013, que la banda va decidir baixar dels escenaris. Quasi 40 anys i 14 àlbums editats. Una de les bandes més influents de la història de la nostra música i que ha deixat petjada en multitud de formacions musicals posteriors.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I ara és l'hora de parlar d'una altra formació, encara més longeva. Es tracta de Carraixet, un grup que va néixer el 1972 a Tavernes Blanques i que encara continua en actiu amb més de mig segle d'història.

El que escoltem és Les Parrandes, un dels temes publicats a l'any 1979 dins del disc Entre col i col, Lletuga. Es tracta d'un tema popular de Villar, un xicotet poble de l'Albi de Lopó i que se sol ballar a les seues festes. El 1979, l'escriptor valencià Rafael Vicent Arnal li va posar la lletra que escoltem.

Reixet rebe el nom del barranc que travessa la seva comarca, l'Horta Nord. I va néixer gràcies a Lleonard Giner, que es va encabotar en formar una rondalla de corda amb repertori del cançoner tradicional.

0: Després d'un parèntesi degut a la censura, Carraixet van tornar als escenaris ja amb una formació familiar i amb instruments de vent. Fet que ha caracteritzat la banda des d'aquells moments fins a l'actualitat. Ara mateix, Carraixet són 5 dones de 3 generacions de la família Giner i que han celebrat mig segle d'història amb noves cançons com esta.
1: Sa

El grup va presentar el seu nou disc, Carraixet 50, l'any 2022 al Teatre Principal de València, amb esta cançó que sona de fons i que porta el nom del disc. Tot per commemorar que és la formació musical més longeva de les nostres comarques i que la música tradicional continua més viva que mai.

0: la nostra història i les nostres cançons.
1: Però la recuperació de la música tradicional es pot abordar des de molts punts de vista. Si el Tai va encapçalar este moviment des d'un posicionament acadèmic internacionalista, hi va haver una altra formació que ho va fer des de la sàtira i l'esperit faller.
2: Micalet García, treballador, fue al ayuntamiento, faena pidió...

Els Pavesos van ser un grup de folk festiu, amb Joan Montleón i Merche Banyuls al cap. Un col·lectiu de músics que reivindicava la tradició valenciana, però amb humor, disfresses, llums de colors i molta traca. Des de l'any que es van formar, 1972, van editar 4 discos. Este, Micalet García, que sentim, estava al primer treball de la banda, A la nostra gent.

0: Les seues actuacions eren un autèntic vodevil, una verbena fallera, un espectacle de varietats i, fins i tot, una celebració col·lectiva de la cançó tradicional. No obstant, eixe mateix any formen part del cartell del segon Festival de la Cançó Folk, celebrat a la ciutat de València, junt a artistes com Raimon.
1: Sa mare que els va vore estirar les mans al cap.

0: néixer un soldat.
1: Al cap de 4 mesos va néixer un soldat.
2: El 1976, any que editen el seu primer disc, participen a la segona edició del Canet Rock, un festival que se celebra a Catalunya i on van compartir escenari amb Jaume Sisa, Pau Riba o la companyia elèctrica d'Arma. I així comença un idili amb el moviment de la nova cançó a través de la Trinca, un grup que també utilitzava l'humor per a reivindicar la llengua i la cultura popular.

0: i l'any 1978 suposa el seu rellançament definitiu. Publiquen el seu segon àlbum, El Pardal de Sant Joan i La Bolseria, i actuen en la plaça de Baus de València junt amb Joan Manuel Serrat per a més de 30.000 persones. D'eixe disc ixen cançons com esta que escoltem, Orxatera Valenciana.
1: Como una alfombra de flor,

I com que ja sabeu que això és un podcast de música i Sant Joan i la bolseria va donar per a molt de horchatera, continuem el recorregut i mirem cap a l'Albufer. En concret, a un animal que habita aquest paratge natural i que dona nom a un plat molt arrelat als pobles de la zona. Escoltem les anguiles de l'Albufera.

Els Pavesos van passar un bon grapa de músics durant tota la seva curta història acompanyant Joan Montleón i Merche Banyuls. Alguns d'ells són Jordi Reig, Vicent Ríos, Juli Puig, Toni Peris, Antonio Velard o fins i tot Joan Soler i Remigi Palmero. Paraules majors. La personalitat de Joan Montleón, un verdader emperador escènic, va transcendir més enllà del seu grup. Totes i tots recordem que va ser un dels pioners a la radiotelevisió pública valenciana fent allò que millor sabia fer: espectacle, show i entreteniment.

0: De fet, fins i tot Joan Fuster va dedicar unes paraules als pavesos. El fenomen pavesos ha despertat tota mena de reaccions, des de l'entusiasme quasi incondicional fins al desdeny més olímpic, passant per la indulgència somrient. Els pavesos han sabut connectar amb una vena de tradició jocunda i l'han revitalitzada a un nivell inèdit. Són, com a grup i com a cançó, uns descarats. Gràcies a Déu.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I amb estos descarats posem punt i final a este capítol on hem fet una ullada a les diferents formes de recuperar la cançó tradicional valenciana. Però ho volem fer amb una banda de Manises que només va editar un disc. Els Cavallers de la Cuixa Rodona, l'any 1976. Xavier Morant i els seus Cuixa són coetanis de la nova cançó i la renovació del folk, però també del rock progressiu i la psicodèlia, una mescla molt interessant.
2: El capítol d'avui corrobora que les cançons ens han salvat la vida sempre. Que la música cura, que és medicina per al cos i per l'ànima. Així que ja ho sabeu. Si voleu estar sans i estalvis, pugeu i així coneixerem un poquet més la història de la música valenciana. Adéu.
3: És la 1.

0: A punt. Notícies.
1: Les carreteres valencianes registren ja les primeres retencions d'importància. A la A3 en Loriguilla, direcció cap a València, 4 quilòmetres de cues. A Bunyol, també a la A3, però en sentit Madrid, 2 quilòmetres. I en el mateix sentit, a l'alçada de Xiva, altres 2 quilòmetres, segons la DGT. Avui acaba la tercera operació especial de trànsit de l'estiu, que es podria complicar esta vesprada, i més en Castelló per les previsions meteorològiques. Per cert, que segons dades de l'agrupació de trànsit de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, 225 conductors passaren a disposició judicial el mes passat com a presumptes autors de delictes contra la seguretat vial, i entre estos, 116 per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 de drogues. En 98 casos conduïen sense permís o llicència, i d'estos 54 per la pèrdua total de punts i 33 per no haver arribat mai a treure'ls. En esta radiografia d'infraccions també consten 5 conductors detinguts per conducció temerària, un per excés de velocitat i un altre per abandonar el lloc d'un accident. D'altra banda, les pluges d'ahir deixen registres significatius i alguns desperfectes. Anem per parts. El vent va superar els 100 km per hora a l'Alt Palància, on Begís arreplegà 186 litres per metre quadrat i Toràs 142. Hi hagué desprendiments sobre la carretera entre els dos municipis. Carlos del Río és l'alcalde de Toràs.
2: I en seguida es començarà a caure pedra i aigua, però quantitat bestial, una quantitat bestial. Ha entrat aigua per balcons, finestres, plantes baixes, altillos. En el sòtano que tenim de l'Ajuntament, pues, s'ha acumulat un metro d'aigua.
1: I a Medusa, el festival de Cullera, el festival Medusa va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada. Escoltem a Ibai Cereijo, portaveu del festival.
3: Y bueno, ha llovido fuerte durante media hora y luego pues cuando ha escampado pues hemos visto que había daños mínimos, ¿no? Pues algunas lonas, algunas máquinas de efectos especiales, de fuego, de llamaradas que quizás se han roto, alguna mesa de DJ pues que le ha caído un poquito de agua y habrá que sustituirla, pero en cualquier caso son daños menores.
1: La fúmiga no va poder actuar a Sativa pels danys que la tempesta va causar en l'escenari. El concert s'ajorna al dia 22 i qui no puga anar aquest dia pot demanar la devolució dels diners a partir de demà en el web d'entrades 360. El pitjor balanç d'aquestes tempestes, que afectaren també part de la península, és el de 2 dones que moriren arrossegades per un torrent de fang a Pontevedra. Este estiu, tant la Comunitat Valenciana com la resta d'Espanya està pendent dels incendis. A Osca, el foc de les penyes de Riglos ha cremat 17.000 hectàrees i continua avançant. Les autoritats han enviat un alert de nou. La Generalitat Valenciana ha enviat 2.000 mitjans aeris i una unitat helitransportada en resposta a la crida del govern d'Aragó, que també ha demanat ajuda a França. En canvi, bones notícies per fi en l'incendi de Niebla a Huelva. S'ha declarat estabilitzat després de 9 dies. Això vol dir que els més de 400 veïns que encara estaven desallotjats poden tornar a casa. El foc, el més gran de la història d'Andalusia, ha cremat 38.000 hectàrees. A Andalusia, també a Granada, ha tornat a tremolar esta matinada la terra amb vora 20 sismes. La població n'ha sentit la meitat. Els terratrèmols s'han registrat a la Vega, de Granada, la mateixa zona que va patir el d'intensitat 5 del dissabte. El més fort ha sigut de 3,1 de magnitud amb epicentre a Armilla. Però anem a la festa, dia gran ahir a Elx, en què la Basílica de Santa Maria va acollir la segona jornada del misteri, la festa, en què s'escenifica l'enterrament i l'assumpció de la Mare de Déu, una cita ineludible per a molts il·licitants i il·licitanes.
4: El més emocionant, perquè la festa és la passió feta realitat de l'amor d'un poble a la Mare de Déu.
5: És que te motiva més el veure l'oripei caent del cel.
6: Per les generacions que venen darrere, que ho tinguin ahí, que ho mantinguin.

que ha ferit de gravetat 3 soldats. En el bombardeig israelià han mort 11 persones i centenars han abandonat les seues cases. I tornem així, perquè esta vesprada s'esperen temps

0: l'última hora del conjunt franjavert. Quant a les baixes, només ha confirmat que Dian té molt complicat estar davant del Deportivo Arriazor. Recordem que es va lesionar en l'últim amistós contra el Lille a Pinatar Arena i tampoc estarà Iago de Santiago, també amb problemes musculars. Respecte al partit, Martín Anselmi continua explicant el seu paradigma per a este Elche.
1: Y creemos que si nos acercamos a lo que queremos ser, vamos a estar más cerca de ganar. Es lo que nosotros creemos, otros creerán otra cosa. Entonces, al final me quiero centrar en eso, en nosotros, y que seamos capaces de que nuestras intenciones, que las tenemos bastante claras, se vean reflejadas en esta fecha de visitante en el Riazor y en las que siguen.
0: Demà a les 9, per tant, comprovarem si funciona el model de Martín Anselmi en este Elche contra el Deportivo de la Coruña.
2: Demà ho comprovarem i això és tot per ara. Tornem a les 2.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu a tu.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia. I la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a L'Alcoià, 98.7.
4: De tu a tu.
7: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
8: Com esteu, amics i amigues? Benvinguts. Arranca un espai de la Ràdio Pública Valenciana per recordar alguns dels moments més especials que hem viscut junts durant la temporada de la vesprada d'Apunt. La música té lloc protagonista en el nostre programa i tinguérem ocasió de parlar amb Carlos Segarra, cantant i líder de Los Rebeldes, amb motiu de la publicació del seu nou disc. Una descàrrega de rock and roll, marca de la casa, titulada Gente Estridente, amb el que la banda commemora els seus 47 anys en la carretera.
7: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: La vesprada da punt.
1: Bajo la luz de la luna, madre mía. Se la saben de memoria. Se la saben de memoria, Joaquín. Es una mítica de los rebeldes que se saben todos de quin record. Ana va dir... Claro, de la nostra època, de com a mi, sí, a finals dels 80, en el 88 es va publicar este tema. Un clàssic del rock and roll espanyol, va ser un dels molts èxits que va aconseguir esta banda, però hi hagueren molts altres. Mediterráneo, Mescalina, Un Español en Nueva York, Esta es mi generación, cançons... Jo diria que es van convertir en himnes, no creus?
2: Completament. De tota una generació.
1: Sí,
2: i ara estava pensant, Mescalina, mi amor... Se recordeu de...
1: Mescalina, clar,
2: jo no sé si una cançó com Mescalina, mi amor, com de políticament correcta seria en el dia d'avui. Sí. Podria editar-se una cançó de Xina, però...
1: Cada un d'estos sempre es pertany a la seva època, no al seu marc socioeconòmic i polític.
2: Clar, parlem de Los Rebeldes, considerada com la primera, la més important banda de rockabilly espanyol. La banda complix enguany 47 anys. Gemma de la meva vida, 47 anys porten Rebeldes en la carretera.
1: Que guai.
2: I ho fan amb un nou treball que es diu Gente Estridente. Gente Estridente.

0: la vida és un tren i el so és inconfusible, o sigui, no hi havia...
1: I estan en forma,
0: és el seu segell, és el seu segell. Volem parlar amb el seu líder, cantant, guitarrista, compositor, amb el seu inconfundible barret texà, i a més que viu per ací, per casa nostra. Carlos Segarra, com estem?
2: Encantat de parlar amb vosaltres.
1: Hola, Carlos.
2: Bona vespre per a tots, bona vespre a València, bona vespre al món.
0: Atene, esteu però a tope de power, en sentís esta vida és un tren?
2: Sí, la veritat és que tot ve un poc, no, bastant relacionat, tot el concepte de Jet Estridente, amb la pandèmia. Pensa que nosaltres vam editar l'últim disc de cada dos anys, traiem cançons noves, i per sort la gent encara, a més de les clàssiques, canta les noves. Vam editar un disc d'estudi, Rocola Blues, i el 2020, al febrer, van començar a fer la gira de 40 aniversari, van gravar el concert a Joy Eslava, i quan havien de gravar en tres setmanes a Barcelona, che, la pandèmia.
0: Ai, mare...
2: Sí que va. Entonces, ser cançons com mañana veremos, o la vida és un tren, i toque gente estridente, és això de que tu penses en, pues, en guanyar-te bé la vida, en anar-te de vacacions, en les teves coses, i de repente, d'un dia per l'altre, sense ser culpa teua, la vida ha canviat.
0: Ha pegat un gir.
2: I és, ha pegat un gir, però un gir...
0: brutal.
2: Brutal i malèfic, no? Entonces, estas sis cançons són una mena com d'exorcisme, no? Com de reivindicar les ganes de viure, de que estem tots a la cartera, però no ens ha passat només a los músics. La gent s'ha llançat a anar als concerts, als festivals, siguen sales, a l'aire lliure, i a més, què som els espanyols quan anem a concerts de marxa? Som gente estridente! Que es queixen los guiris, a medidor, i diuen, che, com crideu!
1: Sí, sí. Perfecte. I a més que València, on en general, tota la comunitat valenciana, el nostre territori, Carlos, és molt rebeldes.
0: Molt rebeldes.
1: La vostra trajectòria, que ha estat la flama del rock and roll, del rockabilly, del duap, sempre encesa, i jo crec que tenim una legió de seguidors i gent inclús de noves generacions, que diuen, però anem a veure, però si estos són uns fenòmenos.
0: És verida.
1: Clar que sí.
2: Pues mira, curiosament, una cançó con mi generació que està feta pensant en la meua quinta, les quatre cinc primeres files de xics per sota dels 25 o dels 30 anys han agarrat la lletra con seua.
0: Cert.
2: Això vol dir que no t'han canviat les coses perquè xics de 15 anys canten que en mi generació com si no hubiera un demà.
1: Qué guay. Veres, ¿eh? Esta es mi generació. És un cant, en efecte. Ahí está, ahí lo tenim. És un cant, això, a tota una generació i al que ens units.

0: És que cada generació... És mi generació, bueno, la generació d'algú, perquè la meva filla té 16 anys i se la sap de memòria.
1: Curiosament, esta primera estrofa la canten com si la hagueren escrit ells.
0: Que guai.
2: No tenemos miedo a nada, clar que sí. No tenemos nada que perder. Això, en efecte, és
0: agarrar la vida en ànim.
2: Jo crec que passa també en My Generation, dels Who, que mira que té anys, també. Jo crec que encara la poses avui i dius, és que és un himne generacional.
1: Els Who era més golfeta, perquè prenien aspirines i coses d'aquestes que t'anava marxant per no dormir. Lo que antes els estudiants feien servir per l'examen, antes de l'examen, ja mos entenem.
0: Ja mos entenem.
2: Exacte. Bueno, anem a parlar més de gent estridente. És de veres que ens agrada també això, fer soroll i parlar alt. I quan estem en un concert, a més, disfrutar-lo, cantar les cançons amb vosaltres. Són 5 temes nous. A veure, què trobem, Carlos?
1: Sí, són 5 a la versió digital, però al vinil i CD són 6. Un tema extra.
2: Olé, ben
1: fet. I una de les cançons que, a veure, vos toca, i la que més m'agrada pot ser personalment, perquè la vaig fer 2 anys antes de la pandèmia, que és Siempre nos quedará la ràdio, i és veritat. Quan va haver-hi l'apagón, què és el que quedava? La ràdio.
0: La ràdio. Vinga, ahí la tenim, ahí la tenim, ahí la tenim.

0: Records, marca de la casa, eixos riffs estupendos, bona lletra. I escolta, Carlos, és que estàs en forma.
1: Ei, i l'experiència i la trajectòria és un grau, i així rema a favor. Bueno, este himne serà el nostre himne, a partir d'ara, que ens sona de fons, sempre ens quedarà a la ràdio, que parles de realitat i felicitat, que és una cosa que ens fa a nosaltres, és la nostra realitat i és la nostra felicitat treballar en ella. I a més, la ràdio ha sigut clau al llarg de la vostra trajectòria musical.
2: Totalment, però pensa que ja no és professional, és vivencial i personal. Jo vaig néixer l'any 61. Pensa que només vivia, teníem una tele en blanc i negre, amb un canal no teníem el UHF, una Vanguard, i de tant en quant eixia algun artista, potser que pot agradar un xic de 9, 10, 11, que li agrada el rock, però teníem la ràdio. A Barcelona teníem Radio Rock de Red España, Radio Juventud, totes les ràdios, que on s'estrenava el disc de los Rolling Stones, que tardava 6 mesos en arribar a les tendes?
1: A la ràdio.
2: Novetat de single de Paul McCartney, que ara no ha eixit a la venda a Espanya. A on? A la ràdio.
0: Sempre I Carlos, la ràdio. I Carlos, parlant així entre quintos, que jo també soc del 61, te recordes quan van començar?
2: Bona perquè anyada, primer... Bona
1: anyada.
0: Una collita collonuda, anem a dir-ho. Teníem aquelles ràdios, aquelles Vanguard, que eren mono, i la ràdio encara era en AM. I quan sorgiren la freqüència modulada, tio, estéreo, allò ja era la FM, allò era la colmo de la modernor.
2: Perdoneu, jo a escola, un dels treballs que vam fer de manual, jo em vaig fer una ràdio galena, o sigui, a males, que se caiga el món, el Segarra se fa una ràdio i vos escolta.
1: Jo vull recordar.
2: Encara me'n recordo de fer-la.
0: Vinga, escolteu una miqueta de Mañana Veremos, aquello de Vive la vida, sordos pequeños, i no solo de un trago, i Mañana Veremos.

0: És una oda a viure el present, no? L'ací i l'ara.
1: Sí, està molt bé treballar, estalviar, però carpe diem, disfruta de la vida, que demà pot venir sinvergüenza en una bombeta o un virus raro. O sigui, pa, pa, nen, i pa, pa, avui sopem. Dice, no diguis que no vols sopar. Sopa avui, que demà veurem.
0: Atén-me una cosa. En aquests concerts que feu aquests dies, evidentment, aquestes propostes noves estaran totes, però també... ¿Y si traurán a pasechar las viejas glorias o qué?
2: Home, el himne es incontestable.
1: El repertorio es el repertorio. Esto que era el repertorio, más las de Chris Now. A mí yo siempre digo una cosa. A mí no me cansa tocar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque si yo pago por ver los Rolling Stones, mi Jagger me canta el Satisfaction, te guste o no te guste, que he pagado. Entonces, per empatía amb el meu públic, com si volen que la cante Vin Vegas, que pasó un pagant. I este... Jagger, cántamelo otra vez.
0: I aquestes noves cançons les esperit així, vivint... Tu vius a Finestrat, si no m'enganye? O per ahir?
1: Sí, totalment.
0: Dic, aquestes creacions teues noves han nascut així, les has esperit així, a Finestrat?
1: Sí, les dels últims 25 anys són d'així. De vivències, bueno, també estan de gira, no? Però, bueno, viure en un poble nació com esta, que tenim mar i muntanya, perquè a Finestrat tenim mar i muntanya, amics, pues inspira molt. Que vull fer surf, me'n vaig pa a la platja. Que vull fer country, me'n vaig cap a la muntanya. I mira, allà-ho.
2: Si no fes... I de quina quan energia. En quan, sense nostàlgia, però quan te tires a la carretera, de nou, després de tot aquest episodi que hem passat, bueno, que hem passat tots, no? Però que jo crec que els músics, els artistes, el tema de la Covid us va afectar especialment, no? Te tornes a tirar a la carretera, en la banda. Vinga,
0: quilòmetres, hores,
2: a la camioneta.
0: Dormir així, menjar allà.
2: Sense voler, Carlos, no connectes en aquell Carlos.

0: de fa... Dic 40, però igual no són 45 o algun més.
1: O més, jo antes de Rebels ja tenia grups. Jo, mira, hi ha una cançó de l'últim disc d'estudi que vos deia antes de la pandèmia, Rocco la Blues, la cançó que es diu El Chico de la Guitarra. I la lletra parla de que jo tocava a un puesto que posava un cartel por orden gubernativa. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Jo tenia 16 i era el que venia a tocar.
2: I no m'has contat vist una volta que ta mare havia d'anar a firmar-te contractes? Clar, en l'època aquesta que eres menor. Sí. I que fort.
1: Sí. Clar, clar. No tenia els 18, faltaven mesos per ser major d'edat i, lògicament, pues, va tenir que firmar la meva mare.
2: Mare...
0: Què ha canviat d'aquells concerts, d'aquelles gires...
2: Sí, com ho veus, de diferent.
0: D'aquells rebeldes als 18?
1: Hombre, diverses coses. Ara hem après a afinar les guitarres. No, bromes a part...
0: L'humor no ha canviat. Dia...
2: L'energia més de puta mare.
1: Sí, algo hem guanyat, algo hem guanyat. Pensa que antes n'hi havia un circuit de locals en els quals un grup que començava, pues, tocaves per 30, 40, 50 persones, et coneixien més, tocaves en un local de 100, i quan tocaves en un local de 400 o 500, sin tener disc al carrer, entonces quan venia una casa de discos, a veure, diu, què està passant con estos chicos? Ara fan la casa por el tejado. Ara agarren xics i els hi monten la carrera. Què passa? Que los echan a los leones con poca mili.
2: Ai,
1: i després també és el circuit natural de programació. Hi ha xics, els locals d'ensaig de la Comunitat Valenciana que jo conec, des de Castelló fins a Alacant, i a Múrcia, si m'apures, està ple de xiquets que toquen de meravella, amb millors instruments per començar, que teníem vosaltres a l'època. Però quin és el problema? Que no les contracten per tocar cançons seues, solo volen grupos tributo. Entonces, si no toquen les seues cançons, a qui farà la gent grupo tributo d'aquí 20 anys?
0: Clar. On estan los rebeldes d'avui en dia? Els nous rebeldes que porten eixa flama de Stray Cats, dels clàssics del rock and roll.
2: Sa manera pròpia de fer.
0: Però fet, diguem, en l'estil també, o en les preocupacions dels joves d'ara. Si no es donen l'oportunitat, no, Carlos? Té raó.
1: Totalment, totalment. I a part fan lletres... Pensa que durant l'època de la música rap no és que sigui molta música per a mi, perquè és més rítmica, per tenir unes lletres increïbles, que a mi com a compositor de rock em feia d'enveja, no? Entonces, clar, tota aquesta gent, inclús hi ha gent que mescla el rap amb el rock, però ja et dic, o sigui, per pegar-se al local d'ensai dels instruments, pues s'han de disfrazar o de Fito los Fidipaldi o de los ACDC o lo de lo que siga, no? I això és una llàstima perquè es perd molt de talent. A més, ni una cosa, a mi m'encanta fer versions. Si a mi me pareixerien pel grup els talentos si foren a més de, no en lloc de.
2: A més de.
1: No és lo mismo, además de que en vez de.
2: I a banda de tindre afilats els instruments i la veu i tot per a esta gira, els sombreros, tu tens ja la teua col·lecció ahí preparada perquè tu eres inseparable dels teus barrets.
1: Jo, a veure, és que la gent es pensa que jo porto barret el primer dia. El barret va ser la portada d'un disc de directe que ja llevàvem, va ser del 87, sí. Pues portàvem 8 anys de carrera, entonces la ropia aún le van donar la camisa de xorreres i el xaleco de taú, un altre guardapolvos a lo Kenisbon, un altre de xèrif, un altre de flecos a lo indio, i a mi em van posar el barret, para poder robar. Que havia més gran. Entonces, què passava? Que si hem de girar, li deia, ¿y dónde está el del sombrero, no? I al final va quedar el sombrero.
2: I sombrero per la casa. I per la vida. I per la teva imatge.
1: Sí, sí. Ahí se queda con una marca de la casa.
2: Quina gràcia. Atén, Carlos, tens una energia super de puta mare, bonica, rebeldes, és part de la nostra història, ens enxisen les vostres noves propostes, així que estarem pendents. Este cap de setmana i tota la gira... darrere de vosaltres. Gràcies per atendre'ns. Que siga un èxit el que vos mereixeu. Besets, Carlos.
0: Gràcies, Carlos.
1: A vosaltres, fins quan vulgueu.

0: de la gent estridente dels rebeldes a les estridències de la tecnologia i com ens afecta a la nostra vida. És que entre tant d'avanç tecnològic tot va tan ràpid que de vegades anem prou perduts. Per sort, tenim al programa un guia que ens l'explica de la manera senzilla i directa possible. És analista tecnològic, es diu Javier Lacor, ja el coneixeu, i així ens parla de com la tecnologia impacta els nostres llocs de treball, a les nostres carreres, als nostres carrers, a la nostra salut mental, i també de novetats en gadgets com els ulls artificials que podrien substituir el mòbil. Tenim ja intel·ligència artificial en ulleres i en auriculars. Què?
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: L'analista tecnològic Javier Lacord, benvingut.
1: Què tal, Javier? Benvingut, un plaer. Bueno, avui parlem de diverses coses, de com la tecnologia impacta en els nostres llocs de treball, impacta, està impactant ja,
0: i la nostra
1: vida, podem fer alguna previsió de com impactarà en el futur, això és més complicat. Parlem de com impacta també la tecnologia als nostres carrers, als nostres barris, als nostres pobles, a la nostra salut mental i també de novetats en els gadgets. Sí, som una miqueta capritxosos també, Javier, en el tema dels gadgets, com els ulls artificials. A veure, sembla de ciència-ficció, però Javier ens ho explicarà bé. Ulls artificials que podrien substituir el mòbil? És a dir, tenim ja la intel·ligència artificial en ulleres i auriculars. Estos són els ulls artificials, no, que te van a fer un implante, que la meva dona diu que qualsevol dia
0: m'ho ficaran un xip.
1: El xip, de veritat. Bueno, crec que he vist en Xacata que havies provat un model d'aquestes ulleres que ja porten, diguem, suficient tecnologia, no només són una càmera. Això què tal? Això funciona? Substituirà el mòbil, Javier?
2: Jo crec que
0: conviuran?
2: Sí. Jo crec que sí, i van a conviure, segur, però encara no estan ahí. Poden fer certes coses, però la distància entre el que et prometen i el que t'entreguen, no? És encara prou gran.
0: O sigui, estan,
2: almenys, en la meva experiència.
0: Treballant en això, no?
2: Sí, estan treballant, ja fan coses, però la promesa és que tu dus unes ulleres prou normals, no té un aspecte...
0: Galàctic.
2: Galàctic, exactament.
1: Eixa marca que esteu pensant, que tots tenim ulleres, un model eixa que esteu pensant...
2: Tal qual, d'una empresa tecnològica que esteu pensant. Exactament.
1: No són unes ulleres futurístiques i tal, no, són com les que portes habitualment.
2: Són prou senzilles, no són pràcticament res cridaneres. El tema és que són uns auriculars, són un micròfon, pots anar parlant per telèfon en elles, pots anar escoltant un podcast, una ràdio, pots anar trucant per telèfon o escoltant música, però la gràcia és que també té càmera. Per a què? Per a fer fotos, per a fer vídeos, per a emetre en directe, però, i ahí és on saltem...
0: Com li dones l'ordre.
2: On dius, sí, exactament, tu li dones l'ordre per veu o té un botonet que fos d'una pulsació llarga, una pulsació corta, es poden fer coses. El tema és el que diu Ximo dels ulls artificials per a ser algo més. I ara, amb la IA generativa, i el que tots hem experimentat en ChatGPT, en Gemini, etcètera, és on arriba el salt. És la idea que tu el dia de demà, perquè insistís, avui encara no és possible fer massa coses, però estic segur que es podrà, en aquesta marca que tots tenim al cap o en una altra, és...
1: Clarament, en Xacata teniu el rapport que ha fet Javier.
0: Serà...
1: Sí, talment. Tenen la camarica i tot això, les has provat a més per València, i unes fotos i això, i un tal... I entonces és un acord entre Ray-Ban i Meta, Zuckerberg i això. Què li falta?
0: Quines carències tenc encara?
2: Li falta intel·ligència. Neté?
1: No saps com m'alegra que digues això.
2: Dóna plaer, no?
0: Es reconforta, es reconforta.
1: En quasi que tonta la intel·ligència artificial. Però no. En què falla? No? Què has trobat a faltar?
2: En què falla més que tu, en la teoria, tu pots veure un taronxer i preguntar-li quin arbre és este que me sona molt però no m'arriba a trobar el nom. I que te diga que és un taronxer o fins i tot quina espècie, o fins i tot que et diga estem al mes de febrer, ara no és època, encara queda prou, tens que tornar este mes, no? Coses així que donen context al que tu estàs veient.
0: Sí.
2: És un poc la idea de que t'ajuda a entendre el món que tens al teu voltant, no? O fins i tot que t'ajuda a decidir millor. Per exemple, que tu estàs al supermercat del teu barri, ves un arbre xina, i la càmera, que la veu en tu, te diu 80 cèntims, Ximo, al súper del costat costa 65. I tu la soltes i dius, ostres!
0: Ahí?
2: Ja estan aquestes ulleres absolutament amortitzades.
0: Via Albertina.
1: Però de moment això no ho fa. Pot ser que ho faça en un futur pròxim,
2: segur
1: que t'ajudi a buscar espàrrecs o
2: bolets. O diga, però... massa sucre, recorda't el que te va dir el metge, que jo també ho vaig sentir, no? Això arribarà segur, seguríssim, però encara no, encara estem en els inicis.
0: I els inicis, què és el que sí aconsegueix fer?
2: El que sí que aconsegueix fer és fer tot això que estem dient, pràcticament tot, però
0: en el mòbil. O sigui, les fotografies i poder escoltar i tal. Ah, però en el mòbil.
2: Si no, me referís, la part de la intel·ligència te la dona el mòbil. Tu ara això en el mòbil ho pots aconseguir. I sembla que tenim una relació d'amor-odi amb el telèfon mòbil. Per a la majoria de nosaltres, els últims 15 anys, han sigut el monopoli del mòbil. Ens han acostumat a emprar el mòbil per a tot.
0: Sí, senyor.
2: La majoria, més hores del que ens agradaria tindre que confessar. El tiempo de uso famós. I la cosa ara és veure... Estem al principi de certa balcanització del mòbil o de la tecnologia. Em referís, el mòbil ha sigut el rei absolut, el protagonista, s'ha menjat molt

0: els usos que fèiem de l'ordinador, de la cadena de musical, de la televisió, de moltíssimes coses que han passat a ser una app. I ara el procés és eixa balcanització, eixa plegada de dispositius en diferents formes, tamanys, espais, no? Unes ulleres, uns auriculars, un anell, una pulsera, un rellotge, veurem que arriba el dia de demà, per a entendre el món, que és connectant a la idea que dixim dels ulls artificials. Exactament.
1: Estem xerrant d'ulleres, però n'hi hauran altres objectes, anells, rellotges, que jo pense que un dia ja existís. Bueno, ja existís, es diuen, estan anells intel·ligents, aquests rellotges intel·ligents, però aixes cotes de fer allò que també ens proposes, ens expliques amb les ulleres?
0: Sí. A més, és que la IA generativa ho facilita molt, perquè fins ara, si tu volies donar capacitats a un rellotge, el més normal és que no té que haver un xip molt potent, i a més que la bateria se la veuria en 10 minuts.
1: Sí.
0: Però en l'IA generativa i connectat amb el mòbil de forma inalàmbrica és molt fàcil delegar tot això en el mòbil i que tu només en el rellotge tingues que veure el resultat final.
1: El resultat.
0: I això és més assequible. I altra qüestió és que Tim Cook, que és el CEO d'Apple, l'iPhone i tal, fa uns dies va parlar de que ell té molta fe en la intel·ligència visual, va dir. I això connecta en una patent que va fer Apple fa uns anys, que va ser uns AirPods, uns auriculars inalàmbrics, aquests blancs que veiem pel carrer, en càmeres, que crec que així ja parlem parar un poquet per damunt d'ells fa unes setmanes.
1: Sí, és que no sé... No, sí, sí,
2: Val, sí.
1: Parlar d'uns auriculars i en càmeres.
2: I com domines la càmera? Des de l'orella? Perquè clar, te fa falta l'ull, no?
0: La primera impressió és, i per a què? Si estan mirant cap allò on jo no estic mirant. És impossible que jo veig el que
1: veu l'orella.
0: Però això és exactament el que va proposar Apple, pressuponent, perquè és una patent, encara no és una proposta comercial, però jo també estic prou segur que això arribarà.
1: Tindre altre punt de mira, vols dir?
0: Correcte.
1: Punt de vista, de partida.
0: És una càmera no per a fer fotos, no per a fer vídeos, sinó per a entendre què tens tu al teu voltant. Ah.
1: Podria avisar-te que ve un cotxe, que ve un... que t'ataquen, que
0: tens
1: un gos, un no sé, algo.
0: Eixe seria un ús, alertar-te de possibles perills, de situacions que tu no veus perquè no estan fora del teu camp visual, però eixa càmera i sí. Però també per a entendre on estàs. Per exemple, que tu tingues una relació molt més fluida en el teu assistent que... En el d'Apple ara no és possible tindre-la molt fluida perquè dona per al que dona, però si pensem en alguna cosa més paregut al ChatGPT, a Gemini, el que siga, és prou més intel·ligent, és prou més útil. Aleshores, Ximo, tu parlaves abans de que vas veure quan jo vaig estar per València de nit, les ulleres, fent alguna foto i tal.
2: També...
0: Són prou millorables, sí. També tenen marxa de millorar. Però tu imagina't que jo estic passejant per València i de sobte dic, això quin barri és? Quina és la història d'aquest barri? Quin és este monument? Quin era el context social de l'època en què va ser construït? Correcte,
2: plaça,
0: perfecte.
2: Tal,
0: no? Este carrer, no tens que ni que dir el nom. Este carrer, per què es diu Aixina? I tu tens ahí aquestes càmeres mirant el teu voltant i te van a dir on estàs, van a saber on estàs, van a saber interpretar i van a saber llegir el teu entorn i traduir al que te pot interessar, no? La pregunta que tu facis.
2: Per no parlar, si n'hi ha un teatre prop, n'hi ha un restaurant prop...
0: Correcte.
2: El meu gust, ja me sabrà dir quins són els gustos...
0: Tinc fam i tinc 20 pavos.
1: Lloc per a...
0: Dreta.
1: Lloc per aparcar.
2: També,
1: clar. Lloc per aparcar, si vas conduint.
2: Lloc per aparcar en el cotxe. Bueno, parlem de tecnologia. També parlem d'altres plataformes com Airbnb, que estan sent ja, diguem, més que controlades, fiscalitzades... Jo afegiria, ja és una cosa personal, ja tocava, no? Hi ha límits legals. Venen canvis, diguem, per a... La sensació és que ha hagut una certa barra lliure per a aquestes plataformes que, a més, generen una quantitat de guanys i tributen, a més, en l'estranger i en països de baixa tributació. Està posant-se-li un poquet de límit a tot això?
0: Sí, i és normal. Vull dir, moltes vegades els marcs legals estan pensats per a un món antic. No? N'hi ha lleis que no estan canviant cada legislatura, sinó que porten ells 50 anys i no ha hagut necessitat cap, de necessitat de molts anys, d'actualitzar-les. De sobte arriba l'internet, arriba l'smartphone, tot el món té un xicotet ordenador a la seva butxaca en connexió a internet i pot demanar un cotxe en xòfer que li porta en buiga a la seva porta en 3 minuts, que això fa uns anys pareixia màgia, pareixia cosa de rics, ja ho tenim. Tenim tot el món a la butxaca. Aleshores, quan tu tens models innovadors que fan negoci gràcies a un escenari que acaba d'arribar, però el marc legal és prou antic i no està pensat per a una etapa digital on tot el món té l'smartphone i tal, és normal que hi hagi friccions. I és normal que abans o després arribi la legislació que s'adapta un poc. En els patinets ho hem vist, per exemple. Què és exactament un patinet? En què ho comparem? En una moto, en una bici, en una correcte, joguina d'un xiquet, no?
1: Sí,
0: determinarem si n'hi ha falta, fa falta un casc o no, si pots anar per la vorera o tens que anar per la carretera. Sí, i
2: l'assegurança.
0: Clar, ara l'assegurança, ara un registre, no?
1: La legislació en qualsevol tema, i en estos és evident, va endarrerida respecte de la necessitat social. No?
0: Exactament, això és, Xema, és exactament això. I arriba un moment en què tot més o menys esclata.
1: Se regularitza al final, sí. O esclata. O sigui, ha plegat el límit en què ja s'ha de fer... Exacte. Prendre cartes mans en la...
0: Per no dir-ho així amb massa rebombori, simplement arriben les conseqüències i les conseqüències obliguen a prendre mesures. Per exemple, has esmentat Airbnb o Booking. Mm-hmm. És molt guai com a turista, inclús si tu tens una casa que pots llogar en bona zona, per què no? Però quan un barri sencer canvia, i veïns que estaven ahí tota la vida vivint se'n tenen que anar, i les botigues de barri de tota la vida se'n tenen que anar, i arriba un locker, o una cafeteria de no sé què, o el matcha, o l'açaí, o coses d'estes que agraden sobretot als turistes, el barri canvia moltíssim.
1: Ha perdut una identitat, claro, per una altra.
0: De conseqüències, aleshores, arriba un moment en què n'hi ha que entrar i mesurar, no? I després ja cada ideologia, cada govern farà el que prioritzi, considere, no? Creixer el barri per un costat o per un altre. Ja votarem tots en un sentit o en un altre. Això ja no és una altra qüestió, ja no m'ho vaig a ficar. Però és normal que arriben conseqüències, per exemple, per tornar a l'exemple d'abans, un accident d'un patinet. Un patinet que arrossega a una senyora major. Estos casos que obliguen a actuar. De, bueno, hem passat 4 o 5 anys fent com si res, però no podem allargar-ho molt. En això és exactament el mateix. La tecnologia ha canviat els barris. Perquè el centre de València sense Instagram, sense Airbnb, sense totes aquestes aplicacions, no seria igual en aquests últims 10-15 anys. I ara ja, les regulacions que comentaves tu, Ximo.
2: Absolutament. I no saps com m'alegra que aquestes plataformes ja estiguin traslladant els seus inversors, fons internacionals que manegen molts milions d'euros. I bueno, vostès poden continuar invertint, facin el que vulguin, però hi ha una regulació. Als inversors es genera dubtes que hi hagi regulacions en els països que tenen tot el de trafer-les. En aquest cas, la Comunitat Valenciana pel que fa als pisos turístics i a les plataformes com Airbnb. Bueno, més coses. No hi ha dia que no hi hagi una notícia vinculada a la intel·ligència artificial o bé per a ensalçar-la com la
1: gran troballa,
2: meravella, i probablement els fons o els diners que hi ha darrere d'aquesta notícia s'unfle, tenen, diguem, part interessada, ja que estem parlant dels grans inversors, o les apocalíptiques, la intel·ligència artificial va canviar de tal manera el mercat laboral que no l'anem
1: a conèixer. Tots i l'apocalipsi.
2: Bueno, entre una cosa i l'altra, jo crec que mesurar i estar en el mig és raonable, però sí que és cert que hi ha treballs que estan veient-se ja directament molt afectats per la intel·ligència artificial. I sense fer massa futurisme, Javier, quins serien les faenes o els sectors que estan sent més afectats a hores d'ara ja i que podrien ser-ho en un futur?
0: Doncs pràcticament qualsevol feina vinculada a coneixement, vinculada a tractar informació davant d'un ordinador. En totes les seues...
1: Vessants,
0: exactament. És complicat, però el fotut així és que és un poquet un canvi de paradigma, perquè fins fa 4 dies... Semblava que...
1: Nosaltres comentàvem abans, veritat, quan sabíem que havies de vindre, és com en el seu moment digués ser la revolució industrial, és una revolució, per la que dius, de canvi de paradigma, que trencarà molts esquemes, o que està trencant molts esquemes de la nostra manera de construir la societat.
0: Tal qual.
1: En aquest cas, el treball, que dius.
2: No és una tecnologia més, no?
0: Clar, això...
2: És un entorn tecnològic.
0: Exactament.
1: És un entorn tecnològic, és interessant.
0: Això és prou paregut a l'arribada d'internet, però molt més ràpid. Internet arriba, i en 10-15 anys... es noten els canvis, no? I com les agències de viatges eren una cosa i ara encara existeixen, i fan molt ben existir, faltaria més, però ja no monopolitzen la informació que abans sí que podien monopolitzar. Ara és molt fàcil organitzar-te tu un viatge, no? Si no vols pagar aquest servei. T'hi serà millor o pitjor, però podràs. La qüestió és que fins fa 4 dies semblava que tu tenies que orientar-te cap a un treball intel·lectual per a estar protegit de l'automatització. Perquè, en teoria, l'automatització arribava als treballs més físics, més manuals. Perquè tots hem vist un braç robòtic que pot fer el que fa un tio, però que no se cansa.
1: Un tractor en el camp...
0: Efectivament. Sí. I on abans necessitaves 15 persones fent força física, ara tens un tio pujat a un tractor i ho fa en menys temps, no?
1: Sí.
0: Aleshores, el canvi de paradigma és perquè ara tots aquests espais que pareixien protegits, inclús algo tan, un treball tan de fest

0: tan admirat com la programació? Quantes voltes hem escoltat, sobretot per als joves, fes-te programador, estudia informàtica, estudia programació, sí, i estaràs de meravella. I són importants, i van a ser molt importants, però no saben què va passar. Perquè fins on ara tu necessitaves un equip, possiblement paregut al cas del tractor i el camp, de 15 programadors bons, experts, professionals, ara una persona en menys temps et fa algo molt paregut. I això passa sobretot des de desembre. No és que des de ChatGPT fa 3 anys, en qüestió d'un mes...
1: Mira, si és recient.
0: El salt que ha pegat és impressionant. I ho estem veient en directe, pràcticament. Mm-hmm. Com molta gent diu, ostres, és que això ho canvia tot. Mm-hmm. Els agents d'IA, tu els pots demanar fer una ordre en el teu idioma, te'n vas a ver anar, tornes i ja està acabat. I fins ara, per això feia falta que tu programares, és a dir, no en llenguatge natural, no en valencià, ni en castellà, ni en anglès, sinó en Python, en Java, en C, en un...
2: Sí, el que fa un programador, no?
0: Un llenguatge que entén la màquina.
2: Correcte, correcte.
0: Durant prou de temps, depurant errors, trobant on estan les errades i en una habilitat que costava adquirir. I ara tot això canvia. No és exactament igual, ni en molta distància, que jo, que no sé programar, me vull agafar una aplicació gràcies a un chatbot. Perquè me baixen molt mal, perquè no vaig entendre el risc de seguretat, d'arquitectura, de lògica, i un programador sí, un programador té criteri i sap. I jo no puc fer això ni de broma.
1: Clar.
0: Però per a una persona en criteri, ara és fàcil fer el que abans li requeria molt de temps, molt de diners...
1: I més companys de la mateix perfil.
0: I ara anem a veure en què se traduís això d'ací 2 o 3 anys. És complicat.
2: Això significa que ja estan havent despatxaments en algunes empreses tecnològiques. Després veurem aquest codi que introduïs la màquina, si funciona o no, o deixa algun rastre de fem. En qualsevol cas, anirem veient-ho. El futur és apassionant i el present també. Gràcies per ajudar a que l'entengam, especialment el tecnològic. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Puede venir quien desea, si la tristeza no trae.
1: Molta intel·ligència fa falta, però no l'artificial, que és la que té la gent amb capacitat creativa, per exemple, per escriure un llibre. Ens en recordem ara d'un dels autors més esperats de les llibreries. Cada novel·la que escriu Luis Zueco és un esdeveniment en què s'escorcolla moments i personatges històrics que viuen aventures extraordinàries. En esta ocasió, el personatge principal és Francisco de Goya, el genial pintor qui, a través dels seus quadres, deixa testimoni d'un període apassionant i convuls de la nostra història. Un thriller històric molt, molt...

0: Viatgem ara 200 anys enrere, en 1799, a finals del segle XVIII, i ho fem de la mà d'un dels escriptors referents quan es parla de novel·la històrica, Luis Zueco, que en esta ocasió ens sorprèn amb un thriller protagonitzat per Francisco Goya. Mira, ara que estem a punt d'entregar els Goya, per cert. Situant la trama en l'època en què Goya era pintor de càmera del rei, se'n recordeu, i va publicar Los Caprichos, que ara explicarem. Era un llibre de gravats que li va suposar convertir-se, atenció, en un objectiu perseguit per la Inquisició.
1: Una història que, en fi, marca de la casa, enganxa des de la primera pàgina. Sí. A més, l'escriptor aragonès Luis Zueco, és un plaer retrobar-nos en ell, ens endinsa, conforme estava explicant vos, Gemma, d'una manera, en fi, magistral, en aquell Madrid d'aquella època, la Villa i Corte, la vida quotidiana també, el dia a dia del pintor aragonès, però tot envoltat d'aquesta trama d'intriga i de suspens. Bueno, i així podem parlar en ell perquè ens conte tot el que... Bueno, tot el que se puga contar, perquè es tracta més de novel·la en general i del thriller en particular, però hem d'anar molt respectuosament avançant en la trama, però algunes claus per descomptat ens donarà. Luis Zueco, què tal? Benvingut. Com estàs?
2: Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por recibirme.
1: Pues teníamos muchas ganas de pegarte el abrazo personalmente, pero bueno, teniendo la huelga de taxis que tenemos, nos ha sido imposible. Date por abrazado.
0: Te enviamos a través de las ondas.
1: Claro que sí.
2: Igualmente, sí. Está complicado Valencia hoy. Sí,
1: vaya
2: sí,
1: que sí, vaya, bueno. Vaya que lo lamentamos. Pero bueno, ¿cómo estás recibiendo lectores y lectoras? Hay siempre ganas de Zueco. Y bueno, ¿cómo lo está recibiendo el público la nueva novela, Luis?
2: Pues mira, os puedo decir que vamos ya por la segunda edición, en apenas 10 días. O sea,
0: sí, porque
2: que,
0: es desde ahora de mitad de febrero, del día 12 o 13, claro, cuando salió
1: la
0: luz. Claro,
1: enhorabuena, enhorabuena.
2: Sí, mía. Así que muy contento con muchas presentaciones ya y la gente, todo muy bien, la gente, los lectores les está gustando la...

0: millors moments de la vesprada de punt.
1: Amics i amigues de les vesprades de la Ràdio Autonòmica, estem recordant moments ben interessants que visquérem al mes de febrer i ara ho farem amb un cafèret a la mà. M'explique. Hi ha gent que el necessita per a funcionar, altres que el culpen perquè els impedeix dormir, altres pensen que és roïn prendre'n molt al voltant del cafè. Sempre hi ha molts interrogants. El cafè és només cafeïna? Puja realment la tensió? És addictiu o pot ser fins i tot beneficiós per a la salut? Parlem d'una de les begudes més consumides del món, plena de mites, però també de molta evidència científica. Els beneficis reals del cafè, contats per la nostra nutricionista Clara Lloret.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Estava la xata rica de Juan Luis Guerra.
1: Que sense
0: un cafè que ploguera, però que ploguera.
1: Que ploguera.
0: Que, no ho saps? Obriríem la boca com si no estigueren bé.
1: Com ja tu saps, ja me
0: conoces. Com si fórem meros. I caiguem-nos el cafè.
1: Jo sense cafè no podria viure. Si el metge me lo prohibís, això que dius, el metge m'ha llevat el cafè, a mi faria una desgràcia.
0: Però això és bo per la persona.
1: Ah.
0: El cafè.
1: Que te puja la tensió, que no te deixa dormir, un desastre, diuen què?
0: Hi ha molts interrogants. Clar, és cafeïna, cafeïna porta, però i per la tensió, això puja molt. És addictiu?
1: Grans preguntes a la humanitat.
0: És beneficiós per a la salut? Què n'hi ha de veritat en tot això? Preguntem-li a la doctora.
1: Sí, senyor.
0: Ella és Clara Llorenç, la nostra dietista, nutricionista, i avui una dona happy de la vida, perquè quan la vida pot ser meravellosa i somriu, que alegria, molt bé, ens alegrem molt. Què tal, Clara, tu eres cafetera també?
2: Jo soc cafetera, a mi m'encanta.
1: És una de les begudes més consumides en el món, que no és que siguem la Clara i jo, veritat?
2: Sí, sí, totalment. Passa que també després parlarem al final del programa de la qualitat del cafè que bevem, que és superimportant. Ah. No el cafè de maquineta Claro, ese sí que és diurètic i laxant. Però
1: què és el cafè? Què és?
2: Jo crec que quan parlem de cafè, vale, només pensem en... Bueno, el cafè jo el bec perquè em desperta. Però és de veres que el cafè té més coses que ells estimulant, que al final és la cafeïna. Per què és interessant el cafè i per què volia dur avui el tema del cafè? Perquè quan parlem d'antioxidants, vale, moltes voltes anem sempre a fruita, a verdura... Pues bueno, així tenim un altre exemple de superantioxidant al nostre abast, que a banda del cacau, vale, tenim els grans del cafè, perquè tenen uns polifenols, en concret tenen uns... És un nom poc raro, vale, però per a que vos soni, àcids clorogènics, que són els que li donen a esta beguda uns beneficis molt grans. Després els explicarem.
0: Vale.
2: A banda... tenen uns compostos bioactius que tenen un lleuger efecte antiinflamatori, molt interessant també, i ja per últim, com a minerals destacaríem magnesi i potassi en petites dosis, però també interessants. O sigui que no està mal, que no és només la cafeïna.
0: No és només la cafeïna. Sinó que ens aporta magnesi i potassi. Te juro que ho ignorava, i estos polifenols.
2: I l'àcid clorogènic, que ja no se t'oblidarà. Clorogènic,
1: això deu ser una meravella del món.
0: Que meravella.
2: Sí, no té res a veure amb cloro, ¿vale? Per molt que duga la paraula.
0: Però és un polifenol, he sentit parlar dels polifenols. Així, en general, un polifenol...
2: Exacte.
0: Per a no iniciats...
2: És un antioxidant,
0: ¿vale? Un antioxidant, per a no rebellar-nos.
2: Exactament. I els polifenols, sempre que parlem o de navius, o del cacau, ¿vale? Es troben en aquests aliments, de manera concreta, sobretot en aquests aliments que tenen com un color molt potent, vale? I el cafè, sobretot el gra de cafè cru, vale? Que és com quan l'acaben de recollir, té molts àcids clorogènics. En concret, el gra de cafè és per als compostos verds. Després el torrem, se torna marró, però en funció del tipus de gra que elegim, té més compostos o menys. Vale. Però té molts, molts polifenols. O sigui que és molt interessant, que ja no a banda és me desperte amb el cafè, és que m'aporta algo.
1: Beneficis.
2: Exacte.
1: Quins beneficis? Exacte. Anem allà.
2: Entonces, comencem amb els beneficis. Per a què és bo este cafè? Per al sistema nerviós i per al cervell. ¿Vale? Anem a parlar un poquet de per què. Al final el cafè, bueno, en concret en este cas és la cafeïna, lo que fa en el nostre cos, ¿vale? És que bloqueja els receptors d'adenosina. Per a que entengueu què és l'adenosina, que no sé si heu sentit alguna vegada.

0: de parlar d'això.
1: Mai de la vida.
0: Pues és lo que ens fa sentir eixe cansament, eixa fatiga.
2: Pues en la menopausia l'adenosina mos cau a cabassar.
3: O sigui, aquí el cafè toca l'adenosina i fa que no ens sentim...
0: Toca receptors d'adenosina. Aleshores, quan bloquegem estos receptors, vale, què passa? Que ens sentim més desperts, que tenim millor temps de reacció, vale? Millor capacitat de concentració i millora la memòria a curt termini. Això és efectes que notes tu quan veus eixe cafè. Vale? Sí. Parlem de dosis de cafeïna. A banda, estimula la secreció d'adrenalina i noradrenalina, que el que fa també és que estiguem com un poc més feliços. Bueno, al final millora un poquet l'estat anímic. Vale? Això a nivell...
2: Jo de tot això puc donar-li.
0: Jo antes i després del cafè sóc una altra persona totalment.
2: Sí, sí, soy yo, també.
0: Que bueno, que així jo sóc Club Cafè i Club Temacha, que un altre dia parlarem perquè també té molts de beneficis, però bueno, avui se centrem ahí en el tema. Després, lo que, pues, la gent que moltes voltes el cafè és un que m'agreix, perquè així jo sí que vull fer un asterisc, vale? Perquè no és un que m'agreix com a tal si tu te'l veus i te vas a sentar en una cadira. Entonces, en l'únic moment que s'ha vist que pot tindre un lleuger efecte a nivell ajuda a l'oxidació dels greixos és si tu te'l prens i després vas a fer deport. O sigui que ahí és un gran asterisc.
1: O sigui que és convenient abans de fer esport, abans del gimnàs, un cafè net va bé,
0: pot ajudar a mobilitzar els greixos, vale?
1: No anar únicament en el cafè, però el cafè...
0: I a banda, exactament, i a banda millora, com ajuda a la concentració, també millora el rendiment deportiu, vale? O sigui que també té eixe efecte.
2: Molt bé.
0: Per exemple, si volem cuidar la nostra salut metabòlica o tenim risc de diabetes, per exemple, a nivell genètic, ¿vale? S'ha vist que el consum moderat de cafè pot ajudar a disminuir el risc de diabetes tipus 2. Per què? Perquè estos polifenols que hem parlat, ¿vale? Este àcid clorogènic, millora la sensibilitat a la insulina, modulen esta inflamació i ajuden a que metabolitzem millor la glucosa sanguínia. O sigui que també té...
2: Evidentment ha de ser cafè sense sucre.
0: Por favor, cafè sense sucre. Sí, no, i clar, que consta que així quan parlem tot el rato, perquè no n'hi ha res miraculós en el món i si la teva alimentació és terrible i te bases en... Clara, dit això, me vaig a beure 3 o 4 cafès al dia, no vas a millorar absolutament res.
2: El cafè
0: res.
2: No fa... No.
0: Correcte, no hi ha píldora màgica. No, vale? Al final parlem, salut. Exacte, dins d'un patró, pues és una peça del puzzle que fa que sume coses positives.
2: Però això també és el cafè amb cafeïna?
0: No, perquè al final, quan parlem d'una cosa eren els beneficis, vale, a nivell memòria, a nivell rendiment, això sí que és la cafeïna, però, per exemple, estos beneficis a nivell, sempre que parle dels beneficis dels antioxidants, dona igual que siga cafeïnat que descafeïnat. Ah, ja. Vale? Al final, en cafeïnat o descafeïnat, l'única diferència és que uno té cafeïna i en otro no. Però els antioxidants se mantenen exactament igual.
1: I això que s'ha dit que ajuda també per al fetge, això és real?
0: Això, sí? Mira, si tinguera que dir una beguda després de l'aulla que ajuda a cuidar-nos a nivell hepàtic, seria el cafè. Mira. I jo crec que molt poqueta gent ho sap. Vale? És un protector del nostre fetge brutal.
1: Però tipus que ens ajuda o a quina patologia ens pot ajudar, etcètera.
0: Per exemple, a persones que tinguen fetge gras, vale?
1: Que els agraeixis... És molt comú el fetge gras, dixos, eh?
0: És supercomú. Aquestes
1: transaminases van i dius, què està passant,
0: no? És supercomú. Al final, l'excés de fructosa en l'alimentació, el sedentarisme i l'alcohol fan que cada volta més n'hi hagi gent amb fetge gras.
1: Has dit fructosa.
0: Fructosa.
1: El sucre de la fruita...
0: Bueno,
1: sense
0: vale,
1: la
0: de la fruita, exacte, sense la fibra,
1: val,
0: per
1: sense la
0: o
1: fibra.
0: En quantitats molt altes, vale, però fructosa és que també se troba en ultraprocessats, és un tema guai, i se parlarem també un altre dia de la fructosa.
1: Bé.
0: Aleshores, en persones que tinguin fetge gras, ajuda a millorar-les, ajuda a disminuir la progressió de fetge gras a possible cirrosis, vale, que és important, sí. I disminueix el risc de càncer hepàtic. No està...
2: És molt interessant.
0: Això, tot
2: l'efecte del cafè en el
0: fet. Antioxidants. Sí. Al final, pues, un consum moderat d'este cafè pues, té aquest efecte protector a nivell hepàtic. Me pareix també... I tot el rato se n'anem sempre a... és antioxidants, vale? Sí. El que estan donant-li estos beneficis a esta beguda. Aleshores... En què cas sí que hem d'anar ahí en un poquet d'alerta en el consum del cafè?
1: Ai, clar.
2: El cafè...
3: És que lo primer que me lleven...
2: És el cafè.
1: Doctora, m'ha llevat la doctora, ja m'ha llevat el cafè.
0: Claro,
2: a mi me faria una desgràcia.
0: A mi també.
2: Però entenc que...
1: En quins perquè, casos?
2: Perquè hem explicat molts beneficis, claro. Però potser en alguns casos no va bé.
0: Sí, i sobretot, per exemple, és que inclús en embarassades, ¿vale? Que sempre m'ha quedat embarassada i m'han llevat el cafè, no fa falta. Me referís, que vaig així a fer hincapié. Si tu eres una persona que abans d'estar embarassada prenies 3-4 tasses de cafè al dia, el teu cos, vale, genera tolerància a la cafeïna. Però tu i tots generem tolerància. Aleshores, si tu te quedes embarassada, l'únic que has de fer és disminuir la dosi. I en compte de 3-4 cafès, baixar-ne a 2. Vale? Parlem de màxim 200 mil·lígrams. Perquè tu ja tens tolerància. El que sí que no n'hi ha de fer és una persona embarassada que mai ha begut cafè i que no està acostumada, de repente començar a beure cafè. Vale? És com la que fa força abans i antes de l'embaràs. En altres condicions que hauria de tindre un poc de cuidado. Persones, per exemple, amb moltíssim estrès o amb molta ansietat, al final, vulguis o no, vale, parlem, sí, sí que parlem de cafè amb cafeïna, com és un estimulant, pues va augmentar les palpitacions, la taquicàrdia, vale?
1: Perquè clar, no hem parlat de la quantitat, quants cafès, depèn de la persona i de l'estat de salut, per així, en termes general, una salut
0: vale,
1: raonable...
0: Anem a parlar i després continuem.
1: Quan és un... Quan seria la dosi diària de cafè
0: així
1: raonable?
0: Així depèn un poc de si de dones i homes, vale? Vosaltres teniu un poc més de tolerància, perquè al final va per quilos. Aleshores, com vosaltres peseu més de normal, parlem de 300 a 400 mil·lígrams al dia. Ara ho traduïsc. 300 les dones i 400 mil·lígrams els homes. Vale? Al final fem-se la idea que, per exemple, un tallaet, o el que es diu un espresso, vale, té uns 60 mil·lígrams de cafeïna. I un cafè amb llet, que és un poc més llarg, o un cafè llarg, té uns 120 mil·lígrams. Aleshores, ho traduïm a tasses diàries. La dona hauria de limitar-se a 2-3 i els homes 3-4. Això seria el màxim, ¿vale? Màxim. Vale. No està mal. Si estàs acostumat i tens bona tolerància i no n'hi ha problema. Altres persones, per exemple, que han de tindre... un poquet en compte, exacte.
2: I no prendre'n si no és precís.
0: Persones amb insomni.
2: Ah, clar.
0: Al final, vulguis o no, vale, és una cafeïna que actua de manera acumulada.
2: Si és un poquet estimulant i
0: exacte,
2: tens problemes per
0: exacte.
2: Dormir.
0: Després parlarem més de les hores i de més, però bueno, aquestes persones han de tenir un poquet de cuidado. Dime.
1: No, una de consulta personal.
0: Vale.
1: Per a persones majors.
0: Tens insomni.
1: Per a persones majors. Tendim a dormir menys conforme anem complint edat, que això és una realitat i bueno, podem tindre també aquest tipus de patologies que puguen dificultar la son.
0: Exacte.
1: Conforme anem complint anys, no sé si és general o què, el cafè a partir del de migdia val. Si me faig una metja vesprada...
0: L'has liat.
1: Pam. Ja l'he liat. A
0: però
1: les 6 això... de la vesprada no puc fer-me un cafè.
0: Això és així, no. Però
1: per a tot el món.
0: Per a tot el món. Mira,
1: vale.
0: El
1: últim... És que aquí se fa un tallat després de sopar i descansa com un angelet.
0: Però també n'hi ha que diferenciar. Dormir i descansar cerebralment. Vale? Al final, potser aquesta persona dorm 8 hores... però no descansa, perquè vulguis o no, tu l'estimulant el tens dins. La cafeïna té un efecte dins del cos, vale? Una vida, anem a dir una vida, de 7-8 hores. Tu tens que calcular. A quina hora te llites? A les 10 o a les 11, 7-8 hores abans ha de ser l'últim cafè, perquè tu saps que durant aquestes 7-8 hores, vale, el tens dins del cos. Per això realment lo de màxim les 2 i 3 del migdia, perquè realment ahí si tu calcules sí que falten aquestes 8 hores.
1: El tallar de la vesprada.
0: El tallar de la vesprada. No. Jo crec que antes te dormies perquè estaves pues, o més cansat o...
1: Perquè era jove i li pegava pa tot i no passava
2: mira,
1: res.
2: Jo
1: i ara,
2: de,
1: mira,
2: jo sé d'uns 4 cafès al dia t'has setes, eh? No.
0: Sí, però exacte.
1: Per la vesprada també?
2: No. L'última és l'últim cafè és el de després de dinar, efectivament.
1: Ahí està.
0: Lo bo és que tu tens tiroides i ahí no hi ha ningun tipus de contraindicació en el cafè, o sigui que ahí no tens...
1: Veus?
0: Mira que pobres, ja teniu algunes pindoretes.
2: No. Alguna cosa havia d'anar bé. Vinga.
0: Després, i ja, últim, dos últims. En persones amb hipertensió no controlada, que ara parlem un poc més d'hipertensió, i persones amb problemes digestius, sobretot persones amb molt d'ardor i reflux. Fatal, sí. Però és de veres que és una beguda que, que és molt excitant a nivell digestiu. Aleshores, vale. No, si vosaltres no teniu aquests problemes, podeu continuar bevent cafè sense
1: problema. I no vos ha passat que esteu nerviosos per alguna cosa i d'això t'hi faci el cafè? I a vegades que no, que, bueno, pues tu és un ritme, sempre te dona un poc la vidilla, no? El xutecillo, això. Però hi ha moments que comença el cor, taca, taca, taca, taca, que notes que hi ha una aceleració perquè estàs en un punt d'estrès o perquè t'has fet el cafè i tens algo important, algun quefer, que tens, bueno, una, que estàs esposat o el que siga. Un momentazo.
2: A mi això m'ha passat en moments d'ansietat.
0: A mi també.
2: En moments d'ansietat.
1: I no pots controlar el cor i dius, ahí el...
0: Saps què passa? Sí, per això també parlarem després. N'hi ha moltes voltes que si estem en una època molt estressant, vale? Que tu ja tens el teu cortisol intern alt i damunt te fas el cafè, vulguis o no, a lo millor dius, ostres, és que antes no me passava i ara me passa, ja, perquè juntes el cortisol alt amb l'excitació de la cafeïna i la bomba és molt alta. I moltes voltes si fem el cafè només alçar-se, vale, per això de no, vull que me desperte, però justament quan s'acabem d'alçar, tinguem estrès o no, és el punt de cortisol més alt del nostre dia.
1: Mira.
0: No és el més recomanable fer-se el cafè, només obrir els ulls.
1: Primer dutxat...
0: Si salta una horeta.
1: O passeja una horeta.
2: Que el cortisol... Bé, perquè em prenc la medicació del diabetes. I ha d'esperar-me. Entre mitja hora i una hora, des que em prenc la pastilla fins que des de juny
0: perquè n'hi hauria
2: passi aquest temps fins que em faig el cafè.
0: N'hi hauria que esperar-se. Eixos 60 minuts, vale, que el cortisol eixa natural en el que s'alcem, que està un poc més alt, faig a la curva que va baix, comprèn. I a ella se prenem el cafè i pa'lante.
1: Sí, ara, aquella persona que va arrastrant els peus en pijama, mig endormiscat, ja, té les lleganyes ja. Encara, i el primer que fa és xop. La cafetera, no.
0: No és el millor.
1: No és lo millor. No és,
0: si volem com maximitzar, vale, aquests beneficis del cafè i no notar aquestes palpitacions, aquesta excitació estranya, deixem que el cortisol baixi un poquet i ahir ja clavem el cafè. De deberes que és molt, molt, molt millor.
1: Vale.
0: I anem a parlar, si voleu, un poc de... Perquè teniu tensió alta? No,
2: de moment no.
0: Que sort.
1: Encara no.
0: Molt bé.
1: No.
0: Perquè...
2: Per exemple, moltes més sí.
1: Mira...
2: I li agrada el cafè i és només...
1: La Sílvia diu que sí, que té l'atenció alta.
0: Ai, ella se fa 4 cafès.
2: Descafeïnats.
0: Ah, vale.
2: Sí. Cafeïna? Ah, no.
1: Mig i mig.
2: Mig i mig.
0: Vale. Entonces, això és un altre meló, vale?
2: Val.
0: Perquè sí que és de veres que antes tu tenies hipertensió i ja dràsticament...
2: Te'l llevaven automàticament.
0: Te'l llevaven. Què n'hi ha de deveres i què n'hi ha de no deveres en això? La cafeïna, vale, sí que provoca un lleuger augment de la pressió arterial, però al final estem parlant de 5-10 mil·ligrams. De lo que hemos dit normalment de tensió. És molt poqueta, no és tampoc molta puja. I sobretot, important a recalcar que no és una puja de tensió crònica, que és lo perillós en hipertensió. És una puja de tensió aguda. O sigui, vol dir
2: puntual.
0: Que en eixe moment te puja un poquet, però és una pujadeta de tensió que a lo millor te dura 2-3 hores. I si tu tens una hipertensió controlada a nivell medicació, no n'hi ha ningú tipus de problema, només, òbviament, controlar la dosis, ¿vale? Aleshores, si pot produir hipertensió per el seu consum, que també a lo millor pot ser un altre dubte, no afecta per a res a hipertensió de manera crònica, ¿vale? A més, conforme més consumim cafè, més tolerància creem a aquest compost i menys ens afecta a nivell... tensió. O sigui que...
1: I començaves dient, no, el cafè de la maquineta... No sé exactament com definim el cafè de maquineta. No és molt bo. Quin seria el millor a l'hora de comprar, què fem?
0: Superimportant, la qualitat del cafè. ¿Vale? Perquè, com hem parlat antes, quan parlem de beneficis, parlem d'antioxidants. Per a maximitzar, ¿vale?, que aquests antioxidants estiguen en el cafè que se beguem tots els matins, bueno, ara ja no només alçar-se, ara una horeta després. Que preferiblement, si tinc que hilar molt fi, que siga en gra i que no molt, ¿vale?, perquè al final, com ja saben, com els antioxidants estan en el gran, quan se mol, se perd un poquet. Si en canvi tu te'l mols en casa i te'l veus en seguida, minimitzem.
2: Això hem perdut perquè jo recordo que en casa m'abuelo i en casa ma mare estava el molinillo i tu es ficaves el gra, que a mi m'encantava que me dissenyen...
0: Pues, jo m'ha comprat una maquineta i estic encantada. Que la mola al moment i faig el cafè.
2: És que això en ma casa era, en les nostres cases era prou habitual i això s'ha perdut per d'una vida més còmoda i fixa't que podem perdre nutrients.
0: Sí, totalment. Al final, bueno, perdem parts dels beneficis d'este cafè. Aleshores, o ja no fa falta comprar-se una màquina d'estes superatòmiques que té, però simplement el que tu dius, que te mola el cafè en gra i és més barat. Uh-huh. Que siga que la varietat, vale, important, més interessant que siga 100% aràbiga, vale? Al final és de més qualitat i l'altra és la robusta, que té menys qualitat i té menys antioxidants. I en una altra coseta que hem de fixar-se, vale, quan compreu cafè, sempre ficarà dalt torrefacte o natural. Qual compreu?
1: Natural.
0: Molt bé. Molt bé, esteu ahí.

0: El torrefacte, vale, s'ha torrat amb sucre. Aleshores, n'hi ha molta gent que li agrada més, però a banda que és més irritant i té pues, compostos més amargs, s'han perdut molts dels antioxidants en este torrat i bueno, a banda que ens estan clavant sucre en algo que realment no ens fa falta. Aleshores, sempre el torrat natural, vale, que té molt millor qualitat nutricional. Vale. I hi ha un altre fil molesto, si és ecològic, pues, òbviament millor.
1: Categoria. En 3 minuts ens dones la recepta, Clara?
0: Sí,
1: fenomenal.
0: Sí, sí.
1: Tenim una vale. recepta de cafè?
0: Una recepta, claro. Òbviament, no va ser un cafè en llet, que tots saben fer-se. Anem a fer un tiramisú.
2: Ah, no, però que el cafè molt ràpid. Fer flans, pots fer...
0: Claro, claro, claro, claro.
2: Amb una coca...
0: Però...
2: No sé si una coca en fer sol, no. I pots ficar com la que fas durar.
0: Pues, la de l'altre pues sí, dia, en un toque de cafè...
1: Mola, mola.
2: Ho provarem.
0: Però bueno, jo soc superfà del tiramisú, que m'encanta, així que vaig a donar-vos una versió saludable per a fer en casa, ¿vale?
1: Tira-li.
0: Porció per a 6 personetes. Primer anem a fer un biscuit superràpid, que anem a ficar 3 ous... 80 grams de iogurt natural, que al final és mig iogurt, 120 grams de farina d'avena, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, que són 3 culleradetes, 2 culleradetes d'eritritol, vale, que és un edulcorant que a mi m'agrada molt per a postres, però pot ser 2 culleradetes de mel o un par de dàtils, això no me preocupa. Una culleradeta xicotigua de llevat, una de vainilla, un poc de canella que m'encanta i una culleradeta de cafè en pols soluble. Això ja és si t'agrada molt, molt el sabor del cafè. Si no, aquesta part la obviem.
1: Vale.
0: Anem a triturar-ho tot i en funció de la textura. Si queda molt espessa, afegim una miqueta de llet. Però si no, jo ho he fet i per a mi, per exemple, sense llet, perfecte. I el biscuit este, hem dit per a 6 persones, vale? És gran. El clavem al forn o a la frigidora d'aire. Si fora al forn, a 180 graus, 18 minuts, i en la frigidora d'aire, un poquet menys, 160 graus, 15 minuts. Vale? Tot se fa un poquet més ràpid. I ara anem a fer la crema. Per a fer la crema, anem a agarrar mateixes quantitats, vale, de formatge crema d'este desnatat i formatge grec natural. I anem a barrejar el formatge i el iogurt, una culleradeta d'essència de vainilla i una culleradeta de l'edulcorant que hem gastat, d'eritritol o de xilitol. I anem a barrejar-ho tot. I ara anem a... Una volta que el biscuit estigui ja gelaet, anem a partir-lo per la meitat, anem a tirar cafè del que hem fet este matí per damunt, vale? Sí. Anem a banyar el biscuit.
1: Ben mulladet.
0: Anem a ficar per enmig la crema, anem a tapar en l'altra part, anem a ficar per enmig el que ens quede de crema i un poquet de cacau en pols per damunt. I jo ho he fet i vos dic que està increïble.
1: Mamma mia!
0: Increïble.
1: Tiramisú saludable.
2: Fàcil.
0: Sí, superfàcil.
2: Sembla fàcil.
0: Superfàcil. Sí, sí.
1: Clara Llorenç, gràcies per cuidar-nos.
0: De res.
1: Anem a fer-te un cafenet, però a aquestes hores ja no.
0: No.
1: Mira, doncs quedem un altre dia per al cafè. Gràcies, fins la setmana que ve.

0: Amb els cafès que siguen menester ens preparem per rodar pel món. Clara Estrems, la nostra guia viatgera, ens conta la seva recent visita a un lloc que jo no sabia ni ubicar-lo en el mapa. No sabia ni que existia. I vosaltres? L'illa de Socotra, al mar Aràbic, al sud de la península aràbiga, que pertany al Iemen. Però resulta ser un lloc molt especial. Per exemple, no té hotels. Compta amb fauna i flora endèmiques i és patrimoni de la humanitat. I ens n'anem de viatge a una illa recòndita de la mar Aràbiga. Diu què? Però jo l'he hagut de buscar en un mapa. Molta gent encara viu de manera antiga, dedicant-se al camp, al ramat, a la fauna i flora endèmica. No hi ha hotels, m'ha dit un pardalet, però ara li preguntarem al pardalet. Uns paisatges patrimoni de la humanitat, perquè avui descobrim l'illa de Socotra, l'últim Edén.
1: Ai, que bonico t'ha quedat.
0: Puja, puja la música.
2: Els millors moments de la vesprada de punt.
0: L'illa de Socotra. Quan ens va dir Socotra, tot xocó, què?
3: Ens costa de memoritzar.
0: Busqueu-la, que mola tot.
3: Hem hagut d'anar buscant-la i tot això. I la veritat, quan descobreix el que n'hi ha, dius, però quina meravella poder haver estat allà o poder fer un viatge cap a Socotra. I cap allà ens n'anem a la mar Aràbiga per descobrir-nos aquesta illa fascinant. La nostra guia de viatges, com no podia ser d'altra manera, recent aterrada, a més de la mateixa Socotra, ataviada a la manera
4: Socotri.
3: Ella és autora de Les sandàlies d'Ulisses i va espolsant-se la pols, escolta, de deserts i d'amunt i d'avall perquè viatja més que l'ordinari, més que la Unió de Benissa. Com estàs, Clara Estrems?
4: Molt bé, molt bé. Estic així un poc sense veu perquè vinc totalment de l'avió, esta matí.
3: I vens ataviada, descriu-nos...
4: Bueno, duc el que és l'antic vestit tradicional de l'illa de Socotra i, de fet, només queda una dona que vesteix a Xina però que ara té 85 anys, o sigui, aquesta és la roba més tradicional que existeix, que diguem que és com un ras de colors, perquè fan de diferents colors, el meu és blau, i amb brodats de color plata. I clar, després la illa ha anat tenint influències, perquè era una illa independent, ha anat tenint influències de Iemen i tal, i diguem que la vestimenta s'ha fet més modesta, més fosca i no tan colorida com era. O sigui, que és un vestit molt... O sigui, té la tradició antiga. De la IES.
0: Que deu haver un iaio d'allí i se li va, sí, se va emocionar.
4: Sí.
0: Dius que...
4: Mira, jo normalment m'agrada comprar-me trajes perquè és com una poc de... ambaixadora, diguem, textil de la gent. I quan anava per la capital, un home major va vindre a demanar-me una foto. A més, li tremolava la mà, no trobava el botó de la fotografia i li vaig dir, no fiques amb mi fent la foto dels dos junts. L'home estava superemocionat, un home major que estava superemocionat i m'ho vam fer la foto dels dos junts i tot, perquè ja no es veu gent vestida així.
3: Em vas a pensar-ho, perquè Clara sempre se grava en vídeo, perquè té tot un equipatge d'això. T'ho dic perquè te veig al personal en xarxes.
0: Ara després farem una foto i la penjarem també a les nostres xarxes perquè la vegin a ella vestida a la moda de la tradicional Socotri.
3: On està exactament Socotra? Perquè l'hem ubicat un poc torpament, però on està?
4: Està a l'oceà Índic, diguem que d'enfront de Iemen, perquè ara pertany a Iemen, encara que no abans no, i diguem que està un poquet a entre Somàlia, Iemen i Oman, diguem que ahí d'enfront de la
3: Somàlia
4: costa...
3: Somàlia és la banya d'Àfrica, sí, sí, no, diguem, sí. I la península aràbiga, allà que despenja, allà enmig estaria la illa.
4: Sí, diguem que continentalment pertany a Àfrica, però políticament, geopolíticament, pertany a Aràbia, o sigui que pertany a Iemen actualment, però estaria d'enfront de la costa de Iemen, però sí, proper de la banya, Xina, entre l'oceà Índic i la mar aràbiga.
0: Que nosaltres, gràcies a tu, hem buscat en la intel·ligència artificial i algú, vaig en Google, hem buscat en Google. I diu, sovint està descrita com el lloc més alienígena de la Terra. I m'he quedat morta, flipa. Alienígena?
4: Perquè tota la natura que es troba allí no es troba en un altre lloc al món. O sigui,
0: però hi trobes animalets i plantetes que no veuràs tu.
4: Sí, n'hi ha moltíssim endèmic.
0: N'hi ha de Matia Rosalia que té un preciós en les plantes.
4: Perquè, a més, ha estat tan aïllada, però per unes característiques molt especials. Diguem que té una costa que és molt inaccessible. Tu no pots viatjar a la illa des del mes de maig a principis d'octubre. Els vents són tan forts que n'hi ha tifons, no arriben els vaixells, no arriben els avions. O sigui que l'única temporada que es pot viatjar és fora d'aixòs mesos, inclús la població local n'hi ha voltes que es desplacen o es queden allí dins de les muntanyes, coves i tal, perquè és tal que ningú vaixell pot arribar. Així que al llarg de la història feia molta por aixòs vents i no, clar, no anaven a visitar-la. Diuen que ha estat allà de forma natural.
0: Alimentat n'hi havia una llegenda, suposo.
4: Sí, n'hi ha moltes llegendes i moltes coses que...
3: O sigui, i això passa també en animals?
4: Sí.
3: Hi ha animals que només es poden trobar a Socotra?
4: Clar, ha estat separada del continent africà des de fa 20 milions d'anys, així que tot el que trobem allí és, per exemple, més del 35% de les seves plantes són endèmiques. Al voltant del 90% dels rèptils només existeixen a l'illa.
3: De fet, en sangrantanes de Socotra.
4: Sí, les veus
5: d'avui. Però que són diferents de les sangrantanes de la plana.
4: Ah, i de fet, hi ha unes taràntules que també són d'un color... Aquestes són més difícils de veure, més difícils. Estan buscant-les,
5: però estan
4: de color blanc.
3: Igual tampoc, si no les vegem taràntules, tampoc fa falta. No?
4: I la mateixa illa és Patrimoni Natural de la Humanitat per la UNESCO. O sigui, que és un paisatge que té una barreja entre deserts blancs, muntanyes abruptes, boscos així que pareixen de pel·lícula, platges verges, perquè damunt són sense turisme de masses, perquè no n'hi ha infraestructura turística, diguem que el que has de fer és vas acampant.
5: O sigui, tu no pots... que te deia que ens havien comentat recerca que hem fet, que no hi ha hotels, tu no pots anar allà a un hotel.
4: N'hi ha un hotelet en la capital, però és per a l'últim dia, però diguem que per a fer la ruta per la illa, tu vas traslladant en tendes de campanya.
5: I suposo que hauràs d'anar acompanyat o guiat per algú que conega
4: allà. Sí, tu no pots viatjar per lliure a la illa de Socotra, perquè a més n'hi ha un vol a la setmana. Sí, que s'ha acabat. Si no agafes eixe vol, arribes un dimarts i tornes un dimarts, s'ha acabat.
3: Què vols, des d'Àfrica o des de Yemen?
4: Mira, tot això s'ha canviat. Abans, des de feia 2 mesos, es volava des d'Abu Dhabi, ara s'ha canviat per qüestions geopolítiques i es vola només des d'Aràbia Saudita, o sigui, des de Jeddah, o des de Yemen continental. I n'hi ha un vol a la setmana des de Jeddah, des d'Aràbia Saudita, i és un dimarts
3: si
4: i tornes un dimarts.
3: I, a més, per barco dius que no, molt, hi ha coses claro, molt sòniques i molts vents i moltes coses.
4: És el mateix avió que fa tota la ruta, el que va i torna, i arribes a la illa i

0: És molt impressionant perquè, clar, és molt inaccessible en molts aspectes, perquè damunt has d'anar organitzat i te donen un visat especial i el que siga, i allí ja te fan una ruta i vas amb un, diguem, uns operadors de socotrins i ells te duen i te porten el 4x4, perquè no n'hi ha carreteres, n'hi ha una carretera al nord i lo demés són fora de pistes, per muntanyes, no n'hi ha infraestructura, no n'hi ha carretera. Sí, sí, diguem, camins. sí, tot és carretera, perquè conduixen superbé, però tu estàs al cotxe i jo mirava i el barranc el tenies baix, el riu baix, i ells conduixen molt bé, molt espaiet i controlen molt les carreteres, però és talment natura perquè, veus, si algú té curiositat per mirar Google Maps, n'hi ha una carretera que va pel nord i s'ha acabat.
1: Però quin tipus de natura és? Quin tipus de boscos? Per fer-nos una idea.
0: Bueno, veus sentir parlar dels arbres de sang de drac?
2: Arbres de sang?
1: Sí, que estan a Canàries, no estan a esa...
0: Canàries és una subespècie. És una subespècie.
2: Són com rotgencs?
0: Sí, o sigui, diguem que són com... un plat, o sigui, tenen com unes branques...
1: És com un fong, no?
0: Sí, sí,
1: com
0: sí.
1: Un fong enorme,
0: i
1: no?
0: Són molt, molt més grans que els de Canàries i d'una espècie més característica, ah. I així està el bosc més gran del món d'estos arbres.
1: Wow.
0: I realment es diu sang de drac perquè quan rasques o rasques, la sàvia és de color rojo. Però així també hi ha moltes llegendes al voltant de tot això perquè es diu el sant de drac i tal, i és que esta illa té moltes llegendes. Diu que l'origen de l'ave fènix també està en la illa de Socotra. I va haver una lluita entre l'au fènix i un drac. Va guanyar el fènix, el drac va morir, i de la seva sang tot el que va brotar van ser els arbres. Okay. Té molta, molta...
1: Això té hi ha molta grasa llegende. De ser veritat.
0: Hi ha molta llegende.
2: Però no m'estranya perquè és... És tan extraordinari tot el que estàs explicant, no? Aquesta zona tan inaccessible, poc coneguda, que dona peu...
0: Sí, a moltes llegendes. També té una història molt particular, perquè, clar, a diferència d'altres territoris del món àrab, la illa no va ser mai un centre xinapolític interessant, però va ser un enclavament estratègic, que és un poc del problema que té ara també pel mateix motiu. Tot el món vol Socotra per el lloc en el que està. I...
2: Per la ubicació, sí. No perquè fos una ruta de comerç o de...
0: Tenia part de la ruta de l'encens i la mirra, també... perquè també
2: la mirra!
0: També tenim allí...
2: Venia de Socotra!
0: I tenim allí uns altres arbres de l'encens també, però diguem que com era molt inaccessible uns quants mesos, diguem que la seva l'enclau geopolític és superimportant. Però des de l'antiguitat, Socotra va ser coneguda per navegants grecs, per romans, àrabs, gràcies a esta posició entre Àfrica, Aràbia i la Índia, i apareix esmentada inclús en el periple de la mar d'Eritrea del segle I després de Crist, com un punt d'escala comercial. I durant segles l'illa va ser... estar vinculada al sultanat de Mahra, que era una entitat política, diguem, del sud d'Aràbia independent, i que exercia un control allà a Socotra, però realment l'economia local es basava en la pesca, en el pasturatge i la recol·lecció dels productes dels arbres, o sigui, l'encens i la resina dels arbres de sang de drac. Després va tindre un període de protectorat d'Aden, com al segle XIX, perquè el sultan de Mahra va firmar com un acord amb Regne Unit, però Regne Unit, clar, la illa al final no arriba ben massa, era com bé, tenim així, i després aquesta etapa va ser governada directament per, diguem que a través d'un sultà local.
2: Han anat prou a la seua, per tant.
0: Clar, després ja es va incorporar, va ser integrat a Yemen, del sud, al 1967, o sigui que és molt recent. Realment ells tenen un sentiment socotri molt important perquè ells no eren de Yemen. Es van incorporar a Yemen a 1967, això es fa no res.
2: 4 dies.
0: I després va ser inclús a 1990, quan Yemen es va unificar. O sigui que al final ni la seva cultura és yemení, ells parlen un idioma concret que és el socotri. Clar, tenen una influència històrica molt potent, una cultura molt potent, aleshores sí que tenen passaport de Yemen, sí que pertanyen a Yemen, però ni culturalment, ni històricament, ni socialment, ni res, són una
2: tenen
0: illa...
2: Tenen tradició de Yemen, perquè són,
0: no
2: socotri...
0: res,
2: són
0: clar,
2: socotris.
0: Són socotris.
1: I com són allí el personal?
0: Els personals encantadors.
1: Sí?
0: El personal socotra és meravellós, la veritat és que la gent és
1: però
0: meravellosa.
1: Però ètnicament, quina onda, quin roll, per fer-nos una idea
0: clar,
1: de com són
0: és una,
1: ells,
0: és
1: no?
0: Una barreja, perquè diuen que inclús va viure gent de la Índia, o sigui que diguen que són com una barreja àrab, perquè diguem que una barreja àrab de pell com més oscura, o sigui, que podria ser una barreja àrab-índia comercial, i, bueno, clar, ells diuen, nosaltres no som socotris, no som àrabs, som socotris, però, bueno, tenen una influència, una barreja àrab, un poc.
1: I, clar, llengua pròpia, per lo que has dit, si ara és complicat arribar en avió, arribar en els barcos clar. Que tenim, imagina't en segles passats, sí. allí qui té cara? Allí estaven les persones que estaven allí, sí. No deixem-nos allí pasturar i pescar, que... No, que igual té,
2: que
1: no?
2: Tranquil·let s'hauran estat estos mentre no estem pegant-se en les guerres mundials de
0: la efectivament,
2: pesca.
0: Perquè de fet, inclús ara... Clar,
2: inclús ara Trump és passat llarg.
0: Els conflictes de Yemen, ells no els han patit mai. És com un... Una bassa d'oli. Mali. Super tranquil, super pacífic, super relaxat.
2: I allí n'hi ha molta població, poc...
0: Com 60.000 habitants, més o menys, i la gent viu un poc repartida.

0: com en pobles, la capital, però realment la gent vivia inclús en coves abans. I n'hi ha gent que ha nascut en coves, i aquesta més repartir com ens...
1: És una manera de viure...
0: Un lloc i uns altres en la muntanya.
1: Super diferent, o sigui, quasi no la puc ni imaginar.
2: És una gent que ha viscut molt de temps aïllada i que ha desenvolupat, imagino, una personalitat també pròpia. Molt pròpia, i això... I pel que fa a la llengua, el socotrí, això d'on ve... Perquè no va caure d'un monolito de l'espai.
0: És un idioma molt antic i, de fet, està en perill d'extinció perquè no és un idioma escrit. O sigui, que de moment...
2: No tenen literatura.
0: Clar, estan intentant escriure-lo perquè no es perga, però realment és un llenguatge oral que passa de famílies. Aleshores, en la implantació de l'àrab, diguem que anà quedant-se residual, però clar,
2: ells volen el seu socotrí.
0: Sí, sí, sí, molt, de fet no.
2: I si ens agermanem? Valencians i socotrins? Què sé, ja
0: s'ajudem
2: a que no se perga aquesta llengua. No?
0: I de fet és això, és una completament diferent a l'àrab, o sigui, no és, és una llengua pròpia, té més paraules, té més lletres de l'alfabet, més sons que té, més... De fet, hi ha un director de cinema català que va rodar una pel·lícula en socotrí. És l'única pel·lícula del món que està rodada a socotrí, que es diu Socotra, la illa dels genis, i ell va dir que volia un testimoni per a que no es perguera el socotrí, i va fer una pel·lícula allí, rodada allí.
2: Rodant allí, en la gent,
0: i parlant dels genis, que ara vos contaré, que és una illa que dona molt
1: de... Aquesta pel·lícula allí devia ser un esdeveniment...
0: Jo, de fet, la vaig mostrar quan vaig anar i es coneixen entre tots. O sigui, que és com, ah, sí, perquè era el fill del sultà i tal.
2: Has de ser el fill de Paco...
0: Claro, sí, el de la cova. El de la cova cinquena, sí.
1: Paco Socotrí.
0: Així era que...
1: És flipant.
0: I, bueno, la llengua és una llengua semítica antiga. O sigui, que és molt antiga, la llengua. O sigui,
1: que sona. Té un valor molt important.
0: Clar, jo és que no entenc res. Sona com la història. Sona història viva.
2: Sí, són antics.
0: Estàs escoltant i dius, dona igual, perquè tampoc t'enteraries massa del que estan dient. Però sí, és com molt guapet. És com, clar, és com fer un viatge en el temps. Totalment en moltes coses. En veure els arbres que dius...
1: És fascinant,
0: això. Si li fiques la banda sonora de Jurassic Park, podries perfectament estar vivint allà mateixa els animals i els arbres que veus.
2: Quan has dit deserts blancs, espera fer un episodi de la Guerra de les Galàxies o vés a saber si
0: és
2: tipus de paisatges, no?
0: Perquè, per exemple, vam veure amanèixer dalt d'una duna, i per pujar la duna mos va costar una hora i mitja pujar la duna, no vos dic jo quina altura era, això era com un dècim. Pujar...
2: O sigui, és desert d'arena a arena?
0: Sí, d'arena blanca,
1: però alta, la duna,
0: alta.
1: Com una muntanya
0: de 10 pisos, o sigui, a pujar-la vam estar 45 minuts, no el dic més.
2: Però a peu?
0: A peu. Perquè, clar, pujar la duna a peu 45 minuts, imagina't el que estem parlant.
2: Tu te poses les xiruques i allà va, pujar-se una duna.
1: Ella més valenta que el Sirio. Però mira, no. Jo sóc contra, vas tu, vens, m'ho expliques i ja està bé. Atén una cosa, l'arbre de sang de drac, has dit?
0: Sí,
1: era?
0: Sí.
1: Però és que si m'has regat l'arbre, botella...
0: És que n'hi ha un altre, que té forma com de botella.
1: Ah, per la forma.
0: Sí, per la forma. Es diu l'arbre de botella perquè té forma de botella i té unes floretes de color rosa molt mones. I clar, n'hi ha així uns camps d'arbres de botella i així uns camps d'arbres de sang de drac. I, o sigui, tots els paisatges són així com molt... I el bosc este està superprotegit. És una de les parts de la UNESCO, és per este bosc, perquè és el més gran del món d'estos arbres. Uh-huh. I estos arbres, a més, per dins estan buits i ells soles a voltes cauen del pes. I clar, és un ecosistema molt fràgil. I és que tot el que vas veient sembla una pel·lícula.
2: Però és que si a Canàries en veus un i li fas una foto i el tens...
1: Perquè te quedes flipat.
2: Sí. Imagina't un bosc.
0: És que, a més, t'alces perquè, de fet, jo a dormir hem acampat darrere dels arbres. I per la nit obris la tenda pel matí i tu veus els arbres en la boira... És que és una pel·lícula, o sigui, va canviant de color quan va canviant el sol i és supermàgic, tot el que veus és com... Encara jo crec que encara no he assimilat jo el que he viscut allà.
1: Vinga, posem les xiruques i anem sent tu a veure què, quines coses hem de veure si estem a la llei, abans de visitar, pujar la duna, visitar els arbres, fer-nos la foto, això sí.
0: Clar,
1: però n'hi ha un lloc, tu... Tu se comença a dir, ja anem a veure la mesquita de no sé quantos i la catedral de Nisementos i el museu de Nisemàs.
0: Clar, així li podrem veure, per exemple, el bosc dels arbres, després podrem veure també les dunes, que n'hi ha diverses, com les dunes molt grans, després n'hi ha com moltes platges verges i de color turquesa, depenent de la part de la illa, n'hi ha algunes platges també d'arena superblanca i aigües transparents, o per exemple una altra que pots fer snorkel també. Però, a més, com no s'ha explotat quasi, el snorkel que estàs veient és a voreta mar, uns peixos així de grans, tortugues...
1: Peixos i corals i algues i coses...
0: Tortugues i tot.
2: A vore mar?
0: Sí.
2: I perquè no es banya ningú allí, clar.
1: Estaven més tranquil·les que el Cid, elles allí tan panxes.
2: Escolta, si dicen d'ací que has posat... Diu, dunes d'arena blanca que cauen directament a la mar.
0: Està entre la muntanya i la mar.

0: Imagina que la mar de tres a un costat, tu puges, està pegat a la muntanya, veus des d'aquest dècim comix el sol i després baixes caminant i la platja de tres davant. És una cosa impressionant.
1: És una bellesa singular, a tope.
0: Jo no he vist paisatge en el món com això, eh? Mira que he vist coses. I després n'hi ha coves, i n'hi ha diverses coves, unes coves més xicotes i unes més grans. N'hi ha una molt, molt gran, que és com 3 hores de trekking per arribar, i després arribes i dins estàs com 45 minuts, estalactites, estalagmites, i clar, això tampoc està explotant, no n'hi ha ni llum. Entres tu en una llum frontal perquè això no està ni llum ni s'espera
2: no
0: que n'hi hagi.
2: No és com les coves de Sant Josep.
0: No.
2: O les del Drac.
0: Ahir vas tu al teu compte, a la llumeta, en un guia local, per a que no el pergues, però ja està,
2: però
0: un acompanyant.
2: Però més que socotri.
0: Sí, si parlen no, anglès, ells, com si que tenen infraestructura de viatgers. Sempre
2: ja n'hi ha un poquet d'infraestructura turística.
0: Sí, diguem que el que no n'hi ha són hotels, però ells, com t'organitzen, no pots viatjar per lliure, i és que t'organitzen el viatge, són socotris, ells te duen i t'acampen, i la gent parla anglès molt bé, i de fer la gent te va saludant, la gent de tots els pobles, com té moltes ganes de que la gent vagi, sí.
1: Tinc una cosa. Que guai. Parla'ns dels genis. Perquè en socotrincis, després, tenen genis, també.
0: Sí, a més, és de veres que...
1: Però no són uns genis com Eugeni Alemany.
0: No.
1: És d'una altra manera.
0: Vos puc contar històries de genis que m'han contat, a més, a Boleta de Foc per la nit, que després feia por eixir de la tenda, eh? Vull dir, es coneix que la illa dels genis, però que n'hi ha genis de veritat. Vull dir, en la cultura de l'islam, els genis estan reconeguts pel Corán, es diu com el jin, la figura del jin. Però n'hi ha àrees en què són més potents que nosaltres, i a la illa de Socotra n'hi ha una existència molt potent.
1: Però són...
0: N'hi ha
1: àngels,
0: de rollinets. No, és a mitjà camí. És a mitjà camí.
1: És un fantasmes?
0: A mitjà camí. Els àngels ells també tenen, de fet, també hi ha hagut aparicions d'àngels en la illa, que això són els bons, i els genis, que n'hi ha alguns que són roïns. Aleshores, n'hi ha unes genis, aquestes són tres dones, que apareixen per la nit i es poden menjar els homes que pillen que van a soles per la illa. Així que n'hi ha moltes voltes que quan cau el sol ells no volen anar a soles perquè les poden eixir les tres i se'ls poden menjar per a sopar.
2: Perquè s'han donat casos.
0: No, de menjar-se no sé, però de casos d'estar en un campament i que a les 2 del matí hi haguera alguna cosa dutxant-se en la dutxa. Sí, de fet, després costava... De veres, eh? Un dels cuiners, o sigui, un dels que estava organitzant un dels campaments, per la nit va veure algú dutxant-se com a les 2 del matí. No n'hi havia ningú, van anar a cridar uns altres per a veure-ho, i un so d'una dutxa. Després va veure... com unes figures que eren mitjà humà, mitjà cabra, com menjant i beguent, i de fet tal va ser la seva mirada, que pel matí tenia els ulls rojos desencaixats, va tindre que anar a l'hospital i no va voler tornar a acampar mai més. Jo vull dir que sí que n'hi ha... Sí que
1: o sigui, la gent de s'allí tenen molt de pes.
0: N'hi ha testimonis d'aparicions de genis de veritat.
1: Però avui en dia, continuo creient-se.
0: Avui en dia, sí, això farà com 2 o 3 anys en un descampament.
2: És una creença popular ben arrelada.
0: Sí.
2: O sigui, no seria, diguem, una no té una mística o una religió, diguem, organitzada, són creences populars.
0: Sí,
2: o
0: sigui, vull dir, a sostè en el que l'islam ho reconeix, perquè sí que reconeix l'islam.
2: L'islam reconeix
0: en general, n'hi ha un capítol del Corà dedicat als genis, o sigui, els genis existeixen a l'islam. Però diguem que a la illa de Socotra s'apareixen molt més que en uns altres llocs. No sé si s'ajunta també la creença popular, el que siga, però n'hi ha molts testimonis de moltes aparicions de diferents tipus de genis.
2: I tu, si senties un soroll allà a la tenda...
0: És que jo després d'aquesta explicació va ser no fa falta eixir al bany durant la nit, per si de cas, vull dir, o en la llumeta, perquè no saps.
2: Vale, o sigui, que hi ha una tenda que és el bany, no? Per
0: sí, sí, sí, sí, no, sí. Per exemple, el campament en el que jo vaig organitzar, sí, tenim una tenda que tens dutxa i bany, vale. I després les tendes normals. O sigui, dins del que és el campament, vale. Jo he organitzat una infraestructura que siga un poc més còmoda.
2: I ahí estava la genia, en la dutxa.
0: Sí.
2: Bueno, diu este home.
1: Sí, com, la genia, que te
2: coma. Sí.
1: Parlant de cuina, allí que
2: es menja. Igual és que l'aroma del drac...
0: No ho sé, vull dir, tot es pot...
2: Bueno, jo què sé...
0: Bueno, diguem que és una tradició oral molt potent, però que a més és possible que tu te pugues trobar. De fet, hi ha gent que viatja a la illa buscant eixa màgia, de tindre contactes amb els genis. És una energia molt potent.
2: No és el tòpic aquest que estan en una lampareta?
0: No.
2: Com a l'Adin?
0: Així no.
2: No és aquest rotllo que entren dins d'una lampara?
0: Sí, clar, bueno. L'origen dels genis que ens arriba a nosaltres és eixa, però ells tenen molts més tipus d'aparicions de genis.
2: Vale.
0: O sigui, que sí, que vull dir, és una tradició oral molt potent allí, però que és...
2: A mi m'encanta.
1: Me crida poderosament l'atenció.
2: A veure,
1: anar allí de viatge no és pa tot el món.
0: No, perquè no n'hi ha excessives comoditats. Vull dir, dors en tenda, sis nits, vas canviant, no n'hi ha dutxa d'aigua calenta, el dutxa és en una tenda, però l'aigua està geladeta, vull dir això també, i també n'hi ha molta ruta de camí.

0: anar a pujar una d'una alta, fer trekking, o sigui, una forma física bé, i que no el supose, les tendes són còmodes, per exemple, les que jo vaig organitzar, les tendes eren còmodes, és un matalapet, una manteta i tot això, però no deixa de ser tenda. I
1: per adaptar-hi les circumstàncies.
0: Circumstàncies.
1: I què mengen allí?
0: Molt bé, la veritat és que nosaltres teníem un cuiner que ens cuinava tots els dies i menjar tradicional i molt bé, mengen arròs, menja, i es menja molt bé, menja molt bé, la veritat. I algunes fruites d'allí, o sigui, que en menjar però no hi ha problema.
2: És àrab, diguem, d'influència àrab? El
0: una
2: menjar,
0: barreja o... d'influència àrab i influència índia, perquè n'hi ha alguns menjars que també poden picar, per les qüestions de les rutes comercials, i lo que dona de si el lloc. Vull dir, peix tots els dies, perquè tot és peix. Carrancs en una llaguna, perquè n'hi ha carrancs, i van sopar carrancs un dia, peix un altre, pollastre un altre...
2: No és el carranc nostre que posa no, la paella?
0: No, més grans, diguem, uns carrancs com
2: de...
0: més grans.
1: Uns senyors carrancs.
0: Sí, uns carrancs és així de mitjà, tamany mitjà, uns carrancs un dia, perquè a aquesta llaguna n'hi havia carrancs, quasi tots els dies peix.
2: D'aigua dolça, uns carrancs d'aigua dolça.
0: I sí, i després n'hi ha molta cabra, diguem que els gossos de la illa són els cabres. I van sopar un dia cabreta també.
1: És la carn que més...
0: Sí, perquè n'hi ha molt. Perquè no sé, perquè
2: que,
0: clar, que després d'estar veient-les tot el dia passejant per ahir, de fet, tu has de tancar les tendes i no les cabres t'entren dins de les tendes. O sigui, n'hi ha cabres per tots els llocs. És molt xulo, és molt particular.
1: Per tant, productes derivats de la cabra, de llet i formatge, això també en tindran?
0: Formatge no és massa popular, llet imagine que sí, però el formatge, com ja la pasteurització i tal és més complicada, no és massa popular el tema del formatge en general. Els països ara, el formatge de cabra no és tan popular.
1: Que a l'Isla de Somotra li pegava que me digueres... Allí mengen formigues fregides, o la taràntula, no sé quantos, o sangre de árbol passada.
2: Però si tenen peix, igual
1: com no. Com si fos allí.
0: Tens peix per avorrir, així que peix tots els dies.
2: Però a més, de pescar de manera molt fàcil. O
0: sí, sí, sí, sí, perquè, diguem que la gent es dedica o a les cabres o al peix. O sigui, que tot el món, diguem que està dividit un poc la societat, els pescadors estan pescant tot el dia.
2: A l'economia local, sí, diguem, a banda del tema del turisme.
0: El producte fresc, totalment.
2: O són pescadors,
0: sí.
2: O es dediquen al ramat.
0: Sí, o ja abans un poc més el que donaven els arbres i ara pues, un poquet l'infraestructura turística. Però sí, diguem que es conserven molt. De fet, n'hi ha pobles nòmades. Quan canvia un poc i en una part no ha plogut, es traslladen i traslladen tot el ramat i se'n van a un altre poble. Allí.
1: Una cosa, i en quina moneda...
0: Clar, t'agafen un poquet de tot perquè és com si dus divisions estrangera, però és clar, tenen moneda yemení. Perquè, per tant, al Yemen, la moneda, diguem, legal és la moneda yemení, però bueno, si vas en dòlar te ho agafen perfectament.
1: I allí hi haurà gent nascuda allí que no eixi d'allí mai de la vida?
0: Sí. Clar, perquè cada mes és difícil eixir, perquè penses, si és difícil per a nosaltres entrar, però per a ella és difícil quan tens un vol a la setmana o tens un vol a Yemen, a la ciutat d'Aden o a una altra ciutat de Yemen, però diguem que, a més, per desgràcia, el passaport de Yemen no té massa facilitats.
1: Ja.
0: Clar, a les escondes 4 últims del món pobres, així que tampoc tenen, necessiten molta visa per poder, molta visa per poder eixir del país, o sigui que és molt probable que sí, que n'hi hagi gent que tranquil·lament a la Cova, ja ha viscut un poble a la Cova, no hagi eixit de...
1: Ens hem quedat de passamones.
2: I quant de personal en són?
0: Com 60.000, sí.
2: 60.000 o així, no? Clar, serà gent molt... que se casen, vull dir, que són d'allí, de la... No? No... No busquen un...
0: No, però gent...
2: Vull un nòvio foraster...
1: Entre ells s'apanyen.
2: No,
0: clar. Però n'hi ha algun matrimoni per ahir mixt. Clar, com ja s'ha obert el turisme, n'hi ha algun matrimoni mixt.
1: Algú allí que es queda. Chica, flipant. No sabíem ni que existia, senyors i senyors, l'illa de Socotra.
2: Socotra. I d'ací cap allà, com anem?
0: A veure, d'ací cap allà hem d'arribar a Aràbia Saudita i de l'Aràbia Saudita a volar a Socotra.
1: Gràcies.
2: Gràcies, clar, estrem.
1: A Socotra, en la teua indumentària. Ara ja farem la foto i vos l'ensenyarem en xarxes la setmana que ve.
2: Gràcies.

0: de l'illa de Socotra, al centre del nostre univers que sempre té a veure amb la música. Una cançó que va ser símbol de la lluita contra la injustícia i l'autoritarisme, tot un himne, que van fer populars la parella Ana Belén i Víctor Manuel, basada en el poema del cubà Nicolás Guillén, i que va ser un èxit, La Muralla. Esta és la versió en valencià de la nostra Carme Juan.
1: Els millors moments de la vesprada

0: Són les 3. Les tempestes d'ahir de vesprada deixen empremta en moltes poblacions, despreniments en carreteres, arbres tombats, piscines tancades, baixos negats. Avui els efectes de les pluges encara són ben visibles. Des de Toràs a l'Alt Palància, Ampa Caballero, com està el poble?
1: El frontó municipal de Toràs mostra avui una imatge molt diferent a la que de qualsevol dia d'estiu. Per així, sempre està ple de xiquets jugant a futbol. Avui no ho podem fer. Les canxes estan completament negades de fang i els murs han caigut. No van poder suportar aquestes ratxes de vent que superaren els 7 km per hora i una quantitat d'aigua que es va acumular de 180 litres per metre quadrat. Este va ser el punt d'aquesta tempesta torrencial focalitzada que va deixar Begís i Toràs completament negats i plens de pedra. En només una hora es van acumular més de 120 litres. Avui la sensació era de que els veïns havien patit una autèntica dana. Encara hi ha baixos negats i collites perdudes. Avui Toràs i Begís es desperten després d'un dia on la tempesta ho arrossega tot.
0: I de nou, un estiu més

0: És impossible disfrutar de les cales més desitjades si no és que matinem. Alguns ajuntaments opten per restringir els accessos per a evitar aglomeracions amb vehicles. Des de la cala de la Granadella a Xàbia, Cristina Badal, algun lloc lliure?
1: A hores d'ara, a la cala La Granadella ja no cap un cotxe més i tampoc un parasol més. Degut a esta massificació hi ha control d'accessos amb barreres i el parquing habilitat costa 9 euros de 9 del matí fins a les 7 de la vesprada. Però també s'ha habilitat un tren turístic per portar fins a sí a turistes i visitants. I és que este és el cap de setmana de vacances per excel·lència al nostre litoral. Es troba en un 93% d'ocupació i la majoria són turistes nacionals. Trien este destí pel paratge natural i per les seues aigües cristal·lines.
0: I avui es tanca l'operació especial de trànsit del 15 d'agost. En un dels controls de la Guàrdia Civil està Elena Andreu, avant.
2: Acaba el Medusa, però no el dispositiu de seguretat este matí. Control d'alcohol i drogues en totes les eixides del festival, que només en l'última jornada ha congregat 56.000 persones, tot un rècord. L'objectiu, tolerància zero amb alcohol i drogues per tal de garantir la seguretat a les carreteres.
0: En els esports, avui comença el futbol de primera per a dos dels nostres, Raúl Pina. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, Sònia. A les 5, primera jornada, el Villarreal visita el Racing de Santander, en principi sense baixes al conjunt groguet contra un dels equips que va abastar l'ascens de categoria la passada temporada. Serà l'estrena a la banqueta en partit oficial d'Íñigo Pérez. I dues hores després, Espanyol Llevant, inscriure futbolistes per tal de complir amb el fair play financer de la Lliga és el gran mal de cap dels granotes. En la pàgina de la Lliga ja apareixen Tunde, Mandi i també Manu Sánchez, que acaba de ser inscrit fa uns minuts, però encara resten noms importants, com en, per exemple el de Bardelli.
0: En l'horatge, diumenge més tranquil que ahir, encara amb tempestes, això sí, esta vesprada a Castelló. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta vesprada encara esperem algun ruixall, alguna tempesta que podria ser forta cap a l'interior i al nord de Castelló, on tenim avisos actius nivell groc i taronja, a la zona dels ports. A la resta, un dia assolellat, amb un creixement d'un núvol esta vesprada, que podien deixar algun ruixat també dispers cap a l'interior de València, però una situació molt més tranquil·la que en la jornada d'ahir en general. Pel que fa a les temperatures, esta passada nit han baixat, una nit més agradable, de manera general pel que fa a la temperatura i a la humitat. Avui les màximes entre els 30 i els 35, llevat de la zona sud d'Alacant, on encara estan lleugerament per damunt dels 35 en les zones de més litorals. Pel que fa a la jornada de demà, iniciarem la setmana amb un dia molt paregut al d'avui, amb sol al migdia, alguns núvols al matí que avançaran de sud cap a nord, sense descartar algun ruixall i alguna tempesta puntual a l'interior de Castelló demà de vesprada. De fet, tenim avisos actius també perquè localment podia ser intensa. A l'espera, això sí, de que la pujada de temperatures de demà i de després demà es confirmarà amb una pujada molt notable dimecres. Atenció al dimecres, amb vent de ponent i del sud-oest, amb màximes que podrien estar entre els 40 i els 43 graus a la majoria de comarques del litoral i prelitoral.
0: Encara tenim molt d'estiu per davant i molta calor. Les 3 i 4 minuts, Manolo Palomar mana al control tècnic. En la redacció, Susana Golf. Els parla Sònia Silvestre. Uns consells i anem amb tot.
5: Les notícies del cap de setmana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Les notícies del cap de setmana. Edició migdia.
0: Fem ja un recorregut per algunes d'aquestes poblacions on les tempestes han fet més mal. Alberto Alonso ha parlat amb el veïnat.
8: I ara queda pues, netejar.
9: I a limpiar. Que és el que toca.
10: Estes són les paraules que més se senten avui a l'Alt Palància, que ahir s'emportava la pitjor part de les tempestes. En menys de dues hores, una pluja torrencial descarregava amb violència a Begís. Pedra de la grandària de Nous taponava el clavegram i convertia carrers en uns rius que deixaven aïllat part del veïnat.
11: Horrible, la verdad es que fue horrible. La sensación fue bastante de caos, ¿no? De descontrol.
12: Passarem mal, ahir ho passarem.

0: estàvem mal.
1: I moltes cases negades.
2: Por aquí caía lo que no s'havia vist en la vida.
3: I Xalder vienen a ajudar-nos en muchos, poals, tot.

0: moment terrorífic. M'ha fet molt de mal en totes les vivendes.
1: Una granissada que, a més, afecta barraques i Teresa, que també es recuperen a poc de l'empremta que ha deixat esta forta tempesta.
2: I a Estivella, la tempesta va fer caure l'històric arbre de la plaça de l'Església. El tronc no va resistir i la plaça avui ha despertat amb una imatge ben diferent. Verònica Marc.
3: El veïnat d'Estivella veu avui la seva plaça una miqueta més buida. L'arbre que presidia el frontal de la seva església no va poder superar la tempesta d'ahir i el tronc es va partir literalment per la meitat. El veïnat ens comenta que ja tenia prop d'un segle, però que el seu interior estava mig podrit i que per això no va poder suportar l'impacte del vent. Per sort, la caiguda no va provocar cap dany.
4: Un milagro. Lleno de placas para que no apaque nadie porque tenía que salir la procesión. Si no pilla 100 coches ahí, los hace polvo.
5: Y luego fuimos a verlo y algunos vecinos estaban cortándolo. Y bueno, lo han dejado así un poco arreglado para que hoy ya sí que se pueda hacer la procesión.
6: Va a haber un col de aire y la va a tirar. Y perdins estaba putridet. Té molts anys. Yo jugaba ahí y tenía 82.
7: Pena. Es una lástima. Ahora a ver qué hacen ahí.
2: I a Beniarrés, la piscina municipal, que avui ha hagut de tancar perquè estava afectada per les tempestes, ja ha pogut reobrir.
8: De repente empezó a llover muy, muy fuerte y luego a caer piedra y estuvo pues más o menos como una hora aproximadamente con una lluvia bastante intensa y luego ya calma.
9: Va començar a tronar, a pedregar.
10: Fer un temps molt negre, estaven nosaltres arreglant-se per aixir a l'entrar, bueno, vestint-se i tot.
2: Les pluges, recordem, també han afectat les festes previstes en moltes poblacions de la Comunitat Valenciana. Susana.
11: Així és, el Medusa Festival de Cullera va haver d'ajornar 3 hores el programa de la vesprada i el concert de la Fúmiga a Sàtiva tindrà lloc el dissabte que ve.
2: I dol al poble de Manzanedo, Valdueza, a Lleó. Allí dos dones han mort en una riuada. Estaven a nit en una bodega quan una tromba d'aigua la va inundar. Hi ha 2 persones ferides més. És la pitjor de les conseqüències d'unes pluges torrencials que continuen allí també avui. 7 comunitats autònomes estan en avís taronja per pluges i tempestes. I a Osca continua descontrolat l'incendi forestal de Penyes de Riglos, ha calcinat ja 16.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 1.000 persones. Sobre el terreny treballen ara 1.000 efectius. Avui s'incorporen mitjans de la nostra comunitat.
11: I a Niebla, a Huelva, els equips d'extinció han aconseguit parar l'avanç de les flames. 150 desallotjats han tornat a casa les últimes hores. S'han cremat més de 38.000 hectàrees.
2: I després de l'intent ahir d'una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, que va frenar el Marroc, la ciutat autònoma i els seus serveis públics, com els sanitaris, continuen col·lapsats. Avui la ministra de Sanitat ha visitat per primera vegada la zona. Des del PP reclamen la dimissió de Mònica García. Magda Nicolau.
12: Les forces de seguretat del Marroc mantenen la pressió per a contindre una nova entrada de migrants a Ceuta, mentre Rabat ha volgut fer una demostració de força en el control de la frontera a la ciutat autònoma, preocupa la crisi social i sanitària. 10 dies després de l'arribada massiva, la ministra de Sanitat ha visitat la zona. S'ha reunit amb el president i col·lectius socials. Reclamen més ajuda davant dels centenars de migrants que continuen acampats en platges i carrers i denuncien que els hospitals i els serveis sanitaris no donen a l'abast. Des del PP, el secretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha reclamat la dimissió de Mònica García.
13: Muchas visitas, muchas fotos y 2 semanas después, 0 soluciones. Tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven cómo la sanidad està col·lapsada.
12: La visita de la ministra per a conèixer la situació sanitària de Ceuta es produeix després que els professionals mèdics hagin reclamat una major intervenció del govern en la gestió. Mònica García nega el col·lapse, però sí que hi ha una gran pressió assistencial i promet reforços.
14: Que entendemos que la situació ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad, sin lugar a dudas. Que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad y que se diga que vienen a colapsar nuestro sistema sanitario.
2: I ara, per a saber l'estat de les carreteres valencianes, en este últim dia d'esta operació especial de trànsit, 15 d'agost, connectem amb la DGT. Daniel González, bon dia, quina és la situació ara?
15: Buenas tardes, Sonia. Pues hasta ahora la situación es bastante tranquila en la comunidad y solo van a encontrar algo de circulación lenta en la entrada a Valencia por la A3, en los entornos de Lorilla, en ese enlace con la A7, que van a encontrar alrededor de 1 kilómetro de retenciones en este punto. El resto de carreteras y provincias se encuentran totalmente despejadas.

0: fadas, pero mucha prudencia con esa operación salida que puede complicar la circulación.
1: Clar, sobretot a partir de la vesprada, és un dia avui de molt de moviment per la gent que deixa hotels i apartaments, per exemple, i la que entra, ens informa Sheila Lluch.
2: Arena, les sabates i les maletes tancades, plenes de roba bruta. Per a uns, les vacances acaben avui. Per a altres, estan a punt de començar. En un trencaclosques de maletes i bosses es converteixen avui els maleters. Per a Luisa Fernanda, ha arribat l'hora d'encaixar la tornada a casa. L'escoltem.
3: Queríamos quedarnos otro día, pero por cuestiones de trabajo y cosas así, pues no nos podemos quedar.
2: El soroll de les rodes avança al tornar a la rutina de Melanie Mejía.
4: Claro, la llevo cargada de recuerdos, de la nostalgia de que estaba aquí disfrutando unos días y que ahora me tengo que marchar.
2: La primera quincena d'agost s'ha acomiadat després d'uns dies de molta ocupació als allotjaments turístics de València, com assenyalen els recepcionistes Gerardo Orcolani i Ricardo Yagüe.
5: La primera dos semanas de agosto, del 1 al 15, hemos tenido una ocupación muy buena del 99%.
6: Y la siguiente quincena estaremos igual de llenos.
2: Però este diumenge també és dia d'arribada. A Gandia moltes famílies estrenen vacances i comencen a instal·lar-se als apartaments. Però també hi ha qui només ha vingut a aprofitar el cap de setmana vora la mar.
7: Solo el fin de semana porque tenemos que trabajar el lunes, así que hemos venido en familia y súper bien.
2: L'agost canvia de torn, però les vacances continuen.
8: Me quedaría aquí, pero es que la pensión no da para más.
2: Per alguns.
1: Amb tant de moviment a les carreteres, la Guàrdia Civil fa controls que busquen fer els trajectes de tots i totes més segurs. Helena Andreu.
9: Sí, bona vesprada. Acudim a primera hora del matí al dispositiu de control de drogues i alcohol que la Guàrdia Civil té desplegat a Cullera amb motiu del Medusa. El festival ha tancat portes i el risc és que persones que no estan en condicions de conduir tornen a casa amb el volant entre les mans. En pocs minuts arriben els primers positius. Immediatament els vehicles queden immobilitzats. Juan Antonio Matilla, capità de la Guàrdia Civil de Trànsit de Gandia.
10: Normalmente suelen asumirlo una vez que se les explica. Hay algunos que sí que es cierto que indican que ellos no han consumido nada, que a lo mejor es que les han puesto algo en la bebida.
9: Son completamente aleatorios y les comenten que la mayoría de conductores donen negatiu. Un positiu per drogues són 1.000 euros de sanció i la retirada de 6 punts del carnet. Un positiu per alcohol entre 4 i 6 punts i entre 500 i 1.000 euros de sanció.
11: Y gracias a Dios solo me he tomado dos cubatillas y no me ha dado.
12: Conductora oficial de todos los Medusa de todos los años.
13: Hay que estar juicioso porque si no se le cae el pelo a uno.
14: En Begut, però hem parat en temps.
9: Els controls es fan també com a part de l'operatiu especial de trànsit a l'estiu. Només durant el mes de juliol, 120 persones van passar a disposició judicial per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues.
1: I una altra situació a què ens referíem en el sumari, eixa de que repeteix tots els estius de les cales, pues, per exemple, de la Marina Alta, que estan a vessar per la massificació de turistes. És el cas de la Granadella, un clàssic de l'estiu. A Xàbia, allí l'Ajuntament ha posat en marxa un servei d'autobusos per a evitar les cues de cotxes i els problemes d'aparcament. Laura López.
15: És una de les cales més desitjades de les nostres costes. La seva aigua cristal·lina i les vistes paradisiaques atrauen cada estiu milers de visitants. Tants que en dies com avui no cap ni una agulla.
16: La cala està petadíssima.
17: Molt massificada, la veritat.
18: Està molt llena. Lo de l'aforo limitado és entre comillas.
15: Arribar fins ací és debades. Aparcar ja és una altra cosa. Roland Quesada és el president de l'Associació de Veïns de la Cala Granadella.
19: El aforo és de 150 cotxes. Imagínate, a les 9 durant la temporada, julio-agosto, a les 9 de la mañana està a tope. Gràcies que tenemos ahora dos buses turísticos que puede llevar la gente hasta aquí.
15: Les solucions alternatives, matinar moltíssim o reservar un restaurant en pàrquing.
20: Vot a les 8 i ja me'n vaig. La calor pels forasters.
18: Hem reservat en un restaurant així per tindre accés al pàrquing i així pues, tindre l'opció de no esperar o caminar un munt de temps.
15: Del que no es queixa ningú és de les vistes, perquè al final tot l'esforç per arribar fins al paradís sembla que paga la pena, fins i tot en vacances.
1: I una altra situació a què ens estem acostumant, ja que només els més matiners poden disfrutar d'una jornada a vora mar amb ombra, perquè a platges com la del Cura Torrevieja, a partir de les 8 del matí és quasi impossible trobar un lloc en primera línia. I aquí baixa amb el parasol a les 5 de la matinada, quan no ha eixit ni el sol. Una estampa que cada estiu, com diem, es repeteix. No només així, ho ha comprovat Cristina Badal.
21: Ara sols i cadires buides. Els més matiners són els que aconsegueixen el millor lloc per a passar el matí a vora mar.
22: Persones majores, que queremos quedar
0: La primera línea de playa tiene que venir a las 5 de la mañana.
16: A las 6 o las 7 de la mañana, sobre esa hora. Algún día subo a almorzar, pero casi siempre vengo ya desayunado.
22: Yo a las 6 y cuarto. Y vengo, pongo la sombrilla y me quedo.
23: A las 8 de la mañana ya no hay sitio en la primera, tiene que ser en la segunda o tercera fila.
24: A las 8 y media he venido y ya me ha tocado estar aquí.
21: Alguns banyistes venen a esta platja des del 1982. El major canvi des d'aleshores, la massificació.
25: Esta playa es muy pequeñita. Se ha masificado un montón. Yo estoy aquí desde 1982 viniendo y esto ha cambiado un montón. Y si no madruga, Dios no t'ajuda.
21: Una carrera que any rere any es repeteix a les nostres costes. Això sí, una vegada posat el parasol, només queda gaudir del mar Mediterrani.
1: En este repàs que estem fent dels clàssics d'estiu al litoral, ens faltaven les meduses. En plena temporada turística, l'Ajuntament de Gandia ha organitzat un dispositiu amb la confraria de pescadors per a lliurar els banyistes de la plaga de meduses. Es fa només els caps de setmana. Els pescadors consideren que caldria eixir a pescar-ne tots els dies.
26: Tenen que fer, per mi, de dilluns a diumenge. Perquè hi ha molta més feina. Anem d'estar allà a l'Alfauir, a l'Auir, i després anem a estar allà a lo que és la platja de Venècia, es mareix, tot això, i anem tot, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem. N'hi ha prou, també, eh?
1: I a sot de Xera, les aigües fecals del barri de la Tejeria arriben al riu, molt concorregut, ara, durant l'estiu.
27: Cuando cruzo por el puente del río, huele muy mal por los desagües de las aguas fecales.
28: El aumento de mosquitos en los perros ha aumentado la leishmaniosis.
1: Aquest riu va parar. El veïnat d'este barri demana una solució a l'Ajuntament. Rafa Rodrigo.
29: Hemos hecho varias reclamaciones, no hemos recibido respuestas más que largas una detrás de otras, pues ya no nos queda más remedio que acudir a las autoridades competentes, que en este caso pues sería el Seprona.
1: I des del consistori asseguren que l'obra ja està aprovada i que serà una realitat al setembre. Tomàs Cervera és l'alcalde de Sot de Xera.
30: Este problema en concreto, hasta que no se acabó el puente, que fue en abril, no hemos podido abordarlo. Está adjudicado el proyecto y lo único que nos queda es ponernos en marcha, que seguramente será en septiembre.
1: La part on pren el bany la gent, la majoria, queda aigües amunt d'este vessament i, per tant, queda fora de perill de vores afectada per estos residus sense tractar. I part de l'horta de la Pobla Llarga està en perill ara mateix. Els regants denuncien que l'aigua no arriba a tots els camps. El reg d'estiu és fonamental per al creixement de la fruita i els agricultors busquen solucions per a no perdre la collita. Alberto Alonso ha parlat amb ells.
31: Si portem ja 50 i pico dies sense regar, pues este és el resultat. Arbres secallosos, sense brotació per l'any que ve.
32: Este és el problema que afecta a molts agricultors de la Pobla Llarga. 2 mesos sense regar en condicions. I no és que no hi hagi aigua.
33: Pareix ser que n'hi ha algunes fugues d'aigua en la canona principal. Quan vulguem pressió d'aigua per arribar als punts més alts, que són estos, pues no la tenim i se rega en precari. Ja l'any passat perguerem quasi tota la collita per la falta de rec.
32: Uns camps que en tenen més de sentiment que de benefici.
34: Ja és una cosa deficitària que la mantinguem per als nostres pares i per a les nostres famílies.
32: Per més que els agricultors cuiden els seus camps, sense aigua asseguren és perdre temps i diners.
35: Ja se mos està quedant menuda per culpa de no regar-se, els arbres estan patint.
36: Això és la diferència d'un arbre que sí que s'ha regat en el mateix terme municipal.
32: Mentre ajuden els uns als altres per a treure les seues terres endavant.
33: Algunes parcel·les poden regar, però perquè hi haurien allí unes 14 o 15 persones involucrades, uns portant la motobomba i muntant-la, els regadors tapant qualsevol clavi que vegeren.
32: Cuiden per localitzar les fuites de la canonada, l'única solució perquè l'aigua salve els seus horts.
1: I esta setmana ha entrat en vigor el nou reglament d'envasos i residus. Verònica Marc ha parlat amb Julián Tió, portaveu de Bacu, que ha donat resposta als dubtes més estesos.
37: S'aplica en tots els països de la Unió Europea i restringeix algunes substàncies químiques que ara s'utilitzen en l'empaquetatge. Entre la població ja hi ha dubtes.
38: A partir d'ara, com seran els envasos?
37: D'ací al 2030, la reciclabilitat dels envasos haurà de ser del 70%. I eixe mateix any, les safates de plàstic per a fruita o verdura sols seran possibles en quantitats superiors al quilo i mig. A més, es limitarà al 50% l'espai buit en caixes i paquets com les bosses de papes per a reduir la grandària.
39: Nos van a venir nuevos colores en los contenedores, se va a cambiar también cuáles son los elementos que se va a poder poner en cada contenedor, porque va a venir armonizado todo a nivel europeo.
38: ¿Podrán continuar comprar monodosis de

0: ketchup o ali oli per a casa?
1: Sí que podran. Els establiments hauran de desaparèixer, però per a l'ús domèstic estaran permesos.
2: Què haurem de fer ara amb les botelles i llaunes?
1: Tindran un cost afegit de 10 cèntims. Per a recuperar eixa fiança, hauran de tornar-les.
3: Viendo otros países de Europa, vemos que incluso hay supermercados en los que introduciendo esos envases se les da unos vales para que luego en caja puedan hacer efectivo y paguen con esos vales, por ejemplo. Dicen que habrá centros en los que se implementará esa colocación del envase y se le devolverá ese importe.
1: També a partir de febrer del 2027, en comprar menjar per emportar-se podran utilitzar els seus propis recipients.
4: Palestins de la Cisjordània ocupada denuncien que colons israelians continuen assetjant les seues cases i impedint-los solucionar els problemes d'aigua i llum que pateixen, tot per a crear nous assentaments.
5: A la veïna Gaza, Israel ocupa ja el 70% del territori. Més de 300 dies després de l'alt el foc, l'exèrcit ha assassinat 1.300 palestins, entre ells 300 xiquets, un per cada dia.
4: I nova nit d'atacs entre Rússia i Ucraïna. A Kiev, un atac a míssils balístics deixa 3 ferits i un gran incendi en un mercat de llibres. Ucraïna, per la seva part, ha atacat amb míssils i drons Moscou i el sud de Rússia.
5: Entre els objectius, els magatzems Wildberries, l'Amazon rus. Hi ha 4 morts. D'altra banda, a Romania, cases espanyols de l'OTAN han abatut un dron no identificat que havia entrat en el seu espai aeri i que tot apunta que podria ser rus.
4: Ja en els esports ampliem la informació de portada amb veus de les prèvies de futbol en primera, sempre en clau dels nostres. El menú també té contingut de poliesportiu. Raül Pina, bona vesprada, compte'ns-ho tot.
6: Bona vesprada de nou. Sònia estrena per als dos dels nostres esta vesprada en una competició que va arrencar ahir amb l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1. A les 5, al Sardinero, Racing Villarreal, en principi sense baixes, en l'equip groguet el dubte està a la davantera i en saber qui acompanyarà a Mico Tadje. A Jozy o Gerard són els candidats. La idea d'Iñigo Pérez es mantindre el concepte de la pretemporada.
7: Durante el camino conseguir 3 puntos, que es lo que todo el mundo como medio final buscamos, pero sí que creo que como pensamiento matriz debe ser dar continuidad a lo que hemos visto en los partidos de pretemporada y después obtener la victoria, claro.
6: A les 7 torna per al Llevant, que visita l'Espanyol. Tot i els problemes per inscriure jugadors pel fair play financier de la Lliga, de fet l'últim en inscriure's ha sigut Manu Sánchez, però encara resta Bardelli. Luis Castro, el tècnic, té clar el missatge.
8: L'objectiu és ganar l'Espanyol. Ja me coneixen i tens que estar molt concentrat en el pròxim partit perquè no saps el que va passar després. Se poden passar moltes coses bones, se poden passar també moltes dificultats. Entonces, l'objectiu és 100% ganar l'Espanyol, estar concentrat en l'Espanyol.
6: Parlem de l'Elche, que juga demà a les 9 a Riazor amb el Depor. Martín Anselmi ha repassat l'última hora dels franjaverds. Este migdia, quant a les baixes, només ha confirmat que Dian té molt complicat estar davant del Deportivo, a més de Iago de Santiago, que s'entrena a banda per molèsties musculars. Recordem que Dian es va lesionar en l'últim amistós contra el Lille a Pinatar Arena. I respecte al partit, Martín Anselmi continua explicant el seu paradigma per a este Elche.
9: Y creemos que si nos acercamos a lo que queremos ser, vamos a estar más cerca de ganar. Es lo que nosotros creemos, otros creerán otra cosa. Entonces, al final me quiero centrar en eso, en nosotros, y que seamos capaces de que nuestras intenciones, que las tenemos bastante claras, se vean reflejadas en esta fecha de visitante en el Riazor y en las que siguen.
6: Demà comprovarem si funciona el model Anselmi en segona. També demà i a partir de les 9:30, Almeria Eldense. Claudio reconeix la dificultat d'este compromís en l'estrena dels Blaugrana.
10: Un serio candidato a conseguir el objetivo de la primera división, independientemente del rival, tenemos que seguir con esta idea de juego, ¿no? Sabiendo que enfrente, pues bueno, vuelvo a repetir, vamos a tener un rival con mucha pegada, ¿no?
6: Recordem que aquests partits es podran seguir en el Punta a Punta, en Apunt Ràdio, i obrim pàgina poliesportiva amb atletisme en l'Europa de Birmingham. Espanya suma altra medalla, bronze, per a l'equip espanyol femení de marató, format per Carolina Robles, Fàtima Azara, Esther Navarrete i Meritxell Soler. Així la valorava l'actuació individual i també de l'equip Carolina Robles en línia de meta.
11: Soñava con este octavo puesto y también pues un poquito con la miel en los labios porque esa medalla se me ha escapado en la última vuelta, faltaba ahí un poquito más, pero la verdad es que el mero hecho de verme tan cerca me hace sentir muy orgullosa. El trabajo que hemos hecho hasta llegar aquí en mi segunda maratón ha sido magnífico y yo estoy muy contenta, ya no solo a nivel individual, sino por el equipo.

0: equipo, que hemos sido bronce por equipo y es algo que la verdad es que nos merecíamos.
1: És la sèptima medalla en l'europeu per a Espanya. Quant a la marató masculina, victòria per a Alemanya. Petros, amb un temps de 2 hores 9 minuts i 11 segons. L'Itàlia arriba, ha sigut de segon. I allà l'Israelià, tercer. El primer espanyol en meta ha sigut Jorge González en la posició 14. I acabem amb gimnàstica rítmica. L'equip espanyol entra per l'alacantina Alejandra Quereda. Es va proclamar ahir campiona del món en el concurs complet a Frankfurt i, a més, ha aconseguit una plaça directa per als Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles formen part de l'equip i s'han penjat l'or.
2: Gràcies, Raül.
1: A tu.
2: La fira d'agost de Xàtiva és cita obligada per a la gent local de la contornada i dels turistes. Hi ha molt a fer, Carolina Femenia.
3: Més de 30.000 persones passen cada dia per esta fira d'agost de Xàtiva i hi ha més de 100 esdeveniments on es barreja el més tradicional fins a els grans concerts. I també hi ha més de 200 expositors on poden trobar gastronomia, productes comercials i sobretot els productes tradicionals com el gaiato. Ningú se'n pot anar sense gravar el nom del xiquet o la xiqueta i també l'any d'enguany.
4: Doncs és necessari vindre tots els anys a la fira i pues, fer la passejada i firar-nos alguna coseta a cadascú.
5: Això anem a comprar un garrotet al nou membre de la família que n'hi ha.
6: La millor fira d'Espanya.
7: Peguem voltetes i n'hi ha de tot. Els palmitos, lo de les paelles.
8: Saps què diuen? Que a la fira no vaig si no portes diners, perquè veuràs moltes coses i no compraràs res.
2: Dénia celebra les festes patronals en honor a Sant Roc. 18 filades mores i cristianes desfilaren ahir durant 5 hores davant de milers de persones que es congregaren per assistir a l'entrada. L'esdeveniment més multitudinari de tot l'estiu a la ciutat.
9: Cada any Dénia va pujant en número de festes i en vistositat. És immillorable, vamos.
10: Por todos los lados, gente, extranjeros, es que te miraban, las niñas te sonreían, o sea, espectacular.
11: En 20 minuts s'acaba, però te'ls disfrutes. Esos 20 minuts valen per tota la vida.
2: És Sandra Montfort, que ha presentat al Teatre Romà de Sagunt un espectacle que ret homenatge a la música i els balls tradicionals valencians. Du el nom Terra de Guapes, i amb ell l'artista de Pedreguer planteja una aproximació lliure i actual al folclore valencià. Sandra voldria que s'escampara per tot arreu.
12: A mi el que m'agradaria és que es quedaran les cançons, que se n'anaran aquestes cançons dins del cor i que les escamparen per tot arreu com una llavoreta al vent i que floriren allà on van.
2: Arribem a les 3:30 amb Terra de Guapes, d'ací no res, el punt a punt, que passen una bona vesprada de diumenge. Adeu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
1: De tu a tu.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 31 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant, una jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Després de divendres i dissabte amb només el Castelló representant a la Comunitat Valenciana en el futbol professional, avui per fi els nostres equips de primera entren en acció. El Villarreal, que visita els camps d'esport del Sardinero, mentre que un Llevant molt minvat i que va inscrivint a la carrera jugadors durant el matí d'avui, durant el cap de setmana, haurà de patir i de treballar-se molt la seva visita al seu desplaçament al camp del Reial Club Esportiu Espanyol. I també tindrem mercat de fitxatges, prèvia del partit de l'Elx, de l'Eldense, que juguen els dos demà, pilota valenciana, ja sabeu, com sempre, anem carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, són les 3 de la vesprada i 33 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt.

0: City. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també, com sempre, a tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio, imprescindibles per a que això soni tan fenomenal. Avui representats per a obrir la vesprada. La vesprada és llarga i la nit també. Van fent rotacions, però comença inconscient ell. Ahí està, ahí al capdavant, el mític, mitiquíssim Adolfo Pascual. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho un dia més. Servidor Paco Poli, ja sabeu que sempre moltíssima gent a l'altre costat de la ràdio treballant per aportar-vos moltes hores d'esport en directe per a vosaltres, que sou fonamentals. Sempre m'agrada recordar-ho al principi i també moltes vegades durant la transmissió que ens va portar fins a les 12:30 de la nit. Però vosaltres, amics oients, sou una part clau, fonamental del punt a punt. Com podeu participar? Pues d'esta manera.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: També la possibilitat, evidentment, de tirar mà de xarxes socials de Twitter, TikTok i Instagram per a participar durant tota la jornada en el Punt a Punt i de seguir-nos, en xarxes, superimportant també. 611 38 73 17, 611 38 73 17, el WhatsApp del Punt a Punt per a àudios i per a missatges. Anem a repassar el menú de diumenge amb els partits i els esdeveniments que vos anem a contar en la sintonia del Punt a Punt. Anem a encetar d'ací uns minutets amb una cridada molt xula, un dels membres del col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla, Jesús Roig, que ens va contar el que han preparat des del col·lectiu per el 50 aniversari del debut de Mario Alberto Kempes com a jugador del València, que va ser tal dia com avui, un 16 d'agost de, evidentment, l'any 76. Un jugador que venia com a... O sigui, anava a dir com a estrella, però encara no estrella mundial. Això ho seria en el seu pas pel València, en l'any 78, quan va conquistar el Mundial, precisament, d'Argentina. Mario Kempes, 50 anys del seu debut, i anem a parlar d'ací a uns minutets amb un dels membres d'eixe col·lectiu Últimes Vesprades a Mestalla, que han preparat una iniciativa molt xula. També anem a fer un xicotet repàs de tot el que va passar ahir en la jornada de dissabte, perquè tingueren futbol de primera divisió, futbol de segona divisió, amistosos i demés. Anem a escoltar també els protagonistes. A partir de les 4 de la vesprada comença per fi la Lliga per als nostres. Primera divisió, jornada número 1, Racing de Santander, Villarreal, amb la narració de Carlos Urrutia i amb els comentaris de Juan Lumora, tot el que va passar en el nostre partit de la jornada en els camps d'esport del Sardinero. A les 6 i mitja, ahir no va poder ser per la situació de l'oratge, per la climatologia, però avui sí que se va poder disputar eixe partit del grup B de l'Open de Frontó, trofeu president de la Diputació de València en el frontó de Vinalesa. La partida, precisament, del quadre local del Club de Pilota Valenciana Vinalesa, format per Pujol segon i Alandés, que s'enfrontaran a Diego López i Adrián Benito, representant a Quart de Poblet. A partir de les 7, també primera divisió, estem en la primera jornada, encetat la Lliga, i anem a veure en quants jugadors podrà comptar Luis Castro, perquè continua inscrivint futbolistes, com deia abans, a la carrera, i de fet, anava a dir que els que ja s'han confirmat en la jornada d'avui, ahir contàrem que Matty Ryan ja forma part de la plantilla, ja està inscrit a efectes pràctics en la Lliga, però avui, este matí, Mandí, Karim Tunde i Manu Sánchez també formen part ja de la llista confirmada del Llevant. Poquet a poquet afegint efectius el conjunt granota per al seu partit d'esta vesprada. Recordem, Espanyol Llevant, 7 de la vesprada, amb la narració de Manolo Montal i els comentaris de Juanjo Rodri. I tancarem un dia intens d'esport en directe en la sintonia d'Apunte Ràdio amb les rodes de premsa, tant d'Íñigo Pérez com de Luis Castro, i també a partir de les 10, el futbol més nostre, la mà de Carlos Gallardo, que ja va calfant motors de cara a la temporada 26-27 de futbol regional. Estarem en protagonistes, farem cridades, coneixerem les impressions dels jugadors, entrenadors, presidents, dels equips més destacats de la Primera Federació, Segona Federació, Tercera Federació i Lliga Comunitat. I a les 3:38 hem de parlar de gimnàsia. Perquè són les grans protagonistes del cap de setmana en el món del poliesportiu, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones del món de gimnàsia rítmica, amb bitllet per a Los Ángeles 2028. Les dos gimnastes valencianes formaren part de l'equip espanyol que ha conquistat l'or mundial a Frankfurt i que ha segellat la classificació per als pròxims Jocs Olímpics. L'equip espanyol de gimnàsia rítmica s'ha proclamat dissabte, ahir, campió del món en el concurs complet a Frankfurt, Alemanya, a banda, a bastant eixa plaça directa per als Jocs Olímpics d'ací a dos estius. Espanya completant, per cert, una actuació brillant per a pujar al més alt del podi, per davant de Japó, que ha estat medalla de plata, d'argent, i el Brasil, que ha finalitzat en el bronze. D'esta forma, el conjunt espanyol aconsegueix el segon or mundial de la seva història, ni més ni menys que 35 anys després del primer, que va estar conquistat a Atenes en 1991. Des d'ací la nostra enhorabona a Lucía Muñoz i a Marina Cortelles, que, per cert, i no és per posar-nos medalles tampoc nosaltres, però passaren per la sintonia del Punt a Punt fa poquet més de dos mesos, de la mà de Salva Gómez, i estigueren ací el 6 de juny en eixa secció que tenim en col·laboració amb la Fundació Trinidad Alfonso, el projecte FER, i tant Marina com Lucía li preguntaven què podria passar si sonava la flauta este estiu. I clar, les dos xiquetes estaven emocionades. I mira, de vegades els desitjos se complixen.
1: No sé si para vosotras ya lo habéis imaginado, queda todavía tiempo, pero ¿qué supondría para vosotras disputar unos Juegos Olímpicos?
2: Pues a ver, es el sueño, yo creo que de todo gimnasta. Uh-huh. Así que
1: pero claro,
2: sería
1: es que
2: increíble.
1: Vosotras tenéis 19 y 17 años, o sea, que realmente os queda todo por delante.
2: Sí, sí. O sea, literalmente sería llegar al top, uh-huh. a lo que nos falta por conseguir. Y evidentemente cumplir un sueño de nosotras de pequeñas, vamos, o sea, sería increíble.
1: Marina, tú también, ¿no? Supongo.
3: Sí, sí, opino lo mismo. Al final es para lo que, o sea, es lo que soñamos todas desde pequeñas.
0: Pues el somni de qualsevol xiqueta que se dedica a la gimnàsia rítmica i les nostres dos protagonistes, Lucía Muñoz i Marina Cortelles, que ho han aconseguit este cap de setmana des d'ací, des del punt a punt, des de la Ràdio Pública Valenciana, la nostra enhorabona. 3 de la vespre de 40 minuts, torn per a parlar del mig segle des del debut de Mario Alberto Kempes.

0: Passa el temps volant, eh? 50 anys des d'aquella nit d'agost en l'any 76 quan Mario Alberto Kempes va tindre el seu debut en la camiseta del València Club de Futbol. Des del col·lectiu Últimes Esplades a Mestalla, que així en el Punt a Punt i en la programació esportiva de Punt Ràdio hem elogiat moltes vegades per la cura, la humilitat, el carinyo que li dediquen, l'estima que li dediquen a tot el que és la preservació de la memòria històrica futbolística, particularment del València Club de Futbol, pues, han cuinat una iniciativa molt, molt xula per a commemorar aquests 50 anys que té a veure una revista molt especial, edició limitada, i que se llança precisament en la jornada d'avui. Per a conèixer la iniciativa i també com se viu en el col·lectiu i també en el valencianisme aquests 50 anys des del debut de Mario Alberto Kempes, estem ja amb un dels membres de Últimes Vesprades a Mestalla, amb Jesús Roig de Torino. Hola, Jesús, bona vesprada.
1: Hola, Paco, què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, pues des d'ací, evidentment, preguntar-vos per lo que és un cap de setmana especial. Hem llegit reportatges de molts companys en altres mitjans de comunicació, sobretot a nivell escrit també, a nivell de peces audiovisuals. També avui ho hem pogut veure en la tele d'Apunt, però en el vostre cas, Jesús, per a vosaltres, per a tots els llagrimetes, que m'agrada dir, en tot el carinyo, sí. Cap de setmana molt, molt especial per aquests 50 anys des del debut del Matador.
1: Sí, molt especial, molt especial. A més, és el, no sé, pues, el punt final d'uns mesos de treball, de preparació de, pues, bueno, de algo que pensàvem que era necessari en determinats moments. N'hi ha que dignificar la història del València, ho vam sempre ho vol fer, però n'hi ha efemèrides que no poden passar senzillament en un simple post en Twitter o en Instagram. Teníem clar que algo teníem que fer, que el personatge ho mereixia i que l'efemèride ho mereixia, no? I bueno, pues has començat a cuinar i a pegar-li voltes, com sempre fem, per veure que se mos ocorreix. I, bueno, va eixir esta revisteta.
0: Anem a recordar esta iniciativa que ja me vas comentar en la jornada d'ahir que tinguere un parell de membres del col·lectiu, però esta revisteta que tu li dius, que és una revista imitant l'estil d'aquella revista, aquell programa de mà que n'hi havia, sí, en els partits antics en el camp de Mestalla en aquesta època, en l'època de Ramos Costa, dels anys 70, dels anys 80, això és tindre la idea, després n'hi ha que executar-la, i clar, una impremta, sí, uns textos, un de més, com s'ha desenrotllat,
1: sí,
0: tot?
1: Sí, pues la veritat és que en Últimes Vesprades a Mestalla, pues som els dos membres més majors, que som Cisco Fran i jo, pues són els que vàrem tindre la fortuna de viure aquell dia del debut de Kempes, i Fran, a més, pues ja en la seva genialitat de artista i sensibilitat d'artista, pues ha plasmat ese dia en una meravellosa cançó. Pues bueno, pues això, Fran i jo entre nosaltres parlarem que algo teníem que fer, no? No sabíem què, però algo teníem que fer. I Fran sí que va pensar, diu, al mateix temps, per què no fem un homenatge al programa de mà, al nostre volgut llibret, que diem el llibret, i donar-li la forma del més pareguda al llibret que s'entregava en Mestalla a l'inici de cada partit. I, bueno, pues d'ahí naix què és el que volíem fer. Després n'hi ha que dotar de contingut, lògicament. Sempre tenim que estar agraïts a que quan demanem col·laboració per a qualsevol iniciativa de UBAM, pues, la resposta sempre és favorable i mos ho posen molt fàcil i sempre estan disposats a col·laborar. I bueno, pues, els llibrets es començaven en una editorial, pues, bueno, pues, comença en una editorial, que l'editorial està feta per Fran. I després, pues, n'hi ha dos textos de dos persones, pues, jo crec que molt reconegudes en el valencianisme i en la seva forma de plasmar i d'expressar lo que és el València, que són Paco Lloret i Rafa La Huerta. Uh-huh. Entonces n'hi ha dos textos de Paco Lloret i Rafa La Huerta, i luego n'hi ha uno per ahí que em dona un poc de vergonya perquè és meu. I al costat de Paco i de Rafa, pues bueno, no sé, no sabia jo si al final si posar-lo o no, però ahí està, vale, ahí està. A partir d'ahí també, pues, també volent extrapolar lo que eren els llibres tenia la seva publicitat per a financiar el propi llibret, pues, en este, pues, també hi ha publicitat, i la publicitat, pues, havem buscat publicitat de l'època de la que Mario Kempes, pues, figura mundial, millor jugador del món durant 4 anys, indudablement, no? Entre l'època de Cruyff i la de Maradona, pues, n'hi ha publicitat de revistes japoneses, n'hi ha publicitat de revistes espanyoles, n'hi ha publicitat de revistes argentines, i les pàgines de publicitat, pues, són això, són publicitats reals de Mario de la època. Després, contingut... sí que havien volgut centrar-se, perquè una revista sobre Mario, pues, podria ser un col·leccionable, no? Però, bueno, la efemèride és la seva arribada, pues, s'havien volgut centrar en això, per centrar el tir, s'havien centrat en la seva arribada.

0: Entonces, es los días previos o semanas previas a la eixida de Argentina, en prensa, en revistas del Gráfico, Goles de Argentina, Clarín, y prensa española y revistas españoles que plasmaban ese momento, ¿no? Y ese es un poquito el contenido también, en molta imatge gráfica. Coleccionistas que han colaborado con nosotros en tema de fotografía, Bernard Navarro, que es el que tiene el mayor archivo fotográfico sobre el Valencia. Nos ha cedit molt amablement Finezas la seua foto per a la portada, material de Merchina Peris, de Javier Iranzo, de Esteban Fernández, que es un especialista en el Trofeu Taronja y ha aportat totes les entrades de ese Trofeu Taronja, un banderí, el cartel oficial. I de gent també molt que empecien a com Santi Núñez, que té moltes revistes, i d'Edu, i els cromos de Fran. Havien volgut, l'únic que és que no se senyix únic era exclusivament al moment de l'arribada, és un cromo per temporada de cada una de les temporades que va estar que empecé en València, i uno de Argentina 78, i eix és de la col·lecció de Fran. Entonces, pues, un poquet eix és el contegunt del llibret, que, bueno, pues la veritat és que vam, després ja, pues buscar impremta i demanar que te facin el treball. I no sé si m'he deixat, perquè és importantíssim, el treball de maquetació d'Arturo Marzal, que ha sigut un curre brutal.
1: Que és el que fa els pòsters, no? Moltes vegades.
0: Sí, és que mos fa les últimes anys els cartells de la traca de Forment, i així ha sigut un curre d'Arturo brutal, perquè cada vegada que li diem algo, pues quita esta coma, pones esta coma, quita esta foto y pone esta otra, este gráfico, no sé. Entonces el pobre, en una paciencia y en un treball pues profesional brutal, yo creo que ha deixat un llibre, una revista molt chula y atractiva. Y bueno, pues la idea sencillamente es como siempre, pues dignificar la historia del Valencia Club de Fútbol, y en este caso especialmente la del que es el millor jugador de la historia que hem tingut probablemente en el Valencia, y el que pues durante un sánchez varen poder dir de manera, vamos, indubitada, que el millor jugador del món jugaba en el Valencia Club de Fútbol, y esa es la mejor manera de explicar a las generaciones actuales qué significaba Kempes.
1: Ahora te pregunté pel jugador y pel mite también, pero per tancar la iniciativa, anem a recordar que la edició que heu fet és molt limitada, la tirada és molt limitada, perquè evidentment els mitjans que heu tirat mà de són propis, no n'hi ha cap tipus de retribució a nivell econòmic ni de més, això és una iniciativa altruista per part del col·lectiu, i tinc entès que aneu a fer com com la boxa un 2, no? Primer, esta nit seria com el llançament previ, aprofitant l'efemèride, però anem a fer una presentació un poquet més empaque d'ací unes setmanes.
0: Sí. Exacte, la tirada és de 220 exemplars, 20 són per obsequiar a col·laboradors de la revista o de col·laboradors en altres iniciatives de UBAM, que volem, pues, agrair sempre la seua col·laboració desinteressada, i sempre estan ahí quan es necessitem, i ellos, després quedaran 200 per a vendre. El preu de venda seran 10 euros l'exemplar. És un format A5 per això, per també, pues, volem recordar el llibret que comentàvem. És un format A5, 24 pàgines, en una, jo crec que una bona qualitat de paper, una bona qualitat de fotografia, 24 pàgines, més portada, més contraportada. I bueno, pues lo que he comentat, els textes, les publicitats, tretes de publicitats reals de l'època, molta imatge, i bueno, pues jo crec que ha quedat una cosa. Nosaltres per lo menos estem satisfets de després, esperem que agradi. I la forma d'adquirir-lo, a veure, mitjans d'agost són mals moments per qualsevol cosa, no? I inclús hauria de ser mal moment també perquè es comença la Lliga, però això és altre tema. Però, bueno, mitjans d'agost són mals moments, entonces avui aprofitarem que qui puga i vulga i li apetisca vindre a compartir amb nosaltres, anirem a Mestalla, baix de la lona de Mario, i vindrà Fran i cantarà, interpretarà la seua cançó nostàlgia de Belleville, pues bueno, pues después qui vinga i vulga comprar una revisteta en aquest moment la podrà comprar. Després també se podran comprar quan fem l'acte de presentació oficial de la revista, que probablement serà segon quinzena de setembre, ja avisarem, però bueno, quasi estem tancant el 10 de setembre ja en un local cèntric i ja avisarem, ahí també se podrà adquirir. I a partir d'ahí pues ja obrirem el, per a que la gent que vinga a estos dos actes puga emportar-se-la. Després ja obrirem un torn de reserves de revistetes, que com sempre hem fet en les iniciatives de UBAM, mos la demanen i mos paguen i l'enviem per correu on ells mos diuen, o quedem presencialment en un dia en un partit de Mestalla o en algun lloc on puguem coordinar-se per a trobar-se. Però aquesta segon part ja, diguem, més oberta serà ja una vegada tanquem el tema de l'acte de presentació oficial. Mentrestant, sí que si n'hi ha gent que pues, tinga accés directe a alguns dels membres d'UBAM, pues, bueno, pot...
1: Que aprofite, ja, no? El fil directe.
0: Clar, que aprofite i que li la reserve i intentem portar allà una, pues una fulla per a portar este control.
1: Això respecte a la iniciativa. I per a tancar en tu, Jesús, tu vas estar, ho has comentat abans, eixe dia, fa 50 anys en el camp de Mestalla, Volia preguntar-te per els teus records, la teua memòria i, sobretot, el legat que ha deixat el matador per a els... llegia a Paco Llor, els fills de la Lliga del 71, no? que tinguereu ahí 5 anys bueno, d'un rebombori brutal en el 71, però després va baixar un poquet el València, la ebullició, però el fitxatge de Mario, després del de Lobo Diarte, va suposar pues, una ebullició novament, després vingueren altres jugadors que també te donaren pues, un altre, Rainer Bonhof, Feldman i demés, i el València se va convertir en un dels grans transatlàntics de la nostra lliga, però el debut de Mario, l'impacte de Mario i 50 anys després, el legat de Mario.
0: Bueno, pues la veritat és que és emocionant recordar-ho, no? Era la meua primera temporada en passe al meu nom. Jo ja anava en Montpare des de finals dels 60 anava en Montpare de forma habitual, o en Montío, que sempre me sentaven per allí, per on podien, en els seus braços o en l'escala d'accés als seients. Però era la meua primera temporada en el pas amb el nou, va ser la del 76, entonces els passes se treien per anys naturals, jo tenia el passe des de l'1 de Xiner, i eixe trofeu taronxa del partit de debut de Kempes, jo recorde que no me, per començar no m'agradava el format, perquè era un format per primera vegada quadrangular, en dos semifinals i una final i tercer i quart lloc, entonces estàvem acostumbrats al triangular, que encara que perdés el primer partit pues tenies possibilitats de ser campió en l'últim, no? Però això era una semifinal i si guanyaves passaves a la final i si perdies te quedaves. Entonces sí que recorde que no m'agradava el formato i els taronges en aquella època era algo molt especial entre els socis, els que anàvem érem els assiduos de Mestalla de tots els dies, no com ara que pràcticament són els que no van mai, els que van al taronja. I bueno, recorde que era un dia de Sant Roc, patró del meu poble de Museros, i ma mare va agarrar un cabreig en mi perquè me'n vaig anar al futbol i no vaig anar la professora del dia Sant Roc, que per ella era algo, i bueno, pues això és el primer record de l'enfado de ma mare, jo me'n vaig al partit. I després, pues el partit, el desastrós partit de Mario.
1: No va tindre la seva nit, eh?
0: No, bueno, va ser absolutament desafortunada.
1: Molts vaticinis de catàstrofe i de tot.
0: Clar. Penalti fallat inclòs, el murmullo este de Mestalla, el run-run de quan hi ha algo que jo crec que ja acollona i ser un run, després quan tixes de Mestalla i sim tots i uns van per un carrer, uns van per un altre, pues, tots parlant i menudo petardo, ens han traído, menos mal que tenemos al Lobo, recorde que uns anaven a dir, menos mal que tenemos al Lobo, porque si este es el que nos tiene que sacar las castañas, comentaris així. Entonces, jo crec que no hi ha res millor que escoltar la cançó de Fran i empapar-se d'eixa sensibilitat que té per a contar lo que va ser eixa nit, no? I després, el segon partit, idem de lo mismo, ja contra l'Hèrcules, el segon partit, idem de lo mismo, desastrós, i afortunadament ja vas començar

0: marcar la Lliga, yo creo que la primera semana de septiembre, y contra Celta ya va a marcar 2 goles y ahí ya es comienza tot lo que és Mario, i que, bueno, pues podria contar moltes coses. Jo crec que bueno, que inclús els que no han vist mai a Mario saben lo que és i saben lo que significa Mario en València. I, però, bueno, si algú té oportunitat de llegir el text d'avui de Rafa Lahuerta en Levante, jo crec que ahí Rafa, en la seva maestria i el seu talent, pues diu lo que va ser i lo que seguirà siguent Mario i lo que sempre significarà per a València i per al valencianisme. Ens agradaria a tots tindre aquesta sensibilitat per a poder expressar-ho d'aquesta forma. I Rafa ho fa d'una manera espectacular en un text d'avui.
1: La iniciativa de Últimes Vesprades a Mestalla, en eixe llibret, en eixa revista, que avui se posarà a disposició del públic que vulgui fer-se en ella, en un acte molt íntim que tindrà lloc en Mestalla, en les rodalies del camp de Mestalla, i que d'ací unes setmanes se presentarà ja en societat una vegada comence el mes de setembre. Sempre Últimes Vesprades a Mestalla, col·lectiu que va néixer fa 20 anys, si no m'enganye, 20 anys, perquè Mestalla s'acabava en aquest moment, i que enguany cobra més rellevància que mai, perquè enguany sí que, suposadament, va ser l'últim any de Mestalla. Però, Jesús Roig, d'això parlarem en una altra ocasió, perquè de...
0: Avui
1: Mario és el protagonista i altre dia parlarem d'última...
0: Sí, perquè passem d'alegria a una tristor brutal.
1: Sí, correcte. Correcte, pues enhorabona, de veres, per la iniciativa, enhorabona a tot el col·lectiu, a Fran, a tu també, i espero que siga un absolut èxit, i segur que és una meravella, una peça de col·leccionista que segur va a provocar pues un somriure en els aficionats del València que puguen fer-se en una d'aixes 220 revistes que anem a posar a disposició. Jesús Roig, un abraç molt gran, amic.
0: Gràcies, Paco, un abraç. Adéu.
1: Tres de la vesprada i 59 minuts, anem a fer un alte en el camí, i a la tornada ja tenim confirmades les alineacions i fem la primera comunicació en el partit de la jornada, sí, en el punt a punt, en el Racing de Santander, Villarreal.
2: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
9: De tu a tu.
6: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 4 de la vesprada en punt, en la sintonia del Punt a Punt, ací en Apunt Ràdio. Estes són coses intrahistòries que vosaltres normalment no podeu veure, però tantes hores de directe moltes vegades implica fer una planificació, una programació molt exhaustiva, pràcticament al minut, i no sempre claven els temps. Per això, quan vos dic que són les 4 en punt, ara 4 i 1, i estem clavant els temps, me dona molt de goig. Després, ja la vesprada canvia absolutament. Però, bueno, lo que deia abans, ja tenim tot confirmat, i lo que hem de fer és obrir de la mà d'Indústries Vijusa Higiene Industrial el nostre partit de la jornada. Perquè per fi encetem la Lliga per als nostres, per als equips de la Comunitat Valenciana. Primera divisió, jornada número 1 en un... Camps d'Esport del Sardinero, que torna a la

0: Màxima categoria després de molts anys de travessia pel desert de segona divisió, inclús de categories inferiors. Racing de Santander, Villarreal, un partit que vos anem a contar en la sintonia del Punta a Punta amb els comentaris de Juan Luis Mora i en la narració de Carlos Urrutia. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Paco, molt bona vesprada. La veritat és que teníem moltes ganes d'alçar el teló de la Lliga en primera divisió per als equips valencians. Es vestirem de granota, però això serà després. Ara Mora i jo estem en la vessant grogueta perquè el més important, el més nou del Villarreal és l'entrenador Íñigo Pérez, que a veurem quin és l'estil, si pot traslladar la mateixa manera de voler jugar a futbol que tenia el Rayo Vallecano amb un vestidor que no és més complicat, però sí és molt diferent, amb un nivell que és molt alt i en una exigència que farà que l'ombra de Marcelino García Toral no desaparega fins que vagi concatenant victòries el conjunt en groguet, i alerta perquè començar davant d'un recent ascendit en primera divisió sempre és una arma de doble fil, perquè a més que té un entrenador espectacular, la manera de gestionar la finestra d'estiu de fitxatges del Racing de Santander ha tingut trellat i tenen un equip competitiu amb jugadors nous, il·lustres, que tornen i des que van empujar de segona a primera.
0: Sí, senyor, i alguna altra estrella que torna a casa, com és el cas de Sergio Canales. Compte enrere 57 minuts per al nostre partit de la jornada.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: I com deia, resten 56 minuts per al partit i així, al punt a punt, ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. José Alberto, Íñigo Pérez, Carlos Urrutia, en qui va eixir el Villarreal i també el Racing de Santander?
1: El Villarreal amb Luis Júnior a la porteria, en defensa de dreta a esquerra, Mourinho, Foyt, Renato Veiga i Carlos Romero. Única novetat respecte al planter de l'any passat, no és que siga nou, ja era del Villarreal, però estava cedit. El doble pivot, Pape Gueye i Sante Comesaña. En les bandes, per la dreta, Nicolás Pepe i Alberto Moleiro, dalt, Ayosé i Micautatxe, per part del Racing de Santander. En la porteria, l'ex-valencianista Julen Aguirrezabala. En defensa, Mantilla, Pedro, Pablo Ramón i Jorge Salinas. En el doble pivot, Gustavo Puerta i Sergio Martínez. Joan, de mitja punta, Sergio Canales, obrint a les bandes, per la dreta, Andrés Martín, per l'esquerra, Íñigo Vicente, dalt el de la trompeta, de la barba, Asier, Villa Libre, xiularà el partit, el col·legiat de l'adscripció riojana, perquè ara li lleven el segon cognom, només el primer, Miguel Sesma.
0: Miguel Sesma, perfecte. Bueno, pues ja ho sabeu, amics i amigues, una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. I una vegada ja damunt la taula les alineacions, Juan Luis Mora, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues estàvem parlant abans de vesprada intensa, per fi dos dels nostres ja debuten, demà ho farà l'Elx Club de Futbol, també el Deportivo Eldense, va guanyar l'altre dia el Castelló, i estem a l'espera, evidentment, del debut del València, que haurà d'esperar una setmana més. Però dia intens en la web de la Lliga. Estem en el tema de les inscripcions, de tal, l'Espanyol que ha inscrit al central que va fitxar l'altre dia, el Llevant que ha inscrit a quatre tios d'una tacada, en el Llevant, a banda, molt a prop l'eixida de Kervin Arriaga també al futbol grec. Ara després en Montalti, en Juanjo Rodri, parlarem també d'aquesta situació, però dona la sensació que ha començat la Lliga, ahir Estigueu en Villarreal en un amistós, però en les mateixes pinces que estan posats en els amistosos, en primera divisió estem igual.
3: Bueno, yo creo que en esta liga, como bueno, están abiertas las inscripciones hasta final de mes, de la primera a la tercera jornada los equipos pueden cambiar una barbaridad y, Y bueno, sobre todo hablando del caso de Levante con Kervin, yo creo que el Levante está todo el mundo de saldo. O sea,
4: todo el mundo
3: está en venta por esos desgraciados problemas económicos, y al final todo lo que venga y todo el dinero que tema económico que

0: Juanlu.
1: Bueno, sí, a ver, es un jugador que ya demostró en la cantera Grogueta que bueno, que puede estar perfectamente en primera división, lo demostró en el Español, y bueno, es un central típico de Villarreal, con recorrido, con llegada, bueno, siempre activo. Y bueno, en principio, pues lo que hace dos, tres semanas, bueno, se vino como una buena noticia, que es la entrada de Foy, que ya se dejó atrás los problemas físicos. Y arriba, pues bueno, yo no sé si Gerard ha tenido algunas molestias o algo, está preparando para el asalto en la segunda parte, para coger un poco al equipo contrario, pero bueno, echo de menos quizá esa referencia. Pero por lo demás, la línea de centro más o menos la esperada, la que viene jugando, experiencia y bueno, y siempre la primera jornada siempre es muy, muy complicada, y bueno, y te enfrentas a un recién ascendido, pues bueno, mucho peor todavía, porque tienes mucho que perder y poco que ganar.
2: Claro, recuerden que Carlos Romero ve... Espera ocupar el buit que deixa Alfonso Pedraza, que se'n va anar a la Lazio. A més, és curiós perquè són de la mateixa agència de representació, el que se'n va i el que ve. Carlos Romero.
3: Sí, però s'ha treballat a mig termini, que és una cosa que no se fa mai, o no se fa massa en molts equips, que és, jo te vaig a cedir a l'Espanyol a Carlos Romero una temporada, vas a foguejar al futbolista i se va a curtir, i quan tornes... tens un jugador cost zero, que és teu, ja està preparat per a l'Eli, per a primera divisió, i sí que pots permetre't deixar anar un Pedraza de la vida a una altra lliga.
1: Y peleando en un equipo como el Español, que la verdad que es un equipo que de verdad tienes que dar el de pecho, sacrificio,
3: Manolo González,
1: trabajo.
3: Que va a patir moltíssim la temporada passada, sí. I que va ser protagonista esta vesprada davant el Llevant, Carlos.
2: El primer jo m'alegre moltíssim perquè és un jugador nascut a Torrent i que es comença a criar en el Torre Levante. Jo m'alegro per la família Valero i perquè són uns herois del futbol base. Ja de seguida el va captar el Villarreal, però jo, sobretot la campanya 24-25, que va seguir molta Villarreal B, era molt bon jugador, però estava molt tendre encara, no està, era un poquet moll.
3: L'última temporada de Miguel Álvarez, que li va costar un poquet a l'equip també.
2: Miguel Álvarez, que per cert, després de l'Ibiza està en casa, tocant la guitarra, sense equip. Però en l'Espanyol ningú no s'esperava que donara el nivell, per a mi, el lateral esquerre espanyol millor, amb molta diferència de la Lliga Espanyola, perquè els dos millors d'ells, que ja va ser el del Mundial, no estaven en Espanya. Cucurella estava en el Chelsea i Grimaldo estava en l'Everkusen. Però de lo que és espanyols d'Espanya, el millor, la qual cosa fa que el Villarreal tinga avui un 11 totalment engrasat, tot i que tampoc, si mirem l'alineació del Racing de Santander, n'hi ha traumes, sinó que té molt de triat el anar ficant a jugadors nous, com és que ha dut Xem Aragón.
3: Xiquets, nous i xiquets. Per exemple, ara de seguida parlem del Racing, però per tancar primer Villarreal. L'esquema d'Íñigo Juanlu és el mateix que Marcelino, 4-4-2, sí. Dos puntes, en Ayoce i Micautatze. Preguntaves per la situació de Gerard Moreno, estava mirant, però crec que en la convocatòria sí que està, no?
1: Sí, està. Por eso te comento.
3: Jo crec que és una qüestió més de ritme, perquè Gerard ja en més de 30 palos,
1: sí, bueno, hay que cuidarlo.
3: Pretemporada, i Ayoce està igual, Ayoce crec que té un any menys, però com ha estat... Ayoce va a jugar menos la temporada pasada por el tema de la lesión.
1: Sí, a ver, y también Gerard ha tenido muchos problemas con el tema de lesiones. Yo creo que bueno, al final con todo el tipo de adelantos que llevan esa preparación exhaustiva al milímetro, pues bueno, me imagino que será en cuanto a cargas de partido, minutos y esfuerzos para cada jugador.
3: I respecte al rival, parlava Carlos, no li dona por a José Alberto posar jugadors que acaben d'aterrar. Exemple, el porter. El porter que va aterrar fa 4 dies,
2: que és molt bo.
3: I Julen Aguirre Zabala, ex del València, la temporada passada s'ha dit, li posaran una clàusula de 15 quilotons, el València evidentment no l'anava a pagar, i el Racing no ha pagat ni de conya això. Crec que l'operació ha estat per molt menys, ara de seguida vos confirme, però sí que s'ha guardat també l'Atlètic Club, com sempre, la possibilitat de repescar-lo a mig termini. I és una de les grans novetats d'un equip, Juanlu, que la temporada passada en segona divisió, pues, no vaig a dir que va arrasar en tot, pero prácticamente desde el principio.
1: Sí, bueno, prácticamente, bueno, empezó bien, tuvo ahí, pues bueno, como cualquier equipo, una rachita que parecía que iba a pasar como la temporada
3: anterior. Después de
1: guanyar
3: al Castellón, Castalia. Que va a ser esa dona que le iba a posar dos siris negres, sí. Va a pasar 4 partidos sin se guañar, ¿eh? Y después se va a remontar y tal.
1: Sí,
3: pero...
1: sí, y al final acabaron bien la temporada. A ver, tengo ganas de ver a Canales, a ver cómo
3: está físicamente.
1: Cómo está Sergio Canales y sobre todo...
2: después de haber visto a ir al...

0: Xiquet de Fe.
1: ¿Mariano?
0: No, de Zaragoza. Al sí. fil de... Al...
1: Ah, Ander Herrera.
0: Sí, Ander Herrera.
1: Sí,
0: Ander.
1: Sí.
2: La verdad Ander que, Herrera. Bueno, Ander Herrera, pues, bueno, pues ya en el ocaso de la carrera, un jugador que ha estado en equipos PSG, Manchester, Atleti de Bilbao y que, bueno, y ahora va, vuelve a casa. Yo creo que bueno, que preparando, yo creo que el día después del fútbol, yo creo que él se quedará ahí en la cantera, empezará con, bueno, tema de entrenador y, bueno, y seguirá con su vida después del fútbol. Pero bueno, aún así, bueno, pues Asier Villalibre, todos lo recordamos, buenas experiencias en segunda división, veremos a ver en primera.
1: Sí, en primera es que le iba a costar, porque cuando claro. va a trencar va a ser en el Athletic Club y ahí era complicado, Fersun Jok.
2: Claro, y sobre todo, pues bueno, el jugador referencia que siempre han tenido a Íñigo Vicente, a ver si en primera división, pues bueno, sigue dando, pues bueno, esos destellos de calidad que ha mostrado en segunda división.
1: Vaig a aprofitar que esteu per ací, ja tenim presentat el partit, en les alineacions, també en les novetats i el rival, per a fer una xicoteta review del que visquerem la jornada d'ahir. Per exemple, anem a començar precisament parlant del que visquereu en la ciutat esportiva del Villarreal, en eixa tronada brutal i la pluja que va caure, la derrota del Villarreal B per 0-2 davant el Saragossa. I anem a recuperar algun fragment de la xerrada posterior que va tindre Carlos amb David Albelda. Per exemple, un David Albelda que feia un anàlisi propositiu de, tot i això, la derrota davant el Saragossa, però en un punt en el qual el seu equip el que està és tractant d'agarrar confiança i minuts en les cames. Albelda.
3: Sí, n'hi ha que seguir treballant. Jo crec que són partits de pretemporada. Estic content, tenim un equip molt jove, un equip pràcticament nou. Hem tingut un bon any esta temporada passada. I quan és un bon any en un filial, pues, evidentment els xavals creixen i pues, alguns pugen al primer equip, altres van a una categoria més, però bueno, és el dia a dia d'un filial, no? I en aquest sentit pues estem treballant i és el típic partit de pretemporada que, fent un resumment ràpid, crec que hem merescut molt més. La primera part hem merescut anar guanyant per 2 o 3 gols. Però clar, pilles un equip en veterania i esperes un moment per fer-te mal, no? I pràcticament en 2 accions que han tingut d'arribar a la nostra àrea, mos han guanyat el partit.
1: Al Vela també li preguntarem per el tema dels canterans que han pujat en el primer equip. Avui, si vos fixeu en la fulla d'alineacions, tenim a Carlos Macià en el dorsal 26 i també a Cheik, perquè Diatta no podia jugar. Diatta encara arrossega una sanció de la recta final de la temporada passada, li queden en cada 2 partits, però bueno, la Sant Diatta compta molt per a Íñigo Pérez i Cheik sí que està en la convocatera. Cheik i Carlos Macià. Albelda va dir, pues això, que és la clau de tot l'invent, de tota l'estructura, és generar futbolistes per al primer equip.
3: Quan pugen xavals dels filials cap amunt, tot això dona sentit a les estructures de tindre grans escoles de futbol, no? Jo crec que si un equip com el Villarreal se passa anys sense pujar a ningú jugador, pues hauríem de fer-se un mirar i estar preocupats. Podríem traslladar lo mateix a qualsevol equip de primera divisió, no? Tenen grans estructures en el que són les escoles i se treballa molt per a intentar que alguns d'ells, no sé si un o dos o alguna forna, puguen ser algun més, però que el dia demà pues apareguen en els primers equips. Jo crec que en aquest sentit, jo recordo ja la temporada passada, el Fernando, o sea, el conseller delegat Fernando Roya, va parlar en aquest sentit de que per enguany el Villarreal va fer una clara aposta de pujar a gent i de moment crec que s'està complint, no?
1: Va ser un dels amistosos que contarem en el punt a punt amb Juan Luis Mora i Carlos Urrutia des de Villarreal. La derrota per 0-2 davant el Zaragoza. També vos contarem la derrota del València a Mestalla davant el Nàstic en un partit de 2 equips de categoria de segona ref. 0-1, el gol d'Enric Pujol que va tombar al conjunt d'Òscar Sánchez. Això respecte al que va contarem ahir en el punt a punt. Però també estiguem pendents de primera i segona divisió. Jo he de preguntar-vos, amics, per el show de Mariano en Mendizorroza. El show de Mariano en Mendizorroza, recordem, Mariano Díaz, gol i 2 assistències en la victòria d'ahir, Juanlu de l'Alavés per 3-0 davant el Getafe.
2: Sí, bueno, un gran gol.
1: Un golazo. Un golazo.
2: Un tiro, un gol. Yo recuerdo un partido que le vi con el Olympique de Lyon en Villarreal, que venía creo que champion. Y bueno, era un jugador referencia en el Olympique de Lyon,
1: sí.
2: Este Mariano. Y bueno, cuando vuelve otra vez al Real Madrid, yo creo que se acomoda en un equipo que bueno,

0: La Premier comença la setmana que ve, no costava res.
1: Más que nada porque yo creo que hay un trasfondo ahí. Yo creo que el Betis pide ese aplazamiento porque intenta recuperar jugadores. Tiene jugadores lesionados y una semana más.
0: Lo Chelsea es la excusa.
1: Claro,
2: claro.
0: Sí, sí.
2: Pero ya, pero eso les trampe, porque eso es de trileros. Eso es no, es veritat. Es veritat. Es, a ver, si yo, ya me he pasado. Si yo arribo del Chapó de un viaje, arribo a las 11 de la nit y a las 5 de la matinada me tinc que anar a Costa Rica, com me va a pasar, ¿qué fas? Me vaig al llit, me chite y dic, no, tinc que dormir 8 hores. Es el estatuto del ser humà y yo, ¿qué pasa? Per l'avió del Sendemà, palme la reunió, home, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu.
0: Bueno, pues la primera divisió que ha començat d'aquella manera, la segona sí que ha començat en certa normalitat i anem a repassar tot el que va passar ahir i, bueno, també divendres, en la victòria del Club Esportiu Castelló per 0-1 en eixe gol d'Usman Camara. Ahir, victòria de l'Andorra de Piqué per 5-1 en una exhibició de futbol davant un Ceuta, i te pregunte novament, Carlos Urrutia, que jo crec que arribava en el cap en un altre lloc. Evidentment, per tot el que està passant en la ciutat de Ceuta en les últimes setmanes. Golejada de l'Andorra, 5-1, líder de la categoria d'argent. El Oviedo de Calero, que va empatar 0-0 en casa davant el Granada. El Cádiz de Celades, que va empatar 0-0 davant el Celta B, que acaba de pujar de primera ref. I, per últim, un Mallorca molt solvent. Sí. No vaig a dir-li a passar per damunt, perquè el resultat tampoc està en avoltat, però va ser molt, molt millor que el Valladolid. Mallorca 2, Valladolid 0 para tancar la jornada. De ahí te quedes en algún apunte así.
1: Yo creo que para mí el equipo más solvente fue el Mallorca. Yo vi un equipo muy compacto, con buenos jugadores, jugando alegre al fútbol, llegando, metiendo gol, jugando.
0: Un gol de Pablo Torre,
1: un golazo de falta.
0: Sí, sí.
1: Pero sobre todo esas llegadas por banda, esos extremos rápidos y bueno, y el pisar el área contraria muchas veces. Yo creo que de los equipos que he visto en estas dos jornadas, viernes, sábado, de la Liga Hypermotion, para mí el más solvente ha sido el Real Club Deportivo Mallorca.
2: Del Ceuta una cosa, no tots els dies és diumenge, vull dir, no poden fer un miracle totes les temporades. Jo veu que som molt amic de Duillegas, però miracles és succès, i jo no crec que sigui enguany candidat a salvar-se, no crec que és així. Però el del Mallorca és tremendo, perquè en la història del futbol espanyol és el descendit a segona divisió que més diners ha guanyat en traspassos.
0: Sí.
2: Perquè n'ha fet una caixa espectacular. Clar, arriba el Depor, diu Leo Román, 9, pum, como estos. És veritat, a Zaylerín li enganyant en la Southampton, que ha pagat 3 milions, però és que Samu Costa l'ha menut per 22 al Nasser, a l'Arabia Saudí, i a Muriqi, a Fenerbahce, per 15 i mig, quan té 32 o 33 anys, vull dir, no és una cosa. I Virgili, i això sí que té trellat al Brujas, per 12 milions. Fixa't, i després només s'ha gastat diners en tres fitxatges en una sessió, però tots de segona divisió. Alerta, Adrián Lisio ha pagat més milió al Saragossa, uh-huh, i després 2 milions al Córdoba per Adrián Fuentes, i al Andorra uns altres 2 per Josep Cerdà, que tota la vida Mora ha sigut, jo ja te paguen, te fas a fer 2 amistosos, sí, o 2 milions supeditats a Sens i tal, però això de pagar traspassos aquí de segona divisió
1: s'ha movido muy bien en el mercado, y además son conscientes de que están en segunda división y los refuerzos deben ser de segunda división. Yo creo que es una... No sé cómo llamarlo, pero todos esos directores deportivos que cuando bajas y van buscando jugadores de primera división, no. Aquí cada uno...
2: Claro.
1: Hay gente que puede estar en segunda, de segunda en primera, pero gente de primera poca en segunda división. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un juego, estás acostumbrado a unas condiciones que la segunda no las tiene.
2: Y recordé también el terratrémol del Mallorca, cuando baixa el equipo l'entrenador,
0: de Michelis,
2: del Málaga, i que concretament se'n va a Red Bull.
0: En castellà es diu, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Va a dir de Michelis, yo me quedo así, yo vaig a fer tal, bueno, 15 días després.
2: Tu pots que te diga jo el que
0: havia fet. A veure, què havia fet de Michelis?
2: Havia arrasat en la part de l'estadi de Somois, de la direcció esportiva, i s'havia fet el seu despatx ahir, les havia tirat.
0: Ah, molt bé.
2: Les havia tirat. Però
0: ja en poden tornar. Ja han tornat.
1: Però bueno, jo sigo diciendo, el culpable no és ell, és el que se lo permite.
2: Clar.
0: Sempre n'ha que mirar cap a dalt.
2: Per això Pablo Ortés ha estat, però Morante de la Puebla, Torrechán d'Esquerra, el natural, però una cosa de locos. I li furta a Las Palmas a Luis García, que és un entrenador que Las Palmas ho va fer bé, però no tan bé, al final no va poder pujar, és veritat.
1: Sí, yo creo que Luis García y Mosa, que precisamente hoy está mensajándome con Mosa, sí, dándole la enhorabuena.

0: Y la Copa.
1: Yo creo que ha sido esa cruz que el Villarreal ha tenido la temporada pasada, porque plantilla tenía para estar presente en todas las competiciones y bueno, en cuanto a Champions no han dado el do de pecho.
2: Yo estaba hablando, Paco, en Tena esta semana, por ejemplo, él me va a contar el tema de Renato Veiga, sí. El Galatasaray, que suena un partido amistoso, les demana a preo y no el volen vendre. El tema
0: es que
2: de
0: va a costar una pasta, ¿eh?
2: Per menys de 45 millones no el vendrán.
0: Claro, porque le va a costar 35.
2: Sí, dos. La gente de Veiga son pare. Pero el problema es que, a més del Big Six, ni ha un pool de 7-8 equipos de Premier League
0: que tienen pasta,
2: diners, sí, a montó, y que encara les queden posiciones como la de central Renato Veiga, como la de pivot Pape Gueye, per ser que dos de los pivots están sin equipo del Villarreal de l'any passat, Tomás Partey y sí, Dani Parejo.
0: Sí, sí.
2: A Partey es que no el vol ningú per tot el lío,
0: no, pero
2: que té poder.
0: Parejo sí que vol jugar. Jo vaig estar en el fa dos setmanes en el Cotif i ens va contar que sí que vol continuar jugant, que no se retira.
2: Ja te diré jo de Dani Parejo.
0: Sí, perquè jugues al golf en el, ja ho sé. Sí, sí,
2: no, però ell sí que volia, vol Estats Units, però no és senzill per tema de l'edat, salvo que siga d'un equip on hi ha un entrenador espanyol i que el vulga. Però, a banda del tema de Pepe, que has dit, i que ha dit Juan Lumora, que també podria ser, ha anomenat Tena Carlos Romero.
0: Carlos Romero.
2: Ah, és que jo per Carlos Romero... Jo pagava 50 milions demà. Si fora
0: d'Espanya, sí.
2: Clar, no, si fora el Crystal Palace, el sí, Fulham, el Newcastle, el Tottenham...
1: A veure, la gran amenaza són els equips de Premier. Clar. Esa és la gran amenaza.
2: I Nicautatxe, li han pujat la clàusula de 60 a 75 milions des d'ahir.
1: Sí. Por algo sería.
0: Claro. Es que el cas Nicautatxe...
1: Han sonado Barcelona, no, han sonado
0: Barça,
1: Campanas...
0: Barça, sobretot Barça. Companys, sí, en Barcelona diuen que si lo de Julián no acaba aixint per al Barça, és una de les alternatives, Nicautatxe.
2: I Tetrellat.
0: Tetrellat, tot i que per a mi Nicautatxe no està al mateix nivell com a davanter que Julián Álvarez. Tampoc a nivell de preu, eh? Són 50 quilos menys.
2: Sí, però li guanyen a nivell de neurones, eh?
0: Ah, bueno, ahí tal. Anem a escoltar només una resposta ràpida de Manuel Higuera, del presi del Racing, que és un home content. A veure què diu. Mis compañeros de Azón. Manuel Higuera.
3: Queremos disfrutar del día y lo vamos a disfrutar desde ya.
4: Es que, ¿cómo suena el Star Dinero? Cabría muchísima más gente aquí, seguro, pero el ambiente de hoy va a ser espectacular.
3: Sí, sí. La verdad es que todo el año, los últimos dos años, y sobre todo el año pasado, ya fue una cosa impactante. O sea, cada partido del Racing en casa era una fiesta, era un espectáculo. Y hoy no me cabe duda que todavía lo va a ser más.
4: Estábamos hablando, mucha gente seguro también...
0: Bueno, pues las palabras del presidente, uno me contente, ¿eh? Manuel Higuera, del presidente del Racing de Santander, la travesía pel desert del conjunto racinguista que torna a la máxima categoría y juga nuevamente davant el Villarreal. 15 anys després, des de l'any 2011, sí, no s'enfrontaven estos dos equips, este Racing de Santander i el Villarreal. 10 minuts per arribar a les 5 de la vesprada, 10 minuts per al nostre partit de la jornada.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
6: De tu a tu.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
6: De tu a tu.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: 4 de la vesprada i 52 minuts. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus a l'esport i a la teua banca. Amb Caixa Popular, torn per a recordar des de Racing Villarreal les alineacions. Tira-li, Carlos.
10: En el Villarreal, d'Íñigo Pérez, estos son els 11 que comencen la Lliga 26-27. A la porteria, Luis Junior. A la defensa, com a lateral dret, Mourinho. Lateral esquerre, Carlos Romero. Centrals, Foyt i Renato Veiga. Mig del camp, al doble pivot, Pape Gueye, Santi Comesaña. En les bandes, dreta, Nicolás Pepe. A esquerra, Alberto Moleiro. Dalt, el canari, Ayosé. I George Micautache en el Racing de Santander. De José Alberto López. A la portería, l'ex valencianista Julen Aguirrezabala. En defensa, lateral dret, Mantilla. Esquerre, Jorge Salines. Centrals, Pedro Felipe, Pablo Ramón. Mig del camp, Gustavo Puerta, Sergio Martínez i Canales. Dalt en les bandes, Andrés e Íñigo Vicente. Dalt, Asier Villalibre.
0: Alineacions del partit de la jornada. Ja sabeu, sempre en la sintonia del Punt a Punt de la mà de Caixa Popular, cuidem les persones.
9: Punt a Punt.
0: Bueno, pues tot preparat. Ara de seguida votaran els protagonistes a aquest camp d'esport del Sardinero, que té una pinta espectacular. Quins records, de l'època aquella de...
1: Bueno, a mí me tocó muy de cerca porque como yo empecé en el Oviedo y Oviedo, Asturias y Santander, siempre jugábamos partidos amistosos, además, bueno, estaba en primera división los dos equipos y la verdad que, pues bueno, ese trasiego de aficiones y ese campo es mítico y bueno, y es un equipo que bueno, siempre despierta cariño el Racing de Santander.
0: Y es que a banda, la seva ubicación, vull dir, es molt particular. Así en València estem a prop de la platja, però no tan prop com el Sardinero. Vull dir, el Sardinero que està a llances una pedra i arribes al mar, pues...
2: Sardinero i Riazor són...
0: Efectivament.
2: I el Carranza, que també estava...
0: Sí, el Cádiz, sí. Bueno, sí, no Mirandilla, Bueno, Mirandilla, Carranza, no sé...
2: Jo tinc un record de Santander.
0: Que van canviant, clar, van canviant de nom i tal. Santander? Ui, mare meua.
2: No, recordeu, no. No te pots imaginar, i de les voltes que hem estat... I les coses que han passat entre Racing i València, quan va vindre Tíguits, quan Tíguits era la parella de Munitis. Quan Romario va marcar allí, quan va jugar la destitució, Luis Aragonés també. Allà.
1: Los rusos, Rachenko, todos estos que desembarcaron allí y bueno... Bueno, siempre, ya te digo, a mí me ha tocado muy de cerca porque bueno, yo estaba en Asturias, el Racing en Santander y tal, y eran ciudades próximas, entonces siempre nos ha tocado ir a jugar allí pretemporada y bueno, siempre tener esos partidos. Pero bueno, siempre es bueno que todos estos equipos míticos de la primera división retornen a la primera división.
2: El que anar a Santander era anar a dinar o a sopar al restaurant del Port del pare Iván de la Peña.
0: Mira, te pareix.
2: Al Paseo de Pereda, a pegar una volta, sí, ahí n'hi havia...
0: Pequeño Buda, que li deien a Iván de la Peña en el seu moment. Per cert, no ho he comentat, però en futbol internacional estem pendents també del que passa en la Community Shield, en la final, que ja sabeu que és el torneig que dona inici a la temporada en la Premier. L'Arsenal, que li està passant per damunt al Manchester City, que està jugant tan mal que un dels germans Gallagher acaba de posar un tuit rajant de... dient que és un desastre, que Maresca és un desastre. És que després de Pep tot és molt complicat.
1: Bueno, després de Pep i los jugadores que han estado allí.
0: Sí. I els que no estan, Rodri no está güey.
1: Claro, lo que tenía Guardiola a su servicio eran equipos muy top.
0: Sí. Bueno, pues Ricardo Calafiori en el minut 1 i després Kai Havertz en l'Equador de la primera part donen de moment al conjunt de Mikel Arteta a l'Arsenal el 2-0 favorable davant l'Arsenal al descans. Això en Anglaterra.
2: I recordem que en aquesta transició el nou director esportiu després de tota l'època de la gent del Barça, de Chiqui i tal, és Hugo Viana, l'ex valencianista.
0: Hugo Viana, sí, és de veres.
1: Ex-company teu.
0: Exacte. Tenia un mal nom per ahí també entre els aficionats, que Orxata Viana, que li deien, perquè era un tio gelat ahí, molt fred.
1: Sí, però era el típico con mucho talento, mucha calidad, però... bueno, pues sí.
0: Jo te dic una cosa, en el modernisme d'ara, tinc un... No és ni el mateix, tampoc són massa apareguts, però sí en el perfil de futbolista i en com són filosòficament parecuts.

0: coneguts, André Almeida. Esos jugadors que tenen qualitat i tal, però són com...
1: Y siempre de la misma nacionalidad.
0: Sí, portugués también. Sí, sí, sí, es de veres, es de veres. Es ese perfil. Pero bueno, ya tenéis todo preparado, ahí están los protagonistas. Carlos Urrutia, Juan Luis Mora, ya voten als camps d'esport del Sardinero.
2: Que está totalmente en ple l'estadi del Racing de Santander. Cantan l'himne del conjunto cántabre. Recordem, el Racing chua de local, chua a casa, es a dir, camiseta blanca, pantalón negre, calces blanques, el Villarreal, l'equip groc, això, de groc, de taronja, Luis Junior, el porter, i de roig, els àrbitres, que recordem són Miguel Sesma com a principal, els assistents Ion Rodríguez i Mario Martín Consuegra, és cognom combinat, dos primers.
0: Martín Consuegra, vale, Consuegra.
2: Quart
0: vale.
2: Àrbitre, Fernando Román, en el VAR, Luis Mariano Milla, i en el AVAR, Guillermo Cuadra, en el Avatar, no sé qui està. El bar,
0: en Avatar, una gran pel·lícula de Disney. Bueno, pues el que dèiem, tot preparat, ara mateix l'ambient en el Sardinero, que és espectacular i que efectivament anem a viure. Així la sintonia del punt a punt, este primer partit dels nostres en primera divisió esta temporada. Hem hagut d'esperar dos dies de competició des de divendres, però finalment avui primer el Villarreal, després jugar el Llevant, demà jugar l'Els, demà també jugar l'Eldense, i haurem d'esperar uns dies més encara per a el que faça el València Club de Futbol la setmana que ve davant el Celta en Mestalla. Recordatori per al personal, ja sabeu que podeu ser un mes en la nostra transmissió, TikTok, Instagram i Twitter, per a comentar el partit en el punt a punt, @puntapunt, i també, com no, el nostre àudio de WhatsApp per a enviar qualsevol tipus de missatge. 611-38-73-17, 611-38-73-17, per a àudios de WhatsApp i també missatges de WhatsApp. Miguel Sesma, no sé si dir amagueu les carteres, però és que estem començant la Lliga i no m'agradaria...
2: En la Rioja.
0: Ja posar-me en contra als col·legiats. Juan Foyt com a capità, ahí tenim en el bar a Luis Milla, que no és el nostre Luis Milla.
2: Això t'ho va dir, Luis Milla, però no és el Milla.
0: Efectivament. I bueno, tot preparat per a un inici de temporada amb molta expectació per a un Villarreal que jugarà tres competicions, evidentment. La Lliga, la Champions i també la Copa del Rei. Bueno, i estava pensant, què passa en la Supercopa, finalment? Que estava en el tema del format i tal.
2: La d'Espanya.
0: La d'Espanya, però crec que no, jugar a la Real Societat, no? El torneig, si no m'enganyo. Bueno, pues, el que deia, tot preparat i... Juan Luis Mora, ple de gom a gom, el Sardinero, ni había ganes de tornar.
1: Bueno, ya te digo, después del tiempo que han estado pasándolo para intentar ascender, y bueno, es normal, siempre ha estado lleno en segunda, pues como en primera, pues, y sobre todo el partido inaugural, pues la verdad que un ambiente espectacular.
2: Y bueno, ahora pues... un minuto de silencio.
0: Sí, com entonces partís
2: les víctimes del terratrèmol de Colòmbia.
0: D'esta primera jornada que nosaltres anem a aprofitar per a recordar que també estem pendents, més enllà del partit del Racing davant el Villarreal, d'eixe Espanyol Llevant que comença a les 7 de la vesprada, i que en segona divisió estem, com no, ja atents a un inici de partit, ja està en marxa el duel en el camp de l'Eibar. Eibar-Tenerife, entre un equip que acaba de pujar com és el Tete, que ja està novament en la categoria d'argent. Eibar 0, Tenerife 0, estem en el minut 2 de la primera. A les 7 se juga el Burgos-Córdoba, a les 7 el Girona Leganés, a les 9:30 el Las Palmas Albacete. Tot això en segona divisió i estarem molt pendents en el punt a punt de tot el que ocórrega en eixos compromisos.
2: I les càmeres enfocant Gustavo Puertas, que és l'únic jugador colombià que avui sí participa en el partit.
0: Internacional, sí. I que ha fet un gran mundial. Sí. Va destacar moltíssim. Però bueno, el jugador del Racing Santander, bon jugador, jove també, Gustavo Puertas.
2: I que recordem, va comprar d'Alemanya, l'any passat estan en segona divisió, l'1 de setembre, el dia que s'acabava el plaç, sí, per 3 milions i mig. Que per al Racing això és un dispendi, una fortuna.
0: Bueno, pues mira, l'he eixit bé la jugada.
2: Capitans Álvaro Mantilla, el lateral dret del Racing de Santander. Foyt, el central o lateral dret, segons se convinga, del Villarreal. Asier Villalibre, la gran amenaça ofensiva del conjunt càntabre. I ara veurem què és el que passa, però la veritat és que l'ambient, Juanlu, sí, és terrible.
1: No cabe duda que, bueno, ya era ambiente en segunda y, bueno, y en primera la gente va a toda una, todo el mundo con camisetas, familias enteras y bueno, y sobre todo gente muy joven animando, sí, a su equipo.
2: A punt, per tant, de començar el partit, torna al futbol espanyol l'ex valencianista Sergio Canales. Trau de centre el Villarreal, ja roda la pilota en este primer partit de la Lliga per al conjunt d'Íñigo Pérez, este Racing de Santander-Villarreal. I un

0: Partit que comença, evidentment, en un Villarreal que vol tindre la pilota i un Villarreal que anem a veure també, Juan Lumora, què proposa este Íñigo Pérez, que ja hem vist en pretemporada una línia continuista en la de Marcelino, però també donant-li, evidentment, el seu toc particular.
1: Sí, yo creo que es un entrenador que le gusta llevar el peso del partido, le gusta manejar balón, sobre todo un fútbol de toque y aprovechando esa inercia que tenía el equipo de Marcelino, que era pues bueno el robo y transitar rápido a la contra y llegar con efectivos rápido a área contraria para culminar.
2: Juga el Villarreal en defensa. Renato Veiga per a Pape Gueye, este tractant de combinar amb Comesaña, recupera en atac el Racing Santander, atenció a Canales, que intenta el retall. Bona l'acció defensiva del Villarreal, que li trau la pilota. La rebutja llarg per a la carrera de Micautache. Ataca el Villarreal per la dreta, empat a 0. Només acaba de començar el partit. Portem un minut de joc. Força treta de banda en defensa el Racing. Traurà, per tant, en atac des de la seua banda dreta el Villarreal, endarrerint la pilota cap a la línia de centrals. Ahí està Veiga obrint cap a Carlos Romero, lateral esquerre. Veu com se li ofereix també Alberto Moleiro, que li retrasa. Atac estàtic, per tant, del Villarreal, que ja juga en camp del Racing de Santander. La pilota darrere, Renato Veiga en horitzontal, buscant al capità, a Foyt. Estre alça el cap, la pilota en diagonal cap a Nicolás Pepe. No controla bé, però el rebuig li afavoreix al Villarreal. D'endarrerís comença a eixir a la pressió en bloc alt el Racing de Santander. Renato Veiga, que la rifa, però amb sort, Carlos Romero. Que intentava evolucionar, ni a falta sobre el lateral esquerre del Villarreal. I sobre allò sé, la empenta de Gustavo Puerta.
0: Ahí va.
2: Deixa de llevar del mis. En plan, la empenta estilo Haaland.
1: Bienvenidos a Santander.
2: Ahí está la tacara del Villarreal. La pilota ben defensada, serà córner pel Racing, per Pedro Felipe. El jugador brasiler que ve de la Juventus ho intentava a Jocé en una bona desmarcada individual i la carrera de Santi Comesaña i Pedro, que se l'ha emportat per davant. I córner a l'esquerra de la porteria de Julen Aguirrezabala, el porter del Racing de Santander. Semblant seriós d'Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, perquè té molta pressió en el seu debut en un equip gran de primera divisió, en un supergran després d'haver-ho fet molt bé, primer a l'ombra d'Iraola i després com a principal al Rayo Vallecano. Mal tret, el córner peja en el primer pal el Racing de Santander, la pilota se'n va per la lateral, serà banda en atac per al Villarreal. Està clar Mora que vol ser protagonista el conjunt groguet, però alerta amb el Racing, ¿eh?
1: Sí, bueno, ya se ve que el Racing está esperando ordenado un bloque bajo, esperando en su campo, dejando el peso del partido y el balón al Villarreal. Y sobre todo cuando ven un atisbo de mal control o mal pase, pues salir en transición, robar y llegar a área contraria. Pero no cabe duda que el peso del partido lo va a llevar el Villarreal.
2: Ya saben por qué Pedro Felipe es el triat como líder de la defensa, porque este es que tenga 22 años y ha dejado a Facundo, el ex valencianista que también venía de la Juventus, tot i que estaba cedit al Racing la temporada pasada. Entre la cara de roín que te, pero de malo malote, ¿eh? Y las garbades que pega.
1: Bueno, alerta, no solo es hacerlo bien, sino intimidar.
2: Pues sí que fa. Juga el Villarreal, que empata 0, minut 4. En la seua estrena, Lliguera a la 26-27. Ataca per l'esquerra, Romero cap al centre. Ahí está Micautache, intenta el tir, la primera parada de Julen. El dispar de Micautache des de la corona de l'àrea, el xut que ha rebutjat en el peu d'un defensa, i tot i que se merirà un poquet, anava ras i no anava massa fort, però ja tenim el primer tir del partit entre els tres parts.
0: Sí, però m'agrada molt, vull pensar que esta va ser la temporada de consolidació de Micautache després d'un any d'adaptació que li ha costat un poquet, perquè és que té molta qualitat
2: i sobretot que té dos coses. Alerta que ataca Villalibre per a el Racing, la pelota rebutjada per al Racing altra vegada, segona opció d'atac, a veure la tercera. Intentava engaltar Íñigo Vicente des de la dreta, però la teranyina en defensa del Racing és bona.

0: I ara fora de joc del conjunt càtabre, recuperarà la possessió de la pilota l'equip d'Iñigo.
1: Se genera, Juanlu, ell mateix les ocasions, no té cap tipus de problema en, com hem vist ara, en la...

0: Mare meva.
1: Tu no, t'imagines comint la sopa?
2: Sí, això t'anava a dir. Això té que fer un olor.
3: O bunyols. Bunyols en falles.
2: Mare de Déu. 10 minuts de partit. Empaten a 0. Racing de Santander i Villarreal. Estrena lliguera per a l'equip que des d'aquest estiu entrena Íñigo Pérez, exmíster del Rayo Vallecano. Xua, el Racing des de darrere pressionant també per la línia de davanters, el Villarreal. Nicolás Pepe toca la pilota, demana que de banda tendria que treure el Villarreal, però l'àrbitre diu que no, que espera el Racing de Santander.
3: N'hi ha gol en segona divisió, marca Enric per a el Tenerife, que s'avança en el marcador en Ipurua, Eibar 0, Tenerife 1. Estem ara mateix en el 12 de la primera.
2: Sergi Enric ha marcat?
3: Sí, correcte.
2: Més anys. Ui, la errada en la eixida de Luis Junior.
3: Luis Junior a mi un dia me va matar un slide. Sí.
1: Esa és la irregularidad de un portero
3: que a mi no m'agrada.
1: Que no genera confianza en su defensa.
2: Havia eixit fora de l'àrea per a lateral, havia votat per a despejar de cap i havia calculat malament, així que la pilota per damunt.
3: Sí. Per cert, també acaba de fer Odegaard el tercer per a l'Arsenal, que li està clavant un 3-0 al City de Maresca, que no està tenint el seu millor debut oficial al front del conjunt City.
1: L'època post-Guardiola va ser dura.
3: Sí. Va ser complicat.
2: Ataca el Racing, però la pilotada no és bona. Se'n va perdre per la línia de fons, que havia tocat en Mourinho, i seria córner en
3: la repetició d'abans. Sí. On va Luis Junior? On va Luis Junior? Criatura. Sí, per l'amor de Déu.
1: Va sin confianza y cuando ve que el balón está ahí y tiene que saltar ya, pues bueno, se come el balón.
2: La realització de televisió, lògicament, enfocada a l'altre porter. A l'altre porter. Que recordem, és un porter que ha costat molt diners per als anys que té, és a dir, rendiment immediat, alerta que ataca el Villarreal. Defensa y de rebucha el ataque al Racing, rebucha el Villarreal, capa la línea de banda, atacará por la izquierda a pilota parada el conjunto de José Alberto, el Racing de Santander, Sergio Canales, que le falta el aire ya y no me exporté en 13 minutos de partido. Igual que Ander Herrera, ¿eh? Pobre meu.
1: Sí, la verdad que esa imagen que ha salido le han pillado un poco mal.
2: Trauden Yark desde la lateral, el Racing, rebucha el Villarreal, intenta mortar la contra, mitjançant Comesaña. Ell
3: que
2: en contra del món, però li pot associar a Jose, a la fi li furta en la pilota i sessió des de la línia de mitjos del Racing cap al porter, xoc de Digundia, home a terra.
3: Molt agressiu ara en la carrera Mantilla per a recuperar la posició i ahí anem a veure.
2: Nicautache,
3: li ha mossegat ahí.
2: Pedro Felipe,
3: bye bye.
2: Un cocodril que li havia solt en el camp.
3: Bulebu, chau, chau, bye bye. Pedro Felipe te da rere ahí y se ya está mort.
1: Cuatro semanas.
3: Eixe ya de ahí no se me echa.
1: Sí.
3: Bueno, pues tengo un problema en los isquios, creo que es en la cama dreta.
2: En la izquierda,
3: Y bueno, en la dreta. Y ya no. Se ha quedado tombat boca abajo. Sí. Y se ya no salta.
1: La típica señal cuando una pegue, bueno, una rotura de fibras en isquio.
2: ¿Y eso por qué? Es porque, Juanlu, un chiquet tan jovenet, de 22 años, es un 2004. 13 minuts de partit.
1: Sí, no
2: es calfa, bé, o...
1: No, jo crec que la pressió també, la tensió del partit... Sí, és normal.
2: Perquè s'ha trencat.
3: Bueno, pues, liquidat absolutament en el minut 14, eh? Sí. Aplaudiments de la graderia i el central del Racing que s'ha d'anar, Pedro Felipe, absolutament liquidat.
1: Sí.
2: Anem a veure qui serà el...
1: Sí, ahí es cuando ha iniciado la salida.
3: A banda, és un jugador molt llarg, molt alt.
1: Y con mucha masa muscular, y eso, pues bueno, de cara a una posible recuperación siempre te cuesta mucho más.
3: Bueno, pues una llàstima. Mira, yo creo que anem a aprofitar el xicote de paró, así en la sintonía del punt a punt, perquè, ja sabeu, amics i amigues, esta temporada és una de les novetats, i volia preguntar de la mà d'Indústries Bijusa Higiene Industrial... Carlos Urrutia, minut i resultat al nostre partit de la jornada.
2: 15 de la primera, Racing de Santander 0, Villarreal 0.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Sin de la despedida de Divuy Minú, sintonía del punta a punta en esta jornada primera para els nostres, que perfilan a competir ya o esta frente al Villarreal, después ufará el Levante Unión Esportiva, además estaremos al costat del Elx Club de Fútbol en primera división. Contarán el otro día la victoria del Castelló y demás contaremos el partido del Eldense en segunda división. De momento les cosas no van malament per a un Villarreal que està dominant Carlos Urrutia, Juan Luis Mora en el seu partit davant el Racing.
2: Ha entrat per cert Manu Hernando en substitució de Pedro Felipe, Juan Lu.
1: Sí, bueno, puesto por puesto, una lástima porque bueno, un jugador debutante en la primera, viene de no jugar mucho la temporada pasada, iba a ser titular en el equipo y el primer partido dura 12 minutos, sí. Entonces, bueno.
2: Recordem que és un xiquet que fa dos anys, Manu Hernando, el va firmar de la Morevieta, el Racing Santander, després d'haver estat en Portugal, en el Tondela, format en el Real Madrid, i per ser sabeu de qui és cosí? De Mario Hermoso. El
3: Mario Hermoso? Sí, de l'Atleti?
2: És el seu cosí. Està jugant la Roma ara. Pues ahí está. I atacant el Racing en camp del Villarreal, pilota oberta cap a la dreta, però ben defensada ara per Mourinho, l'uruguaià, ex de la Atleti de Madrid.
3: Massa sobrat Mourinho, sí, sí. Falta atenció.
1: Lo que pasa es que Mourinho es central y yo durante la pretemporada ya he visto pues bueno, esa posición ocupada por Mourinho y...
3: Sí que es un parche, no es...
1: Bueno, no, yo creo que Mourinho no me gusta mucho en esa posición, que no han conseguido otro jugador más lateral, más puesto de lateral, pero
2: buscar,
1: ¿eh? Pero desde el primer momento han metido a Mourinho, Íñigo ha metido a Mourinho ahí y ya está jugando con él.
2: La verdad es que sí que es ser que s'entén prou bé en Nicolás Pepe, y les vigilancias que li fa en defensa son bones. Ataca el Racing, intentaba el chut desde la corona del área. Atenció a l'intent de rebuig del Villarreal, però s'emporta un jugador del Racing i pot ser penalt, és que pot ser penalt. S'ha emportat per davant sense voler el defensa del Villarreal. No, diu que és mà l'àrbitre.
3: Són mà.
2: A veure si ha xiulat penal en contra del Villarreal. Minut 18 de partit. Sí, sí. Diu que sí, que és penal.
3: La mare que va, tu. Per favor. Per favor.
2: No sé si era sobre Íñigo Vicente o qui.
3: És un retruc.
1: Sí, sí, sí. No, ahora.
2: Jo no sé on ha vist el... No. Yo no sé on ha vist la mà.
3: A veure.
2: La pilota. No, que no li pega en la mà, ni li pega res, ni fa absolutament res. Això té que
3: revisar-se. Però és dins o fora de l'àrea?
2: Ara sembla que és fora. No, però està no. En la revisió. En la imatge, en directe i en les repeticions, no se aprecia, Juanlu, res, ¿eh?
1: No, la verdad que, bueno, ahora con este jugador que está en el suelo...
2: Sí, Íñigo Vicente.
1: No parece que haya golpeado, pero parece ser que el árbitro, por sus gestos, muestra que ha sido mano en una jugada anterior, justo anterior a esta caída del jugador del Santander. Uh-huh.
2: Pues anem a veure, que és el que diuen.
3: Si parla de primer retruc, és el llançament des de l'exterior de l'àrea. Uh-huh. Ahí anem a veure... Bueno, estan posant la segona repetició, però crec que l'àrbit no estava fent referència a Ixa.
2: No, perquè a més a Jorge Salinas se l'emporta per davant sense voler, però jo crec que apenas li rosa. Anem a veure, estan parlant els capitans, Mantilla i Foy.
1: No, estan esperando a Bar.
2: I l'àrbit diu, espereu.
3: Sesma Espinosa... ha cregut veure alguna cosa i ha dit, tele, per favor, tira'm una maneta. Perquè ja ha passat de tot, evidentment.
2: Pues ahí estem, esperant. Minut 18. Buscant el 20 de la primera meitat. Empat a 0. Però no sé si
3: va a regalar.
2: I és...
1: Penalti.
3: Penal. Penal.
2: Pues
3: per
2: penal
3: mà,
2: en contra del Villarreal.
3: O per el colp del jugador del Villarreal.
2: Haurà
3: però...
2: de ser pel colp.
3: Però no té sentit, eh? Penal favorable al Rayo. Pin de la primera.
1: Además, no ha ido ni a verlo. No ha ido ni a verlo. ¿Le han confirmado su decisión?
2: A mí se engaña greument el VAR perjudicant al Villarreal.
3: No han posat repetició, eh?
2: Penal en contra del Villarreal. Minut 20 de la primera meitat. Racing 0, Villarreal 0. Va a chutar el penal Andrés Martín, el extreme dret del conjunt de José Alberto López. Tota la sort del món per a Luis Junior, per al porter del Villarreal, baix el pals, ballant. I dalt de la ratlla, va xutar amb l'esquerra, Andrés Martín, en què diga l'àrbitre que sí.

0: Estos porten dos, Vull dir, dos ocasions de gols. No n'hi ha hagut. I la pegada és magnífica del Racing. Mira, allà estan.
1: Tornant a atacar.
2: I espera, espera.
1: El Racing de Santander, pilota que té que intervindre el porter. Luis Junior, després de la carrera de Asier Villalibre. Juga en camp propi per l'esquerra. El Villarreal, la combinació amb Carlos Romero. Apareix Mika Utache. La transició ràpida, Carlos Romero en posició de dispar. Prefereix en retallar en la dreta. Altre regat. En la frontal de la rebutja malament cap arrere.
0: Corner.
1: La defensa...
2: Zurdo cerrado porque se la había quedado a la derecha y bueno, y se la ha tenido que meter.
0: La primera retallada es buena, pero en la dreta yo no sé entre...
2: Sí, ha tenido que volverla otra vez a su pierna fuerte.
1: Le digo algo al árbitro a Mourinho, lateral dret del Villarreal. Ahí se estaban agafant.
2: Estaban bailando, estaban bailando.
1: Y Mika Utache. 41 de la primera. Canales que también le parla al árbitro. Canales que porta dos dits envenats. La careta també de preocupació d'Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, que perd 2-0 davant del Racing a Santander. Minut 42 de la primera meitat. Primera jornada de la Lliga, 26-27 que estem vivint. En el punt a punt, córner per al Villarreal. Cap a la frontera de la xicoteta, rebutja de cap, la defensa del Racing, pelota per al Villarreal, per a
0: Pape Gueye,
1: que li la dona a un dels espectadors que n'hi ha en tribuna. I que és a més fora de groc, però no.
0: Sí.
1: Tornem a veure la repetició de quan l'ha engaltat, de bot i volea, putupum.
2: Increïble. Increïble.
1: Sergio Martínez.
2: Increïble.
0: És un golaç, I l'engalta espectacular, 127 km per hora, el dispar de Sergio Martínez. Marca en segona divisió el segon, el Tenerife, novament que se posa per davant. Gol de Jesús Álvarez, Eibar 1, Tenerife 2 en la categoria d'Argent.
1: Tenerife, que acaba de pujar de primera federació, trencant algun cadre del rècord. En Santander perd 2-0 el Villarreal, que ataca, però sense fluïdesa. I quasi sense treia pilota, però molta qualitat que tenen els seus jugadors. Llarga cap a Nicolás Pepe, que ni la controla, ni la veu, ni res. La perd en atac, pilota en defensa, traurà de banda des de l'esquerra el Racing.
0: Pues, les coses com són. Esta segurament és la sorpresa del cap de setmana. Un equip que acaba de pujar davant un rival Champions, tercer classificat la temporada passada, i les coses com són. El 2-0 és just. La realitat és eixa. No has marcat, no has tingut, has tingut en els primers 15 minuts ocasions per posar-te per davant, el Villarreal no ha encertat i les dues Juan Luis Mora que ha tingut el Racing han anat cap a dins.
2: Sí, bueno, eso como se estaba dando el partido el Villarreal bueno, con la posesión, sobre todo teniendo controlado el partido, lo único que te podía salir mal era o una contra y perder posición, algún balón parado o, bueno, y al final como ha sido un balón parado, un rechace y el 2-0 te ha venido así.
1: Ataca el Villarreal per l'esquerra. Ahí está intentando Alberto Moleiro. Minut 44 i 15 segons. A mig minut de conèixer quin serà l'afegit d'esta primera part. Ataca el Villarreal pel centre. Intenta Carlos Romero. Lateral ara fora del seu lloc. Però cada volta que ho intenten, rebutgen. No! El xut de Jun, de Pape Gueye. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Villarreal, que retalla diferències. Pape Gueye en la esquerra, 44 de la primera meitat, gol del Villarreal, gol de Pape Gueye, Racing 2, Villarreal 1.
0: És un gran gol, Sí, és un gran gol perquè a banda que... engalta el porter, la agarra a contrapeu i no veu el dispar.
2: Yo creo que reacciona tarde, Julen.
0: No la veu, no la veu.
2: Sí, es que reacciona tarde porque no ve el balón.
0: Però en una acció molt entrampada en la qual inicia novament Carlos Romero, que està jugant pràcticament de mitja punta, filtra una pilota i després d'un retruc la pilota que cau als peus de Pape Gueye, que no se ho pensa, té un dispar magnífic i la clava dins de la porteria per a retallar diferències Mora en un moment en el qual al Villarreal això li dona
2: ahora,
0: molt d'oxigen.
2: Claro, ahora se cambia, las torna. Mira, incluso ahora...
1: Pot fer el segon el Villarreal que ataca. Mitjançant Moleiro per la dreta, però ja dins de l'àrea. En curt cap a Jose.
2: Otro.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Bueno, bueno.
1: Gol, gol, gol, gol, gol de Nicolás Pepe.
2: Estamos viendo muy buenos goles. Muy buenos.

0: del Villarreal. Pepe empata el partit en el 45 de la primera meitat. Un minut després del gol de Pape Gueye, marca Nicolás Pepe, empata el partit. Això és futbol i així ho vivim. En el punt a punt, Racing 2, Villarreal 2.
1: Acció per banda dreta del Villarreal, en la qual pareix que novament se pot embrutar. La pilota que cau als peus de Pepe no s'ho pensa, posa la mirada en l'escaire i la clava en l'esquerra. És un golàs, sí. Novament un golàs de Nicolás Pepe.
2: Además, un tiro seco, un tiro bien ajustado y, bueno, yo imparable. Igual que el anterior, yo creo que, bueno, ha reaccionado tarde Julen. Este es, bueno, es un golpeo espectacular.
0: Es que li la dona. Ahora no, qué fas, ahora qué fas, pum, pum. A chutar y a la gàbia.
2: No, una locura.
0: No, segundo, molt bo, porque ha entrat tocando la part lateral de la xarxa. I la veritat, sí que no pot fer absolutament res, Julen. Com és el futbol? S'ha trobat dos gols el Racing, però després se n'ha trobat dos el Villarreal, perquè a Pape li cau la pelota i ara què fa? Pochuta i gol.
1: Són flashes de qualitat individual.
2: Espérate a ver què ha passat ara.
0: Villalibre.
2: Gol en revisió.
0: Demana revisió del gol.
2: No, gol, da gol.
0: No, ni gol. Pues a veure. Diu que 4 minuts més, perquè n'hi havia 5 d'afegit.
1: No, donen el gol finalment, no sé què estaven revisant. Però bueno, per cert, ara de seguida farem eixa primera comunicació en el partit del Llevant Unió Esportiva, que comença d'ací a 1:10, però Enzo Bardelli ha estat inscrit per al partit. No?
2: Com cuentagotas, cuentagotas.
1: És notícia d'última hora, vull dir, fa 2 minuts que acaba de passar, i el Llevant que continua poquet a poquet afegint efectius perquè ha perdut un, que és el de Kervin Arriaga, que serà anat de la convocatòria i que segurament siga nou jugador de la ECA d'Atenes en les pròximes hores. Ojo!
0: Que ataca el Racing de Santander, empata a 2 el Villarreal en un minut. Ha ficat les tables de nou en el marcador després d'anar perdent 2-0 davant del Racing. Atenció a la falta al mig del camp, però deixa seguir la jugada. L'àrbitre ataca Moleiro per l'esquerra per al Villarreal. S'apoya en Comesaña, este Obri cap a Vicautache. Busca el dispar, no, Obri cap a Comesaña altra vegada. La elaboració, punt de penal, el xut de Ayoce, fora.
1: Estava Pepe a soles, a soles. No ho ha vist.
0: Ayoce, fora.
1: No ho ha vist.
2: Ahora, bueno, normal...
1: Mira, fixa de Nicolás Pepe. Mira, arriba la pelota Ayoce y Ayoce le diu, dona-li a...
2: Los delanteros son egoístas por naturaleza.
1: Parecía banda que Ayoce le va a dar la talonada a córner, ¿eh?
2: Y ahora, pues bueno, ha vuelto otra vez al partido donde estaba antes de los goles. El Villarreal volcado, el Villarreal, bueno, con la posesión y llegando con peligro.
0: El córner en curto, el Villarreal, única para frontal del área. Otra vegada capa a la izquierda. Ahí está Ara, Nicolás Pepe. En curto, espera. Santi Comesaña, la pilota per al 10, intentava Moleiro molt bé picar la pilota en molta rosca, trau de punx la pilota el porter del Racing, l'exvalencianista Julen Aguirrezabala, baló cap al cercle central, i l'àrbitre no sé què diu, ara n'hi ha una empenta, la veritat, un poquet bèstia per part de Gustavo Puerta cap a Pape Gueye, no sé si estarà en revisió això, perquè algo li han dit des de la sala Bor a l'àrbitre, que li ha dit a Puerta, tranquil i espaiat en la bicicleta. I en la cara també que té Puerta, de tindre pocs amics, I menys en un terreny de joc, mare de Déu. Estem en el 48. En principi el partit acabarà en el 50 en esta primera meitat. Empaten a 2 Racing i Villarreal. Racing que anava guanyant 2-0 i en un minut gols de Pape Gueye i Nicolás Pepe. Ha empatat el conjunt groguet, donant una imatge d'inconsistència de moment, però amb moltíssima qualitat. Pilota llarguíssima de Renato Veiga des de la defensa del Villarreal cap a Micautache. Atenció que es perfila per al xut, li furten la pilota. Sí, per voler fer-ho ell tot i ell a soles. La pilota llarga, oportunitat en atac ara per al Racing de Santander. Alerta la pilota, semàfora després del xut d'Andrés Martín, el golejador de penal del Racing, el que ha ficat l'1-0. Ahí se li han apagat les llums, Així podia haver definit de moltes millors maneres.
2: Ha controlado bien, ha fijado bien, pero ha definido mal.
0: Sí, sí.

0: Te digo una cosa, hem solventat la papeleta molt bé, però com s'havia posat el partit...
1: Rodri, han minimitzat els danys.
2: Cuando el Villarreal se ha dado cuenta de que tienes que competir, ponerte el mono de faena, ser incisivo, ser intenso...
0: Ya, pero ya anaves 2-0. Y si no tens ese punte de qualitat, per ser descans.
2: Sí, porque al final el Villarreal lo tiene. Si
0: es que claro, el Villarreal es un equipo champion y lo té, efectivamente. Descans.
1: Final de la primera meitat, decreta ara mateix l'àrbitre Miguel Sesma la fi dels primers 45, que han sigut 50 minuts. Descans en els camps d'esport de Sant Dinero. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
0: El nostre partit de la jornada amb Indústries Vijusa, Higiene Industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Les cinc de la vesprada i 54 minuts. Molt ràpidament els números de la primera meitat. 58% de possessió per al Villarreal, 42% per al Racing de Santander, rematades 11 per al Racing, 2 entre pals, 6 per al Villarreal, 4 entre pals, córner 7 per al Villarreal, 2 per al Racing i grogues 1 per al conjunt de casa, per al Racing de Santander. I faltes, que era el detall que me faltava, 7 per al Villarreal i 5 per al Racing de Santander. A esta hora, ara de seguida estarem en Juan Lumora i en Carlos Urrutia per al resumir la primera part d'este Racing 2 Villarreal 2, però abans hem de posar-nos al dia de el que està passant este cap de setmana en la Comunitat Valenciana, en Espanya i el món, sempre amb els companys dels serveis informatius, avui de la mà de Sònia Silvestre. Hola, Sònia, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Sí, aprofitem este parèntesi i anem de seguida en directe a la DGT perquè ens informen de la situació a les carreteres valencianes. Alejandro Martín, bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buena vesprada. Pues hasta ahora mucha precaución. Van a encontrar ya tráfico lento en la provincia de Castellón, ya se van a circular en la carretera A23 a su paso por Sot de Ferrer, ya en dirección a Sagunto, con hasta 2 kilómetros de retenciones, al igual que en el acceso a la capital valenciana por la autovía 3 en Loriguilla. Afortunadamente, en el resto de carreteras de toda la Comunidad Valenciana se circula ya con total normalidad.
4: Moltes gràcies, esperem que continuï aixina. Més assumptes, no deixem les carreteres perquè la Guàrdia Civil intensifica els controls amb l'objectiu de fer els trajectes més segurs.
6: Y gracias a Dios solo me he tomado 2 cubatillas y no me ha dado.
7: Conductora oficial de todos los Medusa de todos los años.
8: Hay que estar juicioso porque si no, se le cae el pelo a uno.
9: Hem begut, però hem parat en temps.
4: La majoria dels que han fet este control a l'eixida del Medusa de Cullera ha donat negatiu. Recorden que donar positiu per drogues comporta una sanció de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet. I un positiu per alcohol entre 4 i 6 punts i entre 500 i 1.000 euros. El mes passat, 120 persones a la Comunitat Valenciana passaren a disposició judicial per conduir davall dels efectes de l'alcohol o les drogues. I en plena temporada turística, l'Ajuntament de Gandia torna a organitzar un dispositiu amb la confraria de pescadors per a lliurar els banyistes de la plaga de meduses. Es fa, de moment, només els caps de setmana, però els pescadors consideren que caldria eixir a pescar-ne tots els dies.
10: Tenen que fer, per mi, de dilluns a diumenge. Per mi, molta més feina. Anem a tallar l'alfauir, a la huir, i després anem a tallar el que és la platja de Venècia, es mareix, tot això. I anem, pues, correguem per la vora, llevant tot el que podem. N'hi ha prou, també, eh?
4: I sobre la situació a Ceuta, les forces de seguretat del Marroc mantenen la pressió per a contindre una nova entrada de migrants a la ciutat autònoma. La ministra de Sanitat ha visitat la zona avui, s'ha reunit amb el president de la Junta i amb col·lectius socials que reclamen més ajuda. Mònica García nega el col·lapse, però sí que reconeix que hi ha una gran pressió assistencial.
11: Que entendemos que la situación ha desbordado también las capacidades de la propia ciudad. Sin lugar a dudas, que tengan enfermedades no significa que haya que identificar migración con enfermedad y que se diga que vienen a colapsar nuestro sistema sanitario.
4: Des del Partit Popular, el secretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, ha reclamat la dimissió de la titular de Sanitat.
12: Muchas visitas, muchas fotos y 2 semanas después, 0 soluciones. Tienen miedo los vecinos de Ceuta a salir a la calle, que conocen casos ya de agresiones sexuales en territorio español y que ven cómo la sanidad está colapsada.
4: En l'oratge.

0: Un diumenge més tranquil que ahir dissabte, encara que amb tempestes esta vesprada a Castelló. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Efectivament, esta vesprada encara esperem algun ruixall, alguna tempesta que podria ser forta cap a l'interior i al nord de Castelló, on tenim avisos actius nivell groc i taronja, a la zona dels ports. A la resta, un dia assolellat, amb un creixement de núvols esta vesprada, que podrien deixar algun ruixat també dispers cap a l'interior de València, però una situació molt més tranquil·la que en la jornada d'ahir en general. Pel que fa a les temperatures, esta passada nit han baixat, una nit més agradable, de manera general pel que fa a la temperatura i a la humitat. Avui les màximes entre els 30 i els 35, llevat de la zona sud d'Alacant, on encara estan lleugerament per damunt dels 35 en les zones de més litorals. Pel que fa a la jornada de demà, iniciarem la setmana amb un dia molt paregut al d'avui, amb sol al migdia, alguns núvols al matí que avançaran de sud cap a nord, sense descartar algun ruixall i alguna tempesta puntual a l'interior de Castelló demà de vesprada. De fet, tenim avisos actius també perquè localment podia ser intensa. A l'espera, això sí, de que la pujada de temperatures de demà i de després demà es confirmarà amb una pujada molt notable dimecres. Atenció al dimecres, amb vent de ponent i del sud-oest, amb màximes que podrien estar entre els 40 i els 43 graus a la majoria de comarques del litoral i prelitoral.
0: És tot, uns consells i reprèn de seguida l'equip de Punt a Punt.
2: Som a Punt.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
6: De tu a tu. Punt a Punt. Esport en estat pur.
7: 6 de la vesprada en punt. De seguida fem el resum de la primera part del 2-2 entre el Racing de Santander i el Villarreal. De seguida també estarem en aquesta primera comunicació del partit de les 7 de la vesprada que enfronta al Espanyol i al Llevant Unió Esportiva. Però abans hem de posar al dia el poliesportiu Carla Ramón parlant, per exemple, de gimnàsia aeròbica.
8: Exacte, perquè la Real Federació Espanyola de Gimnàstica ha fet oficial la seva convocatòria per al campionat del món, que és del 4 al 13 de setembre en Pamplona. I hi ha molta representació valenciana a la competició. Hi haurà 21 gimnastes valencians, dels quals 16 són només del club de gimnàstica de la Pobla de Vallbona. També hi ha alguns de Xàtiva, però vamos, que el cupo se l'emporta
7: el 75% pràcticament, no?
8: La Pobla de Vallbona.
7: Sí, sí, sí.
8: Este cap de setmana estan tots concentrats i d'ací uns dies se'n van cap a Pamplona.
7: I de gimnàsia aeròbica passem a parlar-li vòlei platja.
8: Finestrat està siguent este cap de setmana un dels grans punts de trobada del vòlei platja valencià. La Cala està acollint fins avui a la nit la 49a edició del torneig internacional de vòlei platja, que és un dels més veterans d'Espanya. Ahir es feren les competicions masculina i femenina i avui toquen les finals del circuit A2 de la Comunitat Valenciana.
7: Pues estarem atents, evidentment, en el que resta de cap de setmana a aquest torneig clàssic en Finestrat. Gràcies, Carla. I a banda, també hem de posar-nos al dia amb els oients. Clara Alcover, bona vesprada.
9: Bona vesprada, què tal estem?
7: T'havia saludat encara, estaves per ahí en redacció.
9: Que he vingut més tard.
7: Coses d'intendència, no?, de cap de setmana, de festes del poble. Coses del poble, de festes i demés.
9: Ui, Sant Roc.
7: En museros i tal. Sí, sí, correcte. Però hem de recordar, primer, com se pot ser part integral, fonamental del Punt a Punt i també pues, un oient que estava per ahí que volia participar.
9: Tenim moltes opcions. Tenim un telèfon de l'audiència de Punt a Punt que és el 611-387-317 i ahir llegim i escoltem els vostres missatges en directe i també recordem que tenim totes les nostres xarxes socials a les que també ens poden escriure tant un comentari com un missatge privat i nosaltres pues, els comentem i els saludem així en directe. Ens encantaria que ens escriviren.
7: Com, per exemple, han enviat un per ahí, no?, que teníem per ahí pendent.
9: Un amic nostre, Salva, soci, ell es definís com Salva, soci accionista del València.
7: Sí.
9: Ens envia els seus millors desitjos en esta nova temporada per a tots els excel·lents professionals d'esport que formen l'equip de Punt a Punt, i ens pregunta si esta temporada anem a estar al costat del València quan jugue fora de casa.
7: Sempre, en casa i fora de casa.
9: Per supost. I que moltes gràcies per la nostra atenció i amabilitat i l'esforç que fem cada cap de setmana, i que ens envia molts saludos i una forta abraçada des de Paiporta.
7: Pues a Salva, moltíssimes gràcies, i ja saps, des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit, el diumenge i el dissabte, sempre al teu costat, el Punt a Punt, fent un fum d'hores d'esport en directe. I els divendres, quan hi hagi retransmissió, també. I entre setmana, dilluns, si n'hi ha partit, també.
9: Dimarts,
7: dimecres, dijous, sempre. Eurolliga, xics, xiques, València Bàsquet, les xics, les xiques, Champions amb el Villarreal, absolutament tot. Així, en la sintonia de l'esport en directe, així en Apunte Ràdio. I un últim recordatori, si vols participar ser un mes en la nostra transmissió, Sergio Olsina te dona el consell.
6: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 10. 611 38 73 10. El WhatsApp del Punt a Punt.

0: 6 de la vesprada de 4 minuts i ja tenim confirmada, evidentment, la alineació del partit que va enfrontar a l'Espanyol i al Levante Unió Esportiva. I ja sabeu, com sempre, de la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. Perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit un partit que vos anem a contar d'ací a 56 minuts en esta sintonia amb els comentaris de Juanjo Rodri i la narració, ja amb 11 confirmats, de Manolo Montal. Hola Manolo, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada amb els 11 confirmats per part del conjunt del portuguès Luis Castro. El 11 és el següent, amb Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Nacho Pérez en la dreta, Manu Sánchez en l'esquerra, Aïssa Mandí i Dela seran els centrals. Doble pivot, Olasa, Oriol Rey, dreta Víctor García, esquerra Paco Cortés, mitja punta Carlos Álvarez, dalt estarà Iván Romero. Per part del conjunt local, Manolo González, alinea Dimitrovic en porteria, Erilali, Unai Núñez, Riad y Hinojo, doble pivot per a Urco i Edu Expósito, Javi Hernández i Dolan estaran en les bandes, dalt estaran Roberto i Calatrava.
0: Tot preparat, gràcies, Manolo. Sempre Caixa Popular, quan hi ha algú que et cuida i que cuida el nostre esport, tot en Caixa. I després de posar-nos al dia en el que va a passar a partir de les 7 de la vesprada, tornem al descans. Todavía encara no s'ha encetat la segona part d'este 2-2 entre el Racing Santander i el Villarreal. Juan Luis Mora, de la primera part, que ha tingut, jo crec que, més o menys una tendència clara, Villarreal dominant, ocasions i sobretot els gols per al Racing i després dos flashos, dos moments d'inspiració per al Villarreal. En 66 segons, el Villarreal arregla l'empastre.
2: Sí, bueno, en principio el Villarreal ha empezado bien controlando el partido. El Racing se ha encontrado con esa jugada extraña del penalti que ha puesto por delante. Se ha encontrado con esa confianza que quizá le faltaba al inicio del partido. Ha presionado bien, ha sido intenso, ha conseguido el segundo gol, un golazo del chaval, de Sergio, que ha sido un buen golpeo. Y a partir de ahí el Villarreal se ha dado cuenta de que o competía o no llegaba. Y entonces en dos flashes, porque bueno, calidad la tiene y el equipo del Villarreal, por mediación de esas dos incursiones en un minuto ha empatado el partido y ha vuelto otra vez al inicio a controlar ese partido por parte del Villarreal.
0: Dos comentaris ràpids de mercat. Ja hem comentat abans la situació de Kervin Arriaga, després en Manolo i en Juanjo Rodri aprofundirem en la situació d'un futbolista que va ja camí del futbol grec, que no està en la llista de convocats avui en el Levante Unió Esportiva i que va estar venut en les pròximes hores. Ja veurem per la quantitat. Recordem, el Levante demanava 5 quilos. Veurem finalment l'AEK d'Atenes quant de pasta posa damunt la taula. Però sobretot l'altre apunt és que en segona divisió Carlos Urrutia, el Girona, que està negociant en el València des de fa dies per Arnau Martínez, sí, al contrari que el Llevant, que a Kervin Arriaga no l'anilea avui i ja li ha donat les coses per a que se'n vagi, Arnau Martínez titular amb el Girona en segona divisió davant el Leganés, és a dir, el Girona diu, mira, si vols el meu jugador hauràs de posar-te en els meus terminis, que són 8 milions.
3: Fas marxa i ja està.
0: Efectivament. I mentre estigui Arnau així, Arnau va jugar en el Girona.

0: Barcelona, pues esperem que no se lesione. Jo crec que és un poquet la reflexió també, després de tantes setmanes negociant.
1: Girona està fent un molt bon equip, tot i que...
0: Per a tot.

0: el Racing i les pèrdues per a tractar de minimitzar, pues això precisament, de les errades darrere i que en la segona part un golet, almenys, li doni els 3 punts al conjunt groe.
1: Sí, yo creo que la tónica va a ser igual. Yo creo que el Racing va a dar la pelota al Villarreal, va a intentar cuando pueda presionar para intentar el robo y bueno, y salir a la contra, pero en ese caso el Villarreal debe ser bueno, como ha venido siendo en estos minutos, salvo cuando ese bache que ha tenido que se ha adelantado el Racing. Seguir manteniendo posesión, pero llegando y cuidando ese último pase, esa llegada y esa combinación para conseguir ese... Yo creo que si el Villarreal se pone por delante, creo que ganaría el partido.
0: Bueno, pues Nicolás Pepe y Pap Gay, que han estat els herois en esta recta final de la primera part per a igualar el partit. Preparat, a punt de començar la segona part, Carlos Urrutia en el Sardinero.
2: Sense canvis, de moment empaten a 2 Racing de Santander i Villarreal. Traurà del centre central Sergio Canales per al conjunt càntabre, perquè ha tret la primera meitat el Villarreal. Recordem, començava guanyant 2-0, el Racing ha empatat en un minut mitjançant Pape Gueye i Nicolás Pepe en 2 accions aïllades, 2 golaços, però de pilotes que les arribaven, no és jugada trenada. I anem a veure què és el que passa en esta segona meitat, en estos segons 45 minuts, més l'afegit, ja trau de centre, el Racing roda la pilota, 2-2, anem a veure, Juan Luis Mora, què és el que passa, perquè la qualitat la té el Villarreal, que si es fica al mateix nivell d'intensitat que el Racing, guanyarà.
1: Sí, está claro. Al final hay que competir, la calidad la tiene, el Villarreal es un equipo superior en cuanto a calidad al Racing de Santander, pero el Racing de Santander compite muy bien y está siendo muy intenso en esos duelos, en esas llegadas, en eso intentar robar la pelota al Villarreal, pero no cabe duda que el peso lo lleva todo el Villarreal.
0: Detalls de la vesprada també. Ha acabat la Community Shield en victòria còmoda de l'Arsenal, que ha guanyat 3-0 al Manchester City. Calafiori, Havertz i Odegaard li donen el primer trofeu de la temporada al conjunt de Mikel Arteta. I també un detallet que després ampliarem en el cas del partit del Llevant, i és que entra Calatrava, jugador de la cantera del Llevant, per l'absència de Arriaga, que se n'ha anat de la convocatòria, com hem comentat abans. Calatrava, jugador del filial, que s'estrena en una llista de convocats i que entra finalment igual que la resta. Ucedo, Marc Santos, tots els xiquets que avui aporten, més enllà de Paco Cortés i de Nacho Pérez, que també són xiquets de la cantera i que són titulars en la jornada d'avui. Se centrem en el Villarreal, pilota per al conjunt groguet, Carlos.
2: Ataca Nicolás Pepe per la dreta, semblava que n'hi havia falta, no per l'acció o per al xoc l'àrbitre, però el jugador del Villarreal encara està desenterra, ara salsa, és Moleiro, continua l'atac, Pepe en llarg per a Micoltatge, no pot controlar bé la pilota, se li anirà per línia de fons, serà treta de porteria per al Racing. Recordem que el Villarreal està jugant amb Luis Júnior a la porteria, en defensa Mourinho, Foyt, Renato Veiga i Carlos Romero, al mig del camp Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, en la dreta Nicolás Pepe, Dalta, José i Micoltatge, i que n'hi ha hagut una substitució, però en la primera meitat, per lesió de Pedro Felipe, al minut 20 ha entrat Manu Hernando en el centre de la saga, precisament Manu, que la toca ara, del equip que entrena José Alberto López. Empaten a 2.
0: Important també, passem del futbol al bàsquet, perquè València Bàsquet acaba d'anunciar que Gonzalo Corbalán, a banda en una foto molt xula en el Roig Arena, ja està a València per a començar la pretemporada amb la resta de companys del conjunt taronja. Gonzalo Corbalán, un dels fitxatges d'esta temporada 26-27 per a el conjunt taronja. Tornem al Sardinero.
2: Demana Villalibre, penal a favor del Racing.
0: Que demane. Ya después de la primera part, ya...
2: Que salse. Perquè la empenta era absolutament insuficient de Mourinho per a desequilibrar-lo. Tractaven de fer la contra del Villarreal, recuperant defensa el Racing. Minut 2 de la segona meitat, en el punt a punt vivint l'estrena lliguera del Villarreal. D'Íñigo Pérez empatant a 2 davant del Racing de Santander. 4 gols en la primera meitat, veurem a veure què ens depara la segona. El xoc trabat de moment en la internada, veurem a veure l'acció en la que demanava penal Villalibre.
0: No hi ha res.
2: No, absolutament res.
0: No n'hi ha res. A banda, n'hi hauria fora de l'àrea, en tot cas.
2: Sí.
0: Però Villalibre fa ahir el llançament en planxa per a tractar d'entrar dins de l'àrea.
1: No, siente el contacte i se cae al suelo.
2: I groga per

0: ese protagonismo que podría y creo que...
1: Atención a la volación, el chut, la parada de Julen, el chut de Ayocé, del Villarreal, que ha podido ser el 2-3.
0: Sí, Ayocé ahí la, ha sacado, el, ha armado el pie rápido, la pierna rápida y, bueno, buena intervención de Julen.
1: Con atacar el Villarreal en la corona de área, la pilota para Ayocé, pero no la controla B y eso... que el pase de Alberto Moleiro era molvo, rebucha la defensa del Racing, pero ya en dos acciones aillades.
2: Ojo, ojo.
1: Contra del Racing de Santander. Porta la pilota Íñigo Vicente. Per la esquerra, la abre un poquet més, pero no arribará. No. Será porta, pero al Villarreal, el jugador del Racing, no arriba. Sergio Canales. S'esvaïa la oportunidad de ataque y l'esglai per al Villarreal altra vegada.
2: Ese es el perill, que volcante per a buscar el tercer no te agarren en una de estas.
0: Eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar esas contras por parte del Racing. Bueno, ahora Íñigo iba muy solo y bueno, es lo que le ha faltado. Ahora, bueno, parece ser que va a poner más leña con Buchanan ahí en banda.
2: Se preparan los cambios.
1: Sí. Anem a veure quién serán las sustituciones de esta segunda mitad. Només una en la primera part, Manu Hernando. Pedro,
0: yo creo que
1: Felipe
0: Gerard va a entrar también. Vamos a ver.
1: Gustavo Puerta.
2: Quina entrada, tu, sí, mare meua, com ha anat ahí. Pablo Ramón amb tot.
1: Cap a Jose.
2: I a Jose s'ha escapat de miracle,
1: eh? Sí, sí. Al final ha sigut també Sergio Martínez que li ha inventat. Pues estan preparats per eixir al terreny de xoc amb el 7, el 17 i el 29. Anem a veure. I els jugadors del Villarreal. I no. Anem a la fulla de partit. Se'n va Moleiro. No, se'n va Comesaña. Semblava que era un
0: Gerard. Comesaña, Gerard.
1: Entra Gerard.
0: Macià en el centro del campo.
2: El xiquet.
1: Sí, sí. Macià entra per aquí, per paper. Anem a veure.
0: Moleiro.
1: Moleiro se'n va
0: Buchanan.
1: També. Val. Entra Buchanan.
2: Gerard, Buchanan y Macià entren, se'n van, Moleiro,
0: Comesaña
2: y falta sí, l'últim.
1: El últim, no, no sé per qui.
0: Micautache, a ver.
1: Anem a veure. Per què paper que llenó?
2: No, Micautache està.
1: No, pues anem a...
2: Ayocé.
1: I entra Macià amb el 26.
0: Bueno, jugador por jugador.
1: Sí, sí.
0: Gerard por Ayocé, Macià por Comesaña y Buchanan por Moleiro.
1: Y esa es la nueva disposición del Villarreal. Y anem a veure, que es el que pasa. Hombre. Ahora l'ataque del Racing de Santander sí que ha sigut una buena parada sí. De Luis Junior, jugada aïllada per la sí. Dreta del Racing después de una pérdida del conjunt groguet. Ha tingut clar, la pilota havia pegat en el sí. Defensa.
2: Està bé no confiant-se perquè sí, sí, ha sí. Fet ahí un retruc i una paràbola sí, sí. I anava dins. Bona sí, mà sí. De Luis Junior i córner.
0: Sí. Esa es su envergadura y el brazo largo le ha permitido llegar a ese balón.
1: Pues ahí estem, mirad el que le pasa en el córner. Rebutja Renato Veiga, de cap, la pilota altra vegada. A Íñigo Pérez, ataca el Racing desde la dreta. Pilota en la redida, filtrada ahora desde el área, el chut, moll. Y ahora sí que pot parar bé Luis Junior. Y comence en 4, 6, 8 minutos, Juan Luis Mora, a tindre molta importancia al aspecto físico. Lo que hace que estigui en el jugador después de toda la carga muscular. Y de
0: sí,
1: treball de pretemporada.
0: Y la tensión del primer partido, todo va pasando factura y vamos a ver, porque bueno, normalmente con esos 5 cambios puedes cambiar más o menos a la mitad del equipo. Y bueno, a ver si Gerard le da esa experiencia arriba y esa culminación que tiene Gerard. Y bueno, Buchanan por banda, ahora la coge Buchanan a ver si. Se intenta ese desequilibrio.
1: Ataca el Villarreal dins de l'àrea.
2: Massa individualista. Sí. N'hi ha que soltar-la abans.
1: La guerra pel seu compte.
2: N'hi ha que soltar-la molt abans, però molt abans.
1: I a veure què és el que aporta Buchanan, que és un home del que s'esperava en moltes coses després de vindre de la MLS i que té molta qualitat. Sí. Y que en el Mundial tampoco va a hacer
0: No, está claro. Bueno, este es un jugador, yo lo conocía de su época en Brujas. Sí. Y bueno, pero claro, la liga española es otra cosa a la liga.
1: Es diferente, exacto. Y anem a veure que yo le tengo molta fe a Gerard, ¿eh? Ahí.
0: Sí, Gerard ahora, pues eso, va a jugar sus 35 minutos y bueno, va a aportar esa experiencia y sobre todo, bueno, es un punta con gol.
1: Al servicio del Villarreal ya molts anys, amb la camiseta grogueta, un Gerard Moreno que ha eixit al terreny de joc en sustitució de AOC. A por destacar a este triple cambio en la primera finestra que gasta Íñigo Pérez. Ataca Pelmich, el Villarreal. La combinación que es buena. Gerard Moreno, qué bo. Pero el chut de Nicolás Pepe no pot. Porque rebúchame el pit.
2: Oh.
1: Julen y va a la contra. Villalibre demana falta. Diu l'àrbitre que no ni arres. Diu l'àrbitre que no ni arres.
2: Cree que
1: el
2: árbitro
1: de Foyt.
2: Agarra la matrícula, no sé si a Villalibre demanen, no sé què demana la revisió, si no és una acció de...
0: És Andrés.
1: Sí, sí.
2: És que Foiz tampoc agarra massa, el jugador va a terra molt ràpid.
1: És Carlos Romero.
2: Carlos Romero, sí, no és Foiz, és Carlos Romero. Pues... afortunadament...
0: Ese es el peligro, porque sí, ahora estaban dos contra uno. Entonces ese es el peligro, que tú te vuelcas para buscar ese gol y al final pues te quedas ahí, porque igual que no ha pitado, podía haber pitado, y último hombre...
1: Recordem que Carlos Macià, un dels tres canvis, és un 2008, té 17 anys només, nascut a ells i criat a la cantera grogueta, tant de primera al Roda com després el Villarreal. Y es un jugador en un futuro impresionante, Juanlu.
0: Sí, un mediocentro de calidad, de toque, bueno, también bueno, buen físico y bien en las disputas.
1: Aixina que Carlos Macià li acompaña en el doble pivot a Pape Gueye. Buchanan está por la esquerra, Nicolás Pepe por la dreta, Dalt, Mikel Tadze, Gerard Moreno, Ixes, l'ataque, Ixes, la disposición ofensiva del Villarreal. Y protesten cuando
2: continúen protestando.
0: Sí, la jugada anterior.
2: Y van a continuar protestando. Pues anem a aprofitar de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, buscant Carlos Urrutia al minut i resultat del nostre partit de la jornada.
1: Estem en el 61 de partit, 15 de la segona meitat. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Tornem al Sardinero, Carlos.
1: En el minut 17 de la segona meitat, no n'hi ha hagut gols. Des de la represa continua l'empat a 2 entre el Racing de Santander i el Villarreal, que ataca ara per la banda esquerra. Pilota que tractava de filtrar cap a Pape Gueye. Carlos Romero no ha pogut i li està protestant José Alberto López, l'entrenador del Racing, al quart àrbitre, i s'ha dut la targeta groga també. Jo no estic veient que siga un partit tan difícil de xiular, eh? Juanlu, no es tan complicado.
0: No, lo que pasa es que, bueno, cada uno barre hacia su terreno y ahora, pues, el entrenador del Racing, pues, pedía, pues, todo lo que yo conlleva. El último hombre, si hubiese sido falta, hubiese sido expulsión y, bueno, y a ver ahora...
1: Buchanan se ha lesionado. Y pose de gravedad, ella soles, en un mal control, se ha esbarat.
2: Está fuera del camp, continúa el choque.
1: Aixafant malament. Transició ràpida en atac del Racing de Santander. I quina cosa més estranya que ha fet Buchanan, a veure si se pot reincorporar o es queda fora.
0: Es que yo creo que se ha rebalado fuera del campo.
1: Estaríamos molt, però bé. Continua atacant, en estàtic i caminant.
0: Ja ha llegat.
1: El IR, sí, ja ha arribat. Agarra la moto i arriba ràpid a tirar una mà en defensa. Si no, estàs mort i no tens la cama penjant, tira cap arrere i ajuda en defensa.
2: Sí, perquè ara mateix les inferioritats, tot i que siguen un parell de minuts, anem a veure... S'esvara. Uh-huh. I se li queda ahí el genoll. Mira darrere.
1: Sí. Que podria fer mal,
2: pues perquè és jovenet i ha començat a córrer i anem a veure. Pareix que pot continuar, però efectivament està a punt de lesionar-se ella soles. Teyon Buchanan en aquesta acció en la qual s'ha esbarat. N'hi ha falta favorable al Villarreal i vaig a aprofitar. Estàvem pendents també de la pilota, correcte. Una comunicació que teníem pendents en eixe frontó de Vinalesa que ahir se va quedar a mitges per la tempesta. L'Open de frontó, el trofeu president de Diputació de València, la partida entre Pujol segon i Alandés davant Diego López i Adrián Benito amb Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada, Paco, com bé dius. Una jornada que se va quedar a mitges on van viure la partida de frontó femení amb victòria d'Anna i Mireia Badia i ara mateix s'acaba de presentar els jugadors. Pujol segon Jalandes representant a Vinalesa, un poble que està disfrutant del seu gran ídol, del seu gran esportista d'elit, i davant tindran a Adrián Benito i a Diego López, una parella que necessita avui guanyar per a igualar la victòria que tenen ja aconseguida Pujol i Jalandes en este grup B de l'Open de Fronto. En el cas de que guanyi Pujol i Jalandes classificaran a la final, en el cas de que guanyi Adrián i Diego ho tindrien pràcticament fet i només quedaria una partida el dimecres que ve al Xinet entre Diego i Adrián contra Pere Roc segon i Joaquim, que van ser derrotats en la primera jornada davant Pujol i Alandes. Aixina que ara mateix calfan dels jugadors, si no res, comença la partida i avui sí, hi ha un sol ben bonico per a poder gaudir d'esta partida, encara que passen calor, però després de la que es va passar ahir, esperem que acabe amb bon peu i gaudir així del millor frontó a Vinalesa.
2: Perfecte, pues després tornarem a Vinalesa en aquest frontó per a la partida. Un abraç, Matías.
4: Una abraçada.
2: Tornem a Santander.
1: On ataca el Villarreal, que empata 2 davant del Racing. Minut 20 de la segona meitat. Ho intentava per la dreta, no pot el Villarreal. Ara per l'esquerra, sembla que sí. A veure el baló de Buchanan darrere, però rebutja, talla la pilota, la defensa del Racing, que mitjançant Andrés Martín tracta d'organitzar la contra, però ho tapa
2: bé, Carlos Romero. Molt
1: sí,
2: bé,
1: sí.
2: Molt bé.
1: Aixina que d'un costat a un altre, Buchanan per a l'atac del Villarreal per l'esquerra, s'endinsa en el lateral dins de l'àrea i la pilota se'n va per la línia de fons.
2: Porteria.
1: Però es porta, demana Buchanan córner, però és servici de porteria.
2: Físicament crec que Juanlu que està poquet a poquet volcant el partit fins als seus interessos el Villarreal, eh?
0: Sí, bueno, yo creo que salvo esos momentos que ha tenido los goles el Racing, el partido es totalmente del Villarreal, totalmente controlado, pero con el peligro de que bueno, el volcarte, buscar un gol desesperado te puede generar esas contras peligrosas con uno para uno, dos para uno que hemos visto antes y te pueden acarrear peligro.
1: Ataca el Villarreal, que empata 2 i busca el tercer Nicolás Pepe com a extrem dret dins de l'àrea. Passada darrere, talla la defensa, sí, s'ha enganyat en el control. No ha pogut fer-ho bé, però la pilota va a la línia de contenció del Villarreal, que torna a atacar per la dreta novament. Ahí està Carlos Macià, cap a Gerard Moreno, este buscant Mourinho, que s'incorpora també a l'atac. Té que caragolejar, tira cap a la dreta i estic jo molt pendent també dels moviments que puga fer Gerard Moreno. Atenció al xut de Pepe para Julen,
2: que crec que ha estat
1: de les pilota solta, no sé què fer, bum, sí. Canonà.
2: I li frega en l'esquena un sí. Defensa. Diria que és la primera o la segona intervenció de Julen Aguirrezabala en la segona part, poquetes arribades moltes, però ocasions clares poques del Villarreal en el segon acte.
0: Sí, s'està volcando, però el que és culminar
2: finalitzar l'acció.
0: Dos acciones.
1: Torna la càrrega al Villarreal, el xut fora de Carlos Romero des de la frontal de l'àrea, un poquet escorat cap a l'esquerra, però se'n va per dalt de la porteria de Julen, el que era porter de València la setmana passada i perquè...
2: La setmana passada?
1: La temporada passada.
5: I que no va parar ni una.
2: Gens, eh?
5: Sí, tenim alguns comentaris sobre...

0: El partit que ens diuen Polit i companyia, esta és la segona vegada en la primera divisió que el Villarreal se'n va al descans 2-2 després d'haver començat perdent per 2-0. L'anterior vega fou a la 2007-2008 al Calderón davant l'Atlètic de Madrid i en aquell partit va acabar 3-4 per als de Pellegrini.
1: Me'n recorde aquell partit, eh? Sí,
0: no,
1: senyor.
0: Jo no dubtava que se'n recordaríeu sí. tots els que esteu així a la taula. Després ens diuen Pape i Pepe, els tipi zape groguets al rescat del submarí i després per últim ens diu la calidad, Javier Ruiz nos dice, la calidad se paga y es dineritos, el Villarreal los tiene.
1: Sí, el Villarreal te pasta para jugadores de ese perfil. Per ser, tenía modificaciones, Carlos Urrutia, en les files del Racing.
2: Se van Sergio Martínez y a ser Villalibre entren Zubiri y Maguette Gueye.
1: Pues anem a veure Villalibre, que ha treballat Juanlu molt, moltíssim, però ha estat pràcticament més preocupat de protestar que de... que generar acciones de perill.
3: Sí, bueno, es un jugador que basa todo su juego en esa potencia, en esa fuerza y bueno, en esa llegada al área. Lo que pasa es que claro, con el juego del Racing es un ir y venir, el más por velocidad que bueno, que Villalibre tampoco tiene esa velocidad para estar el partido yendo y viniendo.
2: Y así Zubiri, recordem que es un de los jugadores Nous l'ha cedit al Racing de Santander, l'Estat Rennes de França. Jugador molt jove, un 2005, de 21 anys, i internacional per la selecció sub-23 del Marroc. N'hi ha que estar sempre atents als jugadors marroquins, Juanlu, sí. Sempre. I tu i jo sabem de què ho parlem.
3: Sí, sí.
2: Pues Zubiri entra al terreny de joc en lloc de Villalibre i és la punta, la referència ara mateix de l'atac del Racing de Santander, que empata a 2 amb el Villarreal en este minut 25 de la segona meitat. Ataca Pepe per al Villarreal, pilota a punt de penal, no troba rematador, pilota per a Carlos Romero, tracta de caragolejar arrere Papa Buchanan. Uy. Rebuts al final de Pablo Ramón.
3: Carlos Romero está apareciendo mucho.
1: No, está, es el mejor del partido. Pero a mí, el más incisivo, el más activo en ataque, en defensa, está todo arreu.
2: Gerard Moreno ahora, tratando de hacer el sombrero. No le eixí, la pilota rebuchada será banda en ataque para el Conchun Groguet.
1: Y ni a gol. En segona divisió, Clara.
0: Tenim el tercer en la Lliga Hypermotion en esta jornada primera, en el partit entre l'Eibar i el Tenerife. Minut 74, Eibar 1, Tenerife 3.
1: Gol d'Ivan Chapela. Sí, sí, a 15 minuts del final el Tenerife, que acaba de pujar, pues ja no són sorpreses, eh? El Celta B va rascar ahir un empat, avui el Tenerife guanya... Pues la primera federació demostrant que nivell té i jugadors té i...
3: Sí, la primera federació...
1: Bueno, el Tenerife no és un equip de primera federació.
3: Sí, però any tras any se està convirtint en una categoria
1: cada
3: fuerte.
1: Cada temporada més potent.
3: Sí, i sí. Que yo creo que también desde la federación quieren potenciar en cuanto también a visibilidad y todo esto la primera red y creo que se está convirtiendo en una categoria buena, vistosa y sobre todo con jugadores que la temporada siguiente pueden estar perfectamente en primera división.
2: Groga per a Pape Gueye, per una patada innecessària i clara cap a Maguette Gueye, que també és Gueye, sí. Igual que ell de cognom. Els dos senegalesos. Apuntem la groga. Se la podia haver estalviat, eh? No feia falta pegar-li això aquí al xiquet. Però bueno... coses que fan a voltes els futbolistes. 27 de la segona meitat, 2-2 empaten en Racing i Villarreal. Els 4 gols en la primera meitat, ataca el Villarreal, s'enganya en el rebut. Renato Veiga, Sergio Canales, la trau cap a Íñigo Vicente per l'esquerra i la taconada d'Íñigo cap a Sergio. Ataca el conjunt cántabre, però rebutja la defensa del Villarreal. Tracta ara de muntar Mourinho... l'atac, però no és bona la seva passada per a Mica Utatxe. Recupera la pilota el Racing, pilota en profunditat cap al recent incorporat Yassir Zubiri, que ahí està lluitant amb Foyt, que rebutja en llarg. La pilota arriba a la línia de contenció del Racing, que torna a muntar disposició ofensiva. Ataca per l'esquerra, pilota cap a Maguette Gueye, que es gira, complicar-se un poquet la vida i té que buscar en curt a un company desmarcat.

0: Ara és Manu Hernando qui espera traure la pilota de la zona de perill del Racing de Santander. Abans, la repetició de la cabotada de Yacine Sabiri, que ha rebutjat Luis Junior a córner fa un parell de minuts. Ataca el Villarreal, ho intenta mitjançant Buchanan. Té que obrir cap a la banda, pressió de Gueye, el del Racing de Maguet, el xiquet jovenet que ja va quallar una molt bona temporada en segona divisió l'any passat amb la camiseta del conjunt càntabre. Circula la pilota després de recuperar-la el Villarreal, darrere cap al cercle central on està ara Renato Veiga jugant amb Foyt, intentant filtrar la pilota, però talla per al contracol el Racing de Santander. I així Sabiri, que obri cap a l'esquerra, on està ahí el recent incorporat Diego Díaz, una de les perles de la cantera càntabra, que juga amb Íñigo Vicente. Íñigo endinsa per la línia de fons, alerta la passada darrere a Renato Veiga, no, que talla Renato Veiga.
1: La falta.
0: La passada era cap a Sabiri, però era falta en atac al final, sí.
2: Yo creo que ahora ya están todos
1: están tiesos.
2: Con falta de gasolina. Falta de gasolina ya, primer partido.
1: Pero mira, bueno, Íñigo Vicente con guanya la línea de fons.
0: Sí, sí. I li guanya la partida a Carlos Macià, pobret.
1: S'avança molt bé Renato Veiga i és falta per darrere. I ahí és on l'àrbit para l'acció. Però ara ja és... Juan lo ha tombado Berta, ¿eh? Ara ja...
2: Sí, no, no. Yo creo que ahora es el Villarreal el que tiene que ir a por el partido. Ya, pues bueno, a conseguir... esos tres puntos, pero sin olvidar que bueno, que si te vuelcas y dejas descubierto el aspecto defensivo, te puede generar un disgusto, te puede traer un disgusto.
0: Empaten a dos y queden 5 minutos más l'afegit en Racing y Villarreal estrena en competición oficial a la banqueta del nuevo entrenador Íñigo Pérez, estrena de la temporada 26-27, que això és la primera jornada. Mou la pilota l'equip groguet, línia de defensa, però avançada dins del camp del Racing. No sé si el punt li podrà ser bo per al Racing, per a Villarreal, per suposar que no, després d'haver sigut tercer classificat en la temporada passada. Té més que l'obligació, el desig, de tractar almenys d'igualar i se registre, fer-ho millor en Copa del Rei i també, per suposat, evitar el paperot en la Champions de la temporada passada. Nou entrenador, però pràcticament mateixos jugadors. N'hi ha hagut retocs, n'hi ha hagut bons, i encara queden 15 dies per a que es tanque el mercat de fitxatges. Pot haver-ne novetats, sobretot eixides, però el plan B del Villarreal sempre està activat. Gerard Moreno, que pràcticament no ha tingut protagonisme, tractava d'arribar a la frontal de l'àrea, rebutja Maguet Gueye, que s'ha convertit en el líder, el més destacat des que ha entrat al terreny de joc, en la labor destructiva del Racing. Es tracta de muntar la contra. Talla Renato Veiga per al Villarreal, la pilota que no li arriba a Yacine Sabiri, i l'àrbitre, que aquí li ha assenyat groga, Mora?
2: Sí, ha sido en el envío a Mourinho. En el envío a
0: Mourinho.
1: A Mourinho, sí, per darrere.
0: Mourinho s'havia merescut la groga des de que estava fet el calçament.
2: És
0: sí.
2: que tiene Mourinho...
1: És que a banda és molt cantosa, la acció.
2: És que lo que tiene Mourinho es que abandona mucho la posición para ir en ataque. Sí, y él lo que tiene que priorizar es el aspecto defensivo, sí, antes que el aspecto...
0: Es que se creo que es extrem. Més.
2: No, porque bueno, ves a Carlos Romero en la otra banda y dice, tiene que ser fácil esto.
0: Pues no, no es tan sencillo. Últim canvi, precisament Mourinho se'n va per a que entre Freeman.
1: Jo crec que estava fundit i ha dit, pues mira, anem a fer l'últim esforç. Ja està per així Juanjo Rodríguez també monta per al partit, però del Levante Unió Esportiva, que comença dins de 8 minuts, però abans falta perillosa per al Racing,
0: que la trau per l'esquerra del seu atac. La pilota busca la frontal de l'àrea, però troba ara mateix com talla Freeman, però ni cautatge, que està un poquet desaparegut en esta segona meitat. No pot controlar la pilota, se li escapa a l'altura de les banquetes entre
2: Íñigo. Bueno, ahora se ha visto que,
0: ya, bueno, ya no va més.
2: Que el Racing da por bueno el resultado, sí, el entrenador les está diciendo tranquilidad, que dejen el balón, arañar esos minutos al crono. Y bueno, yo creo que este resultado para el Racing es muy bueno.
0: Y que es veritat. Un Racing que intenta ara tindre allunyada la pilota dels seus dominis.
1: Però pressiona dalt, eh? Per a ser una acció que està a 20 metres de l'àrea del Villarreal, fixa't, tenen a 6 tios pressionant la eixida de pilota des de la treta de banda.
2: Sí, evidentemente ellos el plan de partido lo tienen de principio a fin, y cuando ven que pueden apretar en un saque de banda, un balón parado, pues bueno, van con los hombres arriba y sobre todo muestran esa intensidad.
0: Recupera en el mig del camp el Racing, però per la pilota, baló per al Villarreal, tracta d'armar la contra des de la dreta, on està Micautache, mirant a vore. Que és el que faig.
1: Que bé.
0: Darrere. Canvia cap a l'esquerra. Carlos Romero la rep. Li pressionen, però es pot girar, pot controlar i donar una bona pilota cap a Buchanan. Des de l'esquerra tractarà de centrar. La pilota a punt de penal. No li arriba Gerard Moreno. I la controla més que la rebutja. Al final, per al conjunt del Racing.
2: Carlos Romero, omnipresente. Sí.
0: Està el millor de partit.
2: Arriba, abajo, roba balón, llega... La verdad que bueno, el
0: si no estigueren
1: indiscutible
0: Grimaldo y Gurella sería el lateral izquierdo de la selección española, sí. Sens dubte.
2: El despliegue físico que ha tenido.
0: Ataca el Villarreal, atención a la pilota. El rebus no le ha caigut a Buchanan, le ha caigut a Gustavo Puerta. Tracta de armar la contra.
2: Ese es el peligro.
0: El Villarreal is quasi cap al cercle central. Luis Junior, el porter, per a donar-li la curteta i senzilla a Pape Gueye. Ey, buscant a Gerard Moreno, que obri altra vegada l'omnipresente Carlos Romero. La pilota filtrada no arriba tampoc Ilias Akhomach a controlar el baló, però pot recuperar en atac ara Micautache per al Villarreal. Rebutja com pot Jorge Salinas, lateral esquerre del Racing de Santander, la pilota al costat de la banqueta.
1: Han donat només 3 minuts del,
0: sí,
1: que també l'àrbitre està
0: minut 90.
1: Oi.
0: Hasta el 93. Uf. Pilota llarga per a Maquet Gueye. Ataca el Racing a la contra. Se tracta d'armar, xuta, però Renato Veiga ha estat ràpid, es creua i rebutja. Falta d'atac al final, de desesperació de Maquet Gueye per al Racing. Pilota per al Villarreal.
1: Pues afortunadament no ha vist el seu company desdoblant-se pel costat esquerrà, perquè era un 2-1 claríssim. Sí. I Maquet Gueye ja ha estat pel·li egoista.
0: Està jugant el Villarreal, empat a 2, ja temps d'afegit, minut 90, buscant el 91 i buscant el gol de la victòria, que pot vindre en esta acció. Atenció a la pilota, s'emboquen per davant al davanter del Villarreal, demana penal, no xiula res l'àrbitre, no, demana
1: mans,
0: falta en atac.
1: Xiula mans.
0: Diu que res.
2: Ha esperado
0: Micautache que volía, pero
2: ha esperado el golpe y el empujón por detrás y bueno, al final
1: ha estat ahí... No, sí. És una empenta de Facu González, sí, per darrere, sí, però és que és
0: no
1: més gran
0: res,
1: que ell.
0: Sí.
1: No li fa res.
0: El
1: no li fa res.
0: Cos,
1: no n'hi ha res. El que deia abans ja està per ací, Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: L'estiu bé, no?
3: Bé,
1: tu sempre bé.
3: Encara queda, no?
1: Bueno,
3: acabem ja.
1: És que ja, quan ha començat la lliga, ja, per a mi l'estiu ja ha terminat. Però bueno, ara sí que parlem del llevant, però bueno, de la recta final del Villarreal, estàs molt atent a ser al partit, el Racing dona molta guerra, eh?
3: Sí, y yo creo que sobre todo en la primera parte el Villarreal ha preso el partido un poquito a ritmo de samba, ¿no? No. Creo que hoy día Juan Luis l'ha sentit també en el aspecte de que avui en dia per qualitat no li guanyes a ningú, sinó ja fiques a contribució.
1: Hi ha que correr també.
3: L'esforç, el treball, el sacrifici, tot això, és difícil guanyar un partit.
1: Últim minut, Carlos.
0: Estem en el 47 i 12 segons de partit i el partit s'aniria fins al 48. Mig minut, falta ara en defensa del Villarreal,
1: Carlos Romero,
0: de Carlos Romero,
1: que també ha fet
0: groga,
1: unes quantes,
0: sí, sí, sí,
1: i que s'emporta el premi
0: de la groga, però que no remugue, que no passa res, que té gent de la groga, però abans li havia empentat,
1: que
0: és veritat,
1: prèvia.
0: Sí, Andrés Martín. Bé, doncs pues, 15 segons queden. Queda una per al Racing, o ninguna, una per al Villarreal, o cap tampoc. Perquè estem a punt d'arribar al 93. N'hi ha hagut 3 d'afegit, ataca el Racing per la dreta, ull a la pilota d'Akhomach, retalla dins de l'àrea, la pilota abans, rebutja. La defensa del Villarreal con pot, ho fa Carlos Macià. Ja hem arribat al 93. Ja, l'àrbitre diu que fins ací arribar l'arribar. Final del partit. Repart de punts l'estrena lliguera dels groguets. Racing de Santander 2, Villarreal 2.
1: Al cap i a la fi, empat

0: del Villarreal en la seva visita al Camps Esports del Sardinero i estan a punt de votar ja els protagonistes en el RCD Stadium. Hem de fer ràpidament el resum. Juan Luis Mora, ¿en qui te quedes d'este empat del conjunt groguet?
1: Bueno, yo creo que en cuanto a Racing de Santander, un equipo que ha competido muy bien, recién ascendido, sabe que bueno, que esa falta de calidad la tiene que suplir con ese sacrificio, con ese esfuerzo dentro del campo, del terreno de juego. El Villarreal ha empezado controlando muy bien, yo creo que ha asumido que el papel era de protagonista, creo que le ha faltado ambición y el competir cuando se ha dado cuenta de que hay que correr y hay que sacrificarse para ganar los partidos, es cuando bueno, ha conseguido el empate, pero luego ha vuelto a bajar un poquito más y al final buen resultado para el Racing, no tan bueno para el Villarreal.
0: MVP del partido, Carlos Romero.
1: Sí, la verdad.
0: No Carlos, ha hecho un gol, no ha hecho red, Carlos pero Romero, el mejor del partido.
1: Carlos Romero ni presente, arriba, abajo, despliegue físico donde los haya y la verdad que bueno, un portento de físico.
0: Carlos Sorrutia, el árbitro ve regular malo, desastros.
2: Normalet, tampoco es que la haya liado más aparte.
0: Normalet. El Villarreal, normalet. En este empate que se queda en mitad taula, només un puntet en el que portem de Lliga, només una jornada. Setmana que ve Atleti de Madrid-Villarreal, que serà en principi el diumenge 23 a les 5 de la vesprada en el Metropolitano. Com sempre, un plaer, un abraç, Carlos.
2: Gràcies, adeu.
0: Un abraç, Juanlu.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: I ja sabeu, com sempre, el partit de la jornada en un dia com avui, el Villarreal, que està protagonista en la sintonia del punt a punt de la mà de Indústries Vijusa, higiene industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Les 7 en punt de la vesprada, una banca nostra propera i amb els teus mateixos valors. Amb Caixa Popular, alineacions d'este Espanyol llevant, Manolo.
4: De la primera jornada de Lliga, la calça al teló per al conjunt granota, Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Nacho Pérez, Dela, Aissa Mandi i Manu Sánchez. El doble pivot per a Oriol Rey i Olasagasti. A la dreta, Víctor García. A la esquerra, Paco Cortés. En la mitja punta, Carlos Álvarez. Dalt estarà Iván Romero. Per part del conjunt local que entrena Manolo González, Marco Dimitrovic en porteria. Defensa de 4, Lilali per la dreta, Hinojo per l'esquerra, Riadiel i Unai Núñez seran els centrals. Doble pivot, Urco Edu Expósito, dreta Calatrava, esquerra Charlie Dolan, en la punta de l'atac, Roberto Fernández i Javi Hernández.
0: Anem a aprofitar que n'hi ha minut de silenci ara mateix en el RCD Stadium. En segona divisió ha finalitzat el Eibar 1, Tenerife 3. També hem de comentar que acaba de començar el Burgos 0, Córdoba 0. També el Girona 0, Leganés 0 amb Arnau Martínez. Objectiu del València, que està jugant com a titular. I tenim, mira, l'MVP del partit, a Carlos Romero, protagonista del Villarreal. Ja ha parlat amb els companys de la zona, a veure si podem escoltar-lo ràpidament. Carlos Romero. So hold my hand, I walk with you, my dear. Ahí el tenim, sí señor. Vinga. Pues no podem escoltar a Carlos Romero. Recordem que en segona divisió Las Palmas Albacete serà a les 9 i mitja de la nit i que l'últim partit de primera divisió s'enceta ja, d'ací a 30 segones en el RCD Stadium. No podem escoltar a Carlos Romero. No passa res, no n'hi ha manera. Me volia preguntar-te, Juanjo, per un llevant que estava avui minvadíssim en un fum de problemes per a inscriure futbolistes i que finalment almenys pot presentar un 11 de garanties, això sí, en dos xiquets.
5: Bueno, sí, és consustancial en la primera jornada que ocorrisquen aquestes coses, perquè els planters no estan definits del tot i ja fins que se tanque el plaç d'inscripció sempre hi ha dubtes, sempre hi ha ausències i sobretot jo diria que certa desorientació, perquè com dic, no estan del tot conformades els planters.
0: Sí, en el cas de la jornada d'avui, Mandi, Karim Tundé, Manu Sánchez i Enzo Bardelli que han estat inscrits, ahir ho va fer Mati Ryan, 5 fitxes noves que han entrat en la Lliga i una que se'n va, o se n'anirà, que és Kervin Arriaga, que se'n va al futbol grec.
5: Sí, és, ja dic que estem en una fase de la temporada que se donen aquestes circumstàncies contínuament. Ara hi ha un trasiego gran de jugadors que van i venen i fins que no s'acabi el plaç, el període d'inscripció, anem a estar cada jornada parlant d'aquestes coses.
0: Sí, de cara sobretot a la recta final, recordem el mercat que se tanca el 1 de setembre a les 11:59 minuts de la nit. Tot preparat en el RCD Stadium, l'Espanyol i el Levante Unió Esportiva, el conjunt granota que comença la temporada 26-27, Manolo.
4: I que serà Ibar Romero qui tocarà la primera pilota ja està des del cercle central, esperant l'ordre del àrbitre del partit. Ja ha començat el partit, ja roda la pilota, ja ha arrencat la lliga per a Levante Unió Esportiva. El primer valor que toca és Amandi, el jugarà a l'esquerra per a Manu Sánchez. Manu que fa el retall, l'home cedit per segona volta del Celta de Vigo cap al conjunt granota, l'11 de Luis Castro que ja està jugant en canxa de l'Espanyol. Pilota per a Oriol Rey que desplaçarà a la seua dreta per a Nacho Fernández. Nacho Fernández per a Víctor García. Víctor García, banda dreta, ve a recolzar Oriol Rey a la curta, ficat ahí el peu, era concretament Javi Hernández, la pilota que se n'ha anat al lateral. Pilota per al Llevant, que ja la posa en moviment, intenta baixar-la, era Iván Romero, no ha pogut. Perd Iván Romero y es el Español, mitjançant el Expósito, que l'envia llarga sobre la carrera d'Omar Edali, que no arribarà. El valor se perd, serà lateral, a punt d'arribar al primer minut de joc de la 26-27 per al Levante Unió Esportiva, amb 0-0 en el marcador, en el Estadi de Cornellà, davant l'Espanyol.
0: Hi ha un comentari també que feien fa un instant, Juanjo, al respecte de Jeremy Toljan, jugador alemà que ha estat en el radar del València aquest estiu. Jeremy Toljan avui sentat en la banqueta per Nacho Pérez, el xiquet que avui és titular en la dreta, i li dona confiança a Luis Castro, als canterans.
5: Sí, i a més que fa bé, sempre que no signifique un debilitament de l'equip. De totes formes, en aquestes jornades inicials, concretament està la primera, és que pràcticament no hi ha referències. No te pots basar en res per a fer qualsevol anàlisi.
0: Bueno, l'Espanyol ha mantès el bloc, eh?
5: Sí.
0: Més enllà de Calatrava titular, ojo.
4: Atenció a la pilota per Javi Hernández, que ha servit des de l'àrea. La tria Issa Mandí, el retruc que li cau a Dolan, que xuta. El balón queda bloquejat, tercer xut, el trau, en este cas, de la... La pilota la torna a recuperar i a reiniciar la jugada a l'Espanyol. Des de la posició de Riedel, juga al centre per a Unai Núñez. Unai Núñez, que contacta amb Edu Espósito, i està Murco, novament Edu Espósito, obriguem, buscant la passada entre línies, el retruc cap a dins de Calatrava, el retruc cap a dins de Calatrava, que l'envia a Edu Espósito, que buscava l'Hilal, la pilota massa llarga, se n'anirà al lateral, molt a prop del cantó en defensa per part del Levante Unió Esportiva.
0: És el que deia, Calatrava, fitxatge també de Campanetes per a l'Espanyol. Banja, que és este central que acaben de firmar del Zenit, cedit i que va ser inscrit ahir, però que avui està en la banqueta, no és titular. L'Espanyol que manté el bloc, això sí, l'objectiu, Manolo González va dir, no patir enguany, tant com la temporada passada.
5: Jo crec que va patir i... Parlàveu durant el partit del Villarreal en quant a que sí que és una baixa a tindre en consideració la de Carlos Romero.
0: Sí.
5: I a més, Carlos Romero aprofita l'ocasió per a dir-ho, que és un jugador que al Villarreal, a part de tot, per les seues característiques, li té que vindre molt bé.
0: Avui ha estat el millor, però de llarg,
5: sí, però,
0: respecte a...
5: Però és que és un jugador, no sols tens que firmar jugadors que t'aprofiten, naturalment, però és que hi ha alguns jugadors que són exclusius per a aquest equip.
0: Sí.
5: En aquest cas... Romero jo crec que encaixa plenament dins de la filosofia del...
0: Ara és Hinojo, xiquet de la cantera, el que juga per aquest costat. A la càrrega l'Espanyol.
4: Des de la línia de centrals que ha eixit Riedel, jugant la pilota, l'havia deixat per a Dolan, que no havia servit bé per al seu company, per a Jai Martínez, que ha anat a terra, diu l'àrbitre que no, o diu Carlos Álvarez que no ha fet falta, opina el contrari, en este cas...
0: Sí, la
4: tant l'Espanyol com l'àrbitre.
0: I en el cas també de Carlos Álvarez, un altre nom de mercat. Resten 15 dies per davant i anem a veure què passa en el jugador sevillà que enfoca la seva última temporada de contracte en el Llevant. Falta molt perillosa

0: del punt de penal. Roberto Ay no erra. Pega la sabatada, pilota s'estavella en el pal i entra dins. No s'ha complit encara el minut 5 de joc de la primera part. S'avança l'Espanyol. Espanyol 1, el gol de Roberto, llevant 0.
1: En la primera que ha tingut el conjunte perico i efectivament Roberto Fernández aprofitant una pilota parada a Juanjo que demostra que ara mateix defensivament el Levante almenys no estava activat en esta acció puntual.
2: No estava...
1: No és fora de joc, per cert.
2: No pareix.
1: A banda, se queda en segona sí. Instància, és Oriol el que crec que la frega. Demanen possible mans, a veure si algú l'ha tocat, però bueno, també té molta sort, eh?
2: El rebuig li cau perfectament a Roberto i marca...
1: Ui, li pega el pal també, sí, està a punt de fallar-la.
2: Apurat possiblement massa. Perillosíssim marcar tan pronte, condiciona molt el partit, un gol en el minut 5 pràcticament. Anem
0: de
2: a veure...
0: moment no es trau de centre, eh?
2: Anem a veure que ja...
0: De moment, nostre de centre, alguna cosa li estan dient sí. A Carlos Muñiz, a l'Aragonès que dirigís el partit. Estan els jugadors sí posats en el centre, però de moment no dona... Jo crec que és possible que pogués assenyalar la mà, eh?
1: La mà.
0: En teoria s'ajuda en la mà, no. Però diu l'àrbitre que finalment el gol puja al marcador, ja treu de centre el Llevant. Espanyol 1... Llevant 0. Pilota per a Manu Sánchez darrere. Per a Aïssa Mandí, que serveix el seu porter a Matt Ryan. Algo forçat. Toca Ryan a l'esquerra per a Nacho Pérez. Perdó, a la dreta per a Nacho Pérez. Nacho Pérez, que la enviava per la banda, intenta recuperar-la a l'Espanyol. La toca, en este cas, era Olaza. No ha pogut fer-se la mitja pilota. Serà Hinojo, el jove jugador de l'Espanyol. Altre que ve des de baix. Qui traurà la pilota des del lateral. Cara de Pomes Agres, que seria quedat a Luis Castro, al portuguès. Veiem com el seu equip ja al minut 5 ha encaixat el primer. A l'òpera l'Espanyol. Urco jugant per a Riedel. Riedel que toca darrere per Unai Núñez. Unai Núñez amb pilota, frena, juga en paral·lel per a Riedel. Bota la pressió. Ahí era Ivan Romero. I no s'ha complicat la vida Riedel per a jugar sobre el seu porter, Marco Dimitrovic. Rex Deibar i Sevilla, que la posa en canxa del Llevant. L'havia tocat Mandí, intenta baixar-la. Ivan Romero en la banda, la tocarà darrere. Ha topetat la pilota en cala. Serà la l'òpera, el Llevant. A l'alçada, no, la va assenyalar a mans. A l'alçada de la banqueta. Que ocupa, en este cas, Luis Castro. Pilota per Adela. Adela al capi. Que frena, que xafa, que toca, buscant. Aïssa Mandí, algerià, amb pilota. Adela Mandí, jugant en darrere sobre el seu porter. Matt Ryan, que ha rebut en el punt de penal, que ja toca per Adela. Demana tranquil·litat, Aïssa Mandí, Adela amb la pilota, valor per a Mandí. A prop de... A prop de... El punt de penal s'ha fet una autopassada de taló per anar-se'n de la pressió del rival. Li ha eixit bé, però el perill ha sigut màxim. Puntejant a la mort. Ahí se mantén aquesta jugada. Baló per a Paco Cortés, que toca al darrere. Per a Matt Ryan, que és de l'àrea. Per a jugar en curt, per a Adela. Adela amb la pilota. El capità del Levante Unió Esportiva li va pegar. Colpeig en llarg. Buscant, en este cas, l'arribada del davanter. Rebuta la defensa de l'Espanyol. El baló que li cau a Urco. Que gira i toca darrere. En línia de defensa per a Riedel. La pressió d'Ivan Romero. Riedel, que l'envia llarga. El cos a cos ahí, bloquejaba a Aïssa Mandí, a Roberto Fernández, el autor del gol. Y ya la té Adela, jugant per a Aïssa Mandí. Mandí amb pilota, xafa el baló, intenta eixir, continua Mandí, fa la senya, per a Pau Cortés, que agarrarà banda. Ahí anava la pilota, possiblement Manu Sánchez, que era per a qui demà aixer baló, era massa llarga, serà baló. Per a l'Espanyol.
1: Per a construir des de darrere li costa a Juanjo un poquet
2: sí,
1: més al Llevant ara.
2: No connecta el Llevant, no agarra una dinàmica de xoc. Ara mateix l'Espanyol sempre produeix un efecte miraculós els gols. I a partir d'ahir ja he dit que marcar pronte és un problema.

0: Un problema molt gran perquè mentre el marcador està equilibrat veus possibilitats en la mesura que varia el marcador, pues t'afecta sempre.
1: Tenim gol en segona divisió, Clara.
2: Anota el primer del partit el Córdoba, marca Diarra, minut 12, Burgos 0, Córdoba 1.
1: Anotem a Yusuf Diarra el gol i aprofite per a preguntar-te per natació.
2: Sí, ens anem fins a la piscina perquè tenim una gran notícia per a la natació espanyola i també per a l'esport d'èlit. Hugo González ha aconseguit la medalla de plata en els 200 metres estils del Campionat d'Europa Aquàtic de París 2026 i ho ha fet a més amb una actuació espectacular perquè ha parat el cronòmetre en 1 minut 54 segons i 44 centèsimes i marca així un nou rècord d'Espanya.
1: Perfecte, pues tornem al RC Estadio, Manolo.
3: Era en este cas Riedel que hauria a la dreta en atac per a l'Espanyol, per a Eri Lali, este nou moment per a Riedel darrere per a Unai Núñez, últim home, l'eix de l'Eti Bilbao de Celta, de Venècia i de València, pilota per a Riedel, la intentava jugar per dins, havia tallat Pau Cortés, el valor per a Oriol Rey amb la pilota, el valor que cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha falta, ara l'entrada de Manu Sánchez diu l'àrbitre que tampoc. Ja infracció, s'adorm Oriol Rey, el valor recupera l'Espanyol a la banda, endarrerixa Hilari per a començar darrere amb Riedel i esta amb Unai Núñez. Demana Hinojo, però la pilota va, en este cas, per a Edu Expósito, manejant des del cercle central, jugant també el lateral esquerre amb Hinojo. No té clar com així de la pressió dels homes del Llevant, ja toca darrere per a Unai Núñez, que l'envia en llarg a la banda, on per ahí entrava Charlie Dolan, però perfectament Nacho Fernández, que ha tallat ixe baló i l'envia per a Aïssa Mandí, l'algerià, un dels fitxatges del Llevant Unió Esportiva aquest estiu, que toca darrere per a Ryan per a Dela en pilota, la intenta treure la jugada, bota una línia de pressió amb una passada llarga per a Carlos Álvarez, que obri per l'esquerra per a Manu Sánchez, intentarà anar-se Manu Sánchez d'Urco, que posava el peu, s'endú la pilota, furta l'Espanyol en la contra de l'equip perico, que ja guanya 1-0, 12 de la primera, la pilota per dins, no arribava ningú de l'Espanyol, l'ha deixat passar de la pilota que ha arribat a Matt Ryan, que ha tret ràpidament amb la mà, la pilota en este cas era per a Olasa, que ja juga per a Manu Sánchez i este per a Aïssa Mandí, jugant els defenses del Llevant, 12 de la primera, contant-li el punt a punt de Bon Ràdio, 1-0.
0: És que, a veure, el Llevant té una dependència total fonamentalment de dos jugadors, en la meva opinió, Carlos Álvarez i Oriol Rey. A partir de que estos dos no agarren un poquet la manivela del control del xoc i de, sobretot del xoc del Llevant, pues el Llevant li va faltar sempre algo. Fútbol, concretament.
3: Baló per a Aïssa Mandí, que corre metres i a través de la cancha de l'Espanyol. Continua Mandí, intenta fer una passada interior a Ivan Romero. Era molt bona la idea, era dolenta l'execució perquè la pilota anava massa ràpida i no ha pogut controlar Ivan Romero. Pilota per a Edu Expósito. Gira i toca d'esquenes. Baló per a Riedel. Riedel per aquí, deixa passar Unai Núñez. La pilota a l'esquerra per a Hinojo, que torna a trobar Edu Expósito. Edu Expósito amb la pilota, jugant per a Riedel. Riedel amb el baló. Per a Hinojo, lateral esquerre, l'home que suplís a Carlos Álvarez, que ara està en el Villarreal, que ha tornat al Villarreal, per millor dir. El baló d'Hinojo no ha pogut trobar destinatari, no ha pogut trobar Charlie Dolan. El baló que se'n va al lateral. I ha tret el Llevant, baló per a... que ha arribat fins a Matt Ryan, que ha jugat per a Aïssa Mandí, este per a Manu Sánchez. Manu Sánchez novament, Aïssa Mandí. Mandí en pilota. Assenyala amb el seu braç dret. Xafa. I la juga darrere davant la pressió de Roberto Sánchez. Per a Matt Ryan. Ryan en pilota per a Dela. Al centre per a Oriol Rey, que juga de primeres. En la banda, pilota per a Nacho Fernández. Ja en canxa de l'Espanyol. Nacho Fernández, que deixa per a Víctor García. Víctor des de la dreta, tocando novament per a Nacho Fernández. Este juga per a Dela. I Dela ho farà per a Aïssa Mandí. Lina que dividix els dos terrenys de joc. Jugant Llevant, baló a l'esquerra per a Manu Sánchez. Manu Sánchez ho intenta amb Carlos Álvarez, que intentava jugar amb Pau Cortés. Va a terra el jugador de l'Espanyol després que perquè era Pau Cortés. I ha forçat la fora de banda. Serà baló per a l'Espanyol.
1: Aprofite per a demanar el minut i resultat en el RCD Stadium.
3: Estem en el 15 de la primera, des del el 4. Val el gol de Roberto Fernández, Espanyol 1, Llevant 0.
1: I teníem pendent la partida en el frontó de Vinalesa, Matías Oliver en el trofeu president de la Diputació de València.
4: No, ara mateix va guanyar en Puigol el segon dia l'Andes 24-21 davant Diego i Adrià en una partida molt igualada on en un principi s'han fet una diferència de més 3 tantejos en favor dels blaus. No ha sigut fins al 22-18 que hem tornat a veure una diferència gran perquè hi ha un intercanvi total en el domini del marcador ara mateix. Torna a ampliar-se aquesta diferència a 4-25 per a Puigol el segon i a l'Andes 21 per a Diego i Adrià. És la segona vegada que s'arriba a una diferència de 4 tantejos, que això vol dir que hi ha molta igualtat en aquesta partida.
1: Molta igualtat en el frontó de Vinalesa. Gràcies, Matías. Tornarem després per a aquest Open de frontó, trofeu president de la Diputació de València. Tornem a Barcelona, Manolo.
3: On juga l'Espanyol, intentant eixir a la contra. Era Roberto Fernández, qui no ha pogut eixir de la pressió d'Oriol Rey, que ja ha recuperat, en este cas, per a Manu Sánchez. Manu amb pilota, jugant, en este cas, el jugador cedit per el Salta, que toca al darrere per a Issa Mandí, línia que divideix els dos terrenys de joc. I en canxa pròpia, jugant Mandí, anava a jugar per dins. No s'ha atrevit i s'ha recolzat en el seu porter, en Matt Ryan, que ja juga per Adela, Adela que la juga en llarg, buscant Víctor García, el baló molt forçat, la pot salvar Víctor García, diu l'àrbitre que sí, que valia la pilota, també ho ha assenyalat l'assistent, ha rebutjat a l'Hilal, i per tant, ixe baló, el Hilal, perdó, i per tant, ixe baló se n'ha anat al lateral. Banda per al Llevant, en atac. Ahí veiem els dos místers. A Manolo González i a Luis Castro. Baló de Pau Cortés per a Manu Sánchez. Intenta buscar lloc per a la sentada. No la té, la toca darrere per a Pau Cortés. Si s'atreveix a clavar, la dispara Pau Cortés. La trau Unai Núñez, el baló, que no ha estat ben rebutjat. Cau dins de l'àrea. Ara, en l'ajuda defensiva al cap d'Urco, que ha rebutjat ixa pilota. Ahí se m'han dit que de primer es posava la pilota per a de rebutjar ixe baló que arribava cap a la davantera de l'Espanyol. Pajo Cortés, que posa el peu sobre l'arribada en la defensa de Cala, en l'ajuda defensiva de Cala, serà lateral per al Llevant.
1: Està Juanjo equilibrant-se lleugerament, més incisiu el Llevant, sobretot per bandes. Ara, generar perill en un quart d'hora i un poquet més, res
0: no,
1: de res, eh?
0: Res, i molt descontrolat el partit, moltes faltes de precisió, molta falta de control, tant per el Llevant com per l'Espanyol. L'únic positiu, en este cas per a l'Espanyol, és el gol. A partir d'ahí, ni qualsevol el gol és conseqüència de, ha sigut conseqüència d'un bon joc.
1: A veure la treta de banda.
3: A veure, que serà Manu Sánchez des de la banda a posar aquesta pilota que va a la xicoteta, el baló que hi rebutjat, diu l'àrbitre que no és treta de cantó, assenyala la porta, queda dolguent-se en terra, crec que és Ivan Romero, en el bot, amb Charlie, perdó, amb Riedel.
1: Parecía sí. Córner o un...
3: Bueno, córner no es. El baló, el que se dolía era Issa Mandí.
1: Se peguen ahí en el cap.
3: Han topetat cap contra cap, però sí que ha sigut Mandí que havia tocat la pilota, se la treta de porta per a l'Espanyol. En este cas, veiem Marco Dimitrovic. De moment no ha tingut que intervindre. Trau llarg, buscant els seus davanters. Ha tocat Roberto Fernández, però no ha trobat destinatari aquesta pilota prolongada del cap. Ja la té novament el conjunt del Llevant. Baló per Adela. Ha tocat per a Nacho Pérez. Juga novament per Adela. Adela en pilota davant la pressió de Roberto Fernández. El perseguís. Adela que gira i toca al suporter, a Matt Ryan, que juga en curt. A Maïsa Mandí. Esta a l'esquerra per a Manu Sánchez. Va Manu, frena, toca per a Mandí. Mandí, la pressió de Roberto Fernández, juga novament per a Matt Ryan. Ryan novament per a Adela. De moment transcorre i deixa parcel·la el joc entre els dos centrals i el porter de Llevant. No la perden, tampoc guanyen metes. Baló a l'esquerra per a Manu Sánchez se clava en cancha de l'Espanyol, juga per a Pau Cortés, que descarrega per a Carlos Álvarez. Este novament per a Manu Sánchez, este per a Pau Cortés, com a extrem Paco, fa el retall molt bo, la situa dins de l'àrea, llàstima! Ha agafat a contrapeu a Carlos Álvarez, que ara intentava recuperar aquesta pilota,

0: Baló que ha jugat el Hilal i baló al centre. Pilota per a Charlie Dolan. A París per a la contra de l'Espanyol. Envia llarga. Ha rebutjat com ha pogut Oriol Rey en tasques defensives. Arriba perfecte Ivan Romero. Li lleva la pilota a Cala i el baló ja, ja el té novament llevant Unió Esportiva. Jugant, en este cas, Olaza. Obriguent per aquí, per a Nacho Pérez. Frena Nacho Pérez. Jugada darrere. Adela. I de la pela Mandí. Mandí amb la pilota. Frena Mandí. Juga per a Ryan Yeste, novament per a Adela.
1: Molta igualtat. El partit està nivellat.
2: Sí, aportes el pes. Ara ja és un poc diferent. Ha connectat també Carlos Álvarez i Paco Cortés, que sí, són dos els jugadors que més bon peu tenen.
1: És una de les solucions possibles per al Llevant.
2: Este era el partit que esperàvem si lleves els primers 5 minuts. Sí. En el gol encaixat.
0: La pilota per a Manu Sánchez. En la part esquerra encara canxa pròpia. Juga per a Carlos Álvarez. Li botava mal la pilota, ha pogut controlar-la. Juga novament per a Manu Sánchez, que se clava per dins, però juga per a Mandí, que demana calma i tranquil·litat. 21 de la primera. 1-0 en el marcador, des del minut 5 guanya l'Espanyol, el gol de Roberto Fernández. Pilota per a Carlos Álvarez, Alba Carlitos, la juga al centre, per a Iván Romero, intentarà jugar d'esquerra en el bas terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, continua aguantant les tarascalles del defensa de l'Espanyol, diu l'àrbitre que val tot, jugava en este cas de la toca per a Nacho Fernández, Nacho per a Víctor Romero, per a Víctor García, perdó, Víctor García, que juga per a Oriol Rey, Oriol Rey amb la pilota, jugarà a Maixa Mandí per la cantada, de seguretat, el cercle central ja en canxa de l'Espanyol, Mandí, per a Nacho Pérez, juga per a Pago Cortés, part esquerra de l'atac del Llevant, Pago Cortés que endarrerí sobre Manu Sánchez, Manu Sánchez per a Aïssa Mandí, ven a ferir-se Olaza i Oriol Rey, minut 21 i aplaudiments en la canxa de l'Espanyol, recordant al capità Dani Jarque, pilota per a Dela, que juga pel centre per a Oriol Rey, Oriol Rey que jugava, no hi havia ningú, esperava Olaza que estiguera en la dreta, Víctor García o Nacho Fernández. Era massa curta per a Víctor, per a Nacho Fernández. Era massa llarga per a Víctor García. Pilota al lateral, baló per a l'Espanyol.
2: I n'hi ha gol en segona divisió. Empat en el plantío.
3: Empata Àlex Forés per al Burgos. Minut 24, Burgos 1, Córdoba 1.
2: Exjugador del Llevant Esportiva, exjugador del Villarreal i que ara mateix en el Burgos, en esta primera jornada, acaba de fer el gol de l'empat per al seu equip. D'este Ecuador de la primera part, Juanjo, l'Espanyol una vegada ja té el premi del gol, s'ha retirat a quartells, ha tirat cap enrere
1: a conservar-lo
2: i a agarrar una contra
1: l'obtingut, i jo diria que el partit reunís les característiques d'una primera jornada. No atenció ara,
0: i no, ojo, en la pilota interior buscava Roberto Fernández, tancava Dela, el balón arribat fàcil a les mans de Matt Ryan.
1: Es nota que
2: el ritme en alguns jugadors està costant.
1: Un primer partit, tampoc la temperatura deu de ser massa agradable per a jugar, o sigui que se donen una sèrie de factors que perjudiquen l'espectacle.
0: Ja la té l'Espanyol, que repetim, guanya 1-0, estem en el 23, ho fa des del 5. Hi ha un home del Llevant en terra, de moment l'Espanyol no para. Pilota per a Charlie Dolan. Intenta entrar per banda, se'n va cap a fora. Veia l'amago, finalment. Bona l'ajuda defensiva de Nacho Fernández, que ja ha llevat la pilota. El baló és per a Edu Expósito. I juga novament per a Hinojo. I a la tele Espanyol. Hinojo amb la pilota, després de recordar-se en un company. Baló per a Unai Núñez. Per la part central, Surco. I juga per a Riedel. Intentava jugar per a Hinojo, per a Dolan per a la arribada d'Edu Expósito, la pelota per a Javi Hernández, que fa dos retalls, li va pegar la parada de Matt Ryan, mal rebuig a la d'Oriol Rey, en segona instància de la que la llunya, acaba de salvar en este cas Matt Ryan el segon gol de l'Espanyol, després de la jugada de Javi Hernández.
2: Han arribat ara en molta facilitat, per cert, 30 graus i 65% d'humiditat en Cornellà. Sí, fa calor. Què pregunten per ahí, Clara, en xarxes?
3: Pues Antonio Almenares pregunta, què se sap de Kervin Arriaga?
2: Pues el que hem comentat en la prèvia del partit, el jugador que va fer les maletes rumba a Grècia. Héctor Rodas en la prèvia del partit ha dit que està negociant encara, que no està tancat, però el Llevant va tancar el traspàs de Kervin Arriaga a la Lliga grega, al AEK d'Atenes, i ja veurem la quantitat, que això sí, encara no està confirmada.

0: Gràcies, es han compartit també una foto del jugador comprant una maleta.
1: Una maleta en Carrefour. Sí, sí, sí, correcte. El jugador estava comprant-se les maletes per a poder fer-les ahí.
0: I clar, li han fet la foto en la cua
1: A correpresa, perquè recordem d'ací uns dies, el AEK juga la prèvia de Champions. Yeah. I m'imagino que, com ja va passar en el seu moment, en Bardi, que se'n va anar també en aquestes alçades de la temporada, pues lo que vol és contar en ell, o más possible, el AEK de
0: la foto és boníssima.
1: Si no, Kervin en Carrefour, que s'ha tornat de Barcelona este matí, eh? En el tema de la operació. Ojo!
2: Recupera el Carlos Álvarez, pilota per Iván Romero, part central de la tarda de Llevant, li va pegar, li pega fora! El primer llançament de Llevant en el partit, en la recuperació de Carlos Álvarez, la jugada individual amb retall d'Iván Romero des de la frontal, el baló que Aixite desvia de la porta, que defensa Marco Dimitrovic, el primer llançament de Llevant Unió Esportiva.
3: És que el Llevant també té el problema afegit de que ha tingut la temporada passada un sistema de joc que es basava molt en Carlos Espí. Romero no és no té les característiques de...
1: No, res a veure.
3: Res a veure. Entonces, això també significa una certa desorientació i tindran que adaptar-se a una nova forma de jugar perquè ja no poden comptar en el jugador actualment ja del Real Madrid.
1: Sí, que ha marcat avui novament. Porta 3 gols en pretemporada. Ha fet el tercer avui davant el Schalke 0-4.
3: De totes formes, al marge de lo purament esportiu, a mi crec que el traspàs de Carlos Espí demostra una forma intel·ligent de manejar un club. El Llevant no té més remei.
1: Més que intel·ligent, l'única que se pot. És l'única opció.
3: Però és que la gent se queixa, ara el millor, però és que és així. Tu tens que vendre per a intentar...
1: Reduir dubte, sobretot.
3: Reinvertir en jugadors de menys preu, però que te garantisquen pues que vas a tindre un jugador de valua.
1: Bueno, pues Carlos Espí, que ja és història en el Llevant, ha firmat jugadors d'atac també, però bueno, avui estan els habituals. Roger Brugué, que no està, evidentment, perquè està sancionat encara, i Iván Romero és la principal referència ofensiva. Miràvem ahí una de les imatges, Manolo, la gent que està suant en la graderia perquè fa molta calor, i ja supera l'Equador esta primera part, continua guanyant l'Espanyol.
2: Pilota que la té Carlos Álvarez, cerca central encara, canxo en paròpia, li persegueixen dos homes, continua Carlos Álvarez, va a terra, el dinamitre que no hi ha hagut falta, el valor recupera l'Espanyol. Pilota en este cas, la intentava jugar Cala, el valor per a Javi Hernández, que des de la punta està marejant moltíssim els defensors del Llevant Unió Esportiva. El Hilali que penja esa pilota, en este cas crec que era Calat, i ha atrapat fàcil.
3: Perdó, Manolo, sí, sí. Que ha augmentat el ritme del partit. Ja
1: sí, perquè baixar era impossible,
3: Sí, baixar.
1: De l'inici.
3: No n'hi havia marxa, però efectivament he notat també en algun moment del partit certa passivitat per part del Llevant, sobretot tenint en compte que va perdre en el marcador.
1: I de fet, si no és per l'esglai a l'inici i estar adormits en l'eixida de partit i posar-se per davant l'Espanyol, pues seria un partit de 0-0, perquè està molt igualat. Ara, l'avantatge d'eixa a aquest Espanyol jugar en esta comoditat que està mostrant en esta acció, i ara és falta, no?
2: I ara l'àrbitre que continua el joc, però permissiu, sobretot amb l'equip local, l'àrbitre. Valor per a Charlie Dolan, part esquerra de l'atac de l'Espanyol, de seguir per Nacho Pérez, intenta fer-se l'autopassa de Nacho Pérez, que posa bé el cos, no ha deixat progressar el futbolista de l'Espanyol, però crec que l'àrbitre finalment ha xiulat tota de cantó.
3: Jo crec que concretament Dolan és un jugador que funciona molt més per la part dreta, per necessitats del guió té que jugar per l'esquerra, però per banda dreta fa més mal. Per la part esquerra, quan arriba l'hora de centrar, té que retallar, i això retrasa molt la jugada.
2: I ahí està la lluita habitual de Luis Castro amb els quarts àrbitres.
3: Pausa
2: per a la hidratació, que arriba a la mitja hora de joc, on l'Espanyol està guanyant-li 1-0 al Llevant des del minut 5 de partit.
1: Aprofite per a fer una mini ronda, les 7:34.

0: Perquè, clar, hem de recordar que també tenim dos partits en marxa en segona divisió. Tenim gols en el plantillo, en el partit del Burgos davant el Córdoba.
1: Ara mateix, al minut 33, Burgos 1, Córdoba 1, i l'altre partit que està disputant-se entre el Girona i el Leganés, 0-0 el marcador.
0: Sí, i el més cridaner en este Girona 0, Leganés 0, és que, efectivament, el jugador desitjat per el València, Arnau Martínez, per a la banda dreta, és titular i està jugant. És a dir, que pareix que un hipotètic acord entre clubs pareix que està molt lluny de produir-se. D'esta primera mitja hora, Juanjo, de temporada en el Llevant, el gol, despistats a l'inici... Jo és que me queden poquetes coses positives, eh? L'equip té, bueno, està ben plantat, està seriós, però va patir moltíssim en guany.
2: Sí, però en el primer partit...
0: Ai, s'escolta, mira, n'hi ha pèrtiga, sí.
3: Bueno, han retirat ja lo que jo sí. Decía.
0: No, temps a escoltar la pèrtiga de Luis Castro.
2: Anava a dir que en el primer partit és complicat traure conclusions definitives. Estem en les prolegòmens de la Lliga i tenint en compte la gent, a lo millor l'equivocat soc jo, la gent li dona molta importància als partits de pretemporada. Jo no li dono cap. Els partits de pretemporada no són més que entrenaments en marcador i poc més. No hi ha més. Entonces...
0: Sí, però per a mi sempre marquen tendència, eh? Més enllà de que no siguen...
2: Marquen tendència en ocasions i altres no. Vamos, quan menys és discutible. Però fer ara mateix, traure conclusions de lo que pot dar, també.
0: En dos setmanes que resten s'han de fitxar 3-4 jugadors encara, ja veurem si dona temps al Llevant, i en el cas de la resta dels valencians, pues ells també ha de fitxar, el València ha de fitxar un fum també, el Villarreal no tant, però bueno, poden haver eixides encara i entrades.
2: La Lliga Espanyola, la part més interessant de la Lliga Espanyola està en els equips de baix.
0: Sí, perquè dalt està tot més o menys clar, no?
2: En un marge de variació molt curt. Saps que Madrid i Barcelona, quasi en seguretat, un dels dos va guanyar, el Villarreal i l'Atlètic de Madrid estaran per ahí, i per la part de baix hi ha 7 o 8 equips.
0: Se reprèn el xoc en Cornellà.
4: Serà tota de porta per al Llevant, una esportiva que perd 1-0. 32 de la primera després de la pausa d'hidratació. El gol en el minut 5 de Roberto Fernández. El Llevant només un tir. Ha sigut Iván Romero que llançava la porta i que no ha trobat la porta de Marco Dimitrovic. Recupera, en este cas, el Edu Espósito després de rebre del mateix Roberto Fernández, que ha sigut que toca la pilota per a Javi Martínez. Este sobre Dolan. Doblan en part esquerra. Amaga perdit. Llança Dolan. Tapóname. Nacho Fernández. El baló que ligau novament al conjunt de l'Espanyol. Pilota per a Edu Espósito. Edu Espósito jugant per a Clemen Riedel. Bal alemany que juga per a Omar El Hilali. Este de moment per a Riedel, l'àrbitre que hi havia fora del joc de l'Hilali, i que la pilota passarà a domini i a possessió del conjunt de Llevant Unió Esportiva. El baló per a Mandí, que no s'ha contraure, si en cul o en llarg o darrere. De moment darrere té, ahí està Roberto Fernández fent pressió. El xic que finalment se'n va a Issa Mandí.
0: A Issa Mandí, capità directament, eh?
2: Sí.
0: Fixa't, el fet de ser un veterà, arriba, lliure, tal, capità, a les primeres de canvi.
2: Sí.
0: Paregut a Guido Rodríguez en el València, igual.
2: No, sí, jo crec que en aquest cas l'entrenador se fixa en la personalitat.
0: Sí, les jerarquies i tal.
2: Del jugador, el que tinga també un diàleg més fluït en l'àrbitre i demés. O sigui que ja això de que el capità era el més antic s'ha acabat.
4: La pilota per al Llevant de Balón de l'àrea. Carlos Álvarez, que esperava... I se baló, s'ha dormit una miqueta, no pots esperar tant des de l'àrea en primera divisió. El baló que el juga Olaza, baló a l'esquerra, la juga Pau Cortés, té que aguantar la pera d'esquenes en rebre la pilota. Continua Pau Cortés amb el Hilal, se'n va del primer, li fa un canyo a Roberto Fernández, continua Pau Cortés amb la pilota, la juga per Adela, va al capi de Bana Nacho Fernández, continua Adela per el centre, per a Olaza, novament Adela amb la pilota.

0: Va a pensar el capitán, intentaba arribar ahí Iván Romero, fica a Hilari el cap, la reventa Urco, el balón caerá en el centro, la recupera Carlos Álvarez, pero al llevan la juga para Pau Cortés, molt forzada, y se pasada la puntereta de Carlos Álvarez, será lateral per al Español.
1: Y ni a gol en segunda división, remontada en el plantío, Clara.
2: Marca Javi Llabrés per al Burgos, minut 37, Burgos 2, Córdoba 1.
1: Coses en el plantío, pasen coses, eh? Mira que en el planteo ahora en Estius está B, ¿no? Porque en hivern en Burgos te puedes helar, pero sí, remontada del Burgos davant el Córdoba en el altrepartí continúa 0-0.
2: Qué envidia de fresqueta.
1: Ay, en Burgos se lleva rasqueta. Fresqueta y rasqueta. Girona 0, Leganés 0 también en la recta final de la primera parte. Mientras que nosaltres busquem el gol del empat.
0: Que de momento arriba Perquis se pierda, arribará fácil a los dominis de Marco Dmitrovic, el portero del Español. Que vestís de color marrón. Fa años que no veía un portero vestido de ese color. Pilota per a Dimitrovic, juga per a Clement Riedel. Riedel en pilota, la jugarà a lateral on apareix l'Hilali, que intentarà buscar a Urco o a Despósito. Trobo Despósito. Despósito amb la pilota, jugant per a Javi Hernández, que toca per a Cala. Va a Cala en el lateral, la juga per a Urco. Urco amb la pilota, el valor per a Cala, fa l'amago, llança la parada de Matt Ryan, que ha tornat a evitar un gol de l'Espanyol. Ara agarren a Carlos Álvarez, que demana groga, i en efecte Cala vorà groga la primera del partit. Abans Ryan ha tornat a deixar una parada que deixa viu al Llevant.
1: Que bo és este xiquet, eh? En el Castelló la temporada que va fer, i que per 5 quilos Monchi s'ha emportat a este tio en primera divisió. Sí. N'hi ha que estar ràpid, eh? Per a aquestes coses. N'hi ha que estar ràpid i a mi em fa un gran fitxatge. Quilos, gran fitxatge. Bueno, però són 5 milions, que tampoc vull dir, no són 50, ni 20, ni 15.
3: Qui els fica?
1: Si no tens... Bueno, pues el València per Arnau Martínez igual pot ficar 5 o més. Però has de tindre 5 quilos per a fer aquest tipus de moviments. És que el que no pot ser és no tindre aquests diners.
0: Oriol Rey.
3: No, tindre els... Es tracta de voler ficar-los, no? De tindre-los.
1: No, i d'apostar.
3: Ja... Perdó, Manolo. Ho he dit moltes vegades. La part esportiva en el València està deixada de la mà de Déu. No, i no hi ha criteri, no hi ha capacitat operativa. Hi ha molt poquetes coses. Perdó, Manolo.
0: Baló per a l'Espanyol. Hem vist la jugada abans que ha propiciat el girar controlar i Xid en carrera amb el baló controlat Carlos Álvarez. Ha provocat la groga per a Urco, per al jugador de l'Espanyol. Baló per al Llevant, intent de centrada, el baló que topeta en lateral, serà córner. Serà primera treta de cantó per al Llevant Unió Esportiva. La primera treta de cantó de la 26-27. Per a l'equip que entrena Luis Castro. A veure si pogueren aprofitar la pilota parada per a igualar. El baló per al Llevant. Des del cantó dret, segons ataca el conjunt de Luis Castro. La pilota que fica Olaza, el baló al punt de penal. Fàcil per a Marco Dmitrovic, que la posa i serà el d'Expósito en carrera. La toca amb la puntereta per a Gala. Gala amb la pilota jugant per a Omar Aguilar. Omar Aguilar amb la pilota la va centrar cap a l'àrea. El baló arriba al punt de penal, ahí havia rebutjat, ahí Samandir recupera Llevant, intenta eixir Iván Romero d'esquenes, tancat per Clement Riedel, se'n va de Clement Riedel perfectament Iván Romero, i acaba cap a canxa del Espanyol, intenta jugar la pilota per dins, la pilota a la qual intentava arribar, en este cas era el interior dreta Víctor García. No ha arribat, serà pilota per a l'Espanyol.
1: Fixa't en una acció de contra o d'intent de contra, Juanjo, dos jugadors del Llevant, 5 o 6 de l'Espanyol replegant i evidentment fent impossible que el Llevant sí, pugui sorprendre en aquest sentit.
3: Està fent la transició a defensa prou bé, l'Espanyol és sabedor de que el marcador li favoreix i a partir d'ahí pues, sé que sap que té que estar fort en defensa.
0: El baló per Unai Núñez jugant sobre Roger Hinojo. El balón que arriba a Javi Fernández, que la posa para Roberto, gol. Buah. El segundo del Español, Roberto Fernández, en reble una volta más, una pasada. Desde la parte derecha del ataque de la defensa del Llevant, desde la izquierda del ataque del Español. En este cas, passada de la Moll, apareix en el punt de penal Roberto Fernández per a empentar i enviar la pilota lluny de l'abast de Matt Ryan de l'Australia i fer el segon per al conjunt local. Marca l'Espanyol, torna a marcar Roberto Fernández, Espanyol Roberto y Roberto 2, llevan 0.
1: Que les coses com són, en les transicions el mig del canal no està parant ni un taxi i en esta acció està molt a soles el jugador de l'Espanyol, sí, en banda esquerra, centrada, i al primer pal, ahí està Roberto Fernández, que està fent lo que han de fer els nous, tocar dos i clavar dos dins.
3: Sí,
1: ja està.
3: I guanyar-li la iniciativa al defensor, que és el que es tracta en este gol. Roberto s'adelanta totalment tant de la eixida fora de jo diria que mal per part de Ryan i pitjor encara per part del central del Levante. O sigui que és un gol molt perillós, ja marca molt el pervindre, el futur del partit, i a partir d'ahí tindrà que...
1: Dos velocitats i dos nivells ara mateix d'equips.
3: Sí, tindrà que ser una reacció molt important del Levant per a tractar de igualar el marcador.
0: Necessites ara, Juanjo, mínim uno o dos canvis ja al minut 46. La finestra de canvi del descans, mínim variar un parell de coses per a arriscar més. De moment, un 2-0, és que estàs mort.
3: Però és que la situació ho demana. És que
0: també tu... També sé que el que tens a la banqueta, pues bueno, és el que és.
3: Sí, però tens que apostar per el que tens a la banqueta, no hi ha altra solució.
0: Exacte.
3: L'equip no està funcionant bé, el Levant no està funcionant bé, no coordina, no crea xoc, i a partir d'ahí tampoc l'Espanyol està fent un partit extraordinari. Es basa tot en la resolució del seu davanter.
0: La pilota de l'Espanyol, el remat final ha sigut de Javi Hernández des de la frontal de l'àrea, venia incorporant-se des de segona línia en una altra bona contra de l'Espanyol, que està jugant molt còmode este tram final de primera part. Per això guanya 2-0. Pues, dos gols de Roberto Fernández.
1: La pinta, sobretot, no és el resultat, és la sensació.
3: És tot, sí, però el resultat també compta. Sí, però efectivament, hi ha vegades que el marcador és molt contundent, però veus...
1: Igualtat, no?
3: Veus que en qualsevol moment, ho ha passat en el partit del Villarreal, anava 2-0 per guanyant Racing, i a partir del gol, del gol del Villarreal ja crees un altre partit, però per això tens que reaccionar, i no és el cas del Levant, no està reaccionant.
1: Vaig escoltar la roda de premsa de Manolo González ahir, els 22 minuts, i una de les respostes va ser que ell i el seu cos tècnic s'han vist els 38 partits de la temporada passada. Fixa't si va acabar cremat de la segona mànega de torneig i de lo roïn que va ser el campionat de l'Espanyol, que era equip d'Europa, de Champions, en els primers 10-15 partits.
3: En la primera volta,
1: sí. I després va estar tot 2026 pràcticament sense guanyar, fins a la recta final. Pues diu que ha estat tot l'estiu mirant-se partits,
3: sí.
1: I almenys la sensació que dona és que és un equip menys alegre. Carlos Romero no està, ofensivament no té eixa exuberància l'any passat, però és molt més ferm darrere, no concedeix,
3: sí,
1: absolutament res.
3: A veure, hem parlat de lo que nota l'Espanyol, notarà l'ausència de Carlos Romero, però ja que acordar-se també de Puado, és un jugador que importantíssim per a l'Espanyol i que porta ja pràcticament una temporada sencera
1: sense jugar
3: d'una lesió, crec que en el genoll.
0: Pues la pilota que ara va a jugar en este cas l'Espanyol, guanyant 2-0. Pilota per Unai Núñez, que servirà cap a la dreta. S'ha avançat i Manu Sánchez, no arriba Pago Cortés. S'havia avançat Pago Cortés, Riedel, la recupera Oriol Rey, la juga per a Pago Cortés en la banda esquerra. A veure què fa l'Andalús. Pago Cortés amb pilota, se'n va cap a fora, intenta entrar, cau. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. És que te caus o no te caus. S'ha caigut en tres temps. Baló per a Dela.
1: I l'Espanyol, comodíssim. El Levant, que jo crec que també està desitjant que arribi el descans per a veure si se pot reorganitzar d'alguna forma. Mala pinta.

0: López Aissa Mandí, que jugava pel centre, cau a terra. Carlos Álvarez i serà... Perdó, Ivan Romero. I serà falta... per al Llevant. En tres quarts de canxa. Se n'afegiran cinc en la primera part. A veure. De moment... 2-0 li guanya l'Espanyol al Llevant. Partit plàcid per a l'equip de Manolo González. Marco Dimitrovic col·locant la seva defensa. La falta és llunyana. Perfilada una miqueta sobre l'esquerra. Serà Olaza. I com sempre, executarà la pilota parada. Encara que també veiem Víctor García. L'executa Olaza. Colpeja el baló per dalt. Ha rebutjat la defensa. Ara venia en l'ajuda defensiva a l'Espanyol. La pilota li cau a Olaza. Com a últim home, Olaza, que desplaça en llarg a la banda, recupera l'Espanyol, recupera Charlie Dolan, pilota per a Clement Riedel, pedint sobre el seu porter, reben ara Xicoteta, Marco Dmitrovic. Ja juga el baló per a Roger Hinojo. Roger Hinojo per a Urco. Urco amb pilota, novament per a Roger. Roger per a Urco. Urco amb baló. Jugant fàcil per a Clement Riedel, passada de seguretat, guanya 2-0 l'Espanyol. No vol complicar-se la vida després d'aquests gols en el 1, en el 5 i en el 40 de Roberto Fernández. Pilota per a Javi Hernández, que juga el baló dins de l'àrea. Era aquí, en este cas era per a Cala, que havia canviat de banda. La juga per a Expósito, el Expósito sobre Urco. Urco novament sobre Cala. Cala sobre Expósito, que la centra. Molt passat, no arriba ningú. Serà porta, serà treta de porta per al Llevant Unió Esportiva en el tram final de la primera part. 47. Seran complits dos del cinc que ha fet xit l'àrbitre.
1: I també lo crianer, Juanjo, és Cala, acostumat a jugar a l'estil del Castelló les últimes temporades. Lo ve que s'ha inserit ahí en el sistema de Manolo González. Un tio dinamitzador, línia de tres quarts, treballa moltíssim, també a l'hora de donar aquest últim passe, té rematada, té finalització... Pues lo que parlàvem abans, un xollo de mercat. És que no, jo no entenc com altres equips no han estat més pendents. I no vull mirar a ningú tampoc, eh? Així a València jo ja no demané res, però mare meua.
2: Acabes de descriure lo que és un bon jugador, perquè una característica... Atenció ara...
0: A veure, errada clara, errada clara, intenta arrencar Charlie Dolan. Més mal que ha eixit ahí Dela al seu pas, perquè si no, si superava aquest últim obstacle... Se n'anava soles en el mà a mà amb Ryan.
2: Una de les característiques, al fil de lo que parlaves, Paco, sí, del gran jugador, és també la seva capacitat d'adaptació a qualsevol equip.
1: Sí, sí, no, i a banda pues, és un jugador d'allí, de Catalunya, de Parets, si no m'enganye, de Barcelona, torna a casa, està a prou de casa, però insistís, i té 26 anys, eh? Està en un bon moment, no és super jove, però és un jugador que ja té experiència, sobretot en segona divisió, i de moment, en este primer partit, vols dir? A veure, per favor, obrim a Clara, per favor, gràcies.
3: Estava sí, comentant que com cada vegada comencen abans, no?
1: Ja no, clar, bueno, ara...
3: En 20 anys són veteranos.
1: Ilias Acomats, que porta 5 anys en tal, té 22. I dius, bueno,
3: estava mirant fotos del Llevant i tal, i el més major era Calatrava, no? Crec que té 20 o 20.
1: És que és un altre Calatrava, és un altre Calatrava. Este no és el mateix. Este Calatrava és de l'Espanyol, hi ha un altre Calatrava de Joan
3: sí,
1: el Llevant i que està en la banqueta.
3: Sí, m'ha vingut al cap per això, perquè dic, he vist la foto, que l'ha no, posat
1: no,
3: en la prèvia,
1: molt xicotets.
3: I dic, 21 anys és el més major d'este grup.
1: Sí, és que Marc Santos té 15, eh? Però bueno, molt ràpidament, ha marcat el Córdoba l'empat, no?
3: Sí, abans del descans, que ara mateix acaba de pitar el final de la primera part, ha marcat Eder García, Burgos 2, Córdoba 2.
1: I continua la càrrega l'Espanyol.
0: És un mare aïllat des de la dreta, qui penja la pilota molt passada, la trau Nacho Pérez, el baló cau a la banda, no arriba Víctor García, recupera l'Espanyol, que es qui té el domini absolut del partit. Ahí está Charlie Dolan nuevamente sobre Roger Hinojo. Le toca sobre Unai Núñez. Unai Núñez, pero aquí, pero de Expósito. Que ha podido contactar a Charlie Dolan. Que jugaba o intentaba jugar. En este caso era sobre de Javi Hernández. Ja la té novament el llevant. Ahí n'hi ha falta sobre Oriol Rey. No sé l'àrbitre per a què para el partit. Bueno, se complix en el 5. Se va acabar la primera part. Això diu l'àrbitre. Que no hi ha de temps per a més. Que de moment s'arriba al descans amb els dos gols en el 5 i en el 40 de Roberto Fernández per a fer un global en el descans mentre els jugadors retiren els vestidors de un parcial, per millor dir, de Espanyol 2, Llevant 0.
1: Pues una primera parte en la qual el Llevant, sense dir que ha estat agranat per el seu rival, sí que és de veres que ha estat molt inferior, sobretot a nivell d'intenció i sobretot en pegada també. Abans de preguntar-vos la vostra opinió, números de la primera part, hem afegit enguany, Juanjo, el tema dels expected goals, perquè li agrada molt al nostre José Luis Gual, pues ahí està. En el XG, 0,99, favorable a l'Espanyol i ha fet dos gols, és a dir, que està per damunt de la mitjana. El Llevant, que no ha generat res perquè no ha tirat a porteria, 0,17, massa me pareix. Possessió, 50-50. Poques vegades se troba, però molt, molt inofensiva. 10 rematades de l'Espanyol, 4 entre pals. 2 rematades del Llevant, cap entre pals. Corners, un per al Llevant, cap per al Espanyol. Grogues, una només per al conjunt Perico. I en faltes, estava la cosa també molt diferenciada, el Llevant ha fet una falta. I l'Espanyol, 8. El Llevant, ho he comentat abans, no ha parat un taxi en el mig del camp, les transicions molt fàcils per a l'Espanyol i el conjunt Perico, l'equip de Manuel González, pues 2-0 i cap a casa no, cap a vestidors.
2: Sí, mala imatge del Llevant en esta primera meitat, esperem que canvie cara a la segona. Comoditats, facilitats, l'Espanyol rep el baló en una comoditat enorme i hem vist un Llevant, excepte en ocasions molt puntuals, completament a remolc de l'Espanyol. I si això afegixes pues la seva facilitat golejadora, perquè acabar una primera part en dos gols és algo interessant, jo crec que tots els equips firmarien per aquesta situació, i crec que té tot el marge de la segona meitat per a millorar. Lo que passa és que la imatge del Llevant no te convida a pensar que aquesta reacció se pot produir.
1: De la primera part rescates algú del Llevant, perquè per part de l'Espanyol, en part de Calatrava, Roberto Fernández, dos que ha tocat, dos que han anat dins, no?
2: Del Llevant destaca negativament la escassa participació dels jugadors que tenen que tirar.
1: Carlos Álvarez, Paco Cortés, Iván Romero,
2: Oriol, o sigui que les ausències són negatives. El Llevant està en l'obligació de fer algo més i intentar donar una millor imatge.
1: De la primera part, Manolo, comentem alguna coseta?
0: Inexistent pràcticament el Llevant en la vessant ofensiva. Dos bones parades de Ryan han intentat evitar el segon gol per a mantenir l'equip en el partit. De moment no ho ha aconseguit. Se'n va dos amunt de l'Espanyol. El Llevant necessita canvis ja des del descans.
1: Canvis que molts d'ells no podran arribar dels fitxatges perquè no estan inscrits i s'han quedat en València. Abans de fer un xicotet de paró, Clara Alcover, els dos partits de segona divisió han arribat també al descans.
3: Burgos 2, Córdoba 2 i l'altre partit Girona 0, Leganés 0.
1: Pues la situació està així ara mateix. En primera divisió, la cosa no va gens bé per al Llevant Unió Esportiva. Al descans, doble de Roberto Fernández. Espanyol 2, Llevant 0.
4: Som a punt.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Què fas este cate?
8: Tu què creus? Festa?
7: I el següent?
8: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.

0: Elx i Eldense debuten a la Lliga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al punt a punt.
1: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu a tu.
0: Punt.

0: Les 8 de la vesprada en punt, sintonia punt a punt en directe des de les 3 i mitja fins a les 12 i mitja de la nit. Ja sabeu que a partir de les 11 estarem en els últims 90 minuts del punt a punt amb Salva Folgado, amb tota l'actualitat i el recull del cap de setmana, la prèvia dels partits de demà. I ja sabeu que a partir de les 10 també tindrem secció del futbol més nostre amb Carlos Gallardo per a parlar de tot el que està cuinant-se en primera, segona, tercera federació i en Lliga Comunitat, en el futbol regional. Abans, ja sabeu, al descans, el Llevant Unió Esportiva que està caigent estrepitosament, pues quasi estrepitosament, en la seva visita a el RCD Stadium, 2-0, doble de Roberto Fernández en la primera part. I també estàvem molt pendents durant tota la vesprada del que estava passant en el frontó de Vinalesa en aquest partit del grup B entre el club de pilota de Vinalesa i el club de pilota de Quart de Poblet, entre Pujol segon i Alandés, mesurant-se a Diego López i Adrián Benito. Matías Oliver, Vinalesa, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Paco. Doncs ja tenim així campions d'esta guanyadors, millor dit, d'esta partida. Pujol segon i Alandés han guanyat finalment per 41-31 a Diego i Adrián. Una victòria que significa 4 punts per encapçalar el grup A, ja quedaran com a primers d'aquest grup, a l'expensa de la partit que queda entre Diego i Adrián contra Pere Roc segon i Joaquín al trinquer del Xinet, que serà el pròxim dimecres. Diego i Adrián s'han quedat a només un tanteo de poder sumar un punt que seria clau per a aquest duel que ara va ser fratricida, sí que és de veres que partíssim amb un poquet d'avantatge en la diferència en el coeficient de tantejos, perquè Pere Roc i Joaquim van perdre contra Pujol i Alandés per 41-27. I pel que respecta a la partida, el que hem dit un poc abans, molta igualtat al principi, a partir del 15-14 s'han ficat per davant els roxos, Pujol i Alandés, i ja no han soltat el domini en el marcador. Han hagut ratxes de 4-3 xocs, però la definitiva ha sigut una ratxa de 7 que ha deixat un marcador de 38-25 per a Roxos, amb Pujol buscant molt els peus de Diego endarrerint la pilota entre el 4 i el 7, i amb Alandés molt segur pegant-li per davant amb el bot i braç, un jugador que ha passat molta pilota i que també ha sabut controlar un fet que estava equilibrant la partida, com és que la pilota des del 7 al 8 s'aturava a les posicions més endarrerides d'este frontó. Ha hagut un rus final d'Adrián, una empenta final d'Adrián en la treta, que no l'estàvem veient còmode al llarg de la partida. No estàvem veient a l'Adrián, que és un habitual dels frontos valencians, que és una de les grans figures entre les tres parets. Amb la treta ha aconseguit una ratxeta de 5 tantejos per a ficar-se a només un d'aconseguir aquest puntet. Sí que és de veres que ha faltat el despertar aquest abans, perquè és una llàstima per l'esforç que han tingut, sobretot a l'inici de la partida, en un duel molt igualat, que recordem se va tindre que ajornar ahir per la pluja després de la disputa de la semifinal femenina. I com dèiem, Pujol segon i Alandés ja estan classificats per aquestes semifinals que es disputaran el dimecres 26 d'agost al frontó d'Almussafes. Respecte al grup A, ja que dir que també tenim els dos semifinalistes, en este cas són José Salvador i Pascual i Moro i Alejandro, que ara també s'han d'enfrontar el divendres que ve a Vilamarxant. Així sí que serà per a decidir qui és el primer classificat. El que perga s'enfrontarà contra Pujol segon i Alandés en aquestes semifinals abans de les finals del 30 d'agost al frontó municipal d'Alfafar, on ja tenim així sí la final femenina clara i victòria contra Anna i Mireia Badia.
0: Pues tota la informació del món de la pilota complidament i posada en ordre de la mà del nostre Matías Oliver, que a banda avui ha estat en eixe frontó de Vinalesa, que per fi ha pogut gaudir de la partida d'un dels seus fills predilectes, no?
1: Molt bon ambient. Per
0: sí, ser, Pujol segon, ja m'ho vas dir ahir, que estava tot el món esperant i ahir la pluja va arruïnar-ho tot. Avui finalment, 24 hores després, sí que s'ha pogut disputar.
1: Avui l'oratge ha acompanyat, i a banda, jo crec que també diumenge per la vesprada ha fet que vinguera molta més gent. De fet, hi havia molta gent de peu, les cadires s'han esgotat molt ràpidament, la graderia que ha muntat així l'Ajuntament de Vinalesa també de gom a gom. Així que gran festa de la pilota així a Vinalesa, i el poble que ha pogut veure, però no sols a Pujol, perquè a l'Andes també és Vinalesa, el que passa és que Pujol, òbviament, té aquesta aura, que té l'aura dels grans campions del trinquet.
0: Pues, com deia, tot tancat en una jornada bonica de frontó en Vinalesa. Un abraç, Matías.
1: Una abraçada, Paco. Adeu.
0: I hem de fer un xicotet de paró abans de començar la segona part en el RCD Stadium, però abans volia preguntar a Juanjo i a Manolo. Juanjo, de cara a la segona part, clar, buscar solucions en 2-0 és un poquet complicat, però l'obligació de Luis Castro... A mi em pareix que el principal problema, més enllà de la pegada de l'Espanyol, és que, primer, el Llevant no està igualant intensitat, no està rascant, i ho hem vist una falta en la primera part, i el segon aspecte, el mig del camp. No està funcionant. Ni produeix ni tampoc talla.
2: Sí, exactament. Jo crec que Urco ahir està fent una tasca fenomenal i com dia Manolo té raó. Jo no faria... No prendria la solució de molts entrenadors que esperen al minut 10 o 12 o 15 per a fer els canvis. Quan les coses van mal, pots canviar perfectament, deus de canviar en el descans, i al Llevant li van molt mal les coses. I si passen 15 o 20 minuts sense marcar, el Llevant s'estabilitza el marcador i després és molt més complicat. Seria interessantíssim, encara que pareix una obvietat, que en la mesura de lo possible el Llevant acurtar a distàncies en el marcador. Ja dic que és sempre perillós estar en un 2-0 en contra i començar la segona meitat.
0: Estava mirant, Manolo, en la banqueta del Llevant, poquetes ferramentes té Luis Castro de cara al segon acte, eh?
3: Karim Tunde per a intentar-ho per banda, Eta e Jong i Tolian també per a intentar donar profunditat per banda. No té més, és que no hi ha més per a intentar pegar-li la volta al marcador. Això sí, si creus que has de tocar algo, i jo crec que l'entrenador del Llevant ha de tocar algo, ha de ser ja, no esperar a que passe ni 30 segons del segon temps.
0: I per a la medular, els altres dos xiquets, l'altre que és Alberto Calatrava, també jugador del filial del Llevant, i sobretot Marc Santos, que és un migcampista al qual 15 anys, generació 2010, encara no ha complit el C16, al qual li té moltíssima fe l'entrenador portuguès. Ara de seguida busquem les solucions, ara de seguida tornem a l'RCD Stadium, com deia abans, 8 de la vespre, 17 minuts, al descans, el Llevant Unió Esportiva, que està caigent en la seva visita a Cornellà el Prat. Espanyol 2, Llevant 0.
4: Som la veu de tots. Som A Punt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: Punt a Punt. Esport en estat pur.
0: No minuts per damunt de les 8 de la vesprada, i ahí tenim precisament en pantalla imatges ja d'un dels jugadors que poden aportar moltíssimes coses.

0: Tae Jong vaig a tindre més possibilitat i més encert, sobretot, de cara a la meta de Marko Dimitrovic, que no ha tingut que fer ni una sola parada en el primer temps.
1: Sí, cap tipus, tir del Llevant Unió Esportiva en el primer acte. Com estàs veient d'este inici tan estrany de la Lliga, Juanjo? No només en el cas del Llevant, ja voten per cert els suaus de l'Espanyol, però a ir molts nervis en el partit del Sevilla davant el Rayo Vallecano, que el Sevilla va remuntar en penals. Abans la exhibició anava a ir de Mariano, en un gol i dos assistències, eixe home.
2: Curiosament.
1: Davant el Getafe de Bordalàs, el teu amic. I bueno, el partit d'avui, el Villarreal, que no ha pogut passar de l'empat davant un equip que acaba de pujar.
2: Són partits clàssics de primera jornada. A veure, que guanyi 3-0 l'Alavés i en dos en participació directa de Mariano, que des de l'any 22...
1: Inexplicable. 4 anys portava sense mullar.
2: Tampoc ha jugat molt, no?
1: Sí, des que estava en el Madrid, de fet.
2: Sí. I en quant a... a veure, algú tindrà que explicar-me algun dia quina és la trajectòria...
0: Comença la segona part.
2: ...de Tae Jong en el Llevant. No,
1: a tu hi ha molts, eh?
2: No ho entenc.
0: La primera li acaba de soltar...
1: Una colleja.
0: Una patada a Unai Núñez.
1: Bueno, però Tae Jong, què li passa a Tae Jong?
2: Pues que és cremat, segurament, és una possibilitat.
1: Bueno, pues havien passat concretament 10 segons de la segona part i Tae Jong li ha pegat un back al central de l'Espanyol i ja tenim la segona falta del partit per al Llevant Unió Esportiva.
0: Vore.
2: Sí.
0: En este cas és Unai Núñez qui juga i anem a veure la disposició tàctica de Llevant perquè, evidentment, Tae Jong no va eixir pegat a banda esquerra en atac, ahí caurà Ivan Romero i el camerunès que quedarà com a davanter. Pilota ja la juga Llevant.
2: Sense dubtes és un canvi ofensiu, això ningú pot...
1: Paco Cortés no ha tingut impacte.
0: Evidentment, Carlos Álvarez en la banqueta, això vol dir que hi situa un altre futbolista. Veure si la tele ens pot ajudar.
2: I l'entrenador del Llevant no s'ha sentit, perquè Carlos Álvarez ha sigut... És la substitució?
0: Sí.
1: Pues te diria que el xiquet, eh? Ara de seguida mirem.
0: Jo no m'estranyaria que haguera entrat algú des que... Clar, la fulla que dona la Lliga no contempla, però crec que...
1: Bardelli. Inscrit fa 3 hores en la Lliga.
2: Sí.
0: Que de fer la Lliga és que ni l'ha posat en la fulla.
1: Bardelli dins, Tae Jong dins, Carlos Álvarez fora i Paco Cortés fora. Per cert, n'hi ha gol en segona divisió. Per favor, gol en segona divisió. Gol en segona divisió, gràcies. Tira-li, vinga, per favor.
3: Arrenca, enceta el marcador el Leganés. Girona 0, Leganés 1. Ha marcat Naim García.
1: Tira-li, Manolo.
0: La pilota per a Dimitrovic. Intenta ficar el balón a frontal de l'àrea de Llevant. Se l'endú en este cas Charlie Dolan, que va entrar per banda. Dolan dins de l'àrea, intenta posar-la al centre. Ara sí, ha pogut salvar-la Olaza. El baló intentava, en este cas, Tae Jong protegir-lo. L'hem fet falta. Serà baló per a Llevant. Me parece lamentable que la Lliga, que el servici de comunicació de la Lliga siga incapaç de posar, que això ja no és un trofeu d'estiu, eh? Això ja és un partit on estan punts en joc i que no estiguen ni els jugadors ni amb els dorsals ni... En este cas, ui, s'enganya Ryan, pot ser el tercer, baló per a Charlie Dolan, això sí, se va a banda, li va tancar a Nacho Pérez, Dolan cap a l'àrea, el llançament se'n va fora per poc al pal llarg. Errada monumental de Mats Ryan amb el peu. A punta està Charlie Dolan d'aprofitar-la.
1: El que li faltava ja a Mati Ryan, que ha estat el més... Anava a dir, el més destacable o el menys vulgar de la primera part. I ara ha estat a punt de fer una cacauà interessantíssima ahí darrere, també.
2: Sí, el tir de Dolan no li ha agarrat l'efecte, perquè sí, anava dins, ha buscat el pal llarg, sí.
3: Si el millor és el porter mal.
1: Sí, i afortunadament Mati Ryan ha tornat, després de la temporada passada, deixa de...

0: deixar sessió. I finalment l'australià, que, bueno, que ja s'ha fet així a la ciutat, que està encantat de la vida i que afortunadament està demostrant un nivell superlatiu l'any passat i de moment molt bo en el que portem de temporada.
1: Com en València no se viu en ninguna ciutat.
0: Efectivament, aquesta gent s'acostuma a lo bo.
2: No és broma, no.
0: Anem a veure si el llevant reacciona.
3: La pilota en este cas per a Manu Sánchez, que intentarà eixir, toca per Oriol Rey. Oriol Rey amb pilota, toca al centre per Adela. De la Gauri per a Víctor García, que juga darrere novament. Per Adela, que fa el canvi d'orientació. Apareix Manu Sánchez en l'esquerra. No ha pogut controlar Manu. Pilota, en este cas, per a l'Espanyol.
0: Està mirant per ací, 28.050 espectadors avui en el RCD Stadium. D'un Espanyol que ja han comentat abans que de cara a esta temporada 26-27 lo que vol és oblidar les angoixes de la temporada passada. En el cas del Llevant sí que és de veres que te pinta Juanjo des del principi, si te claves baix n'hi haurà que pelear i n'hi haurà que patir moltíssim.
2: Si es confirma este resultat, pues,
3: i
2: la imatge, pues, pensem que jo crec que els dos equips estan condemnats a passar a purs. Estic convençut tant l'Espanyol com el Llevant.
0: Jo no veig l'Espanyol tan baix com l'any passat, eh? No, el veig en mitja taula...
2: Sí, però estem en el primer partit, anem a veure com se produïssen...
0: No, però sobretot per inversió, per estructura, per Monchi, per Manolo González, que l'any passat va ser roïn, però li han donat confiança, no sé. N'hi ha un pla ahí, ojo.
3: A veure, la pilota en la carrera, apareixia, Javi Hernández, ha caigut a terra el jugador Llevant, que crec que és Manu Sánchez. No, és Nacho Pérez. I, en este cas, s'endú la falta de Javi Hernández.
2: Sí, però Manolo González, no, jo crec que no ha sigut un entrenador qüestionat, o sí.
0: Bueno, l'any passat n'hi hagué moments en la recta final quan no li guanyava ni al filial que algun comentari n'hi hagué. Però clar, és que és de la casa. És un tio que ha vingut del filial, que coneix la cantera, que porta ja tres temporades de manera consecutiva, que no és senzill en l'Espanyol. Pues...
2: A més, jo crec que és un personatge que cau bé a
0: sí,
2: la gent en general.
0: És de la casa, és... Sí.
2: No, i a nivell de nacional, no? Que és un entrenador que cau
0: perquè
2: bé.
0: Perquè és molt plano, molt senzill,
3: la pilota
0: natural.
3: General per a Javi Hernández, pot ser el tercer. La pilota la juga darrere, Charlie Dolan no arriba, en l'ajuda Olaza, llança la pilota fora, pot eixir a Llevant. Ho intentava almenys, recupera Riedel, novament per Edu Expósito. Maneja el mig del camp de l'Espanyol, Edu Expósito, que toca per a Roger Hinojo, Roger per a Unai Núñez i este per a Clemens Riedel, l'alemany, que fa l'amago d'eixir, però ha servit finalment darrere per a Unai, en passada de seguretat, pilota per a Omar El Hilali, que juga per a Clemens Riedel, es perfila per a rebre Unai Núñez, no es complica la vida, no en passada de seguretat per al seu company de línia, per a Clemens Riedel, que l'envia en llarg, buscant a... En este cas, El Hilali, que tocava amb Cala, intenta eixir Cala entre dos homes, la juga per a Clemens Riedel, la toca darrere per a Unai Núñez de primeres, per a Edu Expósito. Edu Expósito amb pilota, la juga en banda esquerra on va entrar Charlie Dolan. Dolan amb pilota, amaga del primer, que és Víctor García, la juga dins de l'àrea, pilota per a Javi Hernández, se fa l'espai, intenta eixir, acaba de rebutjar la defensa, llevant el valor que li cau, a Eta Ollón, que acaba a terra, diu l'àrbitre que res, que ha anat a terra sense motiu, intentava centrar Charlie Dolan, li ha pegat lamentable, la pilota serà en porta, valor per a Matty Ryan.
0: Pues la segona part no ha començat millor. De fet, és una calcomania de l'inici de la primera, eh? Errades darrere i no t'han enxufat el tercer de miracle.
2: No has començat massa esperançadora. I lo trist, lo pitjor és que en cap moment ni lo que portem de segona part ni la primera sencera el Llevant ha donat sensació de ser un rival incòmode.
3: Aló, en este cas, que s'endú el Llevant, Víctor García, obriguem per a Olaza, que toca per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota, la juga darrere,

0: El balón espera. Mandigui juga. Pere Dela. Dela en pilota sobre la arribada de Nacho Pérez. S'avança Charlie Dolan i es juga darrere per a Roger Hinojo. Roger Hinojo amb la pilota, la juga per el centre i intenta recuperar el llevant. Diu l'àrbitre que hi ha una falta de Víctor García sobre Roger Hinojo.
1: Un Oriol Rey que encara que sembla molt al jugador de l'Arabès del Sevilla,
2: Guridi.
1: No. Uh-huh. Ahir se va cascar un...
2: No, Guridi partidàs ahir.
1: Un partidàs enorme. Avui no està emulant-lo.
2: No, Oriol Rey molt fluixet avui. Sí, molt... Com tot el centre del camp del Joan.
1: Molt gris.
0: Dimitrovic, que posa la pilota en moviment. Intentava botar ahir el Hilali. I en este cas... Era finalment Manu Sánchez qui com ha pogut, a jugar la pilota. Roger Hinojo, amb el baló, canxa pròpia. Quasi 10 de la segona part, 2-0, li guanya. En este cas, l'Espanyol Llevant, Eta Young, no sé què ha volgut fer. Pilota per a Charlie Dolan. Recuperat a Issa Mandí. Envia per a Bardelli. Bardelli i el baló. Espera l'arribada de Manu Sánchez. Va Manu, banda esquerra, tres quarts de canxa, la para, juga novament per a Bardelli. Bardelli amb el baló. Bardelli per a Dela, que ja travessa canxa de l'Espanyol. No li és ningú a la pressió. Pilota per a Víctor García, deixa passar Olasa. El baló de Bardelli per a Olasa, massa complicat. Clavar ixa pilota Juanjo entre sis defenses.
1: Sí, és molt difícil. Quan arriba en situació un poquet de perill, està perfectament armada la defensa de l'Espanyol. No sorprèn el Llevant, no fa cap contra en perill, i la veritat és que continua sent molt dolenta la imatge de l'equip granota.
0: La pilota per a Unai Núñez, que l'envia llarga per a Roberto Fernández, frontal de l'àrea, perill, pilota per a Javi Hernández, que li pega! Matt Ryan baix, atrapa segur. En este cas ha sigut el tir final de Cala. Baló per a Olasa, amb pilota Olasa. Té la dreta Víctor García, en l'esquerra té Bardelli. Rep Bardelli. Pegat al perfil esquerre, juga Manu Sánchez. Per ahí també s'ha deixat caure, però metes més avant Ivan Romero. Pilota novament per a Bardelli. Bardelli amb pilota, la juga a Origuela per a Dela. Dela amb el baló. Dela, que obre la dreta per a Nacho Pérez. La demanava algun jugador de Llevant. El baló passat de Nacho Pérez. Molt fàcil la centrada, molt oberta. Això molt és... senzilla per a Marco Dimitrovic.
1: Això és entrenar al porter.
0: Sí.
1: I se centre és...
2: De calfament previ, sí. No?
0: Pilota per a Cala. Frena. La sensació, Juanjo, que l'Espanyol en cancha de Llevant és com si no tinguera rival, no li, ningú li apreta, per tant, parar-la, podem mirar, podem buscar, com ara Charlie Dolan, segon para la xicoteta, també atrapa fàcil, Matt Ryan.
2: I conforme passen els minuts, el ritme, que no va incrementar-se, anirà decaiguent poquet a poquet, i si el Llevant no genera perill, perquè continua sense generar perill, pues... És que sí. No...
1: En aquestes situacions...
2: Però és absència de ferramentes, és en general...
1: Sí, és que no funciona res bé en el Llevant, ni hi ha contundència, ni se crea xoc, ni se produeixen ocasions de gol. D'esta forma és molt difícil guanyar un
2: joc. Comenten per així, Pinebot diu, pues este año no tenemos a Carlos Espí para meter 100 goles y salvarnos, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Ya hem parlat d'aquest tema.
2: Un altre granotismo diu, i van en punta de prime, i pides a Eta de Jong, el problema és que ver jugar a Eta de y deseas haber visto el eclipse sin gafas. Musuaye ya puede ser Haaland, que si no lo llevamos claro, digo este oyente. Pues a eso, en general, no massa optimisme en la afició granota, perquè estem ja, Manol, a punt d'arribar al primer quart d'hora i continua la vida igual.
0: Sí, igual, no? Cada volta l'Espanyol sembla més còmode, tot i que ataca Llevant. A veure què pot fer Manu Sánchez, tres quarts de canxa, juga per Enzo Bardelli, no, per Ivan Romero, perdó, que tocarà sobre l'arribada de Nacho Pérez. Nacho Pérez, que la pot sentar a la senda. Nacho Pérez, el remat de cap de Eta Young entre Lidl i Riedel. Molt obstaculitzat, se queixen també de que l'han agafat de la camiseta. La pilota serà en porta, el baló serà en a fora i serà en porta per a l'Espanyol.
2: Anem a recordar també, aprofitant...

0: Aclara, en segona divisió continua també, tot igual en el plantío, i continua la victòria del Leganés fora de casa, en Montilivi.
1: La veritat que no tenim ninguna novetat diferent. Al minut 63, Burgos 2, Córdoba 2, i al minut 66, Girona 0, Leganés 1.
0: I recordatori que a les 9 i mitja se juga eixe Las Palmas Albacete per a tancar la jornada en segona divisió. En primera tornem a l'RCD Stadium, continua la càrrega el... Ui, mare, l'Espanyol!
2: A vore que va l'Espanyol, a vore que va l'Espanyol, a vore que va Javi Hernández, que ha servit al centre per a Cala, arribarà Cala, tocarà darrere sobre Urco, este per a Edu Expósito, juga fàcil a l'esquerra per a Roger i Hinojo, va Hinojo, contacta amb Charlie Dolan, pegadeta a la línia de cal, va Charlie Dolan, la juga darrere, en un moment per a Edu Expósito, descarrega de Hinojo, de primeres, Hinojo per a Dolan, Dolan per a Edu Expósito, arriba i Olasa Pera, que Hinojo almenys no tinga fàcil la maniobra, i damunt el que fa Olasa és...
3: Al fil de lo que comentaba un oyente de, sí. De Tallón, yo la, lo que he dicho, he tratado de decir, es que no ya, no es que no me explique por qué no chúa, sino que siempre no he trobat yo, chica, la maniobra de la seua renovación en el seu momento. Que prácticamente el renovaren para no chuar.
0: Sí.
3: És una situació quan menys curiosa.
1: I anem a aprofitar també per a llegir alguns dels missatges que ens arriben a través de les xarxes socials, concretament en el nou X, no? Com sí. Li digueu? Jo
0: Twitter.
1: Li dic Twitter, la veritat. Que ens diu, lamentablement es veu un Llevant que l'únic que vol és córrer darrere del baló i amagar-se de la pressió contínua dels pericos, i si el València el veig mal, el Llevant no me dona millors sensacions.
0: Home, és que el partit d'avui... malauradament, i mira que se preparen més canvis en la banqueta del Llevant Unió Esportiva, però és un partit per a canviar als 11.
2: Que va entrar un xicón de 15 anys, Marc Santos.
0: Marc Santos, que té tota la confiança de Luis Castro, però que efectivament, com haurà d'estar la cosa per a recórrer a, pues, a un xiquet de la generació 2010.
1: Va ser protagonista en la roda de premsa prèvia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, correcte, correcte.
2: A veure, el valor per a l'Espanyol de moment, 29. Hinojos, Juan Pera, Unai Núñez, este Pera, Riedel, se fa un xicó de tamborí, Riedel, que també li arriba a Xustet, eh? Té una tabonca de peu, pilota, per a Edu Expósito, que ha rebut Urco, continua Hugo ja en canxa, Edu, en canxa del Llevant, ha posat el peu Manu Sánchez, diu l'àrbitre, que a la fi ha obstaculitzat en falta la progressió d'Edu Expósito.
0: Partit entrant ja en el terreno sí, del més a prop del 3-0 que...
3: Sí, el que parlàvem és, en aquest tipus de partit, estabilitzar el marcador és una mala decisió, i el Llevant dona una sensació de fer res positiu. Crec que cada vegada l'Espanyol està jugant amb més comoditat.
0: Pilota parada.
2: Való. Que colpejará al Español desde Mollunt. Perfilate en banda, perfilate en la parte izquierda del seu ataque, pero a dos metros del área. Colpechaba ahí, en este caso, era Javi Hernández. Y va a perirse a rebuts. Había rebuchado un balón que yo creo que era fácil para Matralla. Para bloquear. Pero últimamente, el portés cada vuelta bloque en menys. Balón para el Español. Roger Hinojo, tocarà per Unai Núñez, que descarrega darrere el porter a Marco Dimitrovic, amb la pilota de Dimitrovic, se la lleva de damunt, l'envia en canxa del Llevant, ha caigut a terra ahí, en este cas, jo crec que és Nacho Fernández, i n'hi ha groga per a el davanter de l'Espanyol, per a, jo crec que és Javi Hernández, ara mirarem a Calatrava.
0: I la mostren a Calatrava, que li faltava alguna coseta, pues rascar també. Sí, li peguen el braç. En l'avantbraç també. I allà està el canvi.
2: Sí, allà està el canvi en el Llevant. Se va Ivan Romero. I entra un xicón de 15 anys. Marc Santos, de Massanassa.
3: Impressionant.
1: És el més jove de la història?
0: Un dels més joves, segur.
3: Jove, sí. Jugar en 15 anys a primera divisió és tot un rècord i un èxit.
0: Lamine ja jugava en 15 anys també, però en el cas del Llevant hi hauria que pegar una ullada, efectivament.
2: La pilota que recupera Charlie Dolan en l'Espanyol, intentava així des de darrere, ha topetat en este cas en l'intent de Víctor García de fer-se mig baló. 64-19 de la segona. Continua l'Espanyol 2, Llevant 0.
0: Mira, és el tercer jugador més jove en fer el seu debut en primera divisió. Luca Romero, aquell xicón del Mallorca, fa 10 anyets, és el més jove. Sansón, que va ser un xicón del Celta en l'any 39, va ser el segon. I el tercer, Marc Santos. Ha debutat més jove encara que Lamine. Curiosament, eh?
1: Pues a vos és igual de notícia.
0: Sí, però per dos dies. Per dos dies. Una curiositat de la jornada d'avui.
1: Un record.
3: Bueno, això és, per part de l'entrenador del Llevant, és un canvi esportiu i psicològic, les dos, perquè sempre podrà dir, en cas de que es perga el partit, de que bueno, ha tingut que recurrir a un xiquet de 15 anys i tal, que el planter no està complet, que hi ha que esperar un poquet. Si no marca el Llevant, perquè si marca ja altra història, s'acurten les diferències i a partir d'ahir segur que es produiria una reacció per part del Llevant.
2: Pues de moment a tres, Espanyol, que no patís. En el 20 de la segona, Charlie Dolan, banda esquerra per el centre, on apareix Edu Expósito, que cau a terra, i una vida que no hi ha hagut falta d'Oriol Rey. Baló per a Víctor García, que arranca ja cap a canxa de l'Espanyol. Continua Víctor García, demana Nacho Pérez en dreta, continua Víctor García, la pot centrar, molt passada, va per ella Marc Santos, que intenta controlar-la, no ha pogut, Xelimba serà lateral, pilota per a l'Espanyol.
0: Bueno, ha fet el seu debut i anem a veure ara si té algun tipus d'impacte en un partit que ara mateix poquet a poquet està caigent en la languidesa i
3: en l'avorriment.
0: Sí, és que no se veu al Llevant generar. El problema és que el partit ha estat en aquest tram de no generar res i que en qualsevol te poden fer el tercer. El Llevant té possessió, però no genera perill.
2: La pilota a la dreta per a Nacho Pérez. Nacho Pérez amb el baló, a veure què és el que fa Dixancourt, pilota per a Vela, des de la banda Vela no es complica la vida, l'envia directament al seu porter. Vela estava a la sala de la banqueta en camp contrari i ha acabat jugant amb el seu porter. El baló per dalt, la recupera l'Espanyol, intenta anar-se en cala, que cau a terra davant l'entrada de Manu Sánchez, que es queixa que no ha fet falta, però no ho ha vist així el árbitro del partido. La pilota espera al Espanyol. Unai Núñez. Revende Lilali. Jugan para Hinojo. Este para Edu Expósito. Edu para Roger Hinojo. Que fa el cambio de orientación. Sobre la arribada de Cala. Lo de Lilali, perdón. Lilali que te ha calado al primer pal. Envía el balón. Perdalt. El recuperará. El llevan, pero Juanjo no li dona ni 3 segons la pilota al conjunt granota.
3: No, la perd ràpidament i sense tindre la possessió és difícil que crear-li perill al rival.
2: Creuga Javi Hernández.
3: Sí, cierto.
0: Pues ara ha tret la pistola el col·legiat en esta segona part. Urco González l'ha vista en la primera part, que la trava en esta segona. Ara Javi Hernández, el tercer futbolista en ser amonestat. I en el Llevant, com no peguen ni patades, pues no n'hi ha drogues.
3: És el rival ideal per a l'equip contrari.
0: La víctima perfecta, eh?
3: Sí, propiciatòria. Blanet, no fan faltes, deixen jugar, no incomoden, no pressionen. Una ganga.
2: Bueno, pues ahí continúa el Llevant. Mandí. Pero Vela. Vela en pilota. Vela que la envía a la izquierda. Pero Manu Sánchez. La va a ir interior. La tira a tierra. No tiene ningún per banda de banana Bardelli. No la vista clara. Manu Sánchez. Que continúa reteniendo el esféric. Otra vez. Corre Betis a Mella. Pero en paralelo a la línea que dividirse es dos terrenos de juego. Intenta jugar ahora el Llevant. Nacho Pérez. Que juega pero Olasa. Olasa en pilota. Preparat dos homes en l'Espanyol per entrar. De seguida veiem qui són els dos futbolistes

0: perquè un és Pol Lozano i l'altre, si no m'enganya, les meves anotacions, serà Bauzà. Però clar, veient que Bardelli no estava ni en la llista que ha publicat la Lliga com a full oficial del partit, qualsevol cosa pot ser, fins i tot la tornada de Dani Solson. La pilota per a Oriol Rey. Oriol Rey amb la pilota, va per a la Sagasti, frontal de l'àrea, l'assa dins de l'àrea, buscava... Buah. I jo crec que tenia llançament franc, o m'enganyo jo molt, Juanjo, era una pilota per a pegar dos passets i intentar-ho.
1: Sí, té possibilitats de tirar a gol, que quasi seria el debut de tirant a la porteria contrària.
2: En el ritme de partit que estem arribant ara, Dani Solson, en la seva edat ara mateix, parat sí, enmig del camp, rodant, guanyaria el partit a soles,
0: Pot ser qualsevol cosa, perquè ja veiem que la zero fiabilitat de les dades que ofereix la Lliga. Pilota, això sí, si fora l'últim xuvenil del Real Madrid, tindríem totes les dades possibles.
2: Marca de Gomina, cotxe que utilitza...
0: Pilota per a Edu Expósito. Guerrero d'esquena, juga fàcil per a Roger Hinojo. A tocar sobre Javi Hernández, novament Roger Hinojo. Darrere per Unai Núñez. Unai Núñez per a Clemen Riedel. Intenta recuperar, molt bé, Oriol Rey. Pilota per a Víctor García. Diu l'àrbitre que no val, que ha fet falta davant les protestes dels jugadors del Llevant Unió Esportiva.
2: És impotència també,
1: Sí.
2: Arriben ja tard a les disputes.
1: L'Espanyol no notarà cap diferència entre els últims entrenaments i el que està fent avui.
2: No.
1: Serà una sessió d'entrenament de més.
0: Se'n va Urco, que té una groga.
2: I Calatrava, que té una altra, me pareix.
0: I Calatrava, que té una altra, correcte. I entren Pol Lozano. I torna a dir si la fulla de la Lliga no està errada una altra volta. Perquè este que entra pot ser...
1: Molt bon jugador, Urco.
0: El cosí de Lauritsen. El que entrarà serà Bauzà.
2: T'ha paregut, Juanjo, el debut de Calatrava en primera divisió?
1: Molt bé. Molt bé.
2: Els que són bons en segona, en primera, moltes vegades també,
1: Sí, de vegades sí, altres no, perquè la primera és més complicat, lògicament. És un altre ritme, se necessiten altres condicions físiques i el nivell d'exigència és major.
0: Valor d'Unai Núñez, que ha jugat per a Clemen Riedel, que l'envia llarg, no hi ha ningú de l'Espanyol. Apareix en el lateral Ryan per a rebentar la pilota i enviar-la al lateral. Ole. Per cert, un espanyol que enguany ha canviat el color de les calces i del pantaló.
1: Sí.
0: Les coses de les marques que ves deixant als equips.
2: Bueno, pues una de les notícies d'este partit és que en 72 minuts el Llevant ha rematat 0 vegades entre pals. Així és complicat,
1: Jo diria que impossible.
2: És molt complicat. No és impossible, no, perquè jo he vist partits guanyats sense rematar entre pals. Sí, concretament sí, un del Getafe en un autogol del rival.
1: Sí, exactament. Sí,
2: 0-1 i el Getafe va marcar en un gol en pròpia porteria al rival, però és que 3 tirs en total, cap entre pals, 72 minuts, i els davanters sobretot desconnectadíssims. Eta Young no ha tocat una pilota, pràcticament. Ivan Romero tampoc, en la primera part.
1: Preocupant la imatge del Llevant.
2: Senyals preocupants. I no n'hi ha un Carlos Espí per a llançar una pilota en llarg.
0: Karim Tundé a punt d'entrar. I també el dorsal 29 del Llevant. No, 29 Nacho Pérez, que està dins. Ara veurem qui és este que estava preparat per entrar. Tolian. A veure, la pilota... que cau, que recuperarà Bardelli, va el francès Enzo Bardelli, intenta anar-se'n de Clemen Riedel. Clemen Riedel, que l'agafa, que li fa falta. Ara sí, la xiula al col·legiat, serà falta favorable al Llevant en el piqué de l'àrea de l'Espanyol per esquerre, segon que ataca el Llevant.
2: Anem a veure si arriba la primera entre pals.
0: Per dreta, segons defensa de l'Espanyol. A veure si en la pilota parada pugui haver algun acostament. Está Dimitrovic ficant la tanca, el porter de l'Espanyol.

0: dos homes de llevant per a treure aquesta pilota. Generalment serà Olaza, que és qui posa, llevant de les agas, qui posa en moviment sempre la pilota parada. A veure el valor que va penjar el llevant. 74-16 per a la fi. 2-0 perd el conjunt de Luis Castro. Anem a veure Eta i Jong, que no ha parat de colpejar i de protestar des de que ha entrat. La posa al llevant, el valor, el trau la defensa, queda mort, apareix Manu Sánchez, que no es complica la vida. Valor arrere. La falta en la frontal acaba en Matt Ryan, que colpeja la pilota, que l'envia llarga. Apareix Clement Riedel, molt més poderós en el bot. L'envia cap endavant. S'enganya ara. En este cas crec que era Mandí, però rectifica i envia sobre Matt Ryan, que toca per a Manu Sánchez. Este per a Nacho Pérez. El valor que serà a fora. Serà pilota lateral per a Llevant Unió Esportiva. Arribant al minut 75, a falta de 15 per a la fi. El que fa l'àrbitre és parar
1: per a cooling break.
0: Quan veiem Tundé i veiem Torian preparats per a entrar.
1: Pues la substitució, m'imagine que en eixa banda dreta
0: Nacho Pérez,
1: de Nacho Pérez, que evidentment al ser jugador de la cantera del filial, que ha tingut les seues oportunitats en el primer equip, va debutar la temporada passada, però no és el mateix a nivell físic. Toljan, el alemà, per a la recta final, i Karim Tundé, a veure si obrint el camp un poquet, pues, se pot percutir d'aquesta forma, però igual arriben un pel·liu tard, eh?
2: Arriben un poc, jo crec que ja...
1: El partit està molt, molt finiquitat.
2: 75 minuts és molt difícil donar-li la volta a un partit.
1: A veure si podem escoltar a Manolo González.
3: De gol. Coño, que no hemos lanzado pases a 5 minutos en ataque. ¿De acuerdo? Y después, otra cosa. El árbitro no pita. Con lo cual, dale ritmo al balón. Y cuando estéis en la zona, repetir pases. Una entrada de segunda línea y los trincáis. Cuando la bola va fuera, con una entrada de segunda línea, los trincáis. Y la última. Cuando tenéis el balón y no tenéis oposición, no la paséis. No paséis por pasar. ¿De acuerdo? Tranquilos, coño. La que estáis, look at the ball. Calm. Keep calm. ¿Ok?
1: Dale, dale, dale. Adolan. Dice, keep calm. No paséis por pasar.
2: Exacte.
1: Un missatge, de Manolo González, que clar, lo que detecta és que estan aplatanant-se, igual que... perquè el Llevant està aplatanat tot el partit i lo que no vol és relaxacions, perquè a l'Espanyol ja l'any passat se'n van portar un parell d'eslais estos de partits dominats o que tenia pràcticament guanyats i se li escaparen en el tram final.
2: Sí, molts. Molts punts.
1: I ahí està el doble canvi i de fet Toljan va ser ja l'encarregat de posar la pilota en joc.
0: A veure... Efecte, ese doble canvi amb Jeremy Toljan. I sigue Nacho Pérez i Víctor García anant a fora. I són Tundé i Toljan els que han entrat en el terreny de joc. ¡77! Esperant també l'Espanyol ara per a fer dos canvis més. En principi, Pere Milla i Jofre els que van a entrar. Que va a entrar es Manolo González, que no para de menecharse y está fuera de la área técnica. Balón que trae el Llevant. E intenta baixar la Tundé. Amb la pilota y salva per a Toljan. Ha caigut a terra. Intenta jugarla Charlie Dolan. Per el balón. La demana Eta i Jong a la carrera. Aparece en el lateral de l'àrea. Se'n va a línia de fons. A veure què fa Eta i Jong. Intenta llançar-la Eta i Jong. Que sembla, Juan, com si tinguera fins i tot dificultats per a progressar conduint la pilota.
2: No, el Llevant, la imatge que transmet, pues és, ja ho hem dit, és tornar sobre el mateix tema. És molt preocupant, perquè ara ja són partits en sèrio.
1: A veure.
0: El partit que va dins, la pilota, en este cas, per a Dimitrovic, que ha topetat a Meta de Jong, que ha quasi... s'endú a Dimitrovic i tenta d'alçar-lo. 78, 2-0. Ara en el que Llevant podíem dir que no ha comparegut.
1: No, el viatge a Barcelona ha estat un viatge en balde, absolutament.
2: Sí.
0: A veure, Bardelli, que se fa missa pilota. És Marc Santos, qui juga per a Manu Sánchez. Demana Bardelli, toca per a Manu Sánchez, part esquerre. Alo per a Marc Santos, Marc Santos sobre Enzo Bardelli, Bardelli amb la pilota.

0: El jugador sé que s'entrarà l'últimament, que és Dela. Dela amb la pilota per a Issa Mandí. A Issa Mandí amb el baló. Juga per a Dela.
1: Estava mirant les imatges d'ahir d'Àngel Pérez quan se cabreja, sí, i com Quique va i el posa en el lloc. Està siguent la tendència.
2: I li va dir, le he dicho que hoy le quiero más que ayer.
1: És que se llig perfectament. Sí. Vamos.
2: Sí, sí, la bronca de Quique Sánchez Flores. Que,
1: està
2: clar,
1: tot el món compartint-la en plan com a exemple de això és el que se hauria de fer. No?
2: Home, pues un entrenador. Un entrenador de futbol de primera divisió, no?
3: Quique.
2: Home.
1: La bronca que li pega és increïble.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A més, molt intel·ligent. I junta Ferran Giner, el bromista oficial del,
2: sí,
3: València.
2: Sí, sí.
1: A mi me costa de veure així aquí, que el veig pues més no. Serio. Ojo. I tots és que el conegau, digau.
2: Ojo.
0: Való per a Dolan, dins de l'àrea, el llançament de Dolan, uh-huh, i el tercer de l'Espanyol. Pues estaba diciendo Manolo González, buscada Dolan, que los trincamos. 3-0, Dolan fa el tercer y tanca definitivamente este partido para el Español. Si es que le quedaba alguna esperanza al Llevant, que eran bien poques, de donarle la vuelta a eso.
2: Chiquets contra Omens, literalmente.
3: Sí, exactamente, sí.
2: Literalmente, sí. Es el titular.
3: Sí.
2: Xiquets contra Homens.
3: Perquè el 3-0 se pot considerar ja com a golejada.
2: Sí, sí, home. Sí.
0: 3-0 golejada.
2: Quan no has tirat cap vegada entre pals, pues sí.
3: I se va ser un rècord difícil de repetir, un rècord negatiu, eh? Acabar el partit, si és el cas, sense tirar ni una vegada, no ja entre els tres pals, sinó a gol, senzillament.
2: Bueno, pues la definició de Dolan en cama esquerra, molt bona.
3: És un golaç.
2: Molt bona.
3: És un golaç.
2: I este Jeremy Dolan, que bueno, la instrucció que li ha donat Manolo González ha estat malesant, eh?
3: Sí.
2: La primera que ha tocat a la gàbia.
3: I se...
2: Mira, com sí, celebra en Manolo González, diu, clar. És que este Dolan, pel que pareix o pel que comenten també en Barcelona, és de... d'estos que té el cable no pelat del tot, però mig pelat. I has de saber manejar-lo i tal. Per això dona la sensació de que Manolo González ha treballat ahí en ell per a...
3: Té aspecte d'això.
2: Per a tindre-lo dins del corral.
0: La pilota la jugarà a Issa Mandí. No podem dir avui, no podem posar-li una bona nota als centrals del Llevant, tenint en compte que ha fet dos gols el davanter centre de l'equip contrari. O sigui que avui ni Issa Mandí ni Dela, bueno, podem dir que han estat a l'alçada de la resta de l'equip. Baló per a Tundé, intenta eixir, posa el peu Roger Hinojo, serà pilota per a el Llevant, que però per a l'Espanyol, que ho intenta en atac. Baló per a Pere Villa, juga per a Hinojo. Baló per a Edu Expósito, que ha fet el que li ha donat la gana, Juanjo, Edu Expósito, sí, en el centre del camp. Ha manejat el partit al ritme que li ha donat la gana.
3: No ha rebut cap pressió per part de ningú, ha jugat en comoditat i ahir tenim el resultat eloqüent del tot, 3-0.
0: El rei a punt de pedre davant l'arribada de Pol Lozano. Amb ell intentava progressar Marc Santos, al qual li fa falta Marel Elali.
3: I a més, este partit, jo sempre pensé un poquet més enllà, pot ser de 3 punts, de 4 punts, perdó, de 4 punts. És un... entre dos equips de les característiques de Llevant i Espanyol, l'acabar en un resultat tan contundent com este és perillós, també, i en el seu moment pot valdre d'algo.
2: Sí, però saps què passa? Que no va a canviar la filosofia del Llevant, el fet que avui te claven 3 i gràcies. Primer,
0: la
2: ojo.
0: Pilota molt passada, apareix Marco Dimitrovic i bloca tranquil·lament en la línia de fons.
2: Perquè els fitxatges que faltaven per fer-se i les inscripcions que faltaven per fer-se faltaven igualment i s'anaven a fer igualment. No canvia res. En determinats contextos, en altres equips que sí que tenen pasta, pues te la pegues en la primera jornada i la gent se posa nerviosa, anem a fitxar... És que en el Llevant ja estava assumit. Estava assumit que falta molta feina per fer.
0: A veure la contra. Intentava contactar amb Roberto Fernández, que

0: Se podia haver ficat mama en este cas amb Matt Ryan, però de seguida que el Levant s'havia fet aquesta pilota, l'ha perduda. Tres tíos per terra, però el valor per a l'Espanyol. Valor per a Roberto Fernández. Cau banda esquerre. Li dobla per fora Jofre. Jofre amb la pilota dins de la deixa. Segon pal, apareix. En este cas era Manu Sánchez per a reventar i se balon cara que no l'envia molt lluny. Pilota, en este cas, per a Bauzà, que ja la juga.
1: I tenim gol en Montilivi.
2: I anotem un gol a Abel Ruiz, que ha fet l'empat en el Girona-Leganés. Minut 90, han afegit 5, Girona 1, Leganés 1.
1: Gol d'Abel Ruiz, el valencià, i efectivament el Girona empatant pràcticament al final del partit. Pues bueno, la situació és... El partit de Roberto Fernández, volia preguntar-te, eh? Molt complet, més enllà dels dos gols, com ha treballat, ara descarregant, assistint... És un nou.
3: Sí.
1: Nou clàssic.
3: És que s'ha trobat en una defensa també molt...
1: Molt agraïda,
3: facilitadora de la seva tasca, i la veritat és que ahir està, tu comentaves al descans el percentatge, el número de faltes. Això és glòria per un davanter, saber que apenas te van a tocar és jugar en una confiança grandíssima.
1: I últim canvi, o un dels últims canvis en el Espanyol, Manolo, està tieso absolutament Edu Espósito.
0: Sí, després d'haver manejat el partit com li ha donat la gana, entra Fernández, Marcos Fernández, se va Edu Espósito. Ha començat l'Espanyol allà en la zona ampla amb Urco i Edu Espósito. Han dominat el partit totalment. Després primer ha entrat Pol Lozano per Urco i ara per Espósito ha entrat Marcos Fernández. La Ayuña Jofre, va per ella Roberto Fernández, i és quasi com a home lliure Matt Ryan per enviar al lateral. Serà lateral per a l'Espanyol.
3: Possible que l'Espanyol siga co-líder en el Alavés. No,
1: anem a veure demà, que és el que passa en el partit de l'Elx. I també en el partit de l'Atleti el pròxim dimecres, però sí, pot acabar el cap de setmana en ese 3-0 el Alavés, i ja veurem, que queden 5 minuts encara, i jo crec que l'Espanyol s'està agradant, no veu dit... còmode... No, és que això no ha terminat.
3: No ha dit prou encara.
1: I ojo, Juanjo, que jo sempre ho he dit, un 3-0 no és un 4-0, eh? Un 3-0 no és un 4-0. No, la sensació no és igual de roïna, però un 4-0 cou. Un 3-0, sí. Bueno, pues hem tingut 10 millors, però el Levant tampoc se pot deixar anar.
0: Olaza no pot controlar esa pilota, la agarra Pere Milla, intenta progressar i progressa, se'n va a banda esquerra, la pot posar Pere Milla, el baló a la frontal, li cau a Pol Lozano, que llança, el baló que se'n va fora, se la porta Pere Levant.
1: I que ara la jornada número 1, però en la 36, si t'estàs jugant el descens amb este rival, un 4-0... En la tornada en el Ciutat no l'alces.
3: Pues això te diria. Jo anava a la situació de Golaveraix.
1: Sí, sí, correcte.
2: Acabem d'anul·lar-li en el minut 90 un gol al Burgos, que haurà sigut el 3-2. Seguís el 2-2.
1: En la primera part, Arnau Martínez ha fet un gol. I l'han anul·lat al Girona, però bueno, almenys Abel Ruiz, el valencià, sí que ha aconseguit l'empat. I estem en empat en els dos partits de segona divisió i ara de seguida anirem en la seva finalització. Abans, estem ja en el rus final del partit en el RCD Stadium.
0: Pilota... Ja en els instants finals, 87, Pere Milla, que juga per a Clemens Riedel. Este juga per a Marcos Fernández. Marcos Fernández per a Pol Lozano. Amb Unai Núñez tocant. Pol Lozano, Unai Núñez, novament Pol Lozano.
3: No li fan cas a l'entrenador, que no ha entrat ningú i s'estan passant la pilota.
0: Exacte. El que passa és que jo crec que estan buscant l'espai, que estan a punt de trobar-lo. Baló, pegat a banda, apareix Jofre. Jofre... que té ahí a Pol Lozano, en pilota Pol Lozano, a veure què és el que fa, l'envia dins, el baló per a Marcos Fernández, que llança! Creuat! A punta està també d'arribar el quart. Lo millor que li pot passar al Levant és que s'acabe ja.
1: Que s'acabe ja. Que s'acabe ja, tornar a València ja. I demà serà l'altre dia.
0: Exacte. A veure. Pilota per a...

0: Dela que juga per a Mandí. Mandí per a Dela. Dela amb la pilota, jugant per a Manu Sánchez, que la baixa i la juga novament sobre Mandí. Mandí amb pilota. Fa primer la senya de que aquí i després fa una senya de que vagin avant. Mandí gesticula molt, eh? És que està tot el rato...
1: Com Mustafi.
0: 89. Després de la falta sobre Marc Santos, el xicón de Massanassa de 15 anys que avui ha debutat amb el Llevant Unió Esportiva. L'única nota positiva d'esta vesprada per al Llevant. El baló de Jofre per a Riedel, la pilota queda morta. A veure, Etra de Jong que va a terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Lo que ja és una contra de l'Espanyol. Perill. La pilota per a Bauzà, que alça el cap, demana Pol Zano. La pilota per a... Se li ha quedat trastaviada darrere a Jofre, que jo crec que s'ha...
2: Sí.
1: Omplit de baló.
0: No, sí. Jo crec que lo que passa és que s'han molestat ell i crec que Roberto.
3: Ara sí que ha arribat el tercer del Burgos. Marca David González, a punt d'acabar. Burgos 3. Que remonta el partit.
1: Sí, 3-2. Victòria del Burgos. Anem a veure si acaba així davant el Córdoba. És ese Tundé, Karim Tundé, que en tasques defensives molesta a Jofre en la rematada per evitar el quart de l'Espanyol. Estem en el 90, Manolo, a l'espera de l'afegit, que espere que no siga massa perquè el partit està liquidadíssim.
0: Bueno, pues ara veurem si la Lliga té a bé informar-nos de quant és l'afegit. La pilota per Oriol Rey, que la baixa 4, l'afegit. Baló per Olasa, intenta progressar, va a terra, es falta clara de Pol Lozano. En tres quarts de canxa, carril central, pilota per al Llevant. Si ja s'ha consumit un dels quatre, la posa ja, ràpid en joc Olasa. S'ha donat contra la defensa de l'Espanyol, que ha rebutjat i s'ha pilota. Baló per a Issa Mandí. Mandí per a Manu Sánchez. Manu Sánchez amb pilota. Manu Sánchez amb baló. No ha contactat bé en este cas.
3: I acaba el partit entre el Girona i el Leganés amb eix empat per la mínima 1-1.
1: I crec que Arnau ha jugat els 90 minuts, no? Me pareix. Ara de seguida ho confirmem, però... Sí, correcte. Ha jugat tot el partit.
0: Unai Núñez sobre Riedel. La pressió dalt de Llevant ara. Pilota per a Oriol Rey. Pilota per a Etra de Jong, que rep. Etra de Jong a prop de l'àrea. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Pilota per a Tundé, que
1: falta.
0: Intenta ara sí maniobrar. Diu l'àrbitre que n'hi ha falta, però en la jugada abans, en la que s'ha produït...
1: Mira, deixa't ahí...
0: En la frontal de l'àrea.
1: La llei de l'avantatge un peliu, però la falta era clara per darrere. I anem a veure si a pilota parada el Llevant, almenys, a massa, en el 92 de partit, el que seria el seu... A veure, si vaig a reconfirmar, però... Sí, efectivament, el seu primer tir entre pals.
0: Pues ahí está, en el minut 92. En la mitat dels que ha afegit l'àrbitre. Ha afegit 4, seran complidos. Tanca, falta en la frontal, està de la... Está Olasa. Manu Sánchez, que fa un gest com de que no me deixeu, me'n vaig. Está Dimitrovic, el porter de l'Espanyol, posant la tanca, el serbi. Está ubicat als seus companys. Hi ha un home en terra de l'Espanyol.
1: La serp. Ahí está en terra.
0: Ahora, Olasa. Serà possiblement que execute... I ho fa contra la tanca. Es recupera Llevant, la posa dins de l'àrea, baló que havia a Tundé. Baló al segon pal, apareix ahí Tolian, que llança. Baló se'n va a la graderia. Afortunadament per a Llevant, això li queda només un minut.
1: Pues és probable que li conte este tir de Dela de pilota parada com únic tir entre pals de tot el partit, eh? Y mira que el porter ni la ha visto, pero bueno. Último minuto de este patiment, Juanjo Rodri, en efectivamente un Llevant que té molt en què pensar en la tornada en bus cap a València.
2: Sí, un Llevant absolutament desastrós. Me sap mal parlar tan... Mira, Puado. Me sap mal parlar tan...
1: Tan contundent, bueno,
2: tan
1: que la realitat.
2: Però és la realitat, no se pot... ficar res, no se pot dir res després d'un partit d'aquestes característiques. No pots

0: salvar a ningú.
1: No, no, avui no se salva ningú. Avui no se salva absolutament ningú. Ni els xiquets, que ho han intentat, ni l'entrenador, ni els veterans.
0: Sí, els xiquets són els que menys responsabilitat tenen.
2: Ahora, 8-94. La sonteria està acabada, és l'última jugada. La va posar Bauzà en joc. Ordena als seus. Matt Ryan. Le va a pegar Bauzà. Jugador de l'Espanyol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homes al remat. Ahora que fa Bauzà. Pensa la pilota més allà del punt de penal. El balón molt passat se'n va fora. Ahí va a morir el partit perquè això s'ha acabat. Agarra la pilota Matt Ryan. En el moment en el que l'àrbitre diu que no hi ha temps per a més, se dona la mà Manolo González amb Luis Castro. El repàs ha sigut minso. 3-0, recorden. En el 5, Roberto Fernández. En el 40, Roberto Fernández. I en el 80, Charlie Dolan. Però un total. Ara sí, en la primera jornada de Lliga, golejada i dolentíssima imatge d'Espanyol 3, Llevant 0.
1: Ràpidament, 9 de la nit i 1 minut, els números d'este duel, d'esta derrota dura del Llevant Unió Esportiva en la seva visita a Cornellà. Possessió 46% per al Llevant, 54% per a l'Espanyol. Tirs totals, 16 per a l'Espanyol, 6 entre pals. 4 per al Llevant, cap tir entre pals en 94 minuts. Corners, 1 per al Llevant només. Grogues, 3 per a l'Espanyol, cap per al Llevant Unió Esportiva. I per a mi, la estadística més dura de totes, les faltes. El Llevant ha fet 7 faltes en tot el partit, una en la primera part, recordem, de 7 de l'Espanyol, que tenia clar el que havia de fer, ho ha fet, ha guanyat bé i se queda els 3 punts en casa. Juanjo Rodri, del partit, jo sé que destacar no se pot destacar res, però en quina sensació te quedes, Roy, no m'imagines?
0: Ho he dit, una sensació desastrosa per part del Llevant. Falta d'actitud, falta d'ambició, falta de xoc, falta d'agressivitat i sobra de passivitat. Esperem que espectacles com el partit d'esta vesprada el Llevant no ens doni molts més, perquè no hi ha per la imatge tan negativa que transmet, sinó perquè en esta forma de jugar pues és un candidat quasi segur a la segona divisió. No se pot repetir que es moga la secretaria tècnica, la direcció tècnica, perquè no se pot repetir un partit com este. El Espanyol ha passat clarament per damunt del Llevant i és algo que hi ha que ficar-li una solució urgent.
1: Hem quedat que del Llevant salvar algú és absolutament impossible. Bueno, anava a dir Ryan, però tampoc. És que l'equip ha estat molt malament en general. Però estem d'acord en això, no? Juanjo, Manolo, del Llevant no salvem a ningú.
2: Jo només salve el debut del xicó de 15 anys,
1: Santos.
2: De Santos, en efecte, i res més. És que no hi ha res.
1: De l'Espanyol?
0: L'Espanyol és que li ho han ficat molt fàcil. L'Espanyol ha fet el mig del camp entre...
1: Un segon, que està parlant de la. Ara te doni pas.
3: Que se ha complicado tan pronto con esa acción a balón parado de ellos.
4: Bueno, que no, hoy nos ha faltado todo. Nos ha faltado competir, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado ganar duelos, ganar segunda jugada, generar más con balón. No se puede decir nada, nos ha faltado todo hoy.
3: Y costaba muchísimo llegar arriba, ¿no?
4: Bueno, nos ha costado todo, nos ha costado defender porque nos encontraban entre líneas, nos han encontrado la espalda, nos han encontrado balón parado. Trabajar mucho más duro y aprender de lo que hemos hecho hoy.
3: De la solo la primera jornada, ¿por qué crees todavía que ha faltado ver una imagen un poquito mejor del Levante, más allá de conseguir un resultado mejor?
4: Bueno, nos ha faltado mucho, lo que te he dicho, mucha intensidad. Nos ha faltado entender lo que nos había pedido el míster y no nos olvidemos que nos han faltado un montón de jugadores también, que eso da para un libro aparte.
3: Te hemos visto al final que terminabais fundidos, ¿no?
4: Sí, normal, mucho calor, mucha intensidad, plantilla con muchos jugadores y solo podemos venir 18, 19 y sin saber si podemos jugar todos. Entonces, bueno, a seguir, intentar que puedan estar todos los compañeros lo antes posible y aprender de los errores.
3: Terminamos ya, pero te quiero preguntar por el chaval, por Marc Santos, solo 15 años, es el tercer jugador más joven en la historia de la Liga en debutar en Primera División. ¿Qué nos puedes decir de él para que se haya hecho un hueco en el equipo?
4: Bueno, un chico muy inteligente para la edad que tiene. Siempre lo decimos que para la edad que tiene se equivoca muy poco entrenando y bueno, está donde está porque se lo ha ganado y esperemos que nos dé muchas alegrías.
3: Bueno, descansar un poco y mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, paraules de Dela, del capità. En sa falta tot, en sa costa tot, treballar i aprendre. Perquè no se pot afegir res més. Juanjo.
0: Declaracions, jo les veig un poquet explosives.
1: Sí. No són... Bueno, i poder estar en tots els companys, per el tema de les inscripcions, també... Però és que avui no és dia tampoc de rajar, perquè el partit que ha fet de la i companyia és per a mirar-se'l.
0: Sí, però ell apunta al club i apunta, possiblement en raó, i apunta també a la resta dels seus companys que han jugat avui, perquè no se pot dir... Està dient més o menys que alguns jugadors en circumstàncies normals del Llevant no jugarien. No sé si és les millors declaracions que ha fet de la en la seva vida.
1: Sí, efectivament. Per a tancar, Manolo, de l'àrbit, ve regular, Mado, desastrós.
2: No ha tingut faena.
1: Intrascendent, efectivament. I abans de tancar, bueno, anem a parar i després recuperarem el golejador, a Roberto Fernández. La setmana que ve, recordem, Osasuna Llevant serà el dilluns, dia 24, a partir de les 7:30 de la vesprada. El Llevant torna a jugar fora de casa en este inici. Tanquem el partit. Adeu, Manolo.
2: Adeu.
1: I Juanjo Rodri, adeu, a cuidar-se. I ja me contaràs el projecte este teu, el projecte literari. Sí. Vaig estar molt atent, anem molt a veure...
0: Exactament.
1: Les teves peripècies literàries. Un abraç, Juanjo.
0: Vale, gràcies, Juanjo.
1: A Juanjo Rodri. 9 de la nit i 6 minuts, a veure si podem recuperar a Roberto Fernández, al bigolejador del Real Club Esportiu
5: Espanyol. En la categoria, i sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
3: Pues en lo personal te había alabado mucho, Manolo, hablando de tus movimientos y también están los goles, ¿no?
5: Sí, claro, por supuesto. Al final esto es Primera División. Sé que no puedo tener muchas ocasiones a veces en algunos partidos y la que tenga tiene que ir adentro, ¿no? Por eso estoy trabajando para ello, pero bueno, la verdad que el equipo, ya te digo, está espectacular en línea ofensiva y línea defensiva, así que genial.
3: ¿Cómo ha visto el primer gol? Porque había alguna duda, se ha resuelto muy rápido, que era un gol legal, pero no sé si has temido ahí que pudiera haber algo raro.
5: Yo no sabía nada, porque la verdad que remato, me cae el rechace y la meto y digo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, ha sido gol y ya está.
3: ¿Y cómo has terminado? Porque se notaba muchísimo el cansancio y la humedad es tremenda y el calor que hace, ¿no?
5: Claro, es sobre todo, ya te digo, la humedad aquí de Barcelona, que es muy fuerte, y ya las piernas pesaban bastante. Pero bueno, la verdad que hemos acabado muy bien y muy contento.
3: Roberto, terminamos líderes de Primera División, pero cuidado con las expectativas, ¿eh? Que ya vimos que esto es muy largo, ¿no?
5: No. Yo no lo quiero ni escuchar eso, porque mira el año pasado. Nada, primera jornada, más tres, portería cero y a seguir.
3: Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias.
1: Les paraules de Roberto Fernández, del golejador, que ha fet un doblet. Jeremy Dolan ha fet el tercer per a un espanyol molt superior al Llevant Unió Esportiva en esta derrota del conjunt granota per 3-0 en la seva visita a l'Espanyol. Ens faltava, abans de fer un xicotet de paró, el repàs de la pilota, Clara Alcover, perquè teníem, evidentment, que posar en context tot el que ha passat este cap de setmana i tot el que està per vindre.
6: Este diumenge ens ha deixat molts resultats tant al Trinquet com al Carrer. Al Trinquet de Castelló ja tenim els primers finalistes del trofeu de Castelló. En la semifinal femenina, Victòria i Isabel han superat per un contundent 25-5 a Irene, Natàlia i Laura, i exactament el mateix marcador en la semifinal masculina, amb Vicent i Murcianet imposant-se per 25-5 a Diari Lorja i Marc Ortega. Les dues finals es jugaran el pròxim dimarts 25 d'agost, una vegada coneguts els altres finalistes que eixiran de les semifinals d'este dimarts. I atenció també a Finestrat, on Genovès segon, Pere Roc segon, Juan Chaume i Marc han guanyat per 10-5 a Cardona, Tornero, Santi, Tomàs segon i Vicentet en la partida de festes al carrer Castellets. I acabem amb Vinalesa, perquè Puigol segon i Alandes han sigut profetes a casa. La parella s'ha imposat per 41-31 a Diego López i Adrián Benito i es classifiquen així com a primers del grup B per a les semifinals de l'Open de Frontó. La segona plaça es decidirà el dimecres a les 7 de la vesprada al Frontó del Xinet amb Diego López i Adrián Benito jugant-se i se passa a semifinals davant Pere Roc segon i Joaquín. Així que els guanyadors els coneixerem la pròxima setmana.
1: Pues en tot això ja està posat tot en...
6: Hi ha molta activitat en la pilota, sí, ara, sí, en les festes de poble.
1: En estiu sempre, en estiu no para el món de la pilota. La que crec que sí que va parar, tot i que està molt a gust així, és clar, la cover, que en algun moment haurà de tornar a casa. Però torneu, esteu encara en festes?
6: Sí, s'acaben encara... el dimarts.
1: Ah, mare, el Musero és una meravella, tu.
6: Així n'haixim tots, no veus que aguantem.
1: Pues vaig a aprofitar i que tornes a una hora raonable en un cap de setmana.
6: Això
1: bueno,
6: segur.
1: Sí, segur.

0: i també de Manolo González. Però abans, és informació de servei, és notícia a nivell nacional i hem de comentar-la. Malauradament, Luctuosa ha mort un militar de la UME en un accident durant l'extinció de l'incendi de Riglos. Una informació que a banda ha confirmat la pròpia UME en un tuit dient que en un dolor molt profund lamentem informar de que ha faltat el nostre company del BM4 que participava en l'incendi forestal, en l'extinció de l'incendi forestal Penya de Riglos. Tots els components de la UME ens afegim al dolor de la seva família i companys i desitgem una pronta recuperació als ferits. Des d'ací, que descanse en pau este membre de la UME que ha faltat en esta extinció de l'incendi de Riglos. Informació que vos oferim en la sintonia del Punta a Punta Siena, Punt Ràdio, a les 9 de la nit i 11 minuts. Xicoteta, ten el camí i a la tornada parlem i escoltem protagonistes rodes de premsa del Villarreal i del Llevant.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
2: De tu a tu.
3: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: El Gieldense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
2: De tu a tu.
5: Tot l'esport a Punt a Punt.
0: No de la nit i 13 minuts, continuem en directe. Ho estem des de les 3 i mitja de la vesprada i estarem fins a les 12 i mitja de la nit. 9 horetes en la sintonia de A Punt Ràdio, en la sintonia del Punt a Punt. De moment, les notícies de la vesprada per als equips valencians en primera divisió no han estat massa bones. En el cas del Llevant, ha caigut en estrèpit en la seva visita a Cornellà per 3-0. I en el cas del Villarreal, no ha pogut sumar els 3 punts en un duel davant un equip que acaba de pujar des de segona divisió. Eixe, Racing de Santander 2, Villarreal 2. I el Villarreal, que ha tingut fortuna relativa, perquè l'empat ho ha fet en qüestió de 67 segons en 2 gols espectaculars de Pap Gay i de Nicolà Pepe. I, de fet, a les 9 i 14 minuts anem a recuperar, evidentment, les declaracions del postpartit per als dos compromisos, els dos duels de primera divisió que vos hem contat. Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa d'Íñigo Pérez i de José Alberto.
7: Real sería un error, ¿no? Porque hay que estar aquí y haber visto lo que ha sido en sí, ¿no? ¿Cómo valoras tú el partido y si esperabas que el primer partido fuera así tan con tantas cosas?
8: Bueno, lo que tenía claro es que el Racing iba a jugar como ha jugado, la frecuencia emocional y el ambiente no podía ser otro que el que hemos vivido, que ha sido magnífico después de tanto tiempo, primera jornada, después de un ascenso, esa emoción es imparable y había que hacerle frente. Creo que no hemos sido capaces de hacerle frente. Habrá que ver por qué, si obedece a la táctica, si obedece a otros factores. Después nos hemos repuesto y creo que hemos sido dominadores, hemos generado ocasiones, hemos tenido acierto con dos goles y ha habido un tramo al final cuando, fruto de querer ganar el partido, nos hemos impacientado un poco. Que creo que me gusta ser justo, la fatiga, jornada 1, la imprecisión que trae estas fechas, bueno, no nos ha hecho poder disponer de alguna situación para desempatar el partido.

0: Jorge y Gustavo, sino todos los jugadores que tenemos, porque creo que hay muchos jugadores que pueden ser apetecibles para muchos clubs, pero en el Racing hay una cosa, que tenemos una identidad, que este club es una familia y eso se demuestra andando, no de palabra.
1: Les paraules d'Íñigo Pérez i de José Alberto. Gastes molt en llum i gas. T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
2: Punt a punt.
1: Tor també per a parlar de pilota, o més ben per a escoltar pilota valenciana, perquè avui hem tingut una fita important en eixe trinquet que ahir va patir una, bueno, una ventolera brutal, una tromba d'aigua brutal en Vinalesa, en la partida del trofeu president de la Diputació de València, que ha enfrontat a Pujol segon i holandès davant de Diego López i Adrián Benito en victòria per al conjunt de Vinalesa. Anem a escoltar protagonistes. Comencem amb Francesc Xavier Pujol, guanyador avui a sa casa en el Open de Frontó.
3: Pujol segon, per a punt a punt. Compta'm un poc, sensacions de la partida i un poc i sa igualtat i ses ratxetes que vos donaven moral per anar a més. No sé tu què és el que estaves buscant i també i sa seguretat que donava Àlex conforme avançava la partida, no?, amb el seu bot i braç.
4: Sí, la partida ha començat que bueno, ha estat igualada, hasta la mitja partida ha estat molt, molt igualat, anàvem un poc, no?, anàvem en ratxes positives, ens igualaven, anàvem ells dos punts davant, tornàvem a igualar, una partida molt, molt igualada. Bé, ja se nota que la segona partida que ha jugat en Àlex ja s'anem mantenent millor, vaig coneguent la forma que té i de jugar a frontó i va coneguent la meua, i un poc el, pues, també adaptant-se a cada frontó, perquè com són, cada frontó és diferent. El de Xera era d'una forma, avui el frontó este és més lento, crec que és un frontó que li costa més a Àlex per el tema de que ixa pilota potent que té per dalt, si igual se pot ser menys vistosa perquè és més lento. Però bueno, anem adaptant-se i bueno, crec que hem intentat anar fent poc de fallo i bueno, crec que ha sigut una partida que bueno, ha sigut d'aguantar 15 llargs i buscar-li el fallo al contrari.
3: Després de la pluja d'ahir, que teníem la semifinal femenina, que estava així la gent en ganes de veure, perquè és l'oportunitat que tenen a veure a casa, és així en l'Open de Frontó. Avui poder tindre esta possibilitat de jugar avui amb el bon temps, amb tota la gent que estava fins i tot de peu, què significa per a tu?
4: Bueno, jo t'he de dir que estava contentíssim, no?, de jugar a casa, de jugar en Vinalesa. T'he de dir que no, crec que no. A veure, jugué moltes partides a l'any i la gent té moltes oportunitats de veure, però bueno, jugar sempre així en casa és d'agrair. Jo molt content, amb ganes de guanyar i de fer una bona partida. I bueno, han guanyat i jo crec que la partida ha estat bé, tot molt, segur, molt correcte i bueno, crec que la gent s'ha d'anar contenta.
3: I ara, ja per últim, sé que te'n vas de vacances, però en l'estat de forma en el que estàs segur d'anar-te'n?
4: Sí, bueno, ja saps que quasi que les vacances és difícil planificar-les en el calendari esportiu que tenim, perquè tenim sempre un punt de partides i quan mos quadra la setmana de vacances, pues mos quadra. Jo justament me'n vaig al nord i encara veuré alguna partida de pilota allí, així que bueno, jo una setmaneta per poder agafar un poc d'aire, desconnectar un poc de la rutina, però bueno, crec que tornaré també amb les piles carregades i amb ganes d'entrenar i de seguir amb el campionat.
3: No, res, a descansar i a dormir fresquet, eh?
4: Sí, això busque. Gràcies.
3: Enhorabona per la vida.
4: Gràcies.
1: Paraules de Pujol segon i també el nostre Matías Oliver ha pogut parlar en Àlex Holandès, guanyador també a casa i defensor d'este Open de Frontó.
3: I en punt a punt parlem ara amb Àlex Holandès. Àlex, compta'm, sensacions dins del frontó de jugar també a casa, perquè no sols jugar a Pujol segon a casa, i jo t'he vist progressant al llarg de la partida, de menys a més. Al principi t'estaven castigant molt darrere, però després ho has controlat bé i sobretot li has donat molta seguretat a Javi, sobretot en ixe bot i braç, que ha sigut molt passador.
5: Sí, pues res, sí, al principi m'ha costat un poquet adaptar-me al frontó. Sí que havíem entrenat esta setmana un dia,

0: Demà, un partit que anem a contar-vos en la sintonia del punt a punt. Arribem a les 10 en punt de la nit i es torna, com cada setmana, ja és tradició, encara les temporades no han començat, però estem ahí, ja calfant motors, per a parlar amb Carlos Gallardo del futbol més nostre.
1: El Gieldense debuten a la Lliga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 i mitja de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8 i mitja, en directe, la Lliga es juga al punt.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: 10 de la nit i un minut, comença el futbol més nostre, primera edició, anava a dir oficial, d'esta temporada 26-27. Carlos Gallardo, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Què tal, com estem?
2: Molt bé.
1: Què tal ha anat l'estiu?
2: Pues molt bé, així entretinguts. En tot
1: sí,
2: el
1: no has parat, no has parat.
2: No hem parat perquè ha sigut mogudet, en aquestes vacances en segona federació, i aquesta plaça que va adquirir el Castelló B.
1: Quina moguda, este cap de setmana, en el canvi este d'última hora dels grups, finalment amb tots els valencians ja empacats directament en aquest grup tercer. Però la polèmica existeix perquè dues setmanes abans de començar l'altra competició que tingués una cosa aixina és...
2: Perquè mai s'havia produït.
1: Terrible.
2: La
1: terrible.
2: Federació, una volta ja tret els calendaris, si tu te quedaves una vacant, te feia jugar allí.
1: Sí,
2: per exemple,
1: recorde,
2: el Cerdanyola del Vallès de Catalunya va jugar una temporada en andalusos i extremenys, o feia més temps, el Real Murcia, el segon va jugar en equips del nord, perquè va ser baixat administrativament i se va quedar en segona B i va tindre que acceptar aquesta plaça. Però este any, el cert és que hi ha hagut moltes vacants, la de l'Arenteiro, la del Tarazona, també la del grup, la de un equip que anava a jugar en el grup tercer, que era l'Atlético La Unión, que finalment no se va escriure.
1: Murcia, no?
2: De Murcia, de la costa de Cartagena. Finalment era el Saler Puente Gil de Córdoba, que anava a agafar aquesta plaça. Afortunadament per als valencians han ficat al Castelló, però mai s'havia produït abans que una volta que havia entret el calendari ja i havien fet aquests grups, s'acceptaren tantes modificacions.
1: Són quatre modificacions. Quatre modificacions entre grups, i a banda no són intercanvis a pèl. És del 3 passes al 4, del 4 passes al 2, del 2 passes al 5, del 5 passes al 1 i del 1 passes al 3, i ja has pegat la volta completa,
2: claro.
1: No? Però bueno, ara anem a explicar, evidentment, com queda la situació. Anem a encetar el futbol més nostre d'avui parlant, sempre ho fem de manera escalonada, no? Primera, segona, tercera. Primera federació. Ja estem ahí, la pretemporada d'Hèrcules i de Villarreal ve que està enfilant la seva recta final, perquè d'ací un parell de setmanes ja estem en competició.
2: Així és, de fet han jugat el que a priori són els últims partits de pretemporada, perquè d'ací dues setmanes s'estrenen ese 29 d'agost, ese dissabte, a les 9 i mitja l'Hèrcules a casa davant del Rico Pérez, un poquet abans, sobre les 7, el Villarreal ve visitar el Rayo Majadahonda, però no tenen partit previst per a la pròxima setmana, així que tenen dues setmanes preparar l'estrena i han despedit la pretemporada en derrotes.
1: Sí.
2: El Hércules davant del Collano, el passat divendres, el vam escoltar així, ese partit en el punt a punt, en el trofeu Ciutat del Coll.
1: Toni Alegre estava molt, molt il·lusionat abans del partit i va acabar el partit en la mateixa veu, en la mateixa il·lusió que l'any passat. Enfadadíssim i demanant-li un poquet més de, no sé, un poquet més d'empenta a l'Hércules, que encara ha de fitxar.
2: Sí,
1: també.
2: Sí. Pues és un poc la sensació, no?, que veig que han tingut els aficionats del Hércules, perquè l'estiu havia sigut molt il·lusionant, perquè havia firmat una bona plantilla en Antoñín, en alguns altres que han donat prou il·lusió, un bon equip, i que a més ha fet a temps. Pràcticament Beto Company, la primera setmana de pretemporada, comptaven
1: pràcticament tots, no?
2: El 90% de la plantilla, algo molt poc habitual en l'Hércules els últims anys. I també estava el cas de Blasi, que comentava Toni Cabot, si en el punt a punt avançava, que ja ho té molt a prop el porter de l'Hércules, la renovació. És a dir, tot era bones notícies, però és cert que 6 partits de pretemporada, només una victòria el primer partit davant la selecció AFE, després derrotes davant la Nucía, derrota davant el València, que és més entendible, un equip de categoria superior d'elit, però derrota davant l'Alcoi, empat davant el Castelló, empat davant el Lucan Murcia, que ha deixat una sensació un poquet agredolça de a veure què és capaç de fer este equip, que com tu dius, ho té molt avançat, 90% de la plantilla feta, està aquest dubte de Fran Sol, si
1: sí,
2: es quedarà, no es quedarà, algun detallet, però ja pràcticament ho té fet. I el Villarreal, bé, 5 partits d'esta pretemporada, 3 victòries i 2 derrotes. Les 2 derrotes, la de l'inici, davant el València Mestalla 0-3.
1: I l'última.
2: I l'última. Davant el Real Saragossa a casa, a la ciutat esportiva.

0: esportiva grogueta després 3 victòries i s'ha golejat el Chelsea sub-21 per 6-0 davant el Lense, 1-3 que va ser capaç de guanyar, i victòria davant l'Intercity. Un Villarreal B que ha renovat este fa res uns dies a Albert García, un jugador molt important la temporada passada, davant el català, que va fer 8 gols el curs passat, i que està a punt d'arribar. He llegit en el diari a Nacho Azparren comentar que el central nigerià Eze, que ha renovat en el Real Oviedo, pues va a formar part de la defensa del Villarreal B, que necessita reforços, perquè s'han marxat Lautaro, s'han marxat diversos jugadors d'aquesta línia defensiva, que l'any passat va ser molt important, va ser un filial que va rebre molts pocs gols, i anem a veure què és capaç de fer este Villarreal, que, com diguem, també ha tancat la seva pretemporada a priori. En 2 setmanes es comença ja l'hora de la veritat.
1: I en un parell de futbolistes, com és el cas de Cheik, que avui ha estat en la convocatòria, i sobretot de Carlos Macià i de Alassane Diatta, que Íñigo Pérez ja ha dit públicament que va comptar en ells tota la temporada com a jugadors en fitxa de filial, però que estaran en dinàmica de primer equip. Del mercat, que me contes de Primera Federació?
0: Mira, dos protagonismes. Uno, el Juventud Torremolinos, un conjunt malagueny que la temporada passada va començar amb molts problemes econòmics, en impagament als seus futbolistes. Va arribar el Nadal i va arribar un grup de mirats àrabs que es va fer la propietat.
1: Què te pareix?
0: Això ha provocat que tinga ara un major potencial econòmic, ha fet grans contratacions, però també una gran inestabilitat. Va començar l'estiu firmant a David Cabello com a director esportiu i a Aitor Martínez com a entrenador, i se'ls ha carregat a 2 setmanes de començar la temporada, i seran dos valencians. César Arzo, nou entrenador.
1: Del Villarreal, no?
0: Director,
1: del Villarreal.
0: Correcte, i director esportiu Raúl Alventosa.
1: Alventosa, central mític de, pues això, de molts anys, d'Alzira, no?
0: Correcte, d'Alzira. Recordo parlar amb ell quan estava en Grècia, que hi va estar uns quants anys fora, i en Xipre, i m'hi deia que hi ha un dels motius per continuar allà és perquè s'estava formant i li saben ja fer com a activitat de director esportiu allà, que estava aprenent moltíssim i s'ha d'escalar agradava molt. Pues ara té la primera gran oportunitat en el futbol nacional, en este Juventud Torremolinos, que competirà en la Primera Federació. I l'Ibiza, que està destacant, ha firmat a Pablo Busto, un lateral dret del Betis, que va estrenar-se fa 2 anys en el primer equip, i un Ibiza que ha fet una plantilla espectacular. Cada estiu ho fa, l'any passat li va anar molt malament perquè va estar patint per la zona baixa.
1: I també però els canvis d'entrenador tampoc ajuden massa, no? Miguel Álvarez va terminar la temporada i de fet està sense equip ara mateix, el tècnic.
0: Correcte, pues, han firmat jugadors i xina molt, que han destacat molt en el final de Osasuna, l'Atlètic, con Joli, com Pedro Ortiz en el Córdoba, lesió Liberto Beltrán, ho comentarem, el jugador de Castelló va firmar i els dies es va lesionar de lligament creuats.
1: Bah.
0: I ha sigut
1: per a tota la temporada, m'imagine, no? Fora de combat.
0: Correcte, ja se va perdre el que resta de temporada. Un dels jugadors que fa 2 anys en el Mérida de Sergi Guilló, que ara entrarà al Real Murcia i tècnic il·lícita, va ser dels millors de la categoria. Així que el Ibiza, que s'ha fet notar en el mercat de fitxatges.
1: I, de fet, ho he comentat este cap de setmana també amb Juan Luis Mora, amb Carlos Urrutia. És una de les temporades en les quals veus com ha quedat confeccionat el grup segon de Primera Federació i te dona la sensació de que 10-12 equips són candidats a tots. Vull dir, Cartagena, Huesca, Rayo Majadahonda, que va estar l'any passat en el grup primer i va estar dalt pràcticament tota la temporada. Villarreal B, que va jugar play-off l'any passat. Hércules, Múrcia, Alcorcón, ex de segona divisió, Eivissa, Atleti B, Madrid B.
0: L'Atlético Madrileño, Fernando Torres.
1: Efectivament, Saragossa, Nàstic. I l'Europa, que l'any passat, per exemple, va fer una mitja primera temporada fantàstica i després se va despenjar. És a dir, 10-12 equips que poden perfectament estar a lluitar per lo màxim.
0: Sí, és Juanra Cabrero, el director esportiu de Teruel, que el van tindre així en el futbol més unes 3 setmanes, ens ho va comentar, que veia que era l'any que, com tu comentaves, més desigual estava el grup, diguem, 1 amb el grup 2, que és el nostre, per aquesta quantitat d'equips, que anem a veure com són capaços d'administrar. Perquè alguns d'ells van a començar malament. Algun no té que guanyar. Aixina, a veure, els nervis, si són calmats o no, o hi ha molts canvis de banquetes al poc de començar.
1: Sobretot n'hi haurà que veure pues, els que han caigut, el Huesca, el Saragossa, sobretot. El Saragossa, al principi, per nom, és el gran favorit. Però qui te diu que va aconseguir un ascens directe que està tan car, com hem vist en temporades anteriors. Tot això respecte a la Primera Federació. Votem un escalonet cap a baix a Segona Federació. I hem de parlar, evidentment, de la notícia de la setmana que ja hem comentat en la intro, i és el canvi definitiu que se fa en la confecció dels grups, i el Castelló B, que havia comprat la plaça del Tarazona, i finalment jugarà en el grup tercer amb la resta dels seus germans, és a dir, la resta dels equips de la Comunitat Valenciana.
0: Així és, després d'un estiu que ha sigut un autèntic culebró, les vacants que hi ha en Segona Federació, el Castelló, que recordem, per uns 300.000 euros que comprava a esa plaça vacant en la segona ref, en principi era el grup segon, perquè mai s'havien produït canvis o modificacions més enllà de fer-se públics els calendaris, però finalment la Federació Espanyola de Futbol, el jutge de competició, esta setmana establia o confirmava esa modificació

Grus, que com tu dius és una peça de puzzles o de dominó, no?, que van caigant una darrere una altra i que finalment deixen el Castelló B en el grup dels valencians, en el grup tercer. Hi ha que dir que són 8 equips de la Comunitat Valenciana, som la

0: aquesta competició, que el màxim que havien tingut la Comunitat Valenciana en segona federació en 6 equips en la mateixa temporada, així que rècord, i el València Mestalla, que és el que va fer la quinta temporada, l'equip valencià que més temporades porta en segona federació, igualat a l'Alcira, però l'Alcira no podrà complir-la perquè ja va baixar de categoria, el València Mestalla farà esta quinta temporada.
1: Que això pot ser bo o roïn, en funció dels objectius que tingues. Si ets ambiciós i demés, 5 anys en la mateixa categoria, segona federació, no estem aconseguint pujar, però per l'altra, mantindre's en esta categoria, que és molt traicionera, que se diu, no és correcta la paraula, però bueno, és molt complicat, i enguany en Òscar Sánchez ja començant des del principi la temporada. Però, clar, la decisió de la federació no ha estat exenta de polèmica, no? Perquè n'hi ha hagut reclamacions i rebombori de tot tipus.
0: Sí, hi ha equips com l'Albacete, que tenia l'Atlético Albacete, que esperava ficar-lo en el nostre grup, que estava ahí fent força perquè per proximitat geogràfica
1: sí.
0: Li ve millor jugar davant d'equips de la regió de Múrcia, davant de la Comunitat Valenciana, que ha estat decebut, que ha expressat que no en tenia la decisió. També, per exemple, el Numancia, que és un altre grup, però que es queixava que a 3 setmanes, en la planificació feta ja per a les primeres jornades, li han canviat un equip d'aquestes primeres jornades. Així que no s'han quedat alguns contents en aquesta decisió, que diguem que no era habitual de la Federació Espanyola els últims anys, i ha que dir que el calendari, el Castelló B agafa la posició en el calendari de la Unió Atlètica, és a dir, que el calendari continua igual, l'únic que passa és que on jugava la Unió Atlètica...
1: Canvia el nom, és a dir, que la primera jornada que era un Unió Atlètica Intercity, ara passa a ser un Castelló B Intercity, no?
0: Correcte, que el Castelló B començarà la temporada jugant davant, després el Alcoyano, després el Mestalla, tot davant equips de la Comunitat Valenciana.
1: De carrereta, efectivament. Pretemporada que han fet els nostres, anem a fer un repàs més o menys pormenoritzat, per exemple, començar precisament per eixe Castelló B.
0: Sí, va voler echar 5-1 al castellonense, un castellonense que portava una molt bona pretemporada, de fet venia de guanyar 4-1 al Saguntino i que va perdre davant el filial del Castelló. El pròxim dimecres el castellonense visita el Torrent, en Sant Gregorio, i el Castelló B jugarà en el Gaeta Huguet una altra volta, esta volta fins per enfrontar-se al Saguntino. Al Collano un Hércules 0, el pròxim dissabte a les 8, en el Collano es jugarà el Alcoyano Mestalla, va ser el primer memorial Fernando Martín.
1: Sí, el tècnic que va faltar en ese malaurat accident nàutic en desembre de l'any passat en un parell dels seus fills, i que, clar, era entrenador del València Femení B, i que va eixir de l'Alcoyano, no?
0: Va aconseguir una ascensa a segona divisió en l'Alcoyano. Ja l'any passat, en un partit Alcoyano-València-Mestalla, li van fer un xicotet homenatge al principi, però ara va fer un partit en el seu record.
1: Dissabte que ve, a les 8, perfecte.
0: Correcte, i també recordar, ara justament es va complir un any de la que va faltar, que va morir, Cristian Botella Bote, un jugador del Redoban, del Tàder, en un viatge també d'estranger, i que és una persona molt volguda en Alacant, i es van fer molts homenatges, i segur que estos dies molta gent el recorda. El Mestalla, que va perdre davant el Nàstic 0-1, un Mestalla que ha anunciat el fitxatge de Roman Davis, un lateral dret cedit per Universitat Central de Venezuela, esta setmana ho comunicava, i que també esta setmana sabien que tornarà a jugar la Premier League International Cup davant rivals d'Anglaterra. Qui vulgui veure este torneig té una gana a Anglaterra, perquè tots els partits es juguen allà.
1: Efectivament.
0: Davant el Manchester, West Ham, Southampton i Middlesbrough. Aixina que... qui vulgui, pues, tindrà ganes d'anar allà, perquè este torneig no es va poder veure així. La Nursia va guanyar a Xeneta 0-3, el pròxim dimecres visita a l'Ontinyent, el Conquense licita es va resoldre en empat a 2 en el camp de la Fuensanta, i té mèrit, perquè el Conquense va entrar una propietat nova l'any passat, i és un dels projectes de segona federació més potents de la categoria.
1: Sí, sí.
0: Molta pasta. El Intercity, que va empatar davant de l'Eti Llevant, i el Orihuela va perdre casa davant el Cieza. Estem avisant durant tot l'estiu, el Cieza va ser campió de la tercera de la regió de Murcia, però jo té un grup empresarial, té el Mago Pop, el conegut Mago Pop darrere.
1: Sí.
0: Correcte, ja des de fa 3-4 anys, que és d'allí, i que ha ficat molts diners últims anys per aconseguir l'ascens a tercera, i este any ho aconsegui com a campió. I de fet ha firmat a José Miguel Campos, que és un entrenador superconegut a Múrcia, perquè ha entrenat pràcticament a tots els equips del futbol nacional allí. Ha firmat a Pitu, que va el jugador de Paterna, que va estar en Alcira, en Orihuela, Vicente Agulló, un lateral il·licitat que el volia l'Orihuela, comenten, i que se'l va portar el Cieza, a dir, Daudaun del Coria, també molt, molt conegut. Un Cieza que serà, crec, el primer rival de l'Alcoyano en el Collao, en la Lliga, però que ve fort, encara que és un equip que acaba de pujar i pot ser una gran sorpresa. I si com diem l'Orihuela, que va perdre este dissabte ni se partit amistós a casa en los Arcos davant d'este equip.
1: I que, a banda, com hem comentat, canvia de fisonomia el seu grup i els seus rivals. Se va jugar davant molts equips de la Comunitat Valenciana el conjunt dels Escorpins, i que, de fet, ja té al seu entrenador escoltant-nos a l'altre costat del fil telefònic, a René Martínez. Hola, míster, què tal? Bona nit.
2: Hola, buenas noches. Encantado con vosotros.
1: Bueno, pues estábamos hablando del rival de ese amistoso que jugasteis en la jornada de ayer. No sabía yo que en el Cieza se movía tanta pasta y que tenían al Mago Pop detrás. Esto es una de estas noticias que a mí me pillan de improviso.
0: Tienen magia ahí, ¿eh?
2: Sí, bueno.
1: Equipo mágico, ¿eh?

Què tal? Pues efectivament, bona nit. Dos minuts passen sobre les 11 de la nit d'avui diumenge i així comença una nova edició, en este cas, dels últims 90 minuts del Punt a Punt. Què sabeu? Que és este contenidor esportiu que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana. Ho vam fer la temporada passada i anem a repetir en esta temporada. Hem tancat el tram destinat a oferir-vos els partits, les porten viu, amb el company Paco Polit, i ara obrim el període per a resumir el que hem viscut al llarg de tot el cap de setmana, fonamentalment tot el que té relacionat amb els nostres i totes les notícies d'actualitat, també de mercat, relacionades amb els nostres equips, amb els equips d'elit, més els que ja estan en competició, de la Comunitat Valenciana. Això, en definitiva, són els últims 90 minuts del Punt a Punt. Comença este temps de ràdio per a l'esport de Napunt Ràdio. Està Manolo Palomar al control de so, millor dit, encara no se n'ha anat a casa. I vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en TikTok, 90 minuts ràdio, en 90 en xifra, i en Instagram, 90 minuts ràdio, en 90 en este cas en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. Ja funciona en xarxes socials la pregunta que vos hem fet i que podeu respondre tant en xarxes socials com en els àudios de veu al 619-421-801. I té a veure amb Arnau d'Anjuma i amb una informació de mercat que anem a contar-vos de seguida en esta sintonia, perquè des de Holanda, PSV i Ajax estan darrere de l'actual punta del València Club de Futbol, que ja sabeu està de ungles amb Corberan, com ja vos van contar en esta sintonia, després de ser suplent la setmana passada en l'edició del Taronxa. PSV i Ajax darrere de Danjuma. Veurem si finalment, de moment no hi ha res, diríem que és una operació que no ha començat o que està en bolquers, no hi ha xifres, el València coneix l'interès, però no han anat tots dos clubs més enllà que en mostrar interès sobre Arnau d'Anjuma. La pregunta és clara, li donareu una última oportunitat a Arnau d'Anjuma o si finalment arriben ofertes convincents per ell, optaríeu per vendre'l? Li donareu una última oportunitat a Arnau d'Anjuma o, per contra, ja esteu farts d'este futbolista i el vendreu PSV Ajax si finalment tot això acaba plasmant-se en una oferta? Ixa és la pregunta. Teniu els nostres canals de xarxes socials i els àudios de WhatsApps per a respondre. Són les 11:05, com que tenim una hora i mitja per davant i moltes coses que contar-vos, anem a obrir, com sempre, el programa, com sempre, amb la nostra bateria de titulars, amb les nostres fotos. Vinga.

El futbol neerlandès pregunta per Danjuma, un portal de mercat d'aquell país. Ha publicat esta vesprada que Ajax i PSV estan interessats en el jugador del València, Douglas Encorberán, per ser suplent en el Taronja. D'altra banda, el València no avança per Arnau Martínez, que avui ha jugat amb el Girona en l'empat a un dels catalans contra el Leganés en la primera jornada de segona divisió. Íñigo Pérez, de

0: Yo 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
1: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
0: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
1: ¡Wow!
0: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

Les 11 i 14, la sintonia dels últims 90 minuts dins del punt a punt que vos acompanya al llarg de tot el cap de setmana, des de divendres, quan va començar la competició, divendres de vesprada per al Castelló, missa victòria contra el filial de la Real Societat, està acompanyant-vos la sintonia del punt a punt, ja un punt a punt, diríem, competitiu, després del punt a punt de caràcter amistós que estem oferint-vos al llarg d'aquest estiu, en el moment va començar la pretemporada de tots els equips valencians, i a partir d'ara la cosa que no para, demà també estarem acompanyant-vos des de les 8 de la jornada en la sintonia del punt a punt. 8 i mitja juga l'Elx i a les 9 i mitja juga el Deportivo Eldense. I a partir d'ahí, bueno, pues, al llarg de del pròxim cap de setmana, quan entren en joc tots els valencians, ahí estarà la sintonia del punt a punt en Apunte Ràdio. Bé, repassarem la primera jornada de Lliga per al Castelló, la primera jornada de Lliga per al Llevant, la primera jornada de Lliga per al Villarreal. Ha començat el Castelló, no ha començat el Villarreal, menys el Llevant Unió Esportiva. Se veu que el partit del València està ajornat i demà encara resten per competir en segona divisió. S'estrena després de la seva jornada el Deportivo Eldense i a més també s'estrena un nou projecte en primera després d'aconseguir la permanència, com és el projecte de l'Elx. El València no competís, però en el València estem pendents de dades de mercat. I esta vesprada, el que ha transcendit arribava des de Holanda, ja que segons un portal neerlandès, concretament des de Soccer News, el periodista de mercat Mounir Boualín ha donat una informació que té a veure amb l'actual davanter del València, Arnau Danjuma. Parla este portal de mercat i este periodista de mercat de l'interès d'Ajax i PSV en Arnau Danjuma. Tots dos clubs estarien considerant fer un intent concret per contractar al futbolista del València per a la pròxima temporada. Segons este portal de mercat, a Amsterdam, Danjuma és un dels candidats en la llista per a succeir Götze, que sabeu va firmar fa uns mesos pel PSG i va abandonar la disciplina del Ajax, mentre que en Eindhoven, que necessita també un punta, fa temps que tenen contactes amb l'entorn del

0: davanter. Bé, pues a hores d'ara, la informació que tenim nosaltres és que solament hi ha interessos dels dos clubs per Arnau Danjuma. Interessos que són més forts i que daten de més temps des del PSV d'Eindhoven que no des de l'Ajax. Seria més recent l'interès de l'Ajax que no l'interès del PSV d'Eindhoven. L'operació no està en marxa, simplement diríem que està en la primera fase embrionària en la qual se demana informació a l'entorn del futbolista per les condicions d'Arnau Danjuma. Després, si la cosa qualla, futbolista clubs acudiran al València Club de Futbol, que a hores d'ara no té massa notícies més allà de les que aporten els mitjans de comunicació de l'interès del futbol holandès en Arnau Danjuma. Però és la novetat de mercat de la jornada. PSV, des de fa temps, interessat en Danjuma, més recent l'interès del Ajax. Torna a dir, operació en fase embrionària, operació per a conèixer quines són les condicions en les que eixiria o podria eixir Danjuma, i a partir d'ahir no hi ha contactes amb el València Club de Futbol. Sí que vos contarem la setmana passada que està Douglas Arnau Danjuma amb Corberán. I està Douglas des del Taronja, perquè Danjuma interpretava que després de la seva pretemporada anava a ser titular en el Taronja. I va veure com a les primeres de canvi se netejava del 11. Danjuma donava entrada en la formació inicial a Hugo Duro i tot això va provocar que se molestara amb l'entrenador Arnau Danjuma, que a més va veure com en les acaballes de la setmana i en aquesta ronda de dos amistosos, Danjuma jugava amb l'hipotètic 11 de suplents, o amb l'11 de suplents, Batxa, que muntava Corberán per a rebre a la Ciutat Esportiva de Paterra al Club Deportiu Teruel. I, en canvi, es quedava fora de l'11 competitiu, de l'11 més titular, que era el que va jugar divendres contra l'Hèrcules en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Tot això provoca malestar, molèstia en Danjuma, com ja vos contarem en esta sintonia, la de 90 minuts. I a partir d'ahí, pues ja veurem què vol fer el València, si el deixa eixir, sempre que hi hagi una oferta convincent. Però és el que vos contarem quan va concloure la passada temporada. Qualsevol futbolista del València està en el mercat. Estava en el mercat quan va concloure la temporada i qualsevol futbolista del València està en el mercat a hores d'ara, que ja s'ha obert la competició, no per al València, però sí per a la Lliga, que ha començat esta setmana. Això pel que fa referència a Danjuma, després ocuparem en tertúlia, a veure què és el que opinen tant Miqui com Pablo Leiva, que ens acompanyaran esta nit en el 90 minuts. Però més dades de mercat vinculades al València, el conjunt de Mestalla no avança per Arnau Martínez, el lateral del Girona, que avui, per exemple, ha sigut titular, ha jugat 90 minuts, en l'empat a un del Girona contra el Leganés al Montilivi. Busquem informació des del programa El Girona Juga, de la mà del company Moi García, que ja va acompanyar-nos la setmana passada per a donar-nos, diríem, ese minut de joc i marcador respecte a la possibilitat, al possible fitxatge d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit.
0: De moll, acaba de jugar el Girona, ho ha fet esta vesprada nit contra el Leganés. Han empatat a un, els del Montilivi, i ha sigut titular Arnau Martínez, com era previsible, moll.
1: Sí, era totalment previsible. Ja quan Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, va confirmar que Arnau Martínez entrava en convocatòria, tots teníem clar que ho feia per ser titular, perquè així com altres jugadors, com per exemple Sigankov, del que parlàvem també la setmana passada, han entrat en convocatòria, però li han dit directament a Quique Álvarez que no es volia canviar i ha vist el partit des de la llotja, Arnau sí que tenia clar que ell, mentre estigui en el Girona, estarà compromès 100%. A 90 minuts li han anul·lat un gol. Jo el primer que he fet quan ha marcat el gol Arnau és pensar en el València, en com podria pujar l'oferta després d'aquest gol, però la veritat és que Arnau ha completat un molt bon partit i no semblava ni molt menys que Arnau tingués en el cap que ho segueix tenint l'opció de sortir a València.
0: Ah, és a dir, que si algú espera, diguem, una postura de rebeldia en este futbolista, no. que s'oblide,

0: perquè mentre no se tanqui un acord entre Girona i València, este futbolista no va pressionar. Este futbolista, si li toca jugar, com que és del Girona, com que s'ha criat en el Girona, Moy va jugar sense cap tipus de problema. Això sí, en el moment se tanque l'operació, ell vol jugar en el València, pues, com que és un professional, deixarà el Girona i passarà a formar part de la plantilla del València, però que ningú espere que es plante si no hi ha un acord en les negociacions entre Girona i València, perquè este és un gironí de cor.
1: Sí, totalment. A més, capità del Girona, avui fins que no ha entrat Estuani ha portat el braçalet. A més, ja ho vaig comentar la setmana passada, això, que des del Girona també és una imatge que s'està utilitzant molt aquests dies a les xarxes socials per anunciar partits, per anunciar coses. Sí. Vull dir que al final el que tu dius, Arnau Martínez té el Girona en el cor, això no hi ha cap dubte, i no, tot i que ja ha comunicat al Girona que ell vol marxar, que ell vol jugar anar al València, ell no es plantarà ni farà cap acte que no toqui.
0: Llegia avui esta vesprada el company Pascu Calabuig en Superdeporte, està per així Pablo Leibar, després s'ocuparem amb ell també d'esta actualitat en tertúlia, que per si de cas el Girona ja està darrere d'un lateral dret, segons s'ha informat avui Última Hora, Diari de Mallorca, ha mostrat interès en el defensa Mateu Morell.
1: Sí, és un dels noms que s'està parlant, perquè òbviament el Girona, jo crec que en el Girona continuen sent conscients que tard o d'hora això del València es farà. El que sí que és cert que jo no pensava que apretés tant el Girona com ho està fent per treure el màxim, perquè és que avui, Salva, ja us deia la setmana passada, i em deien des de dins que per 5 milions sortiria, el que sí que és cert que faltava veure el percentatge de les futures vendes que es podia quedar al Girona, però és que avui ja en parlaven, avui la mateixa persona en parlava de 6 o 7. Val? Vull dir que em sorprèn, sincerament, també per la necessitat que té el Girona de vendre jugadors perquè puguin entrar, no? Crec que, no sé, potser a les pròximes hores es desencalla, però el Girona es farà valer aquests dies, sí, sí.
0: Sí, recordaràs, Moy, no sé quin dia d'esta setmana, i ho va publicar el company Darío Puig en Marca, que té bona informació de mercat. Darío parlava de 6 milions d'euros. Jo pensava que Girona no arribaria tant, però la informació d'esta vesprada és que, efectivament, probablement la xifra de trobada van a ser 6 milions d'euros, perquè el València Moy ha tractat de convèncer al Girona a donar-li un percentatge molt alt d'una futura o d'una hipotètica venda, però el Girona diu, bueno, un moment, de moment és que això és paper banyat, perquè mentre este futbolista, primer, no se revaloritza en el València, no juga en el València i arribi a un club que pagui un bons diners per ell, pues jo me quede igual, vull dir, parlar de que jo he de contentar-me amb un percentatge important d'una futura venda, de moment, això és futbol ficció. És paper banyat, perquè este futbolista ni ha arribat a debutar amb el València. Per tant, Girona apreta i no crec que baixi dels 6 milions d'euros, Moy.
1: Totalment. Jo avui a aquesta persona l'he vist molt convençuda, així com la setmana passada, ja et dic, amb el que em deien, jo estava convençut que demà, dilluns, o sigui que Arnau jugaria aquest cap de setmana i que l'endemà, demà dilluns, estaria fet, sí. Jo ara començo a tenir els meus dubtes, tot i que des de la part d'Arnau sí que sé que el missatge que ha trasllat al Girona és el que dèiem abans, no? Que ell no apretarà, però que ell vol anar cap a València.
0: Bé, Moy, pues continuarem en contacte a veure com transcorre la cosa, si finalment el València puja la seva oferta cap als 6 milions d'euros i hi ha un punt de trobada, que crec que serà ixe, 6 milions d'euros, per a que Arnau Martínez arribi a temps per a jugar el pròxim cap de setmana. És la intenció que tenia el València en el debut del conjunt de Mestalla davant el Celta de Vigo. Moy García, des del Girona juga. Gràcies, adeu, bona nit.
1: Una abraçada, Salva, bona nit.
0: Adeu al company Moy García. Bé, doncs la competició ja està en marxa. De seguida ahir en tertúlia s'ocuparem del València Club de Futbol, de des de Mercat, avui amb Miqui i amb Pablo Leiva. Ha debutat el Llevant Unió Esportiva, s'ha emportat un bon back, un bon passol que li ha pegat l'Espanyol de Barcelona. I a més, amb una dada també de Mercat que fa referència a Kervin Arriaga. Hi ha un debut molt precoç, el tercer debut més precoç en la història de la Lliga i el més jove en debutar amb el Llevant Unió Esportiva. Tot això en seu compte el company Germán Muñoz. Hola, Germán, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit. Comença malament la Lliga per al Llevant Unió Esportiva. Ha perdut avui 3-0 contra l'Espanyol en el RCD Stadium. Ha sigut atropellat pel conjunt català i l'única bona notícia d'avui és que ha debutat Marc Santos, el jove jugador de 15 anys, que s'ha convertit en el jugador més jove de tota la història del Llevant en debutar amb el conjunt granota i també s'ha convertit en el quart jugador més jove en debutar en la història de la Lliga. A més, avui és notícia que Kervin Arriaga es marxa al AEK Atenes. De fet, podem contar que el jugador ja ha aterrat a la capital de Grècia, on passarà reconeixement mèdic i firmarà un contracte de 4 anys fins a 2030. Podem contar que el Llevant rebrà una quantitat que envolta els 4 milions d'euros més bonus i també que no n'hi haurà percentatge de futura venda pel jugador. Ixa és la informació, la notícia del dia en clau Llevant Unió Esportiva. Kervin Arriaga deixa el conjunt granota i se'n va a l'AEK Atenes, un equip de Champions, on firmarà un contracte de 4 anys.
0: Gràcies, Germán. Altre que avui ha debutat, que no ha sigut capaç de guanyar, però que almenys ha sigut capaç d'empatar perquè el minut 21 perdia per 2-0, és el Villarreal. Era l'estrena en la banqueta del Villarreal d'Íñigo Pérez, però també era l'estrena la tornada a primera divisió, i a més a casa el nou sardinero del Racing de Santander, i el Villarreal ha sigut incapaç de tombar definitivament a un equip que estava absolutament entusiasmat, també l'agradaria, en la seva tornada a primera divisió. En su compte, Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, Salva, oients de 90 minuts. Debut a Marc del Villarreal a Lliga i debut a Marc també del tècnic Íñigo Pérez. El Villarreal no pot passar de l'empat, un partit del que, bueno, ha tret un 11 titularíssim. L'única absència surt la de Gerard Moreno, que finalment ha decidit apostar per a Jose Pérez en la delantera, Jose Micautacho, una Jose que, a més, venia a fer una pretemporada prou bona, marcant gols i sent un jugador ja en confiança. Però bueno, pues un penal provocat per Comesaña intentant despejar un baló de Ítalo ha fet que el Racing s'adelantara en el primer gol. Després el canterà Sergio Martínez ha marcat un gol espectacular que res ha pogut fer Luis Júnior, ha anat directament en tota l'esquadra dreta i no ha pogut fer res per preparar-la. A partir d'ahir, que el Villarreal s'ha posat les piles i un Pape Gueye que ha marcat un gol espectacular quasi sense angle i que ha fet que el Real s'ha començat a creure en la remuntada. Just al minut, un altre contra, Nicolás Pepe ha fet el 2-2, també un gol increïble, i tant que han sigut aquests tres gols seguits molt, molt bons. El partit pareix que està agarrant un bon ritme, sobretot per l'espectador neutral, i també ha tingut el Villarreal l'opció de fer el tercer. Ayoce, que tenia, bueno, pues el passe cap a l'esquerra perquè se quedarà sol és Carlos Romero, però finalment ha decidit xutar ell i no ha pogut fer-lo. Ja la segona part, el Villarreal ho ha intentat, evitar que ha tingut ocasions bones i ocasions clares, però no ha sabut materialitzar-ho. I jo crec que s'ha vist un Villarreal en el que, per cert, també ha debutat, una debutat, esta temporada Carles Macià, que ja va jugar l'any passat 5 partits, però ja fent, bueno, pues, 2 minuts, jugant 30 minuts, que, com ja sabeu, serà un jugador pues, molt important, esperem, per aquesta temporada, però el Villarreal. I jo el resumiria com un equip que jo crec que ens divertirem, que la gent del Villarreal se divertirà i la gent, inclús l'espectador neutral, serà un Villarreal molt vistós, però un Villarreal també que patirà darrere, no? Patirà darrere perquè juga amb una línia defensiva molt adelantada i també deixa que, bueno, pues, que l'equip rival tinga prou ocasions. De fet, és que el Racing Santander ha tingut quasi més ocasions de gol i més remats que el Villarreal.
0: Gràcies, Xavi. Empat a 2 en l'estrena amb la banqueta del Villarreal d'Íñigo Martínez. I demà, pues una altra estrena en la banqueta, en este cas de l'Elx, la de Anselmi. S'estrena un nou projecte il·lícita després d'aconseguir la temporada passada la permanència en primera divisió. Ens compta els preparatius per al duel que l'espera demà a l'Elx, a Riazor, davant del Deportivo de la Coruña, també tornant a primera divisió del Deport després de molts anys. Raúl Pina. Hola, Raúl, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Salutacions, molt bona nit. L'Elx afronta demà aquest primer partit de Lliga contra el Depor, contra un dels equips que acaba d'aterrar novament, en este cas en primera divisió. Roda de premsa avui de Martín Anselmi, on ha confirmat la baixa de Dian. És pràcticament impossible que estiguera per al partit de demà, i la de Iago de Santiago, que porta inèdit durant tota la pretemporada. El que sembla que sí que estarà en eixa llista, tot i els problemes que ha tingut al llarg d'aquestes darreres setmanes, és Pedro Vigas, però dubte que estiga en l'onze inicial, un dels capitans de l'Elx, el central balear. Hi haurà, recordem, després de l'eixida del tècnic

0: i que Eder Sarabia eixe relleu en la banqueta. Anem a comprovar, anem a veure com funciona amb l'argentí Martín Anselmi. Este Elche, en principi, recordem que bueno, el sistema, la idea, el concepte, el paradigma és molt semblant, però amb diverses variants que després comentarem. Eixe partit, el de demà, a les 9 a Riazor, per cert, estadi de bon record per a l'Elche, perquè allí va estar l'ascens en la temporada 2024-2025. Contra les cares noves de l'equip de la ciutat de les Palmeres, els fitxatges d'esta temporada, encara sense tancar el planter, perquè s'ha de fitxar segurament un futbolista per al perfil esquerre i veurem si lateral dret o perfil dret i verda per una temporada amb opció dos més. Facundo Buonanotte, l'argentí, una aposta interessant, seguida des de la Premier. Javi Morcillo, altre jugador de l'Ente per a parcel·la ampla que prové de l'Atlètic de Madrid amb només 21 anys i altres que ja estaven però que s'ha comprat o s'ha abonat l'opció de compra, com són Víctor Xust, Bubba Sangaré o Gonzalo Villar i el tanque Abel Osorio, que ha sigut també dels últims en arribar, que estava fitxat des de gener, però que semblava que hi havia problemes durant pràcticament tot l'estiu amb el tema del permís de treball i aquestes històries, però finalment el tanque Osorio està i de fet viatjarà. Veurem si té o no minuts al llarg del segon acte contra el Deportivo de la Coruña. Com comentava anteriorment, la línia amb Martín Anselmi és una línia continuista en el model, en el paradigma de joc, però amb puntualitzacions. En principi, amb una defensa de 5, 3 centrals i 2 jugadors oberts en banda, 3 migcampistes i després una mitja punta i un davanter. La defensa molt alta, pràcticament al mig camp, i la pressió ràpida després de pèrdua de valor. Quant al rival, el Depor, veurem si està o no Jeremai. Antonio Hidalgo diu que si estiguera en una altra situació de la competició el podria forçar, així que possiblement podria entrar en la llista de convocats, però no en la formació titular. Un equip que s'ha reforçat moltíssim, amb Aubameyang, per exemple, o Leo Román, 9 quilos li ha abonat al Mallorca, en total més de 25 quilos s'ha gastat el Depor en este mercat estiuenc de fitxatges. I amb aquests ingredients, l'Elche formaria amb Dituro en porteria, zona de tres centrals en línia defensiva per a Bubba Sangaré, a Fengruber i Víctor Xust, perfil dret per a Tete Morente, costat esquerre per a Germán Valera, al mig camp Marc Aguado, Fede Redondo i Gonzalo Villar, Ali Juarí, el jugador de planter, estaria a la mitja punta i el referent seria Fer Niño.
1: Gràcies, Raúl. El partit des de les 8 i mitja de Riazor i se duel entre el Deportivo de la Coruña i l'Elx des de les 8 en la sintonia del Punta Punta Punte Ràdio. També vos oferirem el partit que una hora després juga el Deportivo Eldense davant un dels cocos de la categoria com és l'Almeria. A més, ho fa com a visitant la formació de Claudio Barragán. Álvaro Molina ens dona totes les dades i la prèvia del partit que demà li espera als de Claudio. Hola, Álvaro, què tal? Bona nit.
2: Bona nit, companys. Sí, demà debuta l'Eldense en segona divisió després d'una pretemporada que pel que fa a resultats no ha sigut la millor, han sigut 2 victòries i 5 derrotes, però que sí que ha servit perquè Claudio Barragán integrarà aquestes noves incorporacions, que han sigut més de 10, i que, com bé ha dit el míster en aquesta roda de premsa prèvia, encara falta un central i un atacant polivalent. L'equip arriba amb els dubtes per lesió d'Àlex Serra, Ibarrondo i Maru Nieto, que este últim ha sigut un dels fitxatges que més ha agradat i que està cridant a ser molt important, sobretot en la faceta golejadora, juntament amb Pau Cabanes, que és altra incorporació molt important, i davant tindrà a la Unió Esportiva Almeria, candidat a acabar en eixa part alta de la classificació. Ja l'any passat va arribar fins a eixa final del playoff a primera, i enguany s'ha reforçat molt bé amb Miquel Vesga, Quim Junyent, que és una perla de la pedrera del Barça, Ocipenga, entre altres. Serà un partit complicat, és una eixida difícil, però si algo ens agrada més del futbol és que res està escrit, i demà, per què no, l'Eldense pot donar eixa campanada en l'Almeria Stadium en la seua tornada a segona divisió.
1: Gràcies, Álvaro Molina. Ens queda per repassar el que va fer divendres. El Castelló va vencer amb patiment en els minuts finals, però a la fi, primera victòria en la primera jornada de Lliga de l'equip de Pablo Hernández. En su contra, José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Pues en el Castelló, evidentment, alegria i la tranquil·litat que dona començar sumant de 3 en aquest partit que obria esta nova temporada, la 26-27 en la Lliga en segona divisió. A mi s'ha visita a Zubieta per a jugar davant del filial de la Reial Societat, que recordem, la passada temporada li va guanyar al Castelló en este mateix escenari, fent-li 4 gols, i també va

0: vendre molt cara i saber rota en el partit de la primera volta a l'estadi de Castalia. En el Castelló, un 11 en Pablo Hernández, en el que va donar la continuïtat pràcticament a jugadors de la passada temporada, i en el que vam veure a un Raúl Sánchez molt canviat. Té que ser un futbolista important després de l'eixida de Brian Zipenga. Va apostar per ell el tècnic en esa banda esquerra, en Juanjo Nieto, una altra de les incorporacions que va jugar a cama canviada, però que li va donar a l'equip sobretot situacions per dins, no? Per a que Raúl Sánchez actuara com a extrem esquerra. I també important estrenar-se amb gol, el que teòricament té que assumir esa responsabilitat, com ara el punta Usman Camara, que va fer un gran gol, va ser dels millors del partit, en el que també tenim que destacar la bona actuació de Roman Matis, perquè ese 0-1 ho diu absolutament tot. El Castelló va poder tancar el partit, sobretot en dos accions fantàstiques del italià Antonio Gala, que va fer el més difícil, i després, a l'hora de rematar, no va estar encertat, i ja dic, després se va acabar complicant. En els canvis, la Reial se va anar cap avant, va començar a penjar balons dins de l'àrea, i ahí va aparèixer un Roman Matis inconmensurable, que va ser, com dic, un dels destacats en el Castelló. Més tres, va dir Pablo Hernández després del partit que era important començar guanyant, perquè la pretemporada ha estat més curta del normal, pràcticament només un mes ha tingut Pablo per a preparar este inici de competició, i ara, pues, algo més d'una setmana, no?, per a rebre i estrenar-se a Castalia en esta nova temporada davant d'un històric, però recent ascendit, com ara el Centre d'Esport Sabadell, que, per cert, juga demà al Molinón.
1: Gràcies, José Luis Gual. És 11:38, un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida obrim tertúlia avui amb Miqui i amb Pablo Leiva des de Superdeporte.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec, i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. I encara que estem en ple mes d'agost i fa molta calor, nosaltres, com cada cap de setmana, estem així, per intentar que comenceu millor el dia, encara que és matinet. Però si així ho a passejar, es poseu Fent Banda i escolteu música molt bona. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música, tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals? En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana Maria Grever l'any 1885. No sabeu qui és? Autora de Júrame, júrame, o jo que sé, o Cuando vuelvo a tu lado. També va néixer este dia, en 1929, el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora René

Renaixentista francesa, Loiset Compère, en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll i una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el 16 d'agost reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixement, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el nostre programa d'avui també volem retre homenatge al mestre tinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que començaré el programa escoltant el concert, escoltareu el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I el concert que aneu a escoltar està íntegrament format per obres del mestre José María Ferrero Pastor. Després continuarem en la secció Avui en qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar a Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Mora Chimo, que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem en el suggeriment de la setmana, que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, un altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu, seguirem amb el rebost de la banda i parlarem de la societat musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que comencem fent banda i vinga, aneu despertant-se.

Com he dit abans, el concert que aneu a escoltar són tot obres del mestre José María Ferrer. La primera peça que aneu a escoltar és un pasdoble anomenat Reina de Fiestas. Després es va ficar Reina de Fiestas 1960. Este pasdoble va ser compost l'any 1960 i dedicat a Maria Amor Tortosa, que va ser la primera regina de festes de la història de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. La importància d'esta composició va molt més enllà de la seva qualitat musical. Durant més de 30 anys, des de 1960 fins 1991, el pasdoble va ser la música, el pasdoble que s'escoltava, que acompanyava oficialment les regines de festes i les seues corts d'honor en els principals actes festers, especialment en les desfilades i entrades. D'esta manera, l'obra es va convertir en una autèntica banda sonora d'una etapa molt significativa de la festa ontinyentina. Musicalment, es tracta d'un pasdoble elegant, solemne i alhora brillant, escrit per realçar la majestuositat i el protocol que envolta la figura de la regina de festes. Doncs anem a escoltar Reina de Fiestas 1960.

Este pas doble que acabem d'escoltar és una mostra del talent que tenia el mestre Ferrero per a crear melodies memorables i de força, de gran força emotiva. Característiques que també podem trobar en altres pas dobles seus, com per exemple Daniel Juan, el nostre, o Brises del Clariano. Acabem d'escoltar el pas doble Reina de Fiestas 1960. I continuem escoltant la primera marxa cristiana que va compondre el mestre Ferrero, Bonus Christianus, composta l'any 1966. Està dedicada a Antonio Cambra, destacat fester ontinyentí i president de la Societat de Festers d'Ontinyent entre 1961 i 1963. La peça va obtindre el segon premi en el tercer Festival de Música Festera d'Alcoi. Després del certamen, Ferrero la va revisar i va adaptar per a fer-la més adequada a la desfilada, fent que este fet va contribuir decisivament al seu èxit posterior. La importància de Bonus Christianus radica en que és considerada una de les marxes cristianes que van ajudar a consolidar este gènere musical durant la dècada dels 60. Diversos estudis sobre la música festera la situen entre les obres pioneres que van definir el model de marxa cristiana moderna, juntament amb composicions d'altres autors de referència. Doncs anem a escoltar esta primera marxa cristiana, Bonus Christianus.

Des del punt de vista musical, Bonus Christianus destaca pel seu caràcter èpic i solemne. Ferrero incorpora un protagonisme especial dels metalls, especialment les trompes, instrument que hi tocava, i utilitza fanfàrries que evoquen l'ambient cavalleresc i heroi propi de les comparses cristianes. I continuem este concert, però ara anem a escoltar una marxa mora, la seva primera marxa mora, Mozàrab o Mozàrabe Revert. La marxa mora Mozàrabe Revert és una de les primeres composicions festeres de José María Ferrero Pastor. Va ser escrita l'any 1951, quan el mestre ontinyentí encara es trobava en els inicis de la seva trajectòria creativa. I forma part del grup d'obres que van contribuir a definir el seu estil personal dins de la música de moros i cristians. El títol fa referència a la família Revert, un cognom molt vinculat a Ontinyent i al món fester local. Com moltes de les primeres marxes de Ferrero, l'obra està concebuda per a la desfilada mora i ja deixa entreveure alguns dels trets que més tard caracteritzen composicions de major projecció com, per exemple, Marrakeix, el Càbila o la universal marxa Chimo. Una instrumentació cuidada, un paper destacat dels metalls i una marcada evocació oriental. Així que anem a escoltar ja la primera marxa mora del mestre José María Ferrero, Mozárabe Revert.

La veritat, vos he de dir que jo desconeixia esta marxa Moro i m'ha agradat. Tot i que no ha assolit la popularitat d'altres títols del seu catàleg, Mozárabe Revert té un gran valor històric perquè permet conèixer l'evolució musical del compositor i entendre els seus primers passos en la renovació de la marxa Moro. I seguim este concert i anem a escoltar un altre pas doble del mestre, l'últim que va compondre, Maria Ortega. El pas doble Maria Ortega va ser la última composició escrita l'any 1987, el mateix any de la seva mort, i està dedicada a Maria Ortega, fallera major infantil de la falla Menéndez Pelayo a l'Avinguda Catalunya, ací a València. Doncs anem a escoltar este pas doble, faller Maria Ortega.

Escoltant este pas doble, Maria Ortega, jo crec que heu escoltat el caràcter del pas doble faller. Un bon pas doble i molt poc interpretat. Així que heu escoltat un pas doble que podeu utilitzar-lo en qualsevol concert. I continuem este concert i anem a escoltar l'última marxa cristiana del mestre Ferrero, Ilicitana. La marxa cristiana Ilicitana és una de les últimes grans aportacions de José María Ferrero Pastor al repertori fester i va ser composta l'any 1984 i està considerada una de les seues marxes cristianes més inspirades, conjuntament o juntament amb Bonus Cristianos i l'altra més coneguda, Apòstol Poeta Rafael Dullos. El títol fa referència a la ciutat d'Elx, Ilici, en època romana, d'on deriva el gentilici il·licità. I l'obra ha mantingut una estreta vinculació amb les festes de moros i cristians de la ciutat d'Elx. De fet, durant diversos anys ha sigut interpretada en actes destacats de les festes il·licitanes, convertint-se en una peça molt estimada dins del seu patrimoni. Des del punt de vista musical, Ilicitana representa l'etapa de plena maduresa creativa del mestre Ferrero. La marxa destaca per la seva gran riquesa melòdica, pels seus passatges corals i per un caràcter solemne i emotiu que busca més elegància i més grandiositat. Doncs anem a escoltar la marxa cristiana Ilicitana.

estic escoltant totes aquestes marxes i em transporten als meus anys d'infantesa, puguem dir, perquè tindria 10 o 11 anys quan ja estava tocant les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Bé, acabem d'escoltar la marxa cristiana il·licitana i alguns especialistes en música festera la consideren una obra de gran creativitat, capaç de transmetre noblesa i sentiment al pas de les esquadres cristianes. I continuem ara aquest homenatge del mestre Ferrero, al mestre Ferrero, amb la marxa Moro Reims a Gamir, una composició escrita l'any 1985 i dedicada a Antonio García Miralles, en aquell temps president de les Corts Valencianes i fester de la comparsa Moros Blavells de Castalla. L'obra va néixer en el marc del segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent en setembre de 1985. Un esdeveniment de gran transcendència en què el mateix José María Ferrero va exercir com a vicepresident. Admirador declarat de la música del mestre, Antonio García Miralles va rebre esta dedicatòria tan singular fins i tot en el títol de la peça, ja que en àrab, Rais significa cap o qui mana, mentre que Agamir està format per les primeres síl·labes del seu nom i cognom, Antonio García Miralles. Estrenada el 12 de setembre de 1985 per la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent, durant el concert celebrat en el mateix congrés, Rais Agamir destaca per un llenguatge musical innovador, les seues harmonies de caràcter modal i l'ús d'una escala pentatònica al llarg de la primera part creen una atmosfera d'una gran personalitat. A més, una sorprendent modulació aporta un efecte espectacular tant per a l'oient com per a l'esquadra que desfila al ritme d'esta marxa mora. Doncs anem a escoltar ja Reims a Gamir.

personalment crec que és una marxa prou desconeguda i que seria important tornar a posar-la en els faristols, no? Acabem d'escoltar la marxa mora de les últimes, o la última, del mestre Ferrero, Reis a Gamir. I continuem aquest homenatge, però canviem de gènere i anem a escoltar una obra seua, Fantasia Muladiana. L'obra va ser escrita per encàrrec del segon Congrés Nacional de les Festes de Moros i Cristians, celebrat a Ontinyent l'any 1985. L'estrena va tindre lloc el 13 de setembre d'aquell mateix any, en el concert de gala del Congrés, a càrrec de la Banda Municipal de València, sota la direcció del mestre Adam Ferrero. Per a aquesta composició, José María Ferrero va prendre com a inspiració els muladins, aquells cristians que durant l'època musulmana es convertiren a l'islam i convivíem amb la població musulmana. Segons explicava el mateix compositor, l'obra recrea un dia de festa dels muladins a Ontinyent. En ella trobem danses d'inspiració àrab, un passatge central de caràcter religiós i, finalment, una gran reexposició coral on reapareixen tots els temes de l'obra sobre un ritme de marxa mora. Este any, en el Certamen Provincial de València, va ser l'obra obligada de la segona secció, com a homenatge al centenari del seu naixement. Doncs, anem a escoltar Fantasia Muladiana.

Esta versió que acabeu d'escoltar és la que va interpretar la Societat Instructiva de l'Obrera Agrícola i Musical de Benimàmet, este passat certament provincial de València. I acabem el concert d'avui escoltant la seva marxa més universal, la marxa mora Chimo, composta l'any 1964. Va ser dedicada a

Joaquín Sanz Aura, Chimo, membre de la comparsa Càbiles d'Ontinyent, i va ser estrenada el 27 d'agost d'aquell mateix any, 1964. L'èxit de la composició va ser immediat i amb el pas dels anys s'ha convertit en l'autèntic himne de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. De fet, esta és la peça que tradicionalment dona inici als actes festers més importants de la ciutat i és considerada una de les marxes mores més interpretades de tot el món fester. Des del punt de vista musical, Chimo va suposar una autèntica revolució. El mestre Ferrero va aconseguir crear una obra amb una gran capacitat evocadora, combinant melodies d'inspiració oriental, una instrumentació brillant i una estructura que transmet majestuositat, misteri i emoció. Molts estudiosos consideren que esta marxa va marcar un abans i un després en l'evolució del gènere. Escoltem ja la marxa Moro Chimo, interpretada per la seva banda, la Unió Artístico-Musical d'Ontinyent.

0: La importància de Ximo transcendeix Ontinyent. Ha sigut interpretada per bandes de tot el territori valencià i fins i tot ha rebut reconeixements fora d'Espanya. Avui és una de les obres més representatives de la música festera valenciana i està considerada una peça imprescindible del patrimoni musical dels moros i cristians. Doncs, fins ací el concert d'avui, que hem dedicat al mestre José María Ferrero. I ara farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
4: De tu a tu.
5: El Gieldense debuten a la Lliga al Punt a Punt. Este dilluns, des de les 8:30 de la vesprada, en directe Deportivo de la Coruña, Elx, amb la narració de Raúl Pina i els comentaris de Xavier Subirats. I en segona divisió, Almeria Eldense, amb la narració de Álvaro Molina. Este dilluns, des de les 8:30, en directe, la Lliga es juga al Punt a Punt.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
8: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
7: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que el 16 d'agost és una data assenyalada en la història de la música? Tant pels naixements com per les defuncions de figures que han deixat una empremta profunda en diferents gèneres musicals. En esta jornada es commemora el naixement de la compositora mexicana María Grever l'any 1885, autora d'algunes de les cançons més emblemàtiques de la història de la música romàntica hispanoamericana. ¿Se'n recordeu allò de Cuando vuelva a tu lado o El júrame? També va néixer este dia en 1929 el pianista i compositor de jazz Bill Evans, considerat una de les figures més influents de la història del jazz modern, gràcies

0: gràcies al seu estil innovador i a la seva contribució al format de trio. Pel que fa a les defuncions, el 16 d'agost recorda la desaparició de la compositora, del compositor, millor dir, renaixentista francès Loïchet Couper, en 1518. Segles més tard, en 1938, moria Robert Johnson, llegendari guitarrista i compositor de blues del Delta, la influència del qual seria decisiva en el desenvolupament del blues i del rock. I finalment, en 1977, el món de la música va perdre un músic dels grans, Elvis Presley, conegut universalment com el rei del rock and roll, una de les figures més destacades de la cultura popular del segle XX. Així que el segle d'agost, el 16 d'agost, reuneix el record de grans creadors i intèrprets que des d'estils tan diversos com el renaixentista, el blues, el jazz o el rock han contribuït de manera decisiva a enriquir el patrimoni musical universal. A més, en el programa d'avui també volem retre homenatge al mestre ontinyentí José María Ferrero Pastor, una de les figures més rellevants de la música festera valenciana. Enguany es commemora el centenari del seu naixement, una efemèride que es brinda una magnífica oportunitat per recordar i reivindicar el seu llegat musical. Autor d'obres imprescindibles del repertori fester, José María Ferrero Pastor va contribuir decisivament a engrandir la música de moros i cristians, deixant una petjada inesborrable que continua viva en cada interpretació de les seues composicions. Així que després d'escoltar el concert d'avui, que hem fet un homenatge al mestre Ferrero, seguim en la secció Avui en qui parlem, i en res parlarem amb Pilar Ferrero Silvaje, filla del mestre Ferrero, i és l'encarregada de dirigir este dijous que ve la marxa Moro Chimo, peça que dona pas a les festes d'Ontinyent. Després seguirem amb el suggeriment de la setmana que vindrà de la mà de Daniel Ferrero Silvaje, l'altre fill del mestre. I ja després del butlletí informatiu seguirem en el rebost de la banda i parlarem de la Societat Cultural Musical de Penàguila. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així, en fent banda, disfrutant de la vida.
1: El nostre so en fent banda.

0: Coincidint amb el centenari del naixement del mestre José María Ferrero, pastor, la seva filla, Pilar Ferrero Silvaje, serà l'encarregada de dirigir este dijous que ve l'obra més emblemàtica de son pare, la Marxa Moro Chimo. Es tracta d'un gest carregat de simbolisme i sentiment. Chimo no és només una marxa moro, és una peça que identifica Ontinyent, la seva festa i diverses generacions de festers. Que siga precisament la filla del compositor qui alce la batuta per a dirigir-la en este any tan especial representa un pont entre el llegat del mestre Ferrero i el futur de la seva música. I la tenim així, i anem a parlar en ella. També he de dir que és una gran pianista i és la directora del Conservatori Professional Melchor Gómez d'Ontinyent. Pilar, bon dia.
1: Bon dia, Imma, com estàs?
0: Jo molt bé, tu com van les vacances?
1: Pues molt bé, estupendament.
0: Ja ho crec que sí. I com portes el tema de dirigir Chimo, que ja és d'ací 4 dies?
1: Sí, bueno, pues nada, y ahí sí, que esperan que arribe el moment, es molta il·lusió, clar.
0: L'has dirigit alguna vegada? Has agafat la batuta per a dirigir-lo en algun moment?
1: No, Chimo no.
0: Altres sí.
1: Bueno, ni Chimo ni ninguna banda. Ah. A veure, agrupacions grans jo no n'he dirigit. Sí. Jo agrupacions grans no n'he dirigit. He dirigit els meus alumnes quan ha sigut necessari.
0: Sí, en alguna agrupació.
1: Menuda, però jo no m'he posat davant de... I des de luego de casi mis músics, des de luego que no.
0: ja ho crec que sí. Molt emotiu serà. Però dis-me una coseta, ara que no s'escolta ningú. Carlos... t'ha dit alguna coseta? És a dir, fes això,
1: sí,
0: fes
1: claro,
0: allà.
1: Claro que sí, claro que m'ha donat alguns consells, òbviament, a veure, una marxa mora té un ritme constant.
0: Clar, clar, clar.

0: tècnicament, no és que siga complicat, però sí que han hagut alguna consulta. Jo vull ser aquest, que esperen això o això, per si acaso me fan cas, si és una altra.
1: Clar.
0: Bueno, pues això ho fes on l'ho i no ho fes la llana, claro, claro.
1: Clar que sí, tens que fer, clar que sí, clar que sí. L'ha dirigit el teu home, Carlos, l'ha dirigit sí. també Daniel, el teu sí, germà, sí. i quedaves sí. tu?
0: Quedava jo, tu. Bueno.
1: Tens dos germans més, perquè tens dos germans
0: més. Tinc dos germans més, sí.
1: Però diguem que quedava la xiqueta de la casa.
0: Bueno, claro, també els altres dos germans, un és músic, no sí. és però és músic, i l'altre no és músic.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: I,
1: sí,
0: sí. I sí, Dani en quatre ocasions, i Carlos també en una fa molts anys, en el 94.
1: Correcte. Què significa, Pilar, per a tu i per a la teva família? I per a ta mare? Ta mare com està?
0: Ma mare està pues, tremendament emocionada amb la idea i contenta i feliç i,
1: jo,
0: i la família sí. pues, també. I jo no te vull ni contar. Vull dir, jo
1: m'ho crec.
0: Acte tots els anys. Crec que no me n'he perdut cap.
1: Ah, clar.
0: Crec que no me n'he perdut cap com a espectadora, com a festera espectadora. Que soc,
1: sí, sí, sí. sí, sí.
0: I ho he viscut molt de prop, molt, molt.
1: I què significa per a la teva família que este any, quan va ser commemorat, anomenat este any l'any del centenari del naixement de ton pare?
0: Pues l'any està sent tremendament emotiu
1: sí.
0: i estem molt, molt contents de la implicació de moltíssimes associacions, inclús no sols d'Ontinyent, vull dir, moltíssima gent s'ha adherit a l'homenatge, s'ha arrimat al personatge del mestre Ferrero,
1: sí.
0: a les generacions de xiquets que, bueno, sabien que el mestre Ferrero, pues, com a molt, és un parc que n'hi ha en Tinyent, no?
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí.
0: claro, tornar a posar cara i tornar a posar, saps? Donar-li una imatge a aquesta persona que claro, ja va faltar fa no sé, 40 anys. I,
1: sí.
0: i claro, pues, ha sigut molt, molt bonic. S'han fet moltíssimes coses i estem verdaderament agraïts.
1: Ja
0: a tots
1: que sí.
0: aquells que estan fent pues, que este any siga tan, tan especial.
1: No sé si sabeu, la família, però estan fent-se concerts homenatge a ton pare durant tot l'any, de totes les societats, és a dir, d'ahir del voltant d'Ontinyent, d'altres llocs, més juntament, sí. estan fent-se concerts homenatge a ton pare. O si no, alguna sí, sí. peça per a fer este homenatge.
0: Exacte.
1: I és així.
0: Sí, quan es va fer el 50 aniversari de la composició de la Marxa Marochimo l'any 2014, que és quan sí. es va declarar himne de les festes d'Ontinyent,
1: sí.
0: es va fer també una espècie de crida de Chimo pel món
1: sí.
0: i es va convidar a qualsevol societat musical de tot arreu que volguera pues, que serà una interpretació de Chimo i arribaven els vídeos i tot això va ser
1: sí,
0: superbonic.
1: Sí.
0: I enguany la crida s'ha fet amb el pasodoble Daniel Juan.
1: Sí.
0: Però hi ha societats musicals que estan interpretant Daniel Juan i mos arriba i hi ha altres que no, que estan fent un programa sencer, o fan altres dos obres, o Daniel Juan i altra cosa, a part que Chimo també s'interpreta en moltíssimes localitats. Per tant, està molt present, des de luego, en tot l'entorn d'Ontinyent i tot l'entorn dels pobles festers de moros i cristians, sobretot, clar.
1: Jo vaig a dir-te que jo ja l'he interpretat, jo ja l'he tocat en la flauta, Daniel Juan, que és este pas doble que ara escoltarem.

0: Pilar, he de dir que és un pas doble que a mi és un dels que sempre estan ahí i, és un dels que m'agraden, Dani i el Juan. En el meu poble la van tocar en el concert el dia, crec que va ser 10 de juliol. Van fer un concert i tocaven Dani i el Juan, també. A veure, dins de l'àmbit, Pilar, dins de l'àmbit familiar, quin és el record que es ve ara al cap de ton pare? Àmbit familiar.
1: En l'aspecte del pas doble Daniel Juan?
0: No, en aspecte familiar teu. Un record que es vinga a ton pare. De jo què sé, de les primeres classes que es donava, de com era. Quin record?
1: Jo recordé a... Jo, a veure, com tinc la vida tan vinculada al conservatori...
0: Sí.
1: Pues molts dels records que tinc estan relacionats. Me venen moltes coses al cap quan estic al conservatori, quan yeah. prenc alguna decisió, quan passa alguna cosa i dic, mon pare ja va pelear en això.
0: Sí.
1: O quan tinc que donar classes i el record de les seues classes de teoria,
0: sí.
1: saps? Quan en un matos picoteig un professor mos donava la teoria i un altre mos donava el solfeo. I ell li donava la teoria musical igual que el padre Pere Jorge. El record de...
0: Sí.
1: Quan jo venia de l'escola, pujant-me al cotxe, anant a la caseta i després anant al conservatori junts, i aquell dia me tocava classe.
0: Sí.
1: Vull dir, moltes coses. I la seua sensibilitat
0: sí.
1: cap a la música i aquests moments d'estar en casa i dir, me'n vaig al piano, no me molesteu. I papà està en el piano i el sentia dir, bueno, estan les seues coses, no?
0: Vale.
1: I quan estava en les seues coses no hi havia que dir-li res per si a cas. La idea que tenia se li anava.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí, sí.
1: Pues és un pare, entonces pues són moltes clar coses
0: sí,
1: en molts
0: sí.
1: moments.
0: I damunt arribes al conservatori i està allà la seva foto.
1: Sí, clar. Clar
0: i segurament jo li diria, bon dia, pare. Segur. Que alguna vegada me n'he dit, estic així, pare. Bé, sí. Pilar, com era familiarment? Com era ton pare? Era carinyós? Era... Com era? Com era? En la família, no musicalment. Musicalment parlarem ara. Però com era a casa?
1: Pues en la família era una persona sensible, era una persona directa quan tenia que dir-te les coses, era una persona recta. He de dir que no era, per la seva gran activitat musical i social,
0: sí.
1: no era una persona extremadament familiar, saps? D'estos pares que arriba el diumenge i agarren els xiquets i se'n porten pa'cací, pa'allà. No, ell tenia...
0: Feina.
1: Tenia molt en la seva vida la banda, la... Saps?
0: Sí, però... però...
1: Que sempre li agradava molt la natura, anar-se sí. a la serra, el passejar per allí, per la muntanya, estar en la caseta, en això, era... Anava molt, molt pues, no sé, un poc al seu aire.
0: Sí, sí, sí, sí. Però
1: he de dir... a nivell familiar...
0: Sí, he de dir-te, Pilar, que així ha... era així. Abans, jo recordo mon pare, i també era un poc així, és a dir, que anàvem més a la d'ells.
1: Sí, sí, era així. A més, jo què sé, jo tinc tres germans majors,
0: sí.
1: entonces, ja saps, entonces estem parlant, i jo, quan mon pare mor, jo tinc 17 anys, encara no compleix els 18, estem parlant dels 70, dels 80, dels, o sea, la meva vida en ell és des de la dècada dels 70
0: clar.
1: i el 80 està que ell falta en el 87, pues la xiqueta era més a la mare.
0: Sí, sí, sí. sí
1: i el xicón
0: sí,
1: era sí, més sí, sí. la relació en el pare.
0: Sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Era aixina, lo qual no lleva que recorde quan jo vaig a començar a tocar el piano que, pues, que jo sé que ell estava molt orgullós.
0: I, sí.
1: Te ho feia saber, però t'ho feia saber a la seva manera.
0: Correcte, correcte, correcte.
1: Te ho feia saber a la seva manera.
0: Sí,
1: és però ell. Era molt social, era una persona molt social.
0: Ja ho crec que sí, molt fester. Fester sí. també era, fester també era. A veure, quan es vas enterar, Pilar, o quan es vas assabentar de la importància del que havia fet ton pare, del músic que era ton pare, de l'obra que havia deixat ton pare? Perquè no siguin conscients, és el pare està en casa, però arriba un punt, perquè va faltar, tu eres molt jove, quan arriba a ser conscient de tot el que ell havia fet, perquè ell és un dels, diguem, promotors, el que va començar a crear el conservatori, per exemple, que enguany complís 50 anys, no? Quan
1: sí,
0: es vas
1: sí.
0: donar compte d'aquesta magnitud de ton pare?
1: Pues, a veure, com a nivell musical i artístic, Jo, a mi ja me va impactar molt, per exemple, l'any 85, dos anys antes de morir, quan es celebra el segon congrés de la Festa de Moros i Cristians de Ontinyent. I ell promou la composició de música sinfònico-festera inspirada en la Festa de Moros i Cristians, perquè ell ja havia fet el primer poema sinfònic l'any 72, els Moros Cristians d'Ontinyent. I ell sempre insistent en la idea de dignificar la música festera, de pujar-la un escaló més amunt, pues en el congrés ell ja va promoure això, i compositors com Luis Blanes, Bernardo Adam, Rafael Talens van composar una obra explícitament per al concert. Va haver un concert extraordinari i es va fer una gravació, recordo que el concert era per la Banda Municipal de València. I ahí jo, que ja era jove, però jo diria, carai, mon pare, no sé, jo ja anava posant-lo i dir, què bé és això que fa, no? I després torna un poc al cap dels anys. Progressivament, quan dius, pues mon pare s'ha mort, però la seva música continua tocant-se.
0: Està viu, està sempre està viu.
1: I venen els homenatges, i la música, perquè no n'hi ha res més significatiu per a un compositor que, encara que ell se n'hagi anat, que la gent vulga continuar escoltant la seva música. I així és com vas donant-te a poc a poc compte de dir, així està un llegat molt important, i això se queda.
0: Ja, ja ho crec.
1: Ha calat en el sentiment de les persones, sobretot en moltes d'Ontinyent, i això va quedar per a sempre, carai, no? Com ha sigut mon pare capaç de fer una música que ha transmès tant i que arriba al cor de tanta gent? I això te vas donant compte al pas dels anys,
0: Sí. Pilar, tu comences a estudiar piano, però vaig a fer-te una pregunteta. Tu comences a estudiar piano o comences a estudiar un altre instrument? A tu no cridava l'atenció d'anar darrere la banda de la Unió Artística Musical, que era la banda de ton pare i de la tua família? És a dir, tu això no cridava l'atenció?
1: Jo quan era xicoteta, en principi no cridava l'atenció res, no sé com dir. N'hi ha una inèrcia, tens 8 anys o això, i tots toquen, i l'etiqueta, i tal. Una volta ho vam comentar, no sé, me van donar la flauta, però vaig estar un any i allò va ser, no era per mi, l'instrument. I ja t'he dit, i la vaig deixar i no va haver ningú drama. O sigui, mon pare ho tenia claríssim, i això t'ha d'agradar. No passa res, no t'agrada la flauta, no passa res. I ahí s'acabó la flauta i la música. Als 2-3 anys vaig dir, és que vull estudiar piano, vaig a començar a provar el piano, i vaig dir, això sí que m'agrada. I a partir d'ahí, pues, de fil.
0: Començar a estudiar, estudiaves primer ahí en Ontinyent, i després vas passar a València.
1: A València.
0: I des de...
1: Al Conservatori de València.
0: Correcte, al Conservatori de València. I des de quan estàs treballant en el Conservatori d'Ontinyent? En quin any arribes tu al Conservatori d'Ontinyent?
1: Jo comencé en el Conservatori d'Ontinyent després de tindre el títol de piano, i estem parlant de pues principis dels 90, 93, 94, i perquè el Conservatori entonces era municipal. Estic un parell d'anys, crec que és, i després passe a Conservatoris de la Generalitat, i estic 5 anys fora d'Ontinyent treballant en, pues, va estar en València, en Torrent i en Cullera. I després ja vaig demanar trasllada a Ontinyent, i des del 99 estic en Ontinyent, sense venir a anar així.
0: L'any que jo vaig arribar allí, el 99. Imagina.
1: Des del 99, sigui ininterrompudament ja en...
0: Jo ininterrompudament no, però des del 99. Pilar, i de directora?
1: De directora porte 11 cursos.
0: 11 ja.
1: Sí,
0: molta feina.
1: Antes havia sigut cap d'estudis, també vaig ser secretària. Al poc d'estar, saps què passa? Ser d'Ontinyent, tindre així la plaça...
0: Sí.
1: I el vincle que jo tenia en el conservatori, que m'havia criat així...
0: Correcte.
1: Doncs hi havia que tirar una mà, i si era per ell, si te ho demanaven, doncs havia que anar. Entonces, vaig formar part de les directives dels meus companys directors anteriors. I quan va arribar el moment que es va donar la circumstància que ho requeria, doncs vaig passar a la direcció.
0: Mira, estem escoltant, ara pujaré en la veu, però estem escoltant una peça per a dos pianos de Schumann, Opus 44. Allegro brillante. És una peça que vau interpretar a quatre mans. Pilar Sánchez, Rosa Campos i Miguel Ángel... Bueno, tu i Miguel Ángel Suau. Farà dos anys.
1: En
0: aquests concerts...
1: Sí, concert de professor. Un arranjament per a dos pianos de...
0: Sí.
1: De...
0: Hosti, que això és un, per a un quintet.
1: Però això és del quintet de Schumann, sí.
0: Correcte. Anem a escoltar-lo un poquitiu, este arranjament per a quatre mans.

Estudies piano i estàs, farà de directora, farà 11 anys. I enguany heu celebrat el 50 aniversari de la creació, diguem, del conservatori. Jo sé que en aquests moments tu eres molt, molt menuda, però ton pare va lluitar molt perquè hi havia una escola, més o menys d'uns estudis oficials, per a no tindre que anar-se'n a València i que estiguera en Ontinyent. Tu te'n recordes, encara que tindries 7, 8, 9, 10 anys?

0: d'eixes ganes que tenia ton pare de fer un conservatori.
1: Sí, sí, bueno, a veure, me'n recorde ja un poquitiu més endavant, vale? Però sí que després pues, m'han contat i ma mare m'ha contat com va ser tot allò, com... A veure, ell era discípul del padre Pérez Jorge, ¿vale? Sí. Que era un franciscà de Llíria que va estar així en Ontinyent, i era un musicòleg, compositor grandíssim, de veritat, un especialista en música gregoriana, una persona molt culta i un gran músic. I bueno, a principis de 70, ¿vale? La normativa d'entonces, per la llei del 66, les normatives que la del 69, podien crear-se centres reconeguts. Entonces va fer una reunió en València, ¿veu? Per donar l'oportunitat a crear centres reconeguts que es podia examinar fins al grau elemental en els pobles de València que, en fi, que estarien interessats. I sí, allà sí. Que va anar José María a enterar-se. I entonces, a partir d'ahí, Amando Blanquer era entonces director del Conservatori de València i el fa la reunió, ho explica i tal i qual. Entonces José María li planteja això al padre Pérez i els dos comencen a espentar i diuen, això té que poder-se fer en un diner. I ja comencen a parlar en l'Ajuntament, en fi, fan totes les gestions fins que en el 75-76 s'obri el centre reconegut d'estudis elementals Josep Melchor Gómez.
0: Sí.
1: El centre reconegut després passa a Conservatori Municipal i després és absorbit per la Generalitat Valenciana, però òbviament tot això ell no ho va viure, i va morir en el 87, sí. I ell ni siquiera va arribar a viure que va passar a ser conservatori municipal. Però estava tan orgullós,
0: ja.
1: Perquè tindre professors dels diferents instruments, que això en la banda era, pues, mira, el mestre de música més major ensenyava i poc més. I veure que venien tanta... Que al mestre d'una sentència en client, en lo mal comunica que està la Vall d'Albaida, que venia tanta gent també dels pobles del voltant,
0: sí.
1: I per ell era un orgull tremendo.
0: Era un visionari, és a dir, ja tenia visions de futur, però jo tinc que recalcar una cosa d'ell. Era un lluitador, ell ha deixat un llegat en la música de Moros i Cristians, però ell ha deixat un llegat en el conservatori, és a dir, ell en companyia del pare Pérez, és a dir, ells han creat que gràcies a ells estigui al conservatori. N'hi hagi un conservatori professional públic a Ontinyent. I això...
1: No sabem el que haguera pogut ser, no?
0: Sense haver-les
1: en Ontinyent. Però sí que és cert que ha sigut una evolució.
0: Clar que sí.
1: S'ha partit d'això, d'una llavoreta, anar sense gran. Per què es fa municipal? Pues perquè realment l'Ajuntament veu que ahir hi ha un centre reconegut que va creixent, que això requereix que l'administració ho recolze també perquè entrarà a l'OCSE.
0: Sí.
1: I els centres reconeguts ja apareixien. Tens un volumen ahir de 300 alumnes i l'Ajuntament tenia que fer-se l'ànimo o això no es tancava.
0: Sí.
1: Però, clar, havia vist que havien passat 15-17 anys i que això no podia tirar darrere. Entonces, una cosa porto a l'altra. I després lo mateix, no? El pas de l'Ajuntament a la Generalitat, lo mateix. I avui dia ens trobem en el punt en què ens trobem, que és un centre tremendament consolidat, en una zona que és nodrit d'alumnat de més de 30 poblacions.
0: Correcte.
1: Val? Perquè al voltant nostre, pues, en proximitat de la Generalitat Valenciana no n'hi ha. Entonces pense que està molt ben situat i continua donant molt de servei.
0: Clar que sí, molt ben situat, un bon conservatori i que fa falta, és imprescindible, fa falta. Estem escoltant, te tocarà a tu acompanyar. La que escoltem tocar el saxo no eres tu, perquè tu no t'ha pegat per instruments de vent.
1: Ja t'he dit que era prou mala.
0: Però, a banda de tot el que ha deixat ton pare, he deixat un llegat a la família. Perquè continua la família, tots els teus germans, ell, ton pare ja venia de família de músics, ton pare era trompista, crec que t'abuelo també.
1: Abuelo, sí.
0: T'abuelo també, i després tots vosaltres, i esta és la teua filla, la que està sonant. I tu acompanyes, no?
1: Sí, jo l'acompanyo.
0: Escoltem un poquetit.

0: Bravo. Vaig a dir-te una cosa. Jo, quan vos sent tocar pare, filla, filla, mare, a mi se me fan les dents llargues perquè jo i jo no ho puc fer. Però bé, diguem que també té un llegat de continuació, perquè estem escoltant la teva filla, el teu nebot és un oboista important, tens un nebot, tens el teu germà, és a dir, que la saga, diguem, continua de músics.
1: Sí, bueno, con tantísimas familias de músicos valencianos, madre mía, está, está sí, la bueno, tierra pero... plena. Pues la nostra es una mes, sí, efectivamente, efectivamente. El mestre Ferrero del Fish, pues de 4, 3 son músicos, 2, sí. 6 son músicos que se han dedicado profesionalmente. Sí. Y del mestre Ferrero de Cisnet, el 6 son músicos.
0: Sí.
1: De los cuales, pues ahora 3 tienen la carrera superior y uno nos dedica profesionalmente, pero los otros 2, uno ya sí, que es José, mm. Como así, el oboe y corno, sí. Y la moafilla, que bueno, está, es más joven, pero más joven, pero está tratando también de buscarse sí. Un lloc en el món de la música.
0: Clar, que és un poc complicat per a la joventut en aquests moments, però ahí està, sí, ja hem parlat en ell, bueno. Amb ella i està ahí. Pilar,
1: sí, sí,
0: encara no he parlat de quin dia es celebra avui, vist a Setge, i avui és un diumenge que crec que fan el pregó, però expliquen què és això de l'esmorzar de la llàgrima, perquè jo crec que en res començareu l'esmorzar de la llàgrima. Què és això?
1: L'esmorzar de la llàgrima és el que dona el començament a la setmana gran de les festes. Uh-huh. Es fa el diumenge, bueno, tal dia com avui, uh-huh. I el diumenge que per la nit serà el pregó de les festes. I és un esmorzar que es fa en la societat de festers, on l'argument principal és recordar als festers que han faltat en l'any. És molt emotiu, se fa l'esmorzar i després pues, hi ha uns parlaments, pues, es fa un poc un in memoriam.
0: Sí, sí,
1: i després
0: sí.
1: Pues, es donen també unes insignes als trons, als carrers. És la rancalla de...
0: Sí.
1: I la pancalla de l'espectre durant
0: i durant el dia es fa algo més o ja després passem al pregó, perquè no
1: a la nit el pregó.
0: A la nit qui és el pregoner? És que no ho sé.
1: El pregoner enguany és Ramon Esteve, arquitecte.
0: Sí, arquitecte.
1: Sí.
0: I quines són els actes més importants de les festes que tots tindrien que anar a veure? És a dir, a partir de avui comencen actes, però realment fins el dijous, que és l'entrada de bandes, és el dia del músic, és on tu dirigiràs Ximo. A partir d'ahir, quins són els actes que una persona no s'ha de perdre? Anar a un tenyent a veure les festes.
1: Pues una persona que vulgui veure coses emblemàtiques de les festes d'un tenyent, el dijous, per supost, el que és l'entrada de bandes i l'acte de Ximo és tremendament significatiu i emblemàtic d'un tenyent. Les entrades són molt espectaculars, que són el divendres, la Cristiana i la Mora. I després, el dissabte, tenim la Baixa del Cristo, perquè el patró del poble està en una ermita, en l'ermita de Santana, i el dissabte de les festes la baixen en processó, sí. Al poble, i està després 2 setmanes en el poble, en la Clínica de Sant Carlos, i després el tornen a pujar a l'ermita. L'acte de la Baixa és ben bonic.
0: L'acte de la Baixa... Sí que recorde, però el que estàs diguem-me ara, és a dir, després de 2 setmanes, a les 15 dies, torna el Crist...
1: Fan la puja,
0: el Crist a l'ermita, és a dir, afina...
1: És una processó, sí. Però ja, no sé, com una romeria, la gent sí, va de sí, particular...
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: Però sí, el Crist està 2 setmanes en el poble i el pugen als 2 diumenges de les festes.
0: Correcte. Les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent l'any passat van ser declarades d'interès turístic nacional. Ton pare era un gran fester. El teu germà no ho sabia fins l'any passat, eh? Dani també. Els altres no ho sé. Però tu mai t'ha pegat per estar en una fila, en una comparsa?
1: Pues no, perquè per estar en una comparsa el primer que tinc és convoy i els teus amics.